0: sí, ha vengut fins aquí als estudis d'IV3 Ràdio. Marga Melià, com estàs? Benvinguda.
1: Què tal? Com estàs? Molt contenta d'estar aquí.
0: Nosaltres estem bé. I de veure aquest llibre tan preciós, aquesta reedició fantàstica de Suportant el Paradís. Aquest llibre que fa 15 anys o més que vares escriure i que ara el veus reeditar, que supos que és un goig per tu, veure-ho
1: sí,
0: de
1: nou. Estic supercontenta, perquè tots aquests anys la gent me demanava bé, i aquest llibre me fa moltes ganes, on el puc trobar? I jo sempre... No pots. I gràcies a Leonard Montaner, l'editora, na Maria Montaner, ara ja és una realitat que tots podeu trobar a les vostres llibreries i aquest llibre té moltes ganes que el llegesquin.
2: I aquesta reedició del llibre amb pes el documental, o al revés, el documental amb pes, que s'ha reeditat el llibre.
1: Ha estat lo segon.
0: Sí?
1: Sí, ha estat el documental, varen gravar moltes entrevistes en aquella època i teníem tot aquest material, guardat, ben guardat.
0: Ja, i... que fort que sí. Hagi estat 15 anys guardat dins un calaix totes aquestes entrevistes, sobretot per material que suposa i per les persones a qui has entrevistat.
1: Sí, és material molt bo, molt potent, ja ho veureu, però teníem ganes de muntar-lo bé, de fer-lo bé i en calma, i durant tot aquest temps sempre anaven dient cada parell d'anys, això ho hem de treure, això ho hem de treure, però fa dos anys va ser quan ja varen dir ara és el moment, i mos hi varen posar, quan varen acabar quan estàvem en la promoció de 100 llibres juntes, per aquella època, me'l van posar a muntar això.
2: Perquè suposo que quan vas fer aquesta entrevista, és a dir, ara fa més de 15 anys, l'intenció era que acabat sortint en format audiovisual.
1: Sí, exacte.
2: Com és que això no va arribar a sortir? I va sortir en llibre.
1: Sí. O sigui, la meva primera idea va ser que sortís el llibre, no? I vaig fer les entrevistes amb casset, diguéssim. Amb digital, amb això, amb gravadora d'àudio, només. I van fer el llibre, va sortir. És i després...
0: A top 20 els vas gravar?
1: No. Vaig fer... O sigui, amb àudio sí.
0: Sí,
1: amb àudio sí. I després, quan ja vàrem haver tret el llibre, va ser quan jo vaig conèixer gent de cine d'aquí, Agustí Torres, va ser llavors que mos varen fer amics i varen decidir dur això a pel·lícula. I amb ell mos varen reunir i varen dir, bé, els 20 són molts, però anem a triar-ne qualcuns, anem a posar-nos d'acord, qui podia, qui volia, qui tal, i mos varen reunir amb d'haver 10, no? I varen gravar aquelles entrevistes, era més o manco poc, molt poc després de treure's llibre, i aquestes entrevistes, ja t'he dit, vàrem intentar muntar la pel·lícula en aquell moment, però era més difícil, l'audiovisual era més difícil, que ara hi havia menys ajudes, o cap, te diria. I a la vegada que s'ha anat desenvolupant aquests ajuts de l'audiovisual i aquesta indústria aquí, també s'ha anat desenvolupant la meva carrera i el que va ser per jo el meu primer projecte audiovisual el presentara, però realment és que en aquell moment no acabàvem de trobar ni la narrativa, ni els obvers, ni res, però sempre ho teníem en el cap. I va ser això, ara ja, que tenim un rodatge, que hi ha més ajuts, que... A més, com que ara és un tema que està tan en boca de tots, jo crec que ara té més valor que si l'haguéssim tret en el seu moment.
0: Fa 15 anys.
1: Sí,
0: perquè hi ha tota una sèrie de reflexions que fan aquests 20 artistes els quals has entrevistat i surten aquest llibre, que les entrevistes són magnífiques, vos els has recomanat moltíssim, d'aquests 20 artistes. Clar, hi ha reflexions que fan fa 15 anys i que avui en dia són molt vigents encara, sobretot pel que fa en el tema de posar mesura en el turisme i altres coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí. tant a la pel·lícula com en el llibre hi ha reflexions. Vull aclarir que el llibre toca més temes, a part de, com heu comentat abans, però com que a vegades és una mica embullós, perquè tenen el mateix títol, el llibre sí que toca pinzellades d'aquests temes del turisme, de tot el que anem perdent, la nostra identitat, etcètera, a causa de la globalització, de la turistificació, etcètera, però el llibre abarca molt més. I és vera que aquestes entrevistes jo les vaig fer amb voluntat de que perduressin en el temps. Quan tens l'oportunitat de fer una entrevista més en profunditat, és vera que te pots permetre fer com una repassada, no? A sa manera d'entendre el món, a sa vida, a ses obres, de tots aquests artistes. Per tant, tu que te l'acabes de llegir, sí, pots donar testimoni de que és vera que se poden llegir igual de bé ara que en el moment que se varen escriure o d'aquí 20 anys, perquè al cap i a la fi, clar, els orígens de la inspiració artística de tots ells, o com aborden la creació, o tot això és atemporal, no?
0: Totalment. I també com a l'evolució, no?, de cada un dels artistes, i que tots coincideixen que tenen un passat molt feliç, que això m'ha fet molta gràcia, sí. Tots tenen com a s'infància en aquesta, sí, cosa molt idealitzada, d'allò que anaven pel carrer, sí, a llaure, fins i tot en Miquel Barceló explica que els carrers de Felanitx encara no estaven asfaltats quan era infant.
1: Sí, sí, sí, contava.
0: Que tampoc no és tan gran, ja, però
1: ja,
0: així.
1: Contava, és que en Miquel Barceló contava, diu, és que la meva infància era com una rondalla. Contava, no?
0: Sí.
1: M'ha fet molta gràcia.
0: Sí, sí. I tots coincideixen amb això, que és curiós, no? Com aquesta cosa de la infància feliç, d'aquella, sí, Mallorca rural, lliure, no? Sí. Que anaven a llaure.
1: Sí, tots tenien molt de... molta nostàlgia per aquesta Mallorca que anava desapareguent i que cada vegada, per desgràcia, està més a fora, en fora de tots nosaltres. I tots ho diuen, a mi, és lògic que idealitzem el passat, com tothom, però és que en el nostre cas, com que ca nostra ha canviat tant, el passat acaba esdevenint com una espècie de... com a de... càpsula dels temps, però que no només representa per ells la seva infància, sinó que representa el món perdut, el paradís perdut, com diuen ells, i representa una manera d'entendre la vida que ells notaven que ja estava quedant molt en fora.
2: Clar, són reflexions de fa 15 anys, ben vigents avui en dia, però han passat 15 anys, i en 15 anys també Mallorca, o aquestes illes, també han canviat.
1: Sí.
2: Clar, no sé si tu ara que tornes a rellegir aquell llibre i rellegeixes aquestes visions, aquestes reflexions, aquestes veus,
1: sí,
2: com rellegeixes tot,
1: sí,
2: això?
1: La part de Mallorca m'ha demanes. Mira, jo te diria que ja en el seu moment, quan vaig escriure el llibre, jo pensava, ostres, tenen una visió, per una banda, això, molt nostàlgica de la Mallorca d'abans, i un poc pessimista o un poc catastrofista, no? És a dir, jo entenia el que volien dir i tot, però deia, a lo millor potser exageren un poc, perquè no estan tan malament, no? Però, clar, el que passava, i això me n'he anat donant compte en els anys, ja no només ara, sinó quan anaven passant els anys, de com de lúcids havien estat, perquè ells havien estat capaços de veure les coses que estaven a punt de passar, però encara no ho veiem, no?
2: Eren visionaris?
1: Sí, absolutament. I això era, clar, a mi m'ha impactat molt quan vaig anar veient que s'anava complint el que ells deien i el que jo podia entendre que ho deien, però m'apareixia això una mica catastrofista. Per exemple, comentaven... jo deia, clar, però en aquell moment encara podíem anar segons quines platges, jo què sé, en Escaló del Moro, per posar-te un exemple, i jo deia, hombre, tan malament no devem estar, que encara hi ha moltes coses que poden fer. Clar, però és que en els darrers 15 anys ha estat com ells vaticinaven i poses pels de punta, no? Dir, mira, ho teníem quasi davant i no eren conscients com som ara.
2: Tu ara fa un moment és que està més en fora.
1: Sí.
2: Està més en fora per redreçar, no?, aquesta situació.
1: Sí. No, la cosa és complicada.
0: Sí,
1: però...
0: sobretot també perquè és una cosa global, no?
1: Clar, clar.
0: Nosaltres des d'aquí, des d'una illa, és molt difícil actuar contra una dinàmica que és internacional.
1: Totalment. Això és, també ho comentaven, és que és fort, però, per exemple, en Tòfol Serra, o en Carme Riera, o diversos d'ells ja explicaven, no? Ja m'explicaven, me deien, clar, és que això és un fenomen contra el que és molt difícil lluitar, no vol dir que no haguem de tirar la tovallola i perdre les ganes de fer alguna cosa, però que és veritat que són dinàmiques globals. Es xerrava molt de globalització en aquell moment, perquè en xerraven molt en aquell moment històric. Ara en seguim xerrant, però xerrant més de gentrificació, de turistificació, no? Empleem altres termes, però al final és una mica el mateix. I ja xerraven de la pèrdua d'identitat. I era un moment que encara no hi havia Instagram, imagineu-vos. Mm. O sigui, i ja estaven xerrant, o no hi havia, no sé, Globo, Airbnb, no? Perquè clar, imagina com ha canviat el món. Però ells ja t'estaven xerrant de tots aquests fenòmens que estaven a punt d'arribar, i ells ho veien molt més clarament de lo que ho veiem la resta de la gent.
0: Sí, també són aquestes entrevistes com a personatges artistes, però que també són humanistes, que també són pensadors.
2: Pensadors.
0: No? Absolutament. Que estan molt ben triats per això de que van més enllà de la seva creació artística, que també és, i està molt bé.
1: Sí,
0: però
1: absolutament.
0: Que tenen pensament, no?
1: Vàrem acabar filosofant.
0: Sí,
2: clar. Veus fins i tot úniques, i n'hi ha que ja no hi són.
1: Sí.
2: Malauradament, com en Toni Catany o en Agustí Villaronga.
1: Sí.
2: Clar, no sé on se van anar fent aquestes converses, és a dir, quines imatges podrem veure en aquest documental. És a dir, si vares entrar dins cadascú, si vareu veure un racó de món, no sé.
1: La majoria de les entrevistes les varen fer a casa seva. Les que tenim gravades les varen fer a casa seva. Per exemple, me'n record que en Miquel Barceló ho varen fer en el seu estudi, allà a quadros darrere, que estava pintant ell en aquell moment.
0: Sí, a París, però...
1: No, és entrevista que veureu a la pel·lícula, està gravada aquí a Mallorca.
0: A Mallorca, perquè
1: la del llibre la varen fer a París.
0: Vares anar a París.
1: Sí, sí.
0: I en canvi, després ja te cita a Mallorca, ell.
1: Exacte, sí. I, per exemple, na Carme Riera, na Susi Gómez la varen fer en la galeria, o Rango allà, que tenia ella una exposició en aquell moment allà, na Carme Riera, na Agustí Villaronga i molts altres ho varen fer a casa seva.
0: A Barcelona?
1: Na Agustí, sí, a Barcelona. Na Carme, jo diria que ho varen gravar a Mallorca, una casa que té Mallorca.
0: A Barcelona, també.
1: Sí. En Toni Catany, a Barcelona. Sí.
2: A Barcelona, a casa seva.
1: Sí, a casa seva de Barcelona.
0: En aquest pis fantàstic.
1: Sí. És que vaig tenir molta sort, perquè o bé pel llibre o bé per la pel·li, molts d'ells me varen obrir les portes de casa seva, dels seus tallers, i això ho compten al llibre, no? Una cosa que vaig passar molt degut d'escriure, més enllà de la conversa que vaig passar amb vostè, és aquesta introducció que faig sobre el moment com els vaig conèixer, a on, com són o com eren ells en aquell moment, perquè un se pot formar una idea, no?, de com són, i de sobte tens l'oportunitat de que són tan generosos que te conviden a passar un dematí a una hora baixa sense casa seva, i ara recordaven a Rosy de Palma també que vàrem estar a casa seva a Madrid, i hi ha una foto per allà de en el llibre d'un columpio que té ella en el jardí de casa seva a Madrid.
0: I... Són molt bones les fotos, eh?
1: Sí,
0: bé, clar, és comptar amb un fotògraf de primera.
1: Sí, Òscar Fernández Orengo és boníssim. Mira, veus aquí, ara...
0: Això és a Madrid, no ho pareix?
1: Sí. Sí, sí, i du ella com a una...
0: Un cons.
1: Sí, com a...
0: Unes... Bé, no sé què són.
1: Sí, com unes... caragoles, sí, així, mm, que se va muntar ella com si fossin uns auriculars que ho havia fet ella, i això ho veus allà, no? Que me'ls va deixar, tenc una foto superdivertida. Bueno, és que la veritat és que varen ser tots ells tan generosos, i jo sempre penso, jolín, jo tenia 25 o 26 anys, ningú me coneixia, no tenien ni idea, no havien sentit res meu, i van tenir la simpatia de dir, venga, i la confiança, no? Mm. De dir, sí, venga, vaig a passar, jo, és gent que no tenia molt de temps.
2: Mm, és que saps? És un repartiment brutal, sí, espectacular. Sí. No en coneixies cap d'ells, personalment?
1: No.
2: És a dir, va ser una primera presa de contacte.
1: Només...
0: Ah, d'en Rafa Cortés.
1: Només coneixia en Rafa Cortés, que el vaig conèixer perquè el vaig entrevistar per una revista, i perquè acabava d'estrenar la seva pel·lícula Jo, i el vaig conèixer, i va ser en aquesta entrevista a Barcelona que me va sortir la idea de fer aquest llibre, no? De sumar altres entrevistes. I va ser... Ell me va passar el contacte d'en Agustí Villaronga. Aquest sí que... En Agustí sí que me'l va proporcionar en Rafa, i jo ja venia com a recomanada per en Rafa, però la majoria de les altres persones...
0: No, vaig cercar, no, sa vida.
1: Me vaig cercar sa vida. Ahir ho explicava, sa presentació, que realment ni bava que va costar més, que va costar un
2: no
1: temps.
2: No sabia si havia seguit el fil d'Agustí Villarón, de Maria Alma Bonet, de Maria Alma Bonet.
1: Alguns sí, alguns sí que m'haren ajudar.
2: Aquest fil, sí, aquest fil segueix.
1: Sí, sí, sí, alguns sí que m'haren presentant els altres, no? Per exemple, na Mònica Fuster, que a ella sí que la coneixia ara Cupans, d'algun altre cosa. Na Mònica m'ha presentat en Tòfol Serra, per exemple, que era amiga d'ell.
0: Ai, en Tòfol Serra.
1: Sí,
0: és una meravella, sí, aquesta,
1: sí,
0: entrevista.
1: Sí, jo l'estimava molt. De fet, tinc un documental dedicat, sí, a ell. Sí, sí.
0: Està,
1: sí,
0: penjat,
1: sí,
0: pot, sí, veure?
1: A Filmin, sí, mm-hmm, sí, el teniu a Filmin. Un solitari baile con el miedo. Sí, sí, sí.
0: Se titula, sí, així. Sí. Sí. És a dir, que tanta va marcar la figura d'en Tòfol, sí, Serra, que fins i tot li va, sí, fer un documental.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. És que era una persona extraordinària, sí. Mm-hmm. Bé, jo a vegades dic, quasi hagués pogut fer un docu de tots ells, clar, però la vida no me dona més, no? Sí.
0: Ja n'hi ha, encara les podrem veure tots i les poden llegir en aquest llibre que ha reeditat a Montaner, Leonard Montaner, amb aquestes 20 converses que va fer fa 15 anys Marga Melià, i que ara les poden tornar a llegir assaborint-les més i com a, també reflexionant-hi de com en 15 anys han canviat tant. I aquest paradís que tu vas agafar el títol de Gertrude Stein, amb aquella referència que feia de Mallorca, quan en Robert Graves li va demanar si volia...
1: Sí.
0: Si trobava que un lloc per anar a viure, com ha variat i oscil·lat aquest paradís, no?
1: Clar, clar, clar. Tots ells, en el final, acabaven, com han dit abans, recordant el paradís que els havien conegut de nins o de joves, i, d'alguna manera, en tristesa, a vegades en ràbia, deixant testimoni de que aquesta Mallorca estava desapareixent.
0: Uh-huh. Mira, ara que pensava en Rafa Cortés, a l'Atlàntida torna a remasteritzar,
1: sí,
0: Jo,
1: sí,
0: també, en el mateix,
1: sí,
0: festival.
1: És fort, eh?
0: I han passat, mira, 25 coincidiu, anys,
1: sí,
0: pot ser?
1: 20. Jo l'altre dia xerrava amb ells i li deia... I li, bé, perquè clar, he xerrat amb pràcticament tots ells per reeditar el llibre, perquè després de cada entrevista hi ha un text que he afegit enguany sobre què ha estat d'ells els darrers anys.
2: Mm, això t'anava a demanar, si,
1: sí,
2: hi ha hagut afegitons,
1: sí,
2: textuals.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Si hi ha, sí, canvis en aquesta edició.
1: Sí, enguany he escrit un text de cadascun, que m'ha encantat, mm, m'ha encantat escriure-lo, perquè ha estat com a fer aquest afegit, que d'alguna manera estava en el meu cap, però no havia plasmat encara, i ara Leonard Montaner m'ha donat sa oportunitat, i en molts casos, no sé, per exemple, en els casos d'en Tòfol Serra o de Agustí Villaronga, clar, haver de recordar, no?, els darrers moments i tot el que varen poder fer abans de morir ha estat molt especial, no? Sí. I...
0: Són tres personatges que ja no hi són.
1: Sí, Antoni Catang.
0: Clar, suposo que han estat més complicats d'escriure, no?
1: Varen ser els primers que vaig escriure. Sí, varen ser els primers. Perquè els hi volia... Tot el llibre és un homenatge meu cap a ells. I aquests textos nous que he afegit encara més, no? Està dedicat a ells tres, per cert.
0: Exacte.
1: Sí, és la seva memòria.
0: Només faltaria. Tenim una Marga Melià i tenim un paraulòmetre que ara Anna Maria li farà, perquè te farem unes preguntes més lleugeres per acabar aquesta entrevista, Marga. Més lleugeres no ho sé, ara ho sabrem.
1: Vinga.

els germans petits van heretant tot el que deixen de banda els grans, doncs en Marc va començar a composar una cançó sobre algú que voldria fugir de sa calor, que enyora un altre lloc, però que, clar, està atrapat dins aquesta jungla de ciment que és Nova York. Una idea molt senzilla, però que va esdevenir molt universal. Veure com alguns parteixen cap a sa platja o cap a un altre lloc més fresquet. S'ha posat molt de moda això d'anar a sa muntanya, insistiu, mentre tu continues, d'alguna forma, en sa mateixa rutina de sempre.

0: I podem dir, Pablo, que a Summer in the City, a la cançó, li va tocar la loteria gràcies a aquest Do You Believe in Magic, no?, que sentim.
1: Sí, en certa manera, Celestí. I també a Daydreams, la cançó que hem punxat abans, també de Loving a Spoonful. Per què? Doncs perquè Do You Believe in Magic es va llançar com a single en octubre del 65, o sigui, just després d'aquell estiu on Marc Sebastian es va quedar sense colònies i va fer conegut dins escena aquest single, dins escena més comercial del folk, el de Loving a Spoonful, una banda que capitanejava John Sebastian, que a principis del 66 treuria aquest Daydream, que hem sentit abans, i clar, es llama Grand Dan Mark, s'estava convertint en una petita estrella, almenys dins d'aquell corrent, d'aquell jovent universitari antibel·licista, recordem que són els anys més crus a Vietnam, que en l'estiu doncs, anava a recitals, a concerts, o simplement es concentrava en un parc a sentir com recitava les seues poesies o amollava les seues idees revolucionàries doncs, personatges com Allen Ginsberg. Clar, no resulta difícil imaginar-se aquella postal del 62. El petit de la casa, Marc, li mostra al germà gran, en John, ja un artista reconegut, una història molt potent, aquest Summer in the City que havia escrit durant l'estiu anterior. Clar, en Marc s'imaginava aquesta cançó gravada a ritme de soul, però el seu germà, en John Sebastian, molt hàbil, se la va agafar a préstec i va començar a moldejar-la a la seva manera amb en John Boone i en Sal Janowski, que eren el baixista i el guitarrista de Loving a Spoonful. Van editar també alguna estrofa, la van reescriure, però sobretot el que van fer va ser donar-li aquest ritme vibrant que té la versió original de la cançó. Van incloure també dins la música remors de trànsit, efectes que recordaven també les obres d'escarrer i una producció que va convertir l'estudi en una mena d'extensió de Manhattan, d'aquest espai urbà que els envoltava. És a dir, la ciutat deixa de ser un simple escenari que es recrea en una lletra i en una música i passa a formar part de l'arranjament de la pròpia cançó.

0: Summer in the City, Pablo, es va convertir en un clàssic tot d'una, instantani. Uh-huh. De fet, B.B. King, als anys 70, o en Joe Cocker, als anys 90, en varen uh-huh. fer versions ben diferents del tema original, això sí, però que varen ser molt exitoses. Però sí. aquesta que sentíem era en Quincy Jones, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Però què se'n va fer del nostre protagonista d'avui, d'aquell jove talentós, uh-huh. d'en Marc Sebastian?
1: Doncs, primer hem de dir, Margarida, que la versió de B.B. King, lògicament, era més grossera. La d'en Joe Cocker, que segurament és la que molts tenim dins el cap perquè és més recent, del 94, tenia un rarafons així una mica...

tropical, una producció molt de l'època, i aquesta d'en Quincy Jones, que també és dels 70, me costa molt poc imaginar-me-la remesclada a la sessió d'un DJ a un beach club, per exemple, d'Eivissa, sense anar més lluny. Dóna molt de joc aquesta versió d'en Quincy Jones. Però clar, tot això, m'imagino que en Marc Sebastian royalties li va reportar sent encara menor d'edat. No sé com es van dividir esport aquest que tenien a mitges el seu germà John i ell. Van tenir molt bona relació durant tota la seva vida. De fet, en els anys 70, en Marc Sebastian es muda a Califòrnia perquè la carrera d'en John, quan s'acaba tota l'aventura aquesta de Slobbing Spoonful, doncs gira cap a Califòrnia, que és on també s'ha establert bona part de la indústria musical. I, clar, segurament hi ha més d'un oient de Tèntol que està pensant ja. Clar, la cançó es va fer famosa, però com aquest nom, aquest Marc Sebastian, no en sona de res, no. El seu autor, no. Efectivament, així va ser. Ara bé, anem a rompre una mica el mite d'això que sa fama dona sa felicitat, no? És una mica el que pareix que es persegueix, almenys en aquesta època. Segons el que he estat llegint, això no ho hem de considerar com un fracàs, o almenys en Marc Sebastian no ho va considerar així, perquè aquest home es va dedicar a sa música durant dècades. A sa promo, per exemple, dèiem que en els 80 doncs, va passar per Europa i va estar involucrat també en alguns projectes de música electrònica, un estil que començava a desenvolupar-se a nivell comercial en aquell moment, però és que també va gravar els seus propis discos, va mesclar blues i folk, sobretot. Ha estat en actiu fins fa pocs anys, ja hi ha entrevistes seues de principis de la dècada de 2010, on repassa, entre d'altres historietes, doncs, evidentment, sa gènesi de Summer in the City. Ha tocat en clubs, ha fet de teloner per artistes més famosos, ha compartit escenari amb músics molt més coneguts, per exemple, en Joe Jackson, un exponent de sa nova onada britànica, doncs, és tot un fan d'aquesta cançó que va fer Marc Sebastian quan tenia 14 o 15 anys i el va convidar a pujar en una versió també molt bona que va fer en un disc en directe. I, clar, durant la seva època a Califòrnia, en Marc Sebastian doncs es va donar el gust de convertir-se en una mena de llanterner. Ara ho comentarem mínimament en escomiat perquè això donaria per una altra secció de qui havia set el gran ídol d'infància del seu germà John i d'ell mateix, en Brian Wilson.

0: I de Pablo, moltíssimes gràcies per aquesta història. A vegades quedar un estiu a una ciutat té coses molt bones.
1: Té coses bones, sí. Jo vaig haver de fer un mes de juliol a Madrid. A veure, no li desitja a ningú, però sí que es ve que quan queia sol hi havia molt d'ambient. Mm. Hi havia algun solà en aquella època encara no construït a la Latina, que allò es convertia en una petita rave, una rave controlada.
2: I Pablo, i ben necessaris el llanternès, que si no tot vessa, i ell com a llanternès amb Brian Wilson.
1: Sí, totalment. Diuen que en Marc Sebastian va ser un dels músics que van ajudar-lo i encoratjar-lo, sobretot a principis dels 70, a fer o acabar, entre d'altres coses, els seus discos en solitari, quan es va separar per primera vegada dels Beach Boys. I també, segons explica el mateix Marc Sebastian, una de les assignatures pendents que li va quedar a Brian Wilson va ser convèncer els directius de Warner perquè li gravassin un disc el que s'havia convertit en el seu pupil. Però, clar, les grans discogràfiques doncs, manegen un altre codi. Clar. Estan programades d'una altra manera.
2: Sí.
0: I tant, Pablo, que te passis molt bé.
1: Sí, ja vos explicaré dilluns, a veure com va això.
0: A veure si te'n vou i ho puc contar.
1: Vinga, una abraçada.
2: Bon cap de setmana, Pablo.
0: Adéu, Pablo Sierra.
1: Adéu, estimat.
0: Acabem el programa amb música, també.

I d'ací mos queden res 5 minutets de programa, manco, i hem de posar la nostra píndola musical per acabar-la, avui dedicada a una banda que també vos sonarà, The Smashing Pumpkins.

0: Platòric, que encara sona aquesta Tonight Tonight, Smashing Pumpkins.
1: Tenen anys, però...
0: Sí. I avui fa 9 anys que aquest grup nord-americà de rock alternatiu va llançar el disc Zeitgeist, el setè de la banda, que va marcar el seu esperat retorn després de 7 anys de separació.

Un altre clàssic, 1979, The Smashing Pumpkins varen néixer el 1988 a Chicago, una banda fundada inicialment pel vocalista Billy Corgan i James Iha, i poc després s'hi varen afegir Jimmy Chamberlin i Darcy Bretzky, la qual cosa va completar el que seria la seva formació original.

Una altra cançó icona d'ells, aquest Today, la banda nord-americana durant aquests anys d'anades i vengudes amb integrants del grup, ha guanyat 2 premis Grammy, 12 nominacions i 7 MTV Video Music Awards de 15 nominacions. A més, 2 dels seus discos, el Melancholy and the Infinite Sadness i el Siamese Dream, figuren en la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone.

0: I d'ací avui, amb els Smashing Pumpkins. Ai,
1: érem més joves, eh?
0: Sí, però eterna aquesta música. Sí. Posant punt en aquest programa la setmana, tornant dilluns. Bon cap de setmana, Celestí Lía,
1: bon
0: gràcies.
1: Bon cap de setmana, igualment.
0: I també Miguel Soler, el control tècnic, com vos dèiem. Tornant dilluns i que passeu
1: bé.
0: Bon cap de setmana.
2: Tres ràdios, formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Notícies d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un factor.

Alaior és un gran aparador de l'art contemporani, també dels pintors locals. Comença l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio.

I és que l'Alló fa una gran aposta per la cultura i en especial per l'art contemporani. A més dels espais del LOAC, s'ha estrenat també un altre espai dedicat als artistes plàstics locals que veuran la seva obra exposada cíclicament. Tot una parlarem d'aquesta i d'altres iniciatives culturals impulsades des d'aquest municipi menorquí. Després, Toni Mulet, a Mulet, ens tocarà dos temes en directe, probablement del seu darrer disc, que se diu Es Desastre, que ja podeu trobar en vinil, i a més també ens posarà el dia de concerts i altres projectes. Per acabar, la nostra agenda amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas, i avui amb un convidat especial, Xavier Escútia, que junta amb Toni Vives actuaran aquest diumenge al claustre del convent de Muro. Serà abans del concert de la cantant de Nova York, Mary Lee Cortez, en el 25 aniversari de la seva actuació al primer Waiting for Waits el 2001. Tot amb Lluís Fortesa, amb Lluís Menéndez i també amb Andrea Sánchez a la part tècnica.

0: Són ja les 6 i 7 minuts. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el batle de l'Ayo, José Luis Benejam, que, de fet, sembla que darrerament, bé, això no és d'ara, però sí que hi ha un impuls molt important per la cultura, també dèiem, especialment de cara a l'art contemporani i a mantenir viu aquest teixit cultural del municipi. José Luis, benvingut a l'Aviador.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. Bones tardes.
0: Bones tardes. De fet, nosaltres, clar, des de Palma i des de Mallorca, a vegades és difícil conèixer tot el que feis a les altres illes, a cada un dels municipis, però sí que és cert que en els darrers anys hem parlat algunes vegades de l'OAC, que, no ho sé, troc que no és tan conegut com realment hauria de ser, no?, per tota l'obra que teniu mostrada en aquest espai.
1: La veritat és que l'OAC és un espai sorprenent, és un centre d'art contemporani absolutament fascinant des del meu punt de vista. Rep la visita d'unes 7.000, 8.000 persones cada any. Són 7.000, 8.000 persones que abans no tenien un motiu clar per venir a visitar Mos, per venir a l'O, i ara sí, amb aquesta proposta artística, cultural, tan atraient que, com és l'OAC, on trobam obres de Jaume Plensa, de Miquel Barceló, de Joan Miró, fins i tot Marina Abramovic, no? Tenim obra de Marina Abramovic que mai s'ha exposat a cap altre indret, a cap altre lloc, i que només es pot visitar vinguent a l'O, anant a l'OAC, a la Lloar Contemporani. També tenim obra de Tàpies, d'Antonio López, jo què sé, molts artistes molt coneguts arreu de tot el món i que tenen obra exposada en els més importants museus d'art contemporani o art modern que ens puguem imaginar. Per tant, efectivament, l'O té una joia. L'O és una joia, perquè sí. Venir a l'O sempre vol dir poder gaudir d'activitats interessants des de la perspectiva cultural i molt específicament des de la perspectiva de l'art. Sempre hi ha exposicions, sempre tenim actes, sempre tenim motius per passar-ho bé, per tant, per venir cap aquí. Però, sense cap dubte, dins de l'O hi ha aquesta altra joia, que és l'OAC, que efectivament mereix ser coneguda.
0: Idò, també a Mallorca tenim alguns municipis que sembla que bullen d'activitat cultural amb moltes arts escèniques, però ja no convocades, sinó a nivell artístic, no? Molt de músics, molt d'artistes, molta de gent amb inquietuds. L'O és un d'aquests municipis, també hi ha molt de teixit, molta efervescència, també entre els joves.
1: Sense cap dubte, l'O és un municipi artístic, sempre ho ha estat, sempre ha estat un municipi on hi ha hagut molts d'artistes i molta afició per l'art, molta inquietud cultural, sempre ha estat així. Tenim molta gent que es dedica a creació artística des de qualsevol vessant que un pugui imaginar. Per lo que sí, l'O és un municipi amb molt d'art, amb molt d'artista, i això queda palès, per exemple, a l'exposició Local Art, que és una exposició dedicada només a artistes a l'Orenys, que tenim en marxa des de fa unes setmanes i que està sent tot un èxit. És una exposició que està vinculada a l'OA, que és l'art contemporani, i que reflecteix un recorregut dels inicis de l'art a l'O fins al moment actual a través de 23 artistes locals, que alguns d'ells ja difunts, i tots els altres, afortunadament, segueixen entre nosaltres, que ofereixen visions ben diferents, diguem, pinzellades ben diferents entre si, no? Mirades també diferents, conceptes i tècniques ben diferents, que fan d'aquesta proposta una proposta, ja dic, pues, molt, molt atractiva, no? Com a contrapunt a tota sa obra d'artistes de caire internacional, que també tenim exposada, com deia abans, a l'OAC.
0: Idò, la veritat és que pinta molt bé. A més, clar, també tenir en compte els artistes locals, poder mostrar la seva obra a un espai bé, que està dins el mateix conjunt, no, de l'OAC. Actualment són més de 20, uns 23, i crec que se podrà veure la seva obra fins a octubre. Després anirà rotant o com ho feis perquè se pugui veure sobre de tots i sigui relativament permanent? És a dir, aquest espai se mantindrà d'ara endavant?
1: Efectivament, sí. Aquest és un projecte que té intenció de portar a terme cada any i està obert a tot aquell que reuneixi els paràmetres establerts per la comissió artística. Estem oberts a rebre qualsevol suggeriment o proposta de qualsevol artista o familiar d'artista leonenc i d'aquesta manera anar configurant les pròximes edicions o les pròximes versions d'aquesta exposició. L'actual, la que tenim configurada en aquest moment, efectivament arribarà fins al mes d'octubre i després la idea és que hi hagi una renovació d'obra, una renovació d'artistes i que tothom, aquell que vulgui, pues, tingui el seu espai en aquest local art dins de l'OAC, efectivament.
0: És a dir, que hi ha una obra de cada un dels artistes o hi ha una selecció dels 23?
1: Sí, és una obra de cada una de cada un dels artistes. Són 23 obres en total, sí.
0: Que bé. I, a més, tot això ho feis també en col·laboració amb Pinzellades d'Art, que és una galeria local, en la qual cosa també està molt bé. I mos va sorprendre també, clar, això no és d'avui, vull dir, no és una novetat d'avui, que també ho vareu presentar a Fitur. En certa manera, clar, serveix també de reclam tota aquesta part cultural. A més, vostra pala, que havia viatjat molt, sap també la importància, no, de tenir tota aquesta oferta cultural un poc complementària, no? Més vosaltres sent un municipi d'interior, no?
1: Efectivament. Nosaltres hem de generar atractius, hem de generar al·licients per fer venir la gent cap al nostre nucli urbà, cap a la nostra ciutat. La veritat és que el municipi, l'O, sí, té costa, per tant, pues, tenim zones turístiques, com altres municipis, Son Bou, per exemple, l'àrea de Cal Emporter, etc. Però el que és el nucli urbà, efectivament, pues, requereix d'estímuls, efectes de que la gent pugui venir a gaudir de tot el que ofereix el nostre comerç, de tot el que ofereix pues, la nostra xarxa de restauració i per gaudir també del patrimoni, que és ingent i molt interessant, el patrimoni del nucli urbà de l'O. I aquestes activitats, aquestes propostes culturals mos ajuden, sense cap dubte, a posar en el mapa la nostra ciutat, per cert, ciutat que ho és, des de fa 100 anys. L'O té 10.500 habitants, però fa 100 anys que va ser proclamada per el monarca de llavors ciutat i precisament enguany, i ara a prop de les festes de Sant Llorenç, que són les festes majors del nostre municipi, ho estem celebrant d'una manera molt particular, molt especial. I és projecte de local art, precisament es va presentar a Fitur. L'O és l'únic municipi de Balears que compta amb bastant propi en aquesta fira de turisme. És una plataforma des de la que donar a conèixer qui som, de on venim, què feim, cap a on anem, i per, sobretot, posar en valor, pues, tot l'atractiu cultural, no?, des que estem xerrant. I aquest projecte es va donar a conèixer a Fitur amb il·lusió i amb l'esperit de promocionar i honrar l'art i la cultura de la nostra ciutat, la ciutat de l'O, així com de tots els artistes, no? Donar a conèixer tots els artistes i tots els artistes que fan possible que aquesta exposició sigui una realitat en aquests moments, no?
0: I de vegades trobam a faltar un poc més de xarxa entre els diferents municipis de les illes, no? I criticam, entre cometes, el fet que no hi hagi, no sé si ara realment hi ha aquest vol directe entre Eivissa i Menorca, per exemple, aquest pont que se troba molt a faltar també. Notau manca de visita de gent de les illes que se mou?
1: La veritat és que sí, que nosaltres a l'O, per exemple, ahir celebràvem la nit en Candela. La nit en Candela és una nit realment, no sé com que tot ho vol dir, única a les Illes Balears. És veritat que no et celebra cap altra població de les nostres illes, només a l'O la podem trobar. És una nit veritablement romàntica i molt entranyable, perquè en el centre històric de l'O, apagam l'enllumenat públic, ens anem 4.000 espelmes, 4.000 candeles, que posem a una banda i l'altra dels carrers i en els voltants de les places, del casc antic, i s'estableix d'aquesta manera, en les espelmes enceses, un recorregut que només compta en la llum de les candeles, no? La penumbra de la llum de les candeles. És realment increïble, no? Redescobrir la ciutat, inclús per als propis residents habituals de la ciutat, de l'O, redescobrir la ciutat d'aquesta manera, sense enllumenat públic i amb aquesta llum tan especial. I en aquest recorregut, en aquest itinerari, cada poc, a diferents racons, tenim actuacions artístiques, tenim propostes audiovisuals, tenim dansa, música, tot molt variat, i és espectacular, realment, l'atmosfera que es crea és una atmosfera molt, molt, molt particular. I va ser ahir, per exemple, i sí que hi ha, per exemple, molta gent de Mallorca que ens ve a visitar quan aquestes edicions de la nit en Candela de l'O es celebren, no? Per exemple, molta gent de Mallorca, també alguns eivissencs, si l'està menys, però també ens visiten alguns eivissencs, a part de, pues, quantitat, lògicament, de turistes de qualsevol nacionalitat, de resta d'Espanya, evidentment, que estan passant les seves vacances a la nostra illa o específicament en el nostre municipi. La nit en Candela és un gran atractiu que es du a terme al llarg de 5 o 6 dijous d'estiu cada any. Fa ja, pues, 7 anys que ho estem fent i és un autèntic èxit. És una d'aquestes activitats, una d'aquestes iniciatives que posen-lo també en el mapa.
0: Que bé, idò, moltes coses. També teniu ara en l'estiu el cinema a la fresca, en el pati de la Lluna, del convent de San Diego, i moltes altres activitats que la veritat és que mos agradaria poder visitar més sovint al Banco des de Mallorca, i recomanem a tothom, que la gent de Menorca, evidentment, però la gent de les illes que viatgi cap allà, que faci també aquesta aturada a l'O, en aquesta ciutat menorquina, que avui està molt ben representada pel seu val, que és José Luis Benajam, que sempre miren d'estar al dia i mantenir viva tota aquesta part cultural. José Luis, moltes gràcies. Mos ha agradat molt tota aquesta part de suport als pintors, als artistes plàstics locals, i no volien deixar perdre una oportunitat també de tornar a parlar de l'OAC i de promocionar-lo, tot el que puguem, al Manco des de l'Aviador, des d'aquest espai de cultura d'Ivetres Ràdio. Moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per el vostre interès, com sempre. Gràcies i fins a proper.
0: Moltes gràcies. Adéu.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música en viu.

0: Només són jo que aplaudesc, però mos encanta tots els que t'acabam d'escoltar, Toni Mulet, Amulet. Moltes gràcies per haver vengut avui a l'Aviador a ensar guitarra i amb el teu talent a mostrar la teva música.
1: No, gràcies a vosaltres per convidar-me, és un plaer.
0: Idò, aquest és un dels temes que trobam en el teu darrer disc, que has publicat bé ara fa un parell de mesos, mitjans maig, una cosa així, i que a més vares titular El desastre.
1: Sí.
0: És un títol que no m'esperava, venint de tu, que sempre tenies aquesta part tan... no vull dir alegre i positiva.
1: Optimista, pot ser.
0: Sí, no depressiva, no podríem dir com artista.
1: Jo crec que continuo amb la mateixa idea. El que passa és que amb aquest disc vaig tenir una mica la necessitat d'il·lustrar com el desastre com a motor de canvi, no? Que moltes vegades hi ha moltes coses a la nostra vida, molts canvis, moltes evolucions, molt de creixements personals, professionals, el que sigui, que comencen de desastres, no? I cadascun tenim el nostre, i el disc, com a bon cantautor, sempre pecam de tirar les coses cap en el camí de les relacions romàntiques, no? Perquè són una eina per comunicar coses i comunicar coses que ens fan mal, molt honestes i molt útils per comunicar aquestes coses, però en el final jo crec que també xerra de manera universal de com païm, de vegades, no? Aquests desastres i aquestes ruptures, ja sigui en coses de la nostra vida amorosa com en coses de la nostra vida professional, familiar, sentimental, el que sigui.
0: Tot el camí ajuda a avançar, al cap i a la fi, sí. I també per als creadors, es vulguis o no, un poc de font d'inspiració, no? De vegades, els patir o...
1: Sí, a més de que bueno, és part de la nostra manera de viure, no? De com anem equilibrant, no? De vegades la balança de lo bo i de lo dolent, no? I com de vegades les coses dolentes també t'ensenyen a valorar més les coses bones que te venen a la meva vida. Jo, de fet, personalment, amb el procés de desastre m'hi sento molt emmirallat amb el procés que he patit a nivell de creació artística, no? Que hi va un moment en el que, bueno, veníem des de l'iri de joventut, de sortint de la pandèmia, de volcar-ho tot cap a una expressió creativa, cap a una expressió artística, i a voler-me dedicar en això i veure com de vegades una cosa que disfrutes moltíssim de fer, com és la música, també hi ha moments que te pot generar ansietat o te pot generar coses negatives, no? Te pot passar per damunt, no? De la situació, de vegades. I precisament jo en aquest disc una cosa que m'ha ajudat ha estat a retrobar-me amb això i a plasmar-ho a través de la història d'una ruptura i de com després de la ruptura tornar-me a recuperar una mica la sensació de tenir ganes d'estar allà present, no? A la vida en general. Jo m'hi sento emmirallat una mica amb el procés que he tingut amb la música aquests darrers anys.
0: Idò, molt bé, perquè és vera que, jo t'ho deia abans d'entrar a l'estudi, que recordava que, clar, després d'Herbera, que vas tenir una pujada tremenda i un moment així alt, record que m'agradaria dir, no, ara m'aturaré un temps, un any, això... Mm. I jo vaig dir, no, com passa? Però és vera que ha passat volant aquest temps, sí. Has tornat... fa temps que has tornat, vull dir que no va durar tantíssim bé, és necessari de vegades aturar, com dius, sí. Replantejar i començar una etapa nova.
1: Sí, perquè aturar te permet plantejar per què ho fas, no? I crec que no és una cosa única de la música, tot i que amb companys i companyes de l'escena, tant sigui d'aquí com de Catalunya o del País Valencià, això és una cosa que l'hem xerrada i que crec que mos passa una mica a tots, que hi ha moments en què necessites aturar per poder fer una anàlisi de com ho estaves fent, de per què ho estaves fent, de per què ho vols fer realment, de com ho vols fer a partir d'ara, no? I trobar una manera que sigui sostenible, no? Perquè crec que amb ser actual, amb el moment actual que vivim, on tot està extremadament democratitzat a nivell de creació, que tu que teva amb un micro i un portàtil te pots gravar 10 discos si vols, la pressió que tenim de vegades per fer les coses d'una determinada manera pot ser sense... sense aturar-nos a pensar tant de quina manera les volen fer, no? I la pressió aquesta de vegades te passa per damunt, no? Perquè sembla que si no fas les coses d'una determinada manera no tocaràs en segon quin puesto. Si no fas les coses de determinada manera no estaràs en els mitjans de comunicació, no te faran cas. Si no fas xarxes, la gent no te veurà. Si no fas I estàs més pendent de lo que has de fer, de lo que vols fer, no? I aturar de vegades te permet rompre la roda, no? I poder tornar a analitzar per què ho vols fer.
0: Veure que és important i que no ho és en aquestes coses. Antoni i na Xisca, s'han afegit en aquesta fornada d'artistes que també volen dir la seva en relació a la situació actual, al territori, ho han plasmat tots junts a un tema que trobaven aquest darrer disc, Es Desastre, la cançó és In Paradise.

0: És un altre dels temes que trobam a Es Desastre, que a més, Toni, fa dos dies que va arribar el vinil, hi ha camisetes, m'encanta la portada. I bé, i ara parlarem també una mica dels videoclips i de les imatges que heu fet per acompanyar-lo. Què representa la portada? Ui, ja no te sentim, ara tot d'una... Te sentirem, Toni.
1: Dic que la portada és... O sigui, ja fa molt d'anys que faig feina amb Arnau Fernández, que és un company d'aquí de Mallorca, que ara tenim la sort de fer feina junts 24-7, i és, ja fa... Tots els discos els he fet amb ell, amb aquests dos darrers els han fet també en col·laboració amb Alba Font, i jo sóc molt de confiar cegament en el que me proposa la gent que faig feina, perquè per qualque cosa feim feina junts, per qualque cosa mos hem triat una altra per acompanyar-nos amb aquest camí, i quan els hi vaig explicar el concepte del disc, tant en Arnau com en Alba, una de les coses que vàrem veure és que, bé, que hi havia una part del disc que continuava sent una mica l'amulet que coneixíem tots els que havíem participat del projecte, no? Que era l'amulet potser més íntim, més com la cançó que he tocat en el principi, o algunes altres que hi ha en el disc, però després a la vegada hi havia un amulet reimaginat, no? Que potser surt en aquesta cançó que heu escoltat ara, Sedim Paradise, que han fet en la Xisca, perquè realment ha estat un treball de molta experimentació, no? I crec que el que vàrem intentar va ser que a la vegada se mantingués una mica l'essència a nivell visual de lo que havíem estat fent fins ara, no? Amb una cosa una mica abstracta, són totes les portades de tots els singles, inclòs la del vinil, són unes litografies, unes xenotípies, perdó, d'algues que se varen fer durant el segle XX, i tot són aquestes cianotípies reimaginades d'una manera que també representin aquesta sensació d'una cosa nova, una cosa una mica forçada, no? També amb els colors, una cosa una mica destruïda de vegades, que era una de les coses que en aquest disc mos feia ganes, no? En plan, agafar el que havíem fet fins ara, rebentar una mica i poder tornar a començar des de zero segons quines coses que de vegades també fa falta.
0: I aquesta cosa, bé, guapíssima, la portada, el disc, tot. El tema que escoltàvem, un poc de denúncia, ara de cada vegada en sentim més, cançons sí, bon d'aquest tipus, un bon desastre, aquí sí que el tenim, un bon desastre. I a més, en Xisca també diu, dona bastanta branca, tu també, a la lletra que podeu escoltar, recuperar, a les plataformes, bé, també és un disc que hem de dir que s'ha publicat en Cucavela, que te dona sempre suport, sí. I a part de la col·laboració de Xisca, n'hi ha d'altres, algunes desconegudes, que m'agradaria que comentassis.
1: Sí, bueno, jo sempre m'agrada molt col·laborar, sempre ho entres com una part del procés, que per jo és imprescindible, perquè bueno, cadascú tenim maneres d'escriure, de produir, de compondre molt diferents els uns en els altres, no? I col·laborar amb qualcú implica... compartir i formar part del procés de l'altra persona, no? Per exemple, una Xisca en aquesta cançó d'Imparadai, jo és el meu estil, sí que és vera que estem a de fer cançó amb un missatge de crítica, amb un missatge social, de protesta, era una cosa que tenia la gent des de feia temps, que me feia ganes fer-la, però, per exemple, jo tinc el meu estil d'escriure i de plasmar el missatge, és més sutil, més irònic, pot ser, en canvi, una Xisca té aquesta ràbia, no? Té que és una cosa... Sí, aquesta sí. Ràbia sembla que és una emoció que avui en dia no poden tenir, no? La ràbia, sembla que la mínima que mostram una mica de ràbia envers les coses, de sota ja mos tillen de violents. I per exemple, una Xisca aquesta ràbia la necessitava en aquest tema, no? I és una cosa que si l'hagués hagut de fer jo pel meu compte, no l'hagués feta. I me passa el mateix amb les altres col·laboracions, que en aquest disc són Jojo i Maria Ribot, que de fet els van enganxar a les últimes, perquè ja es varen gravar el tema al setembre, el varen publicar al novembre, i al gener ho estaven deixant, o sigui que va ser de les darreres coses que han fet amb música i a nivell de col·laboracions, i amb en Pere Joan Company, que en Pere Joan Company, per qui no el conegui, m'ha estat acompanyant a mi amb el banjo i amb la guitarra des del 2019, que varen començar, i va començar el seu projecte en solitari fa un parell d'anys, I quan, bueno, la cançó de Hippie era una història que ell ja la coneixia, la història que conta la cançó de Hippie, ell ja la coneixia perquè l'havíem xerrat i l'havíem viscut, no junts, però de manera simultània, potser, i poder-li poder compartir estem amb ell també va ser una cosa molt xula, també intentant que les parts, una cosa que crec que és guai de les col·laboracions d'aquest disc és que les parts de lletra que canta cadascun són escrites per cadascun, no? I no és... pot ser diferent de com ho havíem fet fins ara, que jo escrivia tota la lletra i llavors triàvem qualcú que col·laborés, no? I en aquest cas sí que és l'essència de cadascun, fins i tot amb la Xisca, la cançó l'hem produïda junts, amb en Pere Joan, la seva part, la va produir ell de manera exclusiva, en Josep i Maria Ribot, el mateix, i crec que és una manera també de que se plasmi una mica més la personalitat de cada artista i també de jo, a nivell personal, poder conèixer també altres maneres de fer feina que tenen ser altra gent, per tant, per jo és molt enriquidor i crec que pel disc també.
0: Que bo, Toni. Conversar amb en Toni Mulet. A Mulet avui ha estat tan generós de venir a presentar el seu disc, però tocant en directe, encara que el sentim també de fons i el podeu recuperar a les plataformes. És vera que, encara que fas música actual, folky, un poc, cançó d'autor, ja has ficat molta d'electrònica, però no així de passada, sinó ben present, a molt de temes del disc, que entenc que també és una evolució i que una cosa no lleva salta. Te sents còmode amb aquesta part?
1: Sí, perquè o sigui, és una cosa que a mesura que han anat passant els anys i han anat passant discos i cançons, música és música i és igual. O sigui, sí. Arriba un moment en què sí que potser en el principi intentes cenyir-te més a una certa estètica, no? Estètica musical o estil, com li vulguis dir. Sí que en el principi potser ho intentes més perquè te dona una sensació de control, no? I de comoditat. És dir, ostres, mira, faig aquest estil, sé les meves referències, sé el que faig i tal. Però a mesura que passen els anys i vas coneguent gent nova i vas col·laborant, jo, una cosa que crec que me representa molt, tant jo com en el projecte com a tal, és el que dèiem abans, no? Trobar-te amb diferents persones dins l'estudi, fora de l'estudi, damunt l'escenari i tal. I això te fa conèixer moltes maneres diferents de fer feina i fa que puguis anar incorporant una mica coses que t'agraden de cadascun, no? I, per exemple, en l'electrònica, amb la Xisca fa moltíssims anys que estem fent coses junts, encara que no totes hagin sortit ni totes siguin evidents, però, vull dir, fa moltíssim de temps que estic col·laborant amb gent que té estils completament diferents i maneres de fer completament diferents, i això fa que arribi un moment en què ja no vegis estils, sinó que vegis recursos, no? I crec que una cosa que hem intentat en aquest disc és no cenyir-nos a una estètica o un estil molt concret, sinó deixar que cada cançó una mica tragués la seva personalitat de manera una mica sense cercar-ho, no? En plan, estem a l'estudi, que necessita aquesta cançó, necessita això, no mos aturam a pensar si això és d'un estil o és d'un altre, no? És un recurs i la cançó ho demana, per tant, endavant, no? I ha sortit una mescla de manera molt poc premeditada. Realment ha sortit una combinació d'aquest estil més folk i d'un estil més electrònic de manera molt natural i bueno, és el disc. De vegades arriba un moment en què el disc és el que és i tu ja passes a un segon pla amb el que vols o el que no vols.
0: Així és, i del disc se diu Es desastre, es de Mulet. Podem avançar algun concert o tens molts aquest estiu?
1: No molts, perquè com que també part de la corolla que vaig tenir quan vaig decidir fer l'aturada va ser per una mica per la pressió dels concerts, no? Per al final, quan no vius d'això, arribes cap de setmana, quan és teu únic moment per aturar i reposar i trobar-te que tens dos concerts o tres aquell cap de setmana, arriba un moment que segons quin concert siguin dius, no sé si me convé, però sí que en faran dos perquè tenien ganes de presentar aquest disc en directe aquest estiu, que són ara aquestes setmanes, la setmana que ve és divendres dia de 7, serem a Santa Maria amb el Suasi i amb els Islanders, a més de DJs del poble, que bueno, jo que soc de Santa Maria, tocar per festes pues sempre és una alegria
0: i baixar a la plaça, no?
1: Sí, i et jugar a casa, vull dir, això sempre és més fàcil i agraït a l'Ajuntament per confiar en jo. I després, la setmana següent, dia 25, que és dissabte,

0: Serà molt bo, jo crec que qualque dia tornarà, ara han de partir i qui sap si d'aquí uns anys poden tornar. Toni, quin tema faràs per acabar?
1: I tancaré amb la primera cançó que vaig publicar d'aquest disc, que és Cor Marí, i bueno, xerra, és una frase de Fernando Garfella, un bussejador que va morir, no recordo exactament quin any, bussejant per de vora la Dragonera, i és una frase que, bueno, no sé fins a quin punt és 100% real la història que m'arriba, però que un company que fa feina a la mà i tal, m'ha dit que era una frase que la deia, que era de el cor marí sap volar, però a ell li agrada més nedar. Una miqueta aquesta frase que m'ha inspirat i d'aquí va sortir aquest tema que es diu Cor Marí.
0: I amb aquesta cançó t'agraïm moltíssim, Toni Mulet, que hagis vengut avui a l'Aviador. Enhorabona per aquest disc nou, Es Desastre. Moltes gràcies.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
4: I deu pràcticament 10 minuts perquè siguin les 7 en aquesta part final de l'agenda. Saludam en primer lloc a David Ventura, que ens acompanya des de les Pitioses. Com estàs, David?
5: Molt bé, molt bones tardes, estupendament.
4: Que bé, i d'hora parlarem de tot el que hi ha per fer a Eivissa i a Formentera aquest cap de setmana, però abans volem sentir una música i parlar-vos d'un concert que tindrà lloc aquest diumenge.

I d'aquest dia 12 de juliol, però de fa 25 anys, se va convocar el primer festival, la primera edició del Waiting for Waits. Aquest diumenge se'n celebrarà aquest aniversari i un dels músics que hi actuarà com a

0: No ho he dit a l'ONE, però amb un grup que actuarà abans d'aquesta artista que escoltem de fons, Xavier Escutia, que estarà juntament amb Antoni Vives fent bé, una mitja dotzena de temes per encalentir l'ambient. Xavier, com estàs? Benvingut.
1: Hola, què tal? Com estàs, Mònica? I que sí que pot dir Talone, eh? No hi ha cap problema.
0: Sí, no fan Talone, no? Contem-nos-ho, tu hi eres aquell dia, el dia de s'estrena de l'actuació d'aquesta cantant de Nova York?
1: Idò, mira, no hi vaig ser. Quan en Tomeu va fer el primer Waiting for Waits, que ho va fer a Sala Sonotone, si no record malament, vaig poder anar. Però sí que vaig veure qualque vegada que hi havia una botiga de discos que duia en Lluís Segura i els duia les hores baixes a fer acústics abans de... I crec, recordo haver vist Will Are Grand Conspiracy i alguna cosa més, val? Sí que després, a partir d'aquí, sí que he anat pràcticament tots els concerts que va fer durant els principis dels anys 2000 i tal. Això va ser l'any 99, si no record malament. O l'any 2000, no, 2001.
0: 2001.
1: 2001, sí. I sí que he anat després en els concerts que els ha fet en Lisboa, ha fet a Arca i tot això, però en els primers que va fer la Sonotone no hi vaig ser, no.
0: Però bé, Merily Cortes arriba avui mateix, diumenge actuareu en aquest espai tan especial. A Muro, vosaltres fareu amb Antoni Vives un repertori especial, no?, de just aposta per aquesta edició. Què fareu?
1: Sí. Mira, bàsicament, el que mos va demanar un poquet en Tomeu, val?, que era agafar cançons d'artistes que havien passat per Waiting for Waits i tocar cançons seves, no? I hem triat una de Will Are Grand Conspiracy, una de Neil Casal, el Salsia, una altra d'en Tom Waits, òbviament, que és obligatori a qualsevol event de Waiting for Waits. Crec que hi ha dues cançons d'en Richard Thompson i una d'un dels meus artistes preferits, que són Robin Hitchcock, que també va estar dins el festival, crec que l'any 2004 aproximadament el va d'un Tomeu Arca.
0: Uh-huh. Idò, també hi haurà músics locals, a part de Toni Vives i Xavier Escutia, que actuaran abans d'ella.
1: Sí.
0: Clar, han d'anomenar també els músics locals, algun d'ells que també ha estat a Los Valendas, no?, i a La Granja, en Juanjo Tomás, i també hi haurà dos joves, na Clara Botín, que tocarà la flauta, i en Tomeu Bandini Gomila, el teclat que s'esfí d'en Tomeu.
1: Ahà, val, doncs mira, no ho sabia, la desfí d'en Tomeu.
0: Què dius?
1: Primera notícia. Me sembla fantàstica, és una segona generació. Entens que
0: bé,
1: que agafi relleu.
0: Xavier, idò, en aquesta part de l'agenda tenim en Gavi Rodas, que avui mos ha destacat un concert per tot el cap de setmana, i és justament el vostre.
2: Buenas tardes. Mi principal recomendación para este fin de semana es acercarse a Muro. En el claustre del convent, a partir de las 8:45, actúa Merily Cortes, cantante y compositora residente en Nueva York, ha sido telonera del mismísimo Bob Dylan, que se dice pronto. Estuvo hace 25 años en el nacimiento del ciclo Waiting for Waits y para celebrar esta efeméride, regresa a Mallorca. Una actuación que no hay que perderse. Purple dresses,
0: purple cars. M'havien d'escoltar un poc també de Valendas. Xavier, ja ho han sentit, serà a Muro. Fa molt de temps que no tocau vosaltres amb Antoni. Vos fa ganes tornar a pujar a un escenari?
1: Sí, ens fa ganes, però el que passa és que nosaltres ja fa bastant de temps que... Jo crec que va ser, el punt d'inflexió va ser la pandèmia, no? Mm. Que va ser en el moment que varen deixar de tocar durant un parell d'anys i després ja mos va costar un altre pic tornar a agafar el mateix ritme, però sí que el dia que sorgeix alguna cosa mos posaran les piles i tocam, val? A més que sobretot és que mos ho passam bé, són dos col·legues. Fa el primer concert que varen fer plegats el varen fer a Sant Francesc, que en el teatre de Sant Francesc, que ja a la plaça de Santa Eulàlia a l'any 80, és a dir, fa 46 anys, val? Vull dir que...
0: Ja està bé, eh?
1: Sí, ha estat el company musical que més temps m'ha durat, vull dir, a part que som amics i mos ho passant bé amb dues guitarres, vull dir, no hi ha molta complicació, eh?
0: Que bé, doncs, Xavier Escutia, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts.
1: Moltes gràcies a tu, Mònica, per pensar en nosaltres.
0: No, vale. Molt de gust i llarga vida a en Tomeu Gomila i a les seves convocatòries de festivals, se diguin...
1: Sí, com es duri.
0: Com se diguin,
1: que
0: exacte.
1: Que duri molt d'anys.
0: Exactament. Moltes gràcies, que vagi molt bé diumenge.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Gràcies. Adéu. Adéu. David, conta-mos, què tenim a Eivissa i Formentera?
3: Mira, a Eivissa tenim festes patronals, dos en marxa, Escarà i Escovells. A Escovells, aquest dissabte, tenim nit de rock amb Fuss Project i La Hoguera, que és la setmana passada ens deia que trobava a faltar grups de tribut.
0: Sí.
3: I aquí teniu un grup de tribut a Extremoduro.
0: Serà, sí, senyor.
3: Ja hem complert la cosa, afortunadament. Serà a partir de les 9. I Escana, el dissabte tindrem Fire, Barbena Popular, Concert de los Varadero i Correfoc a les 11 de la nit amb els nostres ferits. Aquest dissabte també dos altres cites als Endèmics. Folk Indie al Mercadet d'Estiu de Sant Josep, a partir de les 12 del migdia. I al vespre hi haurà la peça teatral Els Corsaris, d'en Vicent Tur, interpretat per Miquel Vingut i Alejandro Varela, i música de Miquel Àngel Aguiló. Serà al pati del Museu Etnogràfic de Can Ros a partir de les 10 de la nit. I ja de cara a la setmana que ve, el proper dijous, hi ha una cita a l'escenari Venice Bay de Cala de Bou amb l'actuació dels Lala Love You, a partir de les 8 de la tarda. S'ha de dir que després hi haurà un after party a la sala nocturna de l'Hotel Los Felices. I aquest cap de setmana s'ha de dir que continua a Formentera el cicle de música a les places, divendres a la de Sant Ferran i dissabte ja a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.
0: Que bo, quantes coses. T'he de dir, David, que la setmana que ve un grup tribut a tocar Palma que se diuen These Smiths i que fan tribut als Smiths. Tu hi aniries en aquest o no?
3: Tribut als Smiths?
0: Sí.
3: Magnífic. El que passa és que fer d'impersonato de Morrissey és una enormíssima responsabilitat que et posa sobre les teves espatlles, eh? No tothom és capaç de fer-ho.
0: Tens tota la raó. Anem a escoltar que mos proposa Nana a Menorca. De fet, hi ha una proposta singular que nosaltres, si fóssim, també hi aniríem. Anem a escoltar-la.
4: Hola, hola. Jo, sobretot, us recomano que cap de setmana no us perdeu la inauguració del Festival Pedra Viva, que torna després d'un any de repòs. I ho fa amb una peça que fins ara no s'ha vist estat espanyol i que de moment sembla que només la podrem veure a Menorca. És una peça que transforma el paisatge en un escenari amb unes estructures flotants i damunt d'aquestes estructures hi ballen amb un llenguatge escènic molt arriscat. És una proposta que fa moltíssimes ganes. És avui divendres a les 7 i a les 9 a Hausen am Wirth, a Silla del Rei, i es diu El pes de l'aigua. Això és la meva recomanació destacada.
0: Moltes gràcies, Anna Gornés. A part d'aquesta proposta, que ja ho heu sentit, és avui a les 7 i també a les 9 a Hauser i en Wirth, a Maó. També tenim el concert inaugural de la 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Joventuts Musicals de Ciutadella. Tindrà com a obra central la Simfonia del Nou Món, de Dvořáka, i també tindrem una proposta, això serà avui a les 9 en el Teatre d'Esborn, i en el claustre avui Javi Medina Dina en banda, demà Lucía Fumero presenta Folklore i diumenge Rob Clearfield actuarà també dins del cicle de jazz dels diumenges. I David, ahir vares anar de festival, se pot contar alguna cosa?
3: Sí, bueno, s'ha de dir que jo estic a Barcelona, vull dir, perquè m'he vingut al Corulla Festival i molt bé, ahir vaig veure, ahir vaig veure el Suet. O sigui, a veure, ahir hi havia gent d'edat perquè actuaven Suet i Pixies, imagina't. Doncs gaire jovent no hi havia, però hi ha una cosa admirable, que és el senyor Brett Anderson, que té 58 anys, com es movia. Bueno, és una cosa... És tot un exemple pels que ja també tenim una edat. Ens encaminem cap a aquesta. Mira el que ve. I avui, mira, ara d'aquí poc actuarà l'Is, i després, bueno, venen els Arde Bogotà, que a mi no em convencen, però que a la gent els agrada moltíssim. Vindran aquells dos italians que fan Italo Disco i que fumen i beuen mentre es punxen, i que s'han fet molt virals, i que són magnífics. I també estaran perquè surt, i també estaran
0: molt bé.
3: Molta gent, en definitiva.
0: I de molt bé, això a Barcelona. Jo vaig cercar festivals a Eivissa i no vaig trobar res. Sí. I deia, clar, ets a Barcelona.
3: No, a Eivissa com ja està, molt,
0: David,
3: ja el sonarà el mes d'octubre.
0: Hem de partir. A Madrid també molta gent s'ha anat al Mad Cool, però nosaltres tornarem dilluns a partir de les 6. David Ventura, moltes gràcies i a tots molt bon cap de setmana. Adéu.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio?
4: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí.
6: Que quan plou, que arriba anyat,
7: que programa de ràdio.
6: Però nosaltres, a veces enrere. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Treveria.

0: TV3 Ràdio és diversitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: IB3 Ràdio és música.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba,
2: sí.
1: Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

IB3 Ràdio és diversió. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Aquesta setmana ens han contat el cicle vital de les cigales, uns insectes que poden passar entre 4 i 17 anys sota terra, alimentant-se de la saba bruta de les arrels, amb paciència, perquè saben que no és precisament un aliment molt nutritiu. Ells o elles ho accepten i quan estan preparades i se senten fortes surten a la superfície totes plegades i els mascles es posen a cantar quan més fort millor. No hi ha embolic ni embull que valgui. Ells canten i elles elegeixen. I al cap d'uns dies, bluf, moren. Ja han fet la seva feina. El somni per nosaltres seria poder passar l'estiu escoltant les cigales davall un pi i en l'aire de la mà.

0: La llamba, aquesta cançó mexicana que canten Joana Pons i ses guitarres. Començam aquesta conversa avui amb quatre paraules, ses paraules que han tractat durant la setmana i que ja ha deixat entreveure la introducció, que són cigala, acceptar, somiar, i me'n queda una que és embolicar o embolic. Jo m'estava embolicant. Mar Fèlix, com estàs? Benvinguda.
1: Molt contenta d'estar aquí, gràcies.
0: I nosaltres de tenir-te en el teu costat, en Xema González. Com estàs?
2: Estic molt content i molt suat.
0: Bé, no te preocupis, no passa res. Ara tu comença a respirar, eh?
2: I... jo crec que transpir més que respir.
0: Però tu saps que està molt relacionat, també.
2: Sí.
0: Val, i posar-se vermell i totes aquestes coses. Així que tu ara baixa pulsacions. Pere Sua, com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Moltes ganes de tornar-se aquí en aquestes converses.
0: Molt bé. Jo sé que ells dos estan preparats per veure-te en el Castell i Bellbé. Jo ja vaig tenir la sort de veure De Bon Canta Suau a Raixa, eh? I un espectacle preciós, una gentada.
3: Sí, és com un petit miracle poètic que una cosa tan petiteta de poesia estigui arribant tanta gent, però bé, no intentarem que segueixi.
0: Que segueixi, això és que la gent té ganes de poesia i de connectar amb les paraules i amb el cor. Vinga, anem a fer la primera ronda, amb la primera paraula, que jo crec que mos pot dur per llocs que no imaginam. A veure, Marc Fèlix, cigala.
1: Sí, sí que mos durà llocs que no imaginam, perquè a casa meva, en Nadal, menjàvem cigales. Llavors jo me'n vaig a Nadal i a la reunió familiar, era quan el meu pare es posava a cuinar, posaven cançons i estàvem tots contents. Era un moment molt familiar i molt especial. Llavors la paraula cigala m'ha dut a la meva família d'origen i a aquelles reunions.
0: Que no són les cigales que ja deien començar. Exacte. Aquestes són les de la mà. Molt bé, molt bé. I m'imagino que ets escamarlans, no?
1: El que són els escamarlans, que nosaltres decidem cigales.
0: Molt bé, perquè aquesta setmana hem diferenciat també l'insecte dels marís, de la cigala mallorquina, que és un bitxo molt diferent, i de l'escamarlà, que és un altre tipus de marís. Cigala en castellà.
1: És que quan vaig anar a Eivissa vaig veure cigales.
0: Sí.
1: Però que no tenen res a veure amb el que jo deia, cigales. I me van explicar que això sí eren cigales, no? I que eren caríssimes, i de fet només les he menjat una vegada en la meva vida.
0: I n'hi ha poquetes, sí. A veure, Xema González de Los Hoyos, cigala.
2: Bueno, per anar-me a un altre costat, jo penso en el cant de la cigala, no? Que ara és omnipresent. Ara, durant l'estiu, és com aquesta banda sonora que tenim, que crec que acompanya molt bé aquesta calor... important que tenim, no? O sigui, quan més altes de volumen, quan més agudes, més calor. No? Mm-hmm. A mi me fa aquesta sensació, la cigala.
0: Sí, i encertes, eh? Perquè vam xerrar amb en Miquel Àngel Miranda, professor de zoologia de la universitat, i mos ho deia això, quan més temperatura, més fort canten les cigales, i així també les femelles saben on anar. El que no me va acabar de respondre és si anaven totes en el mateix, insecte, o com s'ho feien per no embolicar-se. No, no
2: per això moren així, no? Que de vegades te les trobes així, no? Te trobes com només a part de fora.
0: Te trobes com que muden, sí. I per això se pensa la gent que exploten de tant de cantar. I no exploten, pobretes.
2: És un mite, això, no?
0: És un mite que ja tombam aquí a la ràdio pública. Sí. Vos quedeu més tranquils, jo no sé si ho heu pensat mai. Però suau, cigala.
3: Jo m'agrada mantenir cert mites, no? Vull dir, per mi les cigales seguiran rebentant, no? A vegades en mallorquí ho deia, no? Que rebenti com una cigala, no? I sí, a mi també me recorden en el cant de les cigales, no? Aquest cant gairebé una mica oníric o lisèrgic, jo diria, fins i tot, no? I a més té això, no?, que se produeix en un moment en què sol haver... quan fa tanta calor, és com si el món s'insonoritzés i de cop elles arrenquen amb aquella fúria, no? I és com una cosa... A mi, la veritat és que la calor no m'agrada. Som un home més d'hivern que d'estiu, però sí que és vera que en determinats moments, quan té aquella quietud al migdia, et sentís cant de les cigales, és una cosa que és com a hipnòtica, que té un cert magnetisme. Mm-hmm. Té un cert magnetisme.
0: Sabó com fan el soroll aquest, no? Renou? Xema?
2: A mi m'expliqueu.
0: No, tu has de saber o no?
2: No ho sé. A veure, no sé si és frotant, m'imagino que és frotant. Mm-hmm. Frotant de cames, ales... Supos que frotant ales.
0: I no, Marc, se m'ho així com si veies un xa-xa-xa.
2: Així, no?
0: I dona, un altre mite que podem tombar, que és que tenen una espècie de placa aquí de dins l'estómac. Sabeu, i mos deixa en Miquel Àngel Miranda, sabeu aquelles granotetes que tenien quan eren petits, que sí, feien clic, clic, clic, clic, bé, però tenen una espècie de placa com aquesta, i això és el que vibra. I quan de més calor, més vibra. I diu que poden superar 100 decibelis.
2: No, no, és moltíssim.
0: Flipau.
2: I és el que diu en Pere, no? Que tenen aquest punt quasi de trans, no? D'estar de, sí, un sí, estat així...
0: Sí. Mira, anem a escoltar un cant de cigala. En Toni Cardell és en el control tècnic. Toni, posa-ho en bucle, que dura només 5 segones. I aquesta és una cicada orni. Aquesta és la que tenim aquí. Aquesta, Xema, segur que n'has enregistrat d'aquesta.
2: Sí, de fet, volia compartir avui un parell d'enregistraments, però com que duc aquesta vida desordenada i mig caòtica, no m'ha donat temps. Però clar, aquesta és una.
0: Aquesta és una.
2: Però sí, en tenim... És que jo crec que en tenim moltes.
0: Pot ser. És que en Miranda mos va dur cap a una pàgina on hi ha sons de cigales de tot el món i me va dir, aquesta és la que tenim aquí. I que és la cicada orni. Pot ser que n'hi hagi diferents tipus. Eh? Sí,
2: sí. I després, jo una cosa que m'ha donat, sobretot a Sud-amèrica, que fa molta calor també, és que hi ha altres tipus de cigales i canten diferent també.
0: Mm, sí, sí.
2: I, de fet, més calor, més agut. Jo no sé, m'agradaria demanar-li en aquest home si hi ha una relació entre això, la tessitura més alta i la temperatura.
0: No, a mi m'ha xerrat de elevava. No li vaig demanar si volum era de greu o agut. Si no és volum, sí que s'elevava segons la temperatura.
2: Clar, i està sent un recurs molt, molt utilitzat els darrers temps en aquestes coses de la gravació de camp i tal, utilitzar sons de cigales i jugar amb la velocitat de la gravació. Mm. No? Vas reduint la velocitat i va baixant els... Això, la tessitura, no? I... No, és un recurs molt interessant.
0: I te pot servir com a recurs musical, no? Cantes
2: total,
0: cigales,
2: total. A mi, pensa que moltes músiques i moltes, fins i tot moltes maneres de parlar venen donades un poc per l'ambient sonor. Mm. O sigui, que imitem allò que sentim. I jo crec que hi ha diversos instruments que imiten aquesta... Mm.
0: Sí, de fet, i ara me'l recorda, aquesta placa se diu timbal.
2: Veus?
0: Fantàstic,
2: veus,
0: eh?
2: Veus.
0: No, és que a mi m'ha flipat la xerrada amb el Miquel Àngel Miranda.
3: El verb, tècnicament, crec que se diu estridular.
0: Estridular.
3: No cantar, les cigales
0: estridulen. Les cigales no canten. Mira, estridular.
3: Crec que...
0: crec, diu ell. No, és una paraula magnífica.
2: Verb més guapo.
3: Estridular.
0: Estridular. L'apuntam.
3: Sí, que és això, que no fan so de cordes vocals, no tenen, és a dir, mouen-se d'homes.
0: Si ve d'aquesta placa, clar, no canten, en realitat. Nosaltres dient que canten, però no canten.
3: Estridulen.
0: Pere Suau, li podem posar poesia a les cigales?
3: Sí, mira, quan me vas comentar que parlarien d'aquesta paraula, te vaig dir que feia relativament un temps, precisament un dia d'agost de molta calor, estava a casa i escoltava el cant de les cigales i vaig pensar que a partir d'aquest mite que tu mos has desmuntat, però que jo recolliré allò que diuen els estudiants de si no n'he ben trobat-ho. Vaig pensar que, clar, que en certa manera les cigales, amb aquesta idea de que després d'aquest èstasi cantor moren, s'assemblen una mica un poc a l'ànima dels poetes, no? És a dir, i vaig crear un poema en què d'alguna manera compara les cigales amb una sèrie de poetes, sobretot poetes suïcides, no? És a dir, allà surten la Sílvia Plath, surten Reinaldo Arenas... Bé, surten una sèrie de poetes que van deixar la seva vida una mica per mort d'escant. No el llegiré tot, perquè és una mica llarg, però sí que llegiré el principi, que bàsicament el que fa és intentar retratar aquest moment d'intensitat calorífica màxima i aquell so una mica repetitiu i monocorde i una mica hipnòtic de les cigales.
0: I anem a posar-nos en situació i les cigales, que ens encanta aquest so, però li posarem musiqueta d'en Damià Timonet per davall.
3: Les cigales. Agost crema, i enmig d'aquesta pira fausta, tot calla com llenya muda i apilada, sacrificial, com si la calor migdial i agostenca silenciàs el món, com si tot perdés, atuït per aquesta calda flamígera, la seva sonoritat frescal i vitenca, com si aquesta calor, en lloc de cremar les coses, les vomitàs perfectes i lucíferes, en una sublimitat irídica completament silent, com si al fons del mes d'agost tot el món es panificàs per a la fam de la bellesa, com si cada criatura blamada fos una ofrena llescada, com si a més de 35 graus
4: tots els sons de les coses antitèticament es congelassin. Agost crema i tot calla. Tot no. Les cigales contradiuen aquest silenci en la seva estridència oculta i arbòria, com si els arbres vociferassin una salmòdia ignera, ignífera i vibràtil, perquè al cap i a la fi les cigales rebenten líricament.
0: Ara ja podeu aplaudir.
3: Les cigales. Jo els faré rebentar líricament.
0: Que sí, que sí, que
2: rebenten. Pues, rebentar líricament és molt guai.
3: Rebenten líricament.
0: Bé, no anant contra la ciència si rebenten líricament. No. Molt bé, molt bé. Crec que mos has deixat un poquet sense paraules, eh? Què? Com dirien que ja acceptamos pulpo, seguim?
3: Sí, clar que sí, clar
0: seguim
3: que sí.
0: Seguim en la següent excepció. I de, vinga, que la següent paraula és acceptar.

0: Si fos per nosaltres, no sortiríem d'aquest estudi de ràdio. Bé, tampoc és vera. Que tenim ganes d'estiu, però aquí mos teniu cada dia d'estiu i ja vos contaran coses del que passarà a partir de setembre. Sa paraula que tenim ara damunt sa taula i que serà motiu de conversa entre en Xema, en Mar i en Pere, és acceptar. Mar, acceptar. Sí. Aquesta dona joc, eh?
1: Molta, molta, molt de joc. Jo és una de les coses que... Un dels objectius que m'afix quan estic treballant amb una persona uno a uno, no? Si està en acceptació del que li està passant o està lluitant contra el que li està passant, no? Això és un indicador de maduresa, des d'alguna manera, no? I no ho dic com jo som madura i ells són uns immadures, també un mil camí, no? Quan estic acceptant i quan no. I quan hi ha parts d'allò que no m'agraden i no els accept i quan no. Llavors, la idea d'acceptació m'apareix molt important, no per deixar de lluitar, deixar d'intentar convertir-te en una persona pues, com tu vols convertir-te, no? Sinó des d'ahir, des de on realment ets, no? I crec que és molt important l'acceptació.
0: I d'acceptar, Xema?
2: Uau, és que és complexa, no? Mm-hmm. Jo crec que la Mar ho ha plantejat molt bé. Jo no sabria dir. Bé, no tinc una opinió massa clara sobre això. No m'agrada del tot, però acabo sent un poc determinista, un poc seguint el que marca la mà. Crec que acceptar és més difícil i més valuós que moltes vegades que lluitar contra coses, però també trob que acceptar coses inacceptables tampoc és lícit. Llavors, no sé, aquí això, hi ha una lectura pot ser un poc més interna o més... Sí, psicologista, diríem, i després una lectura un poc més sociològica o política, com sempre. Uh-huh. Crec que...
0: No, és que és un verb que dona per molts punts de vista.
2: Sí, jo quasi m'estim més sentint en Pere.
0: A veure, Pere.
3: No, jo una mica...
0: Però no té cap altre poema.
2: Mai se sap.
1: Igual se l'inventa ara.
3: No, però jo estiria bastant en sa línia d'en Xema, no? Jo crec que és un verb que... desgraciadament el feien servir de manera contradictòria. És a dir, jo crec que vivim una societat que accepta moltes coses que no hauria d'acceptar, com la violència, com el maltractament de la terra, les cultures, la diversitat, i en canvi no accepta tot allò que sí que haurien d'acceptar. És a dir, no accepta fer cua dos minuts a un semàfor, no accepta que li diguis que s'ha equivocat amb una cosa, no accepta els seus límits, i les coses que hauria d'acceptar, que són les que mos fan ser madurs, no els acceptem, i en canvi aquelles que realment són les perilloses que acceptem, sembla que els amor menjant com si res. I aposta crec que en feim un ús completament erroni, perquè, com tu dius, Mar, jo crec que acceptar determinades coses, acceptar que tenim límits, acceptar que mos equivocam, acceptar que hi ha coses que els hi donaran molt interès i que no entenen, això és un grau de maduresa, no? Però acceptar que estem destruint aquest planeta i que ho acceptem sense fer res, això no és un grau de maduresa, és un grau d'insensibilitat completa. Per tant, crec que el que feim és maltractar el verb i acceptar allò que no haurien d'acceptar i, en canvi, allò que sí que haurien d'acceptar mos posant nerviosos davant determinades coses que són molt petites a vegades, no? Perquè tens un veïnat que un dia posa la música 10 minuts més forta perquè té una festa i ja mos posant nerviosos, no?
1: Ho ha clavat, en Pere?
2: Sí, no? Sí, crec que no se pot definir millor.
1: Sí.
2: Jo, no sé, a mi me recorda molt a la generació dels meus padrins, no? Aquella gent que acceptava o que tenia, era molt conscient de la seva finitud.
3: Efectivament.
2: I, en canvi, no acceptava altres coses un poc com tu descrius, Pere. Record, sobretot, el que tenia a veure amb el mercat laboral, no? Amb les grans reconversions industrials, grans vagues, grans manifestacions, capses de caixes de resistència, no? Hi havia una consciència de no acceptar certes imposicions i crec que sobretot ve donat per poder, no? Acceptam que es poda mos apliqui una sèrie de condicions que no hauríem de, i com ha descrit tan magistralment en Pere, i no acceptam la frustració de la nostra pròpia limitació. O sigui, és un tema complex.
0: Clar, acceptar, i també ha sortit molt en el programa d'aquesta setmana, resignar-se, no és el mateix.
1: No és el mateix, no.
2: Clar, és que... Clar, és que...
0: I hi ha acceptacions que són resignacions, no? Que dius, val, no? Ja està. I en canvi hi ha acceptacions que te permeten seguir caminant.
2: Clar, sí. I té aquesta connotació com de conformisme, no? Sí. Com que acceptar en cert sentit és conformar-se. És un
3: és
2: terreny...
3: Complex.
2: És complexa. És complex. A mi me resulta molt difícil...
1: El límit, no? Però en la mesura en la que te dones compte del que està passant, perquè t'informes i tens una opinió, a partir d'aquí podríem dir-li acceptació, entra una mica i d'ahir ocupar-te i fer coses, no? Clar. Lluitar. Mm. Sí que és diferent de resignar-se, o jo ho entenc de manera diferent.
3: Ara m'ha vengut en el cap una frase que vaig llegir en un cancel·lament d'un llibre i crec que aniria molt en aquesta direcció, que deia... L'autèntic èxit és anar de fracàs en fracàs, però mantenir la passió, l'entusiasme. Jo crec que és això que hem d'acceptar, no? Que hi ha fracassos, però que no han de fer que te resignis, no? És a dir, segueixes, i acceptes que allò no ha sortit bé, allò és el teu límit, però segueixes mantenint-ho una línia, no? Perquè, a veure, que resignar-se sona una mica malament, no?
0: No, sí, dir... sí, però té aquesta part d'acceptació, d'alguna manera, sí. Que també està inclòs dins el significat de la paraula. També mos ho deien, tu pots acceptar que el meu, jo què sé, que la meva relació per allà ha acabat i seguir endavant. Te pots resignar a una situació per allà, l'accept i me resigno, i d'aquí no me moc. O, tot el contrari, no? Entra en un bucle de tristor i tal.
1: O mires cap a un altre costat i no acceptes. Exacte. No te n'adones del que està passant.
0: O personalment, jo ara pensava en tu, Marc, que ensenyes a parlar en públic, no? Jo puc acceptar que tinc limitacions a l'hora de parlar en públic i tocar la teva porta perquè m'ajudis a avançar. Mm. No me resigno a xerrar malament, per exemple, no? No sé com ho veus.
1: Sí, i una part molt important és acceptar que tu ets qui ets i estàs a l'estadi comunicatiu que estàs i està bé. Però si estàs intentant ser qui no ets...
0: Aquí hi ha més coses, també.
1: Ja l'has fastidiat.
0: És que per això dic que dona de sí, aquesta paraula.
2: Sí, jo crec que per això que diu una mà, a mi me fa pensar en aquesta generació passada, no?, dels nostres padrins, no?, perquè ells no, en cap, o, vamos, la meva experiència, no?, en cap cas volien ser qui no eren ni ser o no havien de ser. O sigui, eren molt conscients de que l'important és ser qui un és i estar on s'ha d'estar. I aquesta acceptació de la realitat crec que, no sé, crec que va lligada a certa humilitat. I això, i a entendre que són éssers limitats, no?, que tenim les nostres limitacions i que de vegades les frustracions les hem de pair, les hem d'acceptar, no? I els últims temps això s'ha dut un poc pitjor, no?
0: Veritat.
3: Sí. És a dir, ara mentre parlava m'ho feia recordar això que tu deies, no?, d'acceptar-se un mateix, no? I que a l'entrada del temple d'Apolo, a Delfos, hi havia aquella frase grega que és "coneix-te tu mateix". És a dir, que en el fons és acceptar-te tu mateix. I s'hi posava perquè era probablement allò més difícil, no?, conèixer-se un mateix i acceptar les seves limitacions i no sé. És un verb molt suggerent, no? Perquè el mires d'una banda i penses una cosa i el mires de l'altra i no tens molt clar cap on vas.
1: Però és com un estadi o prèvio per poder fer alguna cosa amb el que t'està passant. Exacte. Imagina't que tens cels, no? No, jo no som gelosa, no, pues ja no pots fer res amb el que t'està passant perquè l'estàs negant, per exemple, no? O sigui, acceptar el que sents t'obri una porta a dir, a veure què està passant en la teva relació, o què està passant, no sé, el que sigui, no? Però així és com jo ho vull entendre.
0: Clar, i en aquesta inscripció que deies no hauria una allò, jo som com som i ja està, no? Que això també se diu molt actualment, eh? Jo sé així.
1: Ja t'adaptaràs
0: tu.
3: Ja, però probablement darrere aquest jo som així hi ha que no t'acceptes, perquè acceptar-te vol dir saber quins són els teus errors, quins són els teus defectes, no per mantenir-los com una cosa estàtica, no?
1: Exacte.
3: És a dir, sinó per intentar... És a dir, aquesta idea de que jo som així i jo no canviaré, és a dir, si allò que tens és bo, no ho canvis, però si tens coses que no van cap al bon camí, és un infantilisme en el final, no?, aquesta frase. ja, d'acceptar qui ets, intentar millorar cada dia un poc, no? I si no ho acceptes, evidentment, és el que deia Marx, si ja no acceptes els teus defectes, no els podràs polir, sí, no els podràs millorar. Evidentment que tots hi ha defectes que els arrossegant tota la vida, però intentar millorar-los un poc, no? Sí, si no, sí, serem uns adolescents tota la vida.
2: Que és un poc el que està passant.
0: Et t'anava a dir, però n'hi ha molt.
3: Que és un poc el que està passant, Xema, efectivament.
2: Sí, sí,
3: efectivament.
2: Jo el que veig al meu voltant és un poc això,
3: és
2: no?
3: Un poc això, és un poc això.
2: Sí, i no sé, aquesta idea de superació constant també, no?, que està tan de moda, no?, com superar-se, anar més enllà, jo no li veig molt sentit, no?, ara, aquesta cosa.
1: Ostres, ara m'has recordat una frase d'en Víctor Coopers que deia, no, aquesta moda d'aixecar-te a les 5 del matí, no?
2: Per exemple.
1: Sí, i deia, m'han dit que si m'aixec a les 5 del matí he guanyat 2 hores, diu. Contra qui?
2: Exacte.
0: No, bé que
3: no, però no li han robat 2 hores en els somnis?
1: Clar,
0: totalment. Totalment.
2: Que ben tirada aquesta.
0: I de vinga, ara enllaçarem en somni, però fem una petitíssima pausa i tornem amb en Pere, amb en Xema i en Namà.
4: IB3 Ràdio és cultura.
5: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
11: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
11: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.
11: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: que son pequeños los sueños que yo tenía.
1: I d'així continuam amb aquesta música i amb aquesta veu i amb aquesta guitarra de Javier Ruibal. Sueño, que te sueño, perquè somni, somiar, és la nostra següent paraula. Marc Fèlix, tu somies.
2: Avui me toca a mi. Jo somic, sí, a temporades sé el que somic i a temporades no. Uh-huh. Els somnis m'apareixen una porta a descobrir-nos i a veure que no estem acceptant de nosaltres o que no estan acceptant durant el dia, no? És una manera de... Diuen que és una manera que té l'inconscient d'equilibrar la nostra psique, d'integrar, d'abraçar totes les parts de tu mateix. Per això crec que és interessant, sobretot aquests somnis repetitius o que t'alteren molt, gravar una nota de veu, perquè a vegades lo d'escriure és que el dia següent no entens res, per llavors intentar entendre quin és el missatge.
1: Molt bé, Xema. Somni, somia.
3: Uau. A mi, jo... Bé, primer me declaro molt fan d'en Ruibal, que abans ho comentàvem, dels millors músics i dels millors cantautors. I somniar, clar, necessari, no? Algo necessari, crec que per compensar un poc aquest món tan agressiu que vivim, crec que els somnis són necessaris. I amb el que penso, el primer que me ve en el cap, supos que per lo que estic fent els últims temps, que saps que com que no me preparo gaire les coses, sempre xer de lo que estic fent, pensa en el barroc. Pensa, sí, en el barroc. Ara, sí, estic fent feina sobre diferents qüestions sobre el barroc, litúrgies barroques, de fet, i penso que el barroc ve del somni. O sigui, i penso en... Bueno, en la vida sueño de Calderón, no? Que en realitat vol dir el contrari del que sembla que diu. Penso que... el barroc, o sigui, que els somnis influencien molt l'estil barroc. Penso que l'estil barroc adelanta la modernitat i crec que adelanta en cert sentit el surrealisme, que té tot a veure amb els somnis, com sabem, no? André Breton, tota aquesta qüestió onírica, no? És a dir, hi ha algo entre el somni, el barroc i el surrealisme.
1: Pere?
4: Jo vaig en la línia un poc d'en Xema, no? M'interessa més la part aquesta literària, artística, del concepte de somni, que no és fet de somiar, no? Perquè jo, per exemple, som una persona que supos que somia, però record molt poc allò que somia, no? Però m'agrada molt el concepte del somni, del somniador, no? És a dir, penso que precisament la literatura espanyola, probablement el personatge que ho vertebra tot, que és el Quixot, és un somiador, no? És algú que és capaç de llançar-se en allò més inhòspit i en principi menys poètic, com és les planures per Bonavita, i on hi ha un molívor i un gegant, no? I jo sempre he pensat que això és no és una mostra de bogeria, sinó que és una mostra de que és algú que té una mirada poètica, que és capaç de descobrir bellesa allà on no n'hi ha. I aquests són els somiadors que a mi m'interessen, no? I un poc en aquesta línia que tu deies de surrealisme, que és capaç també d'obrir mirades noves. I aquesta és la part del somni que a mi realment m'agrada, no? I crec que en el món de la literatura és un tema que ha donat molt, molt de joc, i ara me ven al cap i faig una recomanació, un conte d'en Borges que va sobre somnis, que es diu Les ruïnes circulares, i que planteja una idea que és, i si nosaltres fóssim personatges d'un somni, és a dir, perquè nosaltres somiant coses, però si algú mos estigués somiant de nosaltres i un moment despertàs, aquesta persona, que seríem nosaltres, no? I planteja aquesta hipòtesi, no? Que siguem els somnis d'un somni, d'una persona que mos està somiant, no? No ho sé. Llegiu el conte i veureu que planteja en Borges, com resol la qüestió.
3: Clar, perquè en cert sentit jo trobo que els somnis posen en situació crítica la realitat. És a dir, la manera de superar la realitat és somniar altres possibilitats. Vull dir, jo vaig per on veig i estic molt d'acord amb la línia que traça en Pere de somniar com a quasi criticar, en cert sentit, no? És que això és un somniador, però en el fons està ridiculitzant la realitat, està ridiculitzant tot allò que mos prenem en sèrio. I crec que els somnis mos allunyen d'aquesta perspectiva central i mos situen a una certa perifèria del pensament i del sentiment, no? en realitat, des del somni se poden construir altres possibilitats.
1: Caramba, va venir en escap aquesta expressió de és un somni a truites, que no crec que ho pogués dir en Cervantes, és un somni a tortilles, no,
4: no
1: crec.
4: No.
1: Somni a tortilles queda fatal. Però somni a truites sona poètic i tot, no?
4: Sí.
1: Però aquest somni a truites, si no somni a truites, pot ser que te quedes aturadat, no?
3: Sí, sí, sí. I bé, després supos que també la vinculació del món dels somnis amb l'altre món, l'inframón, no? Dins de moltíssimes mitologies, els somnis en realitat són revelacions o són allò que te connecta amb altres dimensions, no? El món dels somnis. És molt interessant.
1: Que no sé si hi ha res de ciència en aquestes interpretacions i tot això. No ho sé, eh?
2: No és fàcil,
1: no, ciència,
2: no ho sé.
1: No ho crec.
2: No és fàcil.
4: Però... Jo crec que... No, no, jo d'ençà que la ciència ha dit que la xigala no rebentava. La mamina m'embuix una mica. No sé.
1: Però és que això acaba de ciència.
4: Que no digui res més de la ciència perquè entrarà a consumir el Quixot i encara el mort destrossarà, no?
3: Sí, sí.
4: No, faig broma, però no ho sé. Supos que sí, que hi ha molt d'estudis sobre això. En Freud ho va estudiar molt, no? És a dir, fins a quin punt els somnis provenen d'una mica na mar, no? De desitjos, de frustracions... De...
2: Bueno, estan molt desconnectats normalment de la nostra part instintiva, no? Clar. D'aquesta ràbia, de l'expressió de les emocions, de la sexualitat, de moltes coses, no? I els somnis moltes vegades venen a dir que aquesta part no la tens, que se t'ha oblidat una mica, no? Uh-huh. Ho diuen pel seu llenguatge que a vegades no és fàcil de comprendre, no? Per això dic que somnis que te deixen una mica alterat o que són repetitius, jo crec que hi ha que mirar-los, hi ha que veure, bueno, i qui es pareix a aquesta persona amb la que jo he somiat o el que sigui, no? Perquè normalment t'estan dient, t'estàs oblidant de l'altra meitat teva, no? Mm-hmm. Que existeix, encara que no te caigui bé.
4: No,
1: n'hi ha qui somia que vola, n'hi ha qui somia que surt sense roba interior i també que passa autobús, no? Això són els somnis repetitius.
3: Per mi, molt recurrent, lo de volar és molt recurrent i també és molt recurrent que m'agafa un cotxe o que m'atropellen, saps? O sigui, crec que té algo de vertigen. I els últims temps, qualque cosa que hem plantejat amb els companys o amb certs amics, i jo vos ho plantejo aquí ara a vosaltres, és si somniam amb so.
1: Ah,
3: o sigui, si sonen els somnis, perquè són visuals, clarament són visuals.
1: Sí, clarament.
3: Però sonen? O sigui, escoltam quan somniam o només veiem coses i mos imaginam sons?
1: Que les sons, no sé, diàlegs, sí, no?
2: Jo sí que he escoltat.
3: Sí?
2: Jo sí que he escoltat.
3: Jo crec que aquí hi ha gent que diu que escolta, gent que no, no sé. Jo crec que escolt, però no estic segur.
1: També,
3: no sé si m'ho imagino.
1: També ho pots escoltar realment i després ficar dins el teu somni.
3: Això passa. Això passa.
2: No sé.
3: Se fiquen els sons del carrer, del despertador, aquestes coses. I després aquesta, per donar un contrapunt a la lectura més freudiana, no? En Jung, no? Jung és l'inconscient col·lectiu, no? Que ja no, diguéssim, que no tots els somnis te pertanyen a tu directament, no? Sinó que hi ha ses arquetips que poden ser recurrents i que en realitat no venen tant del teu subconscient, sinó d'allò que ell anomena inconscient col·lectiu. No? Bueno, no sé, és un terreny molt i molt lligat a la creació artística, crec jo, no? Literària, musical, sobretot cinematogràfica. No? Segurament jo crec que l'expressió artística que més mos acosta al món dels somnis, jo crec que segurament serà el cinema, no? Que és quasi una màquina de somniar.
1: Així se diu, no? Sí, aquesta màquina de somniar. Voleu que passen paraula?
2: Molt bé.

0: Embolica la troca embolica, sense cap ni peus. Sense cap ni peus. Sense cap ni peus.
1: Aquesta no us l'esperàveu, eh?
2: No.
1: Aquesta és en Sisa cantant d'aquesta manera, no? Recitant aquesta embolica la troca, perquè embolicar, embolic, és la nostra darrera paraula. Vinga, Pere, ara començo per tu.
2: Per mi embolicar, que jo dic embolicar, ho dic amb aquesta U, té dos significats molt diferents, no? És a dir, embolicar, quan una cosa s'embolica, ho podem dir quan una cosa no acaba d'anar com tu esperaves, no? I aquella situació s'acaba embolicant. Però també té sentit més físic, que és aquest que jo crec que anava una mica també a la cançó, d'un fil, anar-lo embolicant i anar-lo col·locant de tal manera que quedi ben cordat en ell mateix, no? I en certa manera, la primera paraula m'aporta cap a desordre, cap a allò caòtic, en canvi la segona cap a sordre, cap a allò ben fet, no? Vull dir, aquesta connotació, em sembla que la primera seria una connotació més metafòrica d'una situació i l'altra més física d'un fil que se va embolicant i que queda ben que fa aquella forma, no? Uh-huh. Jo record el meu predic que se dedicava en el món de la pagesia, a vegades duia fils per traçar i anaven embolicant i quedaven, feia com unes formes, els acordaven d'una determinada manera que quedava com molt compacte i molt visualment molt guapo.
1: M'encanta, perquè embolicar la troca, que és el que cantàvem, si és complicar les coses,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Però, en canvi, així com ara en Pere ho descriu, dona aquesta sensació de tot lo contrari, d'ordre.
2: Sí.
1: No, que està bé, Marc.
3: Jo he pensat, però no estic segura que això s'utilitzi. Embolicar uns regals?
2: S'utilitza? Ah, també, sí, sí. també.
3: Jo, quan era petita, abans de tenir vocació veterinària, vaig tenir vocació de ser dependenta del Corte Inglés, perquè embolicar era el més, o sigui, m'encantava. Era com, ho feien amb un mimo i era tan xulo, i ho feien diferents formes, i després fer-ho jo a casa, no? Quan ja vaig començar a comprar regals i embolicar-los, això... No sé, molta il·lusió.
1: Mm-hmm. Molt bé. I sou des que desembolicau a poc, traient el paperet o rompeu el paper, veure, Mar?
3: Jo som un termín mitjà.
1: Sí.
3: No som... Però sí, està molt complicat a la fi. Sí, és que el puc rompre. Però embolicar, la idea de embolicar qualsevol cosa, no?
1: O sigui,
3: un missatge també el pots embolicar, no? Pots intentar que tingui bon aspecte, o inclús qualsevol cosa que pugues cuinar. Sí, no sé.
1: Sí, hi ha esboliquets de cuina, no? Sí.
3: No, m'apareix interessant aquesta acepció.
1: Sí. Xema?
4: A mi me ve en el cap, no sé si serà del tot correcte, igual, potser no és del tot correcte, però aquesta connotació un poc més com d'enredar.
2: Sí, també és correcte.
4: I m'he deixat embolicar,
2: sí,
4: i m'he ficat en aquest truc, que jo soc molt donat a embolicar-me i a embolicar.
2: Sí.
4: O sigui, ara estic embolicant en Pere a un truc,
2: no.
4: O mos hem embolicat.
2: Mos hem embolicat tots dos.
4: En el millor sentit... Vull dir, m'agrada això de lo imprevist, no? De sobte ver-te embolicat o trobar-te embolicat en una qüestió que no esperaves.
1: Ja, però sí, en positiu.
4: A veure, de vegades en negatiu, però
1: ja.
4: Intent que sigui sempre en positiu. No?
1: Tu intentes en positiu, després no saps com acabarà la troca, no?

0: Fatal.
1: No se pot ser bo en tot, Pere.
2: La meva dona, quan me vol fer un bolí per regal, ja se pot ser man pescar, perquè solen ser un desastre. Un desastre.
3: I hauràs de cridar a Marc Fèlix.
2: Sí, efectivament.
1: La meva vocació.
3: Los, no sé si ho escridaràs més d'agost. De moment, ses gràcies...
2: Mos deixarem embolicar, si mos crides.
0: Sempre, sempre.
3: De moment, ses gràcies per compartir totes aquestes estones de ràdio en tan bon humor, tanta bellesa, tanta poesia, i obrir-nos el cap i la ment i el cor també. Chema González de Lozoyo, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, és un gust.
3: Marc Fèlix, gràcies.
1: Gràcies, Araceli, gràcies a vosaltres.
3: Pere Suau, gràcies.
2: Gràcies, gràcies, en un plaer autèntic.
4: IB3 Ràdio és servei públic.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala baba,
6: sí.
5: Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
9: Podem gravar, idò.
10: Dale a play.
9: Raúl Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
10: Duals a les 9.
9: No, i no t'obram.
10: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
11: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
12: Capítol 15, el llindar.

0: El temps va esdevenir un enemic. El retró de la porta de ferro indicava que en Font i els seus sicaris ja eren dins els túnels. Sentíem el seu alè als clatells. En Ramon i jo ens havíem llançat contra la portalada de l'Arxiven Lucis. Els meus dits, encara mig adormits per la pressió de les brides de plàstic, resseguien frenèticament les incrustacions de cristall de la roca, cercant el punt d'obertura.
1: Ràpid, Núria. Venen per la galeria central. No trigaran ni 2 minuts en arribar a aquesta bifurcació. Has trobat el resort?
0: Està molt dur. El monograma d'or de l'arxiduc. La lletra L. Aquí. Empeny, Ramon.

0: Això no resistirà molt de temps. Aquesta fusta té segle, Ramon. Amb violència, entraran tot d'una.
1: Tranquil·la. La primera carrera l'hem guanyada. Escolta, Núria. A l'altre costat estan buscant la manera de fer palanca, així que tenim una mica de temps abans que es buquin la porta. No trobarem cap interruptor elèctric. Estem en un búnquer del segle XIX. Però segur que l'arxiduc va pensar en un mecanisme d'encesa. Busca la paret, a prop del marc.
0: Aquí no hi ha res. Mar és llis, humitat. Espera. He tocat alguna cosa de ferro. Però és una roda dentada. És petita i està encastrada a la roca, com un fre d'un pou antic.
1: Gira-la amb totes les teves forces, Núria, a veure què passa.

0: flama de les llànties no només va il·luminar la cambra, la va encendre com si fos una estrella. No estàvem en una cova fosca. Érem al centre d'una catedral de cristall gegantina, excavada directament a la roca viva del penya-segat. Les parets, de dalt a baix, estaven folrades de prestatgeries de ferro i marbre blanc, on reposava la col·lecció més gran de vidre de l'antiguitat que havia vist mai. Ni en Ramon ni jo érem experts en òptica, ni sabíem distingir el valor material de les peces, però ens varen quedar totalment muts davant aquell espectacle de llum. Les llànties d'oli projectaven el llum a través de milers d'objectes, creant un laberint de reflexos gairebé màgic i sorprenent. Hi havia àmfores de colors verds i blaus translúcids que brillaven com si tinguessin ànima per dins. Més enllà, unes copes de cristall de roca tan pures que semblaven fetes d'aigua congelada capturaven les flames i les parets projectaven milers de petits arcs de Sant Martí que ballaven sobre el terra de pedra. Avançaren cap al centre de la sala, absolutament hipnotitzats per la bellesa d'aquest parany de miralls.
1: Ostres! Això supera qualsevol descripció imaginable. L'arxiduc no va amagar un tresor. Pobre, un miracle.
0: Digue això, Ramon. Tot està calculat mil·limètricament perquè la claror se reflexi d'un cristall a un mirall, multiplicant la intensitat de la flama fins a convertir una cova en un prisma gegant. I aquí, al mig de tot aquest espectacle, hi ha un astrolabi de bronze. I a dalt de tot, l'esfera de Ptolomeu, brillant com una gota d'aigua pura.
1: Fixa't en les petites planxes de coure que hi ha darrere de cada llàntia. No estan posades així per estètica. Estan orientades cap a l'astrolabi central. Si es munten les lents aquí, aquest mecanisme recollirà tota aquesta llum concentrada i la projectarà cap a algun lloc. Ens hem de col·locar aquí darrere, Núria. Escolta, s'ha acabat la pau.
2: A la paret, al lats.
3: S'ha acabat el bròquil. Les mans on les pugui veure.
0: La situació es complicava, però en Ramon, amb un moviment ràpid, em va agafar el braç i ens va parapetar darrere el pedestal de bronze, fent servir l'esfera de Ptolomeu i les vitrines com a escut.
1: Quiets! No feu cap passa més!
4: Llop, baixa l'arma, no disparis, animal! Mira al teu voltant. Un sol tret desviat, una sola bala rebotada i farà miques mil anys d'història. Destrossarà les vitrines i el cristall. Això val milions.
3: Els hem de liquidar aquí mateix, Font. Són una amenaça. Ja ha vist com es mou el guardaespatlles i no vull més sorpreses de les seves.
4: He dit que baixis la pistola. El teu client som jo i jo decides que qui se dispara. Encara els necessitam vius.
5: Ja té el que volia, Font. Té a l'abast la xarxa de vidre de l'arxiduc. Deixin sortir d'aquí i partir, com ens va prometre Valldemosa.
4: Deixar-vos partir? No sigui cap de fava, senyor Vilaseca. Sou els testimonis de l'espoli més gran del segle. No puc permetre que xerreu amb ningú fora d'aquí. Però abans de que en Llop gestioni el seu destí final, necessito una darrera col·laboració de la senyoreta Sastre. Miri el mecanisme del qual penja l'esfera de Ptolomeu. Té tres ranures concèntriques. És aquí on s'han de tornar a acoblar les tres lents de Fresnel que duis a la motxilla.
3: Aquí. Aquí tenim les tres lents, senyor Font. Ignis, Speculum i Radius. Que fai, mira. Les muntam nosaltres ara?
4: Treu les teves mans brutes de les òptiques, Llop. O penses que una òptica de precisió del segle XIX pot ser manipulada per un vulgar soldat de fortuna? Tu ets només el braç armat. La teva missió és executar les meves ordres. Per això t'apaga el sou, la ment, l'erudició i l'únic digne de calibrar aquest instrument som jo. Passa'm la motxilla immediatament com el servent que ets i queda't vigilant la portalada de la cova.
5: Vagi alerta, senyor Font. Mesuri les seves paraules. El seu servent, com vostè diu, és l'únic que té una arma a la mà. I fa una estona, dins la furgoneta, deia que tenia moltes ganes de cobrar-se la feina de Menorca. Amb interessos. I el vidre de l'arxiduc en el mercat negre pot assolir un gran valor per en Llop. No troba?
3: Escolta'm bé, Rambo. No necessit que un tipus com tu em digui quants de milions hi ha en aquestes prestatgeries. Però... senyor Font, Vilaseca té part de raó. han fet la feina més fosca i ara resulta que som un simple servent, un simple lacai que no pot ni tocar el bronze. Potser haurien de revisar les condicions del contracte i el repartiment dels beneficis abans de tocar cap altra peça.
4: Tu faràs exactament allò que jo et digui, perquè per això et paga el teu sou, llop. Jo som en Sebastià Font. Sense els meus llibres i la meva fortuna, tu estaries mort a una presó de l'Àfrica Central. Ara, agafa la periodista i el seu guardaespatlles, acosta'ls al pedestal i obliga'ls a xerrar. Moveu-vos!
0: En Llop no va respondre tot d'una. Va fer una passa cap a nosaltres amb l'arma a la mà, però els seus ulls ja no miraven en Ramon. Miraven directament l'esquena d'en Sebastià Font amb un odi i una cobdícia que feien més por que la mateixa foscor del túnel. La llavor de la traïció i de la ruptura s'acabava de plantar enmig del propi santuari de vidre de l'arxiduc.
6: Acabeu d'escoltar Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. L'arxiu de la llum ha obert les portes, però el verdader perill ara és dins la mateixa cova. En el pròxim episodi, la bogeria de l'obsessió i l'avarícia de l'espoli posaran a prova els límits de la supervivència mentre una tempesta es comença a desfermar a l'exterior. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreten Sebastià Font, en Toni Pons, en Llop i en Toni Camps, en Martell.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: L'estabilitat marítima, l'absència de pluges o el fet de tenir més hores de claror són factors associats a l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears. Les xifres ho constaten. Des de dimecres ja han arribat una vintena amb 365 migrants a bord. Majoritàriament arriben a Formentera, però també a Mallorca i Cabrera. I davant d'aquesta situació, el govern de les Illes exigeix una resposta a l'executiu estatal, sobretot pel fet d'haver pronosticat que la tendència d'arribades aniria menys quan les darreres notícies indiquen que no és així. A Formentera preocupa especialment la situació dels menors que arriben tots sols. N'han arribat 130 enguany. El president del Consell Insular lamenta que aquests joves en moltes ocasions no poden ser atesos en les condicions òptimes que haurien d'estar garantides pel fet, sobretot, de ser menors. Escolta'm, les diferents veus en uns minuts, abans però, com sempre, titulars. El govern fa una crida a extremar la precaució per evitar incendis per mort dels terrenys secs i les altes temperatures. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, Almeria continua fora de control. El foc ha provocat ja la mort de 12 persones i ha cremat 5.000 hectàrees.
0: Les reserves hídriques de les Balears cauen el 45% al juny.
2: La zona de Tramuntana Nord ha entrat en prealerta i Menorca és l'illa amb les reserves més baixes. Es troben al 34%.
0: Un de cada 6 delites enregistrats a les Balears es comet per internet.
2: L'any passat es van compatibilitzar d'aquest tipus. Les més habituals són estafes relacionades amb compres en línia.
0: Dilluns tornarà a un Consell Interterritorial de Salut per debatre l'Estatut Marc i intentar així evitar la vaga indefinida de metges prevista a partir de setembre.
2: Els sindicats mèdics rebutgen la reforma de la norma. Balears és una de les comunitats que també s'hi ha manifestat en contra a través de la Conselleria de Salut.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Ahir es va confirmar la continuïtat de l'angolès Cito Lugumbo per una temporada més en el Real Mallorca, al igual que el porter Pichu Cuellar, que renova per un any més. D'aquesta forma ja són 5 els futbolistes formats pel director esportiu Pablo Ortiz. I pel que fa a la Copa del Món, de nou Miquel Merino amb el seu gol fica a Espanya, en aquest cas a les semifinals de la Copa del Món, després de superar en quarts per 2-1 a una complicada selecció belga. Ara el combinat nacional es veuran les cares dimarts que ve davant França per un lloc a la final.
0: Anem amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam el cap de setmana amb una petita treva pel que fa a la calor. De fet, avui l'entrada del vent de gregal farà baixar lleugerament la temperatura màxima a la meitat nord de l'arxipèlag, on s'espera que els termòmetres quedin per davall dels 36 graus. En canvi, a la meitat sud es mantenen actius els avisos grocs per calor, amb màximes que es mouran entre els 36 i els 38 graus. En general, la jornada vendrà marcada pel domini del sol, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts, tant durant la primera meitat de la jornada com també cap al capvespre, on aquests es aniran retirant progressivament. El vent bufarà fluix de gregal i pel que fa a la mà hi haurà redols de marejol en qualque redol de maró cap a les costes de Ponent i també sud de Mallorca i cap al sud de Menorca. En definitiva, continuem parlant d'estabilitat i també de calor.
0: Gràcies, Margalida. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
0: ...365 persones han arribat a les costes de les Illes Balears en embarcacions irregulars, 20 en total, des de dimecres. Segons informa delegació de govern, la darrera va ser rescatada ahir a Cabrera gairebé a les 4 de l'hora baixa. En aquest cas, hi viatjaven 17 persones d'origen magrebí. Varen intervenir concretament tant Salvament Marítim com Guàrdia Civil.
2: Les arribades dels darrers dos dies han estat a Cabrera, Formentera i Mallorca. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha tornat a carregar contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el govern espanyol, per pronosticar que la tendència d'arribades aniria menys. Costa ha insistit que el nombre d'arribades és insostenible.
5: Basta ja. Que vagi ses vegades que faci falta Marlaska o el president Sánchez a Argèlia. Que negociïn, que les màfies de l'immigració il·legal no segueixin aprofitant d'aquesta gent. La veritat és que estem molt cansats.
0: Formentera és l'illa que continua assumint el major impacte de l'arribada de persones migrants a les Balears. El Consell Insular alerta que els recursos d'acollida, especialment els destinats als menors que arriben sense familiars, es troben al límit i reclamen més suport de la resta d'administracions.
2: Des de principi d'any, prop de 1.500 persones han arribat a Formentera o a les seves aigües. Entre elles hi havia 130 menors no acompanyats, que han passat a quedar sota la tutela del Consell. Això fa que actualment l'illa tingui més de 200 infants i adolescents, una xifra que segons la institució, supera la seva capacitat d'acollida. En dona detalls el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
6: Hi ha moments en què aquests lots dormen en matalassos, evidentment, i en seguida que podem alliberar espais, podem treure menors que ja tenen els papers cap a Mallorca, s'habilita una miqueta més d'espais més dignes aquí a Formentera.
0: A Mallorca, el president del Consell també ha carregat contra el govern central per la gestió de la migració.
2: Llorenç Galmés ha tornat a reclamar l'activació de Frontex per controlar les fronteres i manté que l'IMAS ja no disposa dels recursos necessaris per atendre més menors migrants no acompanyats.
7: Els nostres centres estan sobreocupats, no tenint ni recursos tècnics, ni recursos econòmics, ni recursos personals per poder atendre en dignitat a tots aquests menors. I durant aquest dos darrers anys han vingut exigint en el delegat de govern que mos ajudi amb totes aquestes responsabilitats.
2: Val a dir que no totes les embarcacions irregulars arriben a tocar a costa sense ser interceptades. Moltes d'elles són localitzades al tema quan és necessari procedir un rescat.
0: A Eivissa i Formentera i bona part de Mallorca estan aquest dissabte en avís groc per elevades temperatures. L'avís s'activarà entre les 12 del migdia i les 8 de l'hora baixa. Els termòmetres poden arribar així als 38 graus. D'altra banda, la major part de Mallorca i Menorca estan a nivell 4 per foc, que és el màxim perill per incendi forestal, mentre que Eivissa i Formentera es troben en el nivell 2. En qualsevol cas, els experts adverteixen que les illes en reuneixen enguany totes les condicions per poder patir un gran incendi.
2: Les pluges de la passada tardor han deixat molta herba seca ara, quan es converteixen en un combustible molt potent davant qualsevol espurna. Això, afegit a la baixa humitat, fa que les masses forestals de la comunitat estiguin en risc. Davant tot, el govern fa una crida a extremar la precaució i recorda la importància d'evitar l'exposició al sol en les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i seguir les recomanacions dels canals oficials. En cas d'emergència, cal telefonar a l'U2, escoltant de nou el portaveu Antoni Costa.
5: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
0: Pel que fa al gran incendi que centra el focus informatiu, el de Los Gallardos, Almeria, el foc continua a hores d'ara fora de control. Els vents de les darreres hores, de 50 km per hora, compliquen les tasques d'extinció d'unes flames que ja han cremat més de 5.000 hectàrees. Per fer-nos una idea, és la superfície que té tot el municipi de Bunyola.
2: El balanç de víctimes es manté de moment en 12 morts, 8 ferits i 23 desapareguts. Les mostres de condol han arribat des de tots els racons d'Europa i el rei Felip VI ho ha fet a Espanya.
8: Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos.
2: De les 12 persones que han perdut la vida, la majoria són d'origen estranger, de nacionalitat britànica i belga i una de nacionalitat espanyola. La Guàrdia Civil revisa els terrenys calcinats en la recerca de possibles víctimes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat la importància de fer cas a les indicacions de les forces de seguretat.
9: La necessitat de que en totes aquestes ocasions, en totes aquestes tragèdies i emergències, seguir les instruccions que se dan. Que les instruccions no són recomendacions. Las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes, y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
2: Pel que fa a les 8 persones ferides, 4 varen ser traslladades amb helicòpter a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Les altres 4 reben atenció mèdica a Almeria.
0: També hi ha 1.400 persones evacuades, ja que el municipi de Bédar segueix aïllat i els veïnats desallotjats no han pogut tornar encara que seva. Sobre el terreny, més de 460 efectius lluiten contra les flames i també participen en l'evacuació dels afectats per garantir la seva seguretat.
2: Tot apunta que les flames haurien començat per la caiguda d'un cablejat elèctric. És el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
10: Comienza en una cuneta, al lado de una carretera, consecuencia, en principio, un cable roto entre dos puntos de electricidad y donde que se origina un incendio a un lado, un incendio a otro. El principal aliado que tiene el fuego precisamente para propagarse es el viento. Y Almería es una de las provincias con más viento.
0: Davant la tragèdia per l'incendi, la jornada de divendres s'ha vist marcada pels diversos minuts de silenci guardats arreu dels municipis d'Espanya. Un ha tingut lloc a l'Ajuntament de Palma.
2: Representants de la Corporació Municipal, juntament amb la presidenta del Congrés, Francina Mengol, i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, s'han concentrat davant l'Ajuntament, on han guardat un minut de silenci en senyal de dol. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha traslladat també el seu suport a les famílies de les víctimes de l'incendi i ha expressat la seva solidaritat amb els veïnats que han hagut de ser desallotjats.
0: Tornant a les illes, Sant Josep de sa Talaia ha presentat un sistema pioner de vigilància aèria amb 6 drons de darrera generació que permetrà obtenir imatges i dades de qualsevol incidència al municipi en 2 o 3 minuts, entre ells incendis d'ànima nau.
11: Just mentre es presentava, el dron emprat per la demostració captava una columna de fum a Cala de Bou. En qüestió de segons s'ubicava sobre un incendi. El dron aporta imatges i dades de l'incident en temps real, com la lectura tèrmica de les flames o el perill sobre vehicles i habitatges pròxims. Escoltem el batlle de Sant Josep, Vicent Roig.
12: Un ecosistema de drones operando de forma deslocalizada para prevención de incendios, control de vertidos, disciplina urbanística o apoyo a las patrullas en tierra.
11: Els 6 drons que ha adquirit l'Ajuntament de Sant Josep cobriran el 90% dels 168 quilòmetres quadrats de superfície i els 80 quilòmetres de litoral del municipi, amb una capacitat de reacció pràcticament immediata. José Antonio Granados és cap de la policia local.
13: Si este dron sale de la estación más próxima al siniestro vial volando en línea recta a 70 kilómetros por hora, nos encontramos cubriendo una incidencia en cuestión de 2-3 minutos como mucho. Nos permitirán en estos supuestos, por ejemplo, conocer el número de unidades de tráfico implicadas, saber si hay heridos o no, incluso valorar desde el aire la gravedad de estos heridos.
11: La nova flota de drons estarà operativa la pròxima temporada. D'altra banda, el consistori ha instal·lat càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial en 28 punts i 12 nous panells d'informació cultural o del trànsit. En total, s'hi ha invertit 1 milió d'euros.
0: Encara en clau de prevenció, el Consell de Mallorca i l'autoritat portuària han reforçat la col·laboració per la prevenció i extinció d'incendis, salvament i protecció civil. Les dues institucions han signat un conveni per potenciar la coordinació.
2: D'aquesta manera, continuen amb un model de feina conjunta per la seguretat de les instal·lacions portuàries i millora de la capacitat de resposta davant qualsevol emergència. El Consell de Mallorca es compromet a coordinar emergències específicament al port del Cudi. Escoltem el president Llorenç Galmés.
14: Per altra banda, el Consell de Mallorca se compromet a que els bombers de la nostra institució actuaran en funcions de prevenció, d'adequació, de simulacres, d'evacuació i, sobretot, d'aturar qualsevol tipus d'incendi que se produeixi dins l'autoritat portuària en el port del Cudi, concretament.
2: El president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, destaca el compromís amb la seguretat de les persones.
15: És un placer volver a encontrarnos para renovar este convenio. Que más allá de su contenido administrativo, representa algo mucho más importante, el compromiso de dos instituciones con la seguridad de las personas y con la protección de una infraestructura que son esenciales para Mallorca.
1: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Vuit i 13 minuts, les reserves hídriques de les Balears cauen el 45% al juny i Tramuntana Nord entra en prealerta. Per illes, Mallorca registra unes reserves del 46%, Menorca del 34%, mentre que Eivissa se situa en el 47%.
2: En comparació amb el juny del 2025, Mallorca i Menorca presenten nivells inferiors, mentre que Eivissa manté una reserva, les reserves per sobre de les registrades fa un any.
0: Això quan l'Aliança per l'Aigua denuncia que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. Denuncien que el projecte és una imposició sense consens. Per la seva part, els hotelers ho valoren positivament, però diuen que vigilaran que AENA compleixi amb el document que s'ha presentat. Informació que ens acosta Elena Gregori.
16: Aliança per l'Aigua tem que la millora de l'eficiència dels serveis aeroportuaris provoqui l'arribada de més passatgers. Rafa Tures, portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
17: Hi ha molt d'interès en créixer en serveis portuaris. No veiem el mateix interès dels polítics en el tema de sostenibilitat. Ningú diu de tancar el cicle de l'aigua. L'aeroport no està connectat a la xarxa de subministrament d'aigua. Ell està xuclant de l'aqüífer del Pla de Sant Jordi.
16: Denuncien que l'aqüífer de Sant Jordi està salinitzat i que la depuradora de l'aeròdrom està al límit de la seva capacitat amb unes infraestructures obsoletes.
17: Ja no arribam en les infraestructures que tenim. Com voleu que puguem mantindre un creixement urbanístic, un creixement en el tema aeroportuari? Se mos imposa i, bueno, som el de sempre, la vaca lletera que hi ha que sucar.
16: L'Aliança per l'Aigua recalca que Eivissa té un límit.
17: Espanya té 100 milions de visitants. Nosaltres hi ha un document que posa que arribarem a 10 en 576 quilòmetres quadrats d'illa.
16: La Federació Hotelera valora positivament el projecte, entenent, segons les explicacions d'AENA, que no suposarà un augment de passatgers. Santiago García és gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
18: Les inversions que es plantegen no van cap a un creixement, segons ens han informat, del nombre de passatgers, i és positiu. Vull dir, al final, la sensació per tot serà millor.
16: Els hotelers, però, asseguren que estaran vigilants en la redacció i la posada en marxa d'aquest projecte d'ampliació.
0: Gràcies, Helena. I, per cert, un apunt de servei, d'informació de servei. La platja de Sant Andrià, Ciutadella, estarà tancada al bany tot el cap de setmana.
2: El motiu va ser menys fecals. Una avaria a l'estació de bombeig ha obligat a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes entrin a l'aigua.
0: Més coses. L'Estatut Marc ha sobrevolat la reunió del Consell Interterritorial de Salut amb les comunitats autònomes. La polèmica reforma de la norma que rebutgen els sindicats mèdics no ha figurat en l'ordre del dia d'aquest divendres, però les Balears i la resta de comunitats autònomes varen presentar dijous un decàleg de posicionament comú en contra de l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc.
2: La consellera de Salut, Manuela García, ha demanat a la ministra de Sanitat, Mònica García, que solucioni el conflicte amb els metges per evitar la vaga indefinida anunciada pel pròxim mes de setembre.
19: Un conflicte que se prolonga i que, además, no, ella és incapaç de dar solució i que realment els que estem pagant les conseqüències són les comunitats autònomes i són los ciudadanos y las comunidades autónomas. Hay más de 4 millones de citas anuladas en el conjunto del país.
2: Després de la reunió, la ministra de Sanitat ha tornat a defensar que és important aprovar un nou estatut marc i ha criticat la postura dels consellers del Partit Popular.
20: Que ahora se entiende mucho mejor la campaña de las comunidades autónomas contra el estatuto marco. No les molesta el estatuto marco porque perjudica a los profesionales. Les molesta el Estatuto Marco porque precisamente mejora las condiciones laborales. No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
2: La ministra García ha anunciat que la setmana que ve hi haurà una nova interterritorial de salut per debatre l'Estatut Marc. A més, s'ha aprovat destinar 235 milions d'euros a enfortir l'atenció primària i la salut bucodental.
0: D'altra banda, Salut Pública investiga les causes que han pogut provocar la indisposició que han patit alumnes d'una escola d'estiu de Palma. Després que la Conselleria de Salut hagi rebut la notificació de 4 casos, una inspectora de sanitat ha visitat les instal·lacions per revisar els espais i dilluns, Seguretat Alimentària agafarà mostres dels aliments que s'han cuinat aquests dies. Des del centre afectat expliquen que 50 dels 100 alumnes han tingut vòmits aquests dies.
2: Segons explica el director del centre, Toni Frau, va ser dimecres quan els primers alumnes es varen començar a trobar malament i a tenir vòmits. Una situació que, diu, durant els darrers 3 dies ha afectat la meitat dels alumnes del centre. Toni Frau n'és el director.
21: Perquè fins dimarts estan tot bé, els alumnes. Els mestres estan tot bé, val? I a partir de dimecres van començar a vomitar un darrere l'altre, saps? I bueno, hi ha hagut classes que hi ha 50% vomitant, i n'hi ha alguna classe que només tenim 2 alumnes que vomiten.
2: Tant alumnes com professors mengen el mateix, per això Frau no sap si pot tractar-se d'una intoxicació alimentària.
21: És que nosaltres el que pensam és que quan la guarderia de matí estan junts, saps? A nivell aeri s'ha traspassat el virus entre ells, m'entens? Perquè els adults menjant el mateix que els nens i tothom està bé, m'entens? I també els d'un any i dos també mengen el que mengen els de 3, 4, 5 i primari, i tothom està bé.
2: Dilluns, el centre continuarà en la seva activitat habitual.
0: La passa de la panxa, o gastroenteritis viral, es combat principalment amb una hidratació constant i una dieta tova.
2: El doctor José Manuel Valverde, especialista en medicina familiar i comunitària, ha explicat a IBT Ràdio que és un brot, però treu ferro de la situació.
3: Tenemos un brote. Salud Pública está estudiando qué es lo que ocurre con el brote o qué causa puede ser. Quiero decir, hay que pensar en una toxinfección alimentaria, que los alimentos sean responsables. Hay que pensar en el agua, ¿vale? Y hay que pensar en la posibilidad de norovirus. Pero eso lo están estudiando. Cuando tú tienes un grupo de gente con vómitos, diarrea, dolor abdominal y tal, pues eso se llama brote, pero lo están estudiando y hasta que no se sepa el origen, pues especular con que ha sido una cosa o ha sido otra es un poco, precipitarse.
0: Més en clau de salut, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària també investiga la presència de gluten no declarat en la farina de cigrons de la marca Harinas de Mallorca. És la distribuïda inicialment a les illes. Aquesta alerta alimentària afecta especialment les persones celíaques o amb intolerància al gluten.
2: L'avís s'ha emès després de que les autoritats sanitàries de les illes notificassin l'incidència a través del sistema coordinat d'intercanvi ràpid d'informació. Com a mesura de precaució, l'agència recomana a les persones celíaques o amb intolerància al gluten, que no consumeixin aquest producte si el tenen a casa. En canvi, recorda que la seva ingesta no comporta cap risc per la resta de la població.
1: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Les Balears han incrementat la inversió en sanitat i educació per damunt de la mitjana espanyola durant els darrers 5 anys. Així ho conclou un informe de l'Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials que analitza l'evolució dels pressupostos autonòmics entre el 2020 i el 2025.
2: En sanitat, la despesa ha crescut un 17,2%, gairebé el doble que la mitjana estatal, situada en el 8,8%. També la inversió per habitant és superior a la del conjunt d'Espanya. L'augment és encara més destacat en educació. Les Balears registren el segon increment més important de l'Estat amb un 41,1%, només per darrere del País Valencià.
0: Tot i això, els autors de l'informe adverteixen que, malgrat que s'hi destinen més recursos, el pas de la sanitat i l'educació dins el pressupost global encara és inferior al que tenien abans de la crisi econòmica. Álvaro Revilla és el coordinador de l'estudi.
4: Sanidad en el año 2012 se dedicaba el 40% del presupuesto, el 38% en el año 2010 y este año estamos en el 33% del presupuesto. Quiere decir que hay una línea hacia la baja. También en educación en el año 2010-2011 rondaba el 23-25% y ahora están muy consolidados en torno al 19%. Se dedica más dinero a políticas sociales, pero proporcionalmente pesan menos en el total del presupuesto.
0: El govern ha declarat inversions d'interès autonòmic quatre noves promocions de l'IBAVI que sumaran 175 habitatges públics al Parc Vit de Palma, Pollença, Petra i Mou. Aquesta figura permet agilitzar la tramitació dels projectes mitjançant un procediment exprés.
2: A més, el Consell de Govern ha autoritzat la construcció d'una promoció de 8 habitatges més a Eivissa en un projecte que ja havia estat declarat d'interès autonòmic. Amb aquestes actuacions ja són 41 les promocions impulsades per l'IBAVI amb aquesta qualificació, que preveu un prop de 950 habitatges públics repartits arreu de les illes. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha assegurat que la mesura forma part del pla de xoc per incrementar l'oferta d'habitatge públic i assequible.
22: És una de les mesures del pla de xoc per facilitar més habitatge assequible als ciutadans residents a les Illes Balears. Aquests projectes formen part de les promocions amb més de 1.200 habitatges públics que tramita Sí, va bé.
0: Vuit i 23 minuts. La ciberdelinqüència ja representa un de cada 6 delictes que es cometen a les Illes Balears. Les darreres dades del Ministeri de l'Interior corresponents al 2025 confirmen que els delictes a través d'internet continuen guanyant pes amb prop de 14.000 infraccions registrades al llarg de l'any. Tot i això, les Balears encara es mantenen per sota de la mitjana estatal, on aquest tipus de delictes ja representa prop d'un 20% del total.
2: El delicte més habitual continua sent el frau informàtic. Es tracta principalment d'estafes relacionades amb compres en línia, suplantacions d'identitat o enganys bancaris. Una modalitat que s'ha incrementat més d'un 60% a Espanya des del 2021.
0: L'informe també dibuixa el perfil més habitual tant dels autors com de les víctimes. Els presumptes ciberdelinqüents són majoritàriament homes d'entre 26 i 40 anys, mentre que les víctimes més freqüents també són homes, però d'entre 51 i 65 anys.
2: Els experts alerten que a mesura que la vida quotidiana es trasllada a l'entorn digital, també ho fan les noves formes de criminalitat. I no només augmenten les estafes, sinó també conductes que es propaguen a través de les xarxes socials, on l'imitació de determinats comportaments pot arribar a convertir-se en un fenomen amb patrons predictibles.
0: I presó provisional per l'home detingut a Sa Pobla, acusat de diversos robatoris i d'un delicte de lesions també.
2: L'ha detingut la Guàrdia Civil per presumptament robar objectes de dins una furgoneta, forçar la porta d'una farmàcia i robar-ne doblers en metàl·lic, i també per lesionar amb una botella de vidre una persona a la qual havia demanat doblers al carrer. Tot va passar el cap de setmana passat i els agents de la Guàrdia Civil de Sa Pobla iniciaren una investigació que va permetre identificar i detenir el presumpte delinqüent.
0: I la Policia Nacional ha detingut, en aquest cas a Manacor, una desena de persones en el marc d'una operació antidroga.
2: Segons fonts pròximes a la recerca, que ha estat declarada secreta, l'operació policial a Manacor ha permès, a més dels arrestos, la confiscació de marihuana i cocaïna en diversos registres.
0: Falten 5 minuts per arribar a les 8 i mitja, una petita pausa i anem amb l'informació estatal internacional.
1: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
5: L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
6: Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
7: Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
23: Podem gravar, idò.
24: Dale play.
23: Raúl Valls, com estàs?
24: Molt bé, Joan Mimàs.
23: Aquí fent un programa...
24: La gran vida.
23: Passen tantes coses.
24: Cada dissabte i cada diumenge.
23: A partir de les 9.
24: Duals a les 9.
23: No, i no t'uram.
24: Aquí, a IB3 Ràdio.
25: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
24: Saps què t'ho vull dir?
23: Sí.
25: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: En clau estatal, imputat un exalt càrrec de la Generalitat Valenciana per la manipulació de l'àudio entre el 1-2 i la EMET el dia de la Dana.
2: Un cas que s'instrueix als jutjats de Llíria sobre la manipulació de la gravació d'una conversa telefònica, com bé deies, entre el 1-2 i les tècniques de la EMET. El jutge ha citat com a investigat el sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Interior, Ricardo García. En l'interlocutòria manté que hi ha indicis racionals de criminalitat suficients contra ell, ja que va ser la persona a la qual se li va entregar l'enregistrament de la conversa que va acabar finalment difosa, malgrat el seu caràcter reservat.
0: El partit Movimiento Sumar celebra avui la seva assemblea extraordinària, en la qual renovarà la seva direcció després de patir una greu crisi interna i inaugurarà també una nova etapa sense la ministra Yolanda Díaz, que deixa el càrrec al partit després d'haver-lo fundat l'any 2023.
2: La portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, seran escollides com les nous cap del partit.
0: En clau judicial, destacam també que el jutge Pedraz ha imputat a Juan Manuel Serrano, l'excap de gabinet del president del govern estatal, en el cas Leire Díez. El magistrat accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció després que el darrer informe de l'UCO l'apunti com el responsable de col·locar estratègicament l'exmilitant socialista Correus, entitat que aleshores presidia.
2: Una contratació que, segons l'UCO, va suposar el punt d'inflexió en la presumpta trama per desestabilitzar les causes judicials que afectaven el govern estatal o l'entorn del president Pedro Sánchez. La portavoz de la Moncloa, la ministra Elma Sainz, ha tirado pilotos fuera cuando le han demandado sobre el caso.
26: Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre venimos diciendo, total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
0: I de la plana internacional, Donald Trump ha sortit al pas de les informacions que especulen amb un suposat pla de l'Iran per assassinar-lo.
2: El nord-americà assegura que hi ha 1.000 míssils preparats per atacar immediatament Iran si compleixen la seva amenaça. Un imperatiu que, segons diu, tindrà una vigència d'un any amb la possibilitat de pròrroga. Més enllà d'això, la tensió a l'estret d'Hormuz continua i circulen molt pocs vaixells. L'Iran, per part seva, acusa els Estats Units de violar l'acord després de que Washington hagi imposat noves sancions contra l'entorn del líder suprem iranià Mujtaba Khamenei.
0: I pugen a 3.890 els morts del poble, pel doble terratrèmol, volien dir, de Venezuela. És el darrer balanç oferit per les autoritats del país, que mantenen en 16.740 les persones ferides i en 6.500 les rescatades de sota els enderrocs.
2: Així mateix, hi ha prop de 18.000 persones que han perdut els seus habitatges, tot i que la reconstrucció avança i ja s'han pogut recuperar pràcticament tot el subministrament elèctric a la zona de la Guaira, que va ser la més afectada. Ara mateix, al país es troben desplegats 4.000 rescatistes internacionals i 30.000 de veneçolans.

0: Han tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. Des de dimecres han arribat a les Balears una vintena d'embarcacions irregulars amb 365 migrants a bord.
1: El govern de les Illes exigeix una resposta a l'executiu estatal, sobretot, recorden, pel fet d'haver pronosticat que la tendència d'arribades aniria menys, quan les darreres notícies indiquen que no és així.
0: El govern fa una crida a extremar la precaució per evitar incendis per mor dels terrenys secs i les altes temperatures.
1: Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, continua fora de control. El foc ha provocat ja la mort de 12 persones i ha cremat 5.000 hectàrees.
0: Les reserves hídriques de les Balears cauen al 45% al juny.
1: La zona de Tramuntana Nord ha entrat en prealerta i Menorca és l'illa en les reserves més baixes. Es troben al 34%.
0: Un de cada 6 delites registrats a les Balears es cometen per internet.
1: L'any passat es van comptabilitzar d'aquest tipus i les més habituals són estafes relacionades amb compres en línia.
0: Dilluns tornava un Consell Interterritorial de Salut per debatre l'Estatut Marc i intentar així evitar la vaga indefinida de metges prevista a partir de setembre.
1: Els sindicats mèdics rebutgen la reforma de la norma i Balears és una de les comunitats que també s'hi ha manifestat en contra a través de la Conselleria de Salut.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: També moment ara per donar un cop d'ull a les principals portades de la premsa escrita, com veurem, amb molt de protagonisme per la victòria d'ahir vespre de la selecció espanyola sobre Bèlgica. Començam amb Mallorca, on tant Última Hora com Diari de Mallorca dediquen la seva imatge principal en la celebració del definitiu 2-1. Diu, Merino obri les portes de semifinals, això a l'Última Hora, mentre que Diari de Mallorca titula Merino torna a ser l'heroi.
1: A banda d'això, Última Hora destaca també en la seva portada que les llistes d'espera en consulta i cirurgia es disparen a Balears, entre un 20 i un 25%. Els sindicats i l'IBE Salut responsabilitzen a la vegada mèdica. Per part seva, Diari de Mallorca explica com el govern demana extremar la precaució després de l'incendi mortal d'Almeria. El seu portaveu, Antoni Costa, fa una crida a evitar imprudències davant l'onada de calor.
0: A les Pitius, és el periódico d'Ibiza Formentera, dedica la seva primera plana a les celebracions després del partit d'ahir vespre, també, amb el titular A Eivissa esclata d'alegria amb el triomf d'Espanya davant Bèlgica, amb l'imatge de diversos joves, alguns d'ells sense camiseta, amb banderes d'Espanya.
1: A Diari d'Ibiza podem veure en portada en els sectors Antonio Resines i David Marques. Ahir vespre el fotocol del Cinema Regio, on van presentar la seva nova pel·lícula plegats Haciendo Amigos.
0: I el Menorca Diario destaca el fort inici de la temporada alta gràcies al turisme internacional a l'illa. 3 de cada 4 empreses mantenen o milloren la seva xifra de negocis al juny.
1: A banda de la victòria d'Espanya, també sobresurt a la seva portada els resultats d'un estudi dut a terme entre els alumnes de l'IES Maria Àngels Cardona. Amb el titular, els joves de l'illa releguen el català a les xarxes socials. Només un de cada 3 parlants l'utilitza a internet. Precisament, l'Ara Balears du en la seva portada una anàlisi del fenomen dels influencers en català a les illes. Destaquen que hi ha més de 1.200 projectes actius i un augment del 250% de visualitzacions entre el 2024 i el 2025.
0: I en la premsa d'àmbit estatal, el futbol comparteix el protagonisme amb l'incendi de l'Almeria. Trampo mortal entre flames, titula El País, amb una imatge de 4 cotxes cremats per l'incendi quan els ocupants volien abandonar la catàstrofe. És exactament la mateixa imatge de l'ABC, on el seu titular diu així, diu, una fugida caòtica del foc deixa 12 morts a Almeria.
1: La mateixa línia situa La Vanguardia, això sí, en aquest cas amb la imatge d'un dels cotxes cremats per davant en un plànol més curt. Més enllà d'això i del futbol, destaca la seva portada que el govern d'Espanya acusa el cap dels bisbes, Luis Argüello, del partidisme en favor del PP i Vox.
0: 8:34 minuts, arriben els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.

0: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i Ivetar Ràdio. El d'ahir va ser sense cap dubte un dia de moviments a les oficines de la planta noble de Somos. Hi ha més noms de Bubaca Suamorro, Pichu Cuellar i Sito Lubumbo sobre la taula. En el cas de Bubaca, el central francès de 21 anys ve cedit al Real Mallorca per una temporada provinent de l'Hamburg. Del veterà porter Pichu Cuellar, la seva renovació estava cantada des del moment del traspàs de Leo Román cap al Depor. De fet, Cuellar sap quin paper li toca fer al vestidor vermell.
1: Y solo me sale una palabra, ¿no? Y es gratitud. Dar las gracias a todos aquellos que hacen posible el que pueda seguir disfrutando de lo que más me gusta y sobre todo de intentar ayudar al que está a mi lado.
0: I de Sito Lubumbo, a la fi, el seu club d'origen, el Cagliari, de la Lliga Italiana, va accedir a les seves peticions. Segueix a Mallorca una temporada més en qualitat de cedit. L'angolès té molt clar quin és l'objectiu per enguany.
2: Sí, con certeza, porque todo mundo sabe, todo mundo viu o final da época passada. Não foi o final que a gente queria, não foi o final que eu particularmente, né, desejei, sonhei, mas faz parte do futebol. Agora estamos aqui, mais uma vez, vamos lutar todos juntos, unidos, para ver se conseguimos atingir o nosso objetivo.
0: Si la lesió li respecten, pot ser un jugador clau en un Real Mallorca que té que lluitar pel retorn a primera divisió. De moment ja són 5 les incorporacions tancades per la direcció esportiva aquest estiu. D'aquí a 2 setmanes, l'equip posarà rumba a Manavella i caldrà veure si amb el rostre de jugadors complets o no. Espanya jugarà dimarts que ve davant França per un lloc a la final de la Copa del Món. Ahir, en un partit molt igualat, va superar Bèlgica en el darrer alè i amb el guió de sempre. Miquel Merino, 2 minuts després de sortir al terreny de joc, va aprofitar un refús dins l'àrea petita en curs del porter Lemens, al llançament des de fora l'àrea de Pau Cubarsí, Lemens, que havia entrat minuts abans, per reemplaçar un lesionat Courtois, i d'aquesta manera Merino va fer el definitiu 2.
3: Pues bueno, ¿cómo voy a estar? Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez, ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto, y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida.
0: Abans, Fabián, al primer temps va fer l'1-0 i de que te l'era, el 41 va posar les provisionals taules al marcador. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, li té molt que agrair a Miquel Merino. En 8ers davant Portugal i ahir en Bèlgica han marcat el futbolista l'Arsenal 2 gols que ja són història del combinat nacional. De la Fuente.
4: Miquel tiene muchas virtudes, es un futbolista que es top mundial, que podía jugar en cualquier selección, en cualquier equipo, como lo hace en un grande, y con nosotros está hecho a la medida de esta idea, de este modelo. Bueno, una suerte tener a él y a otros futbolistas como él, pero especialmente Miquel, sabemos que siempre que necesitamos, siempre está.
0: Com han dit abans, la lesió de Thibaut Courtois va ser clau de cara al tram final d'un partit on el porter del Real Madrid va ser, fins que es va lesionar, un dels murs de resistència belga.
5: Sí, yo creo que hemos planteado un buen partido a España. Obviamente ellos intentan matar ahí con la posesión, con los balones a la espalda y hemos defendido bien. También creo que hemos ido a buscar arriba, no nos hemos metido atrás, hemos intentado presionar también. Al final yo creo que lo he estado sosteniendo bien y luego ya la lesión es una pena tener que salir.
0: Lamine Yamal, en clara progressió positiva, va ser de nou l'MVP del partit, al igual que va passar 8 anys davant Portugal. Ell creu que no s'ha de tenir cap por a semifinals davant França.
6: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
0: Dimarts que ve a les 9 del vespre, tot una final avançada, és a dir, França-Espanya. I per avui a les 11 del vespre jugarà l'Anglaterra-Noruega i per demà a les 12 de la nit, Argentina-Suïssa. La flanker del rugby Barcelona, la mallorquina Martina Campos, està convocada per representar Espanya en el Campionat d'Europa sud d'avui de rugby a 7, és a dir, el que es diu en el tema col·loquial com Seven, que es celebra a la República Txeca aquest cap de setmana. Martina és un producte del Toro, on va començar a practicar l'esport del 15 als 7 anys, a l'escoleta del Club Calviner. Actualment, a les files del Barcelona Rugby, Campos passa per ser una de les jugadores amb més futur del rugby femení espanyol i que vol seguir les passes de la també exjugador del Toro, Zaya Pérez. I això sí, avui ja debuta en l'europeu davant la selecció de Romania. La mallorquina Àngel Moreno, parlant de piragüisme, vol tenir la medalla de bronze a la final del C2500 de la Copa del Món de Piragüisme que es disputa al Canadà. Pitjor sort va tenir Marcus Cooper-Wolves a la seva final del K4500 amb un

0: el cual he podido desarrollar y probar cosas nuevas para mejorar el setting. Entonces, la verdad que muy contento. El equipo está haciendo un gran trabajo. Mañana intentaremos buscar nuestro objetivo, que es la pole position. Pero con una primera fila estaría bastante contento. Así que nada, vamos a intentarlo para darle el máximo mañana.
1: Amb les proves d'Izan Guevara, recordin, segon classificat al Mundial de Moto2, el deixem aquí. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
4: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
4: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio és legendari.
11: És un facto.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
9: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
16: 8 i 44 minuts, seguim amb més notícies. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha enxampat en el que duim de temporada 14 conductors amb vehicles de lloguer o de la seva propietat fent de transport discrecional sense tenir la llicència corresponent.
17: Realitzaven trajectes a canvi de dobbes, un transport il·legal i perillós, ja que moltes vegades està vinculat a grups relacionats amb pràctiques delictives. Així, s'han interposat 14 denúncies i s'han immobilitzat els vehicles. Quant a les sancions, si el conductor d'un passatger la multa és de 15.000 euros, sense reducció, i si ha estat sorprès oferint els seus serveis, són 6.000 euros.
16: Un 6% dels casos de lesions medulars a l'estat són a causa de capbussades arriscades. A les Illes, des de 2024, s'han produït 4 casos. L'Associació de Persones amb Lesió Medular de les Illes ha presentat a la platja de Ciutat Jardí de Palma la campanya Zambullides per sensibilitzar els joves i reduir els accidents que provoquen aquestes lesions. Per prevenir accidents i lesions, la campanya recomana tenir en compte la profunditat de l'aigua, evitar tirar-se de cap i, des de poca altura, i si es fa, fer-ho sempre amb les mans per davant, protegit al cap.
17: No prendre aquestes mesures pot acabar en una lesió medular greu i irreversible com la que va patir Toni Balaguer, que va pegar amb el cap contra el fons de la piscina durant un aniversari amb uns amics.
18: A ver quién hacía la burrada más grande. Y compramos un rosco de esto y a ver quién se tiraba y se metía por dentro. Y me tocó el número más alto a mí.
17: Després de passar 2 anys a un hospital i d'haver d'aprendre a viure amb tensió constant, Toni, que és un usuari de l'Associació de Persones amb Lesió Medular i altres discapacitats físiques, ASPAIM, assegura que el suport familiar és clau. La vicepresidenta de l'associació, Carolina Ligero, recomana molta precaució i destaca la manca d'ajudes públiques.
19: Però lo que sí yo diría es que se piense mucho, también hace un mal movimiento, porque luego viene las consecuencias de que hay de depender de otra persona. Luego, económicamente, es verdad que el gobierno no ayuda mucho.
17: La campanya Zambullides, amb cap sí, de cap no, es desenvolupa durant tot l'estiu des de l'any 2014.
16: Més coses. Una avaria en un tram soterrani de la xarxa elèctrica va deixar a Iorobaixa 100

0: 25 discs d'estudi, és un treball amb 14 cançons inèdites que recupera el so més genuí amb què varen revolucionar l'escena musical fa 64 anys.
1: Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood tornen a demostrar que el pas del temps no ha minvat ni l'energia ni les ganes de pujar als escenaris. El disc compta, a més, amb col·laboracions de luxe com les de Paul McCartney al baix i Robert Smith, líder de The Cure. I tot apunta que aquest nou treball arribarà acompanyat d'una nova gira mundial. Tots els problemes d'artritis que arrossega Keith Richards, la banda estudia un format en menys ciutats, però diversos concerts a cada una. Sis dècades després del seu debut, els Rolling Stones continuen fent el que millor saben fer. Rock and roll.

0: Bon dia, són les 9, utilitzem en aquesta hora la informació més destacada. L'incendi de Los Gallardos, Almeria, continua a hores d'ara fora de control. El foc ha provocat ja la mort de 12 persones i ha cremat 5.000 hectàrees.
1: Aquí a Balears, el govern fa una crida a extremar la precaució per evitar incendis per mort dels terrenys secs i les altes temperatures. De fet, a les Pitiuses i bona part de Mallorca estarà vigent avui l'alerta groga de l'AEMET perquè els termòmetres poden arribar a fregar els 38 graus. És el portaveu del govern, Antoni Costa.
2: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
0: A més de les onades de calor, l'estiu ha arribat i tornem a estar molt atents de les reserves hídriques de les illes que cauen al 45% al juny i Tramuntana Nord entra ja en prealerta. Per Illes, Mallorca registra unes reserves del 46%, Menorca del 34%, mentre que Eivissa se situa en el 47%.
1: En comparació amb el juny del 2025, Mallorca i Menorca presenten nivells inferiors, mentre que Eivissa manté unes reserves per sobre de les registrades fa un any.
0: Això quan l'Aliança per l'Aigua denuncia que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. Denuncien que el projecte és una imposició sense consens.
1: Per la seva part, els hotelers ho valoren positivament, però diuen que vigilaran que Eina compleixi amb el document que s'ha presentat. Rafa Tur, portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
3: Hi ha molt d'interès en créixer en servicis portuaris. No veiem el mateix interès dels polítics en el tema de sostenibilitat. Ningú diu de tancar cicle de l'aigua. L'aeroport no està connectat a la xarxa de subministrament d'aigües. Ell està xuclant de l'aqüífer del Pla de Sant Jordi.
0: També l'estiu hi ha més calma a la mà i és el període de l'any on es concentren més arribades d'embarcacions amb persones migrants a bord. Des de dimecres han arribat a les Balears una vintena amb 365 ocupants.
1: El conseller insular de Formentera alerta que els recursos d'acollida, especialment els destinats als menors que arriben sense familiars, es troben al límit i reclama més suport a la resta d'administracions. És el president del Consell, Òscar Portas.
4: Hi ha moments en què aquests lots dormen en matalassos. Classos, evidentment, i en seguida que podem alliberar espais, podem treure menors que ja tenen els papers cap a Mallorca, doncs s'habilita una miqueta més d'espais més dignes aquí a Formentera.
0: Més coses. L'Estatut marca sobrevolat la reunió del Consell Interterritorial de Salut amb les comunitats autònomes. La polèmica reforma de la norma que rebutgen els sindicats mèdics no ha figurat en l'ordre del dia d'aquest divendres, però les Balears i la resta de comunitats autònomes varen presentar dijous un decàleg de posicionament comú en contra de l'avantprojecte.

0: projecte de llei de l'Estatut Marc.
1: La consellera de Salut, Manuela García, ha demanat a la ministra de Sanitat, Mònica García, que solucioni el conflicte amb els metges per evitar la vaga indefinida anunciada per el pròxim mes de setembre.
2: Un conflicte que se prolonga i que, además, no, ella és incapaç de dar solució i que realmente los que estamos pagando las consecuencias son las comunidades autónomas y son los ciudadanos y las comunidades autónomas. Hay más de 4 millones de citas anuladas en el conjunto del país.
0: Un apunt més en clau d'informació de servei. La platja de Sant Andrí a Ciutadella estarà tancada al bany tot el cap de setmana.
1: El motiu? Passaments fecals. Una avaria a l'estació de bombeig ha obligat a hissar la bandera vermella per impedir que els banyistes entrin a l'aigua.
0: D'aquesta manera arribarem a les 9:04. Comença ara la sintonia d'IB3 Ràdio, la gran vida.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Què tal, com estàu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Benvinguts si vos acabau d'incorporar aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears després dels bulletins horaris de les 9, com cada dissabte ben puntuals per fer un programa d'entreteniment, aquest magazín de dues horetes dissabtes, es diumenges una hora més, de 9 a 12, i molt ben acompanyat, com sempre, amb en Raül Valls. Com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bé, bon dia. Com estàu? Aquí ja ho sabeu que tenim actualitat, fires, festes, tot allò que passa a les Balears fins a les 11 avui, eh?
0: Tot aquest remenat fins a les 11, efectivament, i sempre tenim ganes d'entretenir, de contar coses amb una, en una setmana que estan passant cosetes. Per exemple, no podem oblidar, no?, aquesta desgràcia que està passant per Almeria, aquests incendis, des de fa unes horetes, un dia, pràcticament l'anterior vesprada, no?, on hi ha hagut aquest incendi amb el manco 12 morts a Almeria. I clar, què passa? Que a vegades mos anestesiam de qualque manera amb altres notícies. I, per exemple, en el futbol, Espanya, fa unes horetes, s'ha classificat per la semifinal del Mundial, la segona vegada que ho fa, però serà la tercera vegada que quedarà aquest equip, Espanya, entre els quatre millors del món. Això serveix per arreglar el món? No, però serveix perquè la gent pugui fer festa i una mica de bauxa. Nosaltres també tenim molta bauxa, molta festa per fer, però també duim altres temes d'actualitat, com, per exemple, precisament aquest terratrèmol que hi va haver fa unes setmanes a Veneçuela ha provocat que molta gent vulgui ajudar. Però nosaltres també ajudam, Raül.
1: Sí, des de Balears, el grup Balear de Rescat i SOS Mamàs varen partir cap allà. De fet, varen tornar a fa res, dos dies, cap aquí, després de prestar ajuda a tota la població de La Guaira, allà a Veneçuela. I, bueno, mos contaran quina ha estat la seva experiència, què és el que han vist, què és el que han trobat, i quines necessitats hi ha, perquè ara ha passat la primera fase, que és la de rescatar la gent, i ara arriba quan ve el pitjor, que és veure tot el mal que hi ha i com se recupera un país que ja de per si ja està malament, degut, evidentment, en el govern i tot el sistema polític que hi ha en aquest país. Però en xerrant de tot això amb Manolo Sánchez i Nascent Maestre, que són dos dels qui han participat en aquesta missió humanitària cap a Veneçuela.
0: I seguidament també parlarem amb Antoni Mesquida, que és el president de l'ONG Llevant en Marxa, perquè també tenen altres reptes, que és, per exemple, ajudar els infants. També tractarem aquesta part, aquesta ONG, que fa molta feina, que ha viatjat fins a Veneçuela, que ja està pendent de trobar un lloc on dormir per infants que s'han quedat, sobretot, sense famílies, i en aquest cas, Llevant en Marxa també hi col·labora. Però a part d'aquestes coses que són més sèries, més d'actualitat, tindrem entreteniment, tindrem en David Arraez, sempre mos parla de la bona comunicació, i en aquest cas mos durà un tema bastant interessant. I una altra cosa és na Teresa Ramos, que és dins la teràpia de parella. Avui mos parlarà, Raül, del nudisme.
1: Sí,
0: què t'apareix?
1: Fer nudisme en parella, què t'apareix?
0: Ah, fent parella.
1: Bueno, dintre sí. Teva, fer nudisme en parella. El que passa que, clar, sí. La història és fer nudisme segons a bon.
0: Sí, surt de la dutxa, que m'he de dutxar.
1: Clar,
0: no, normalment.
1: Dintre teva fas nudisme en parella, està
0: sí,
1: clar.
0: Sí, sempre vas per passadís, per
1: exacte.
0: Allà.
1: Bé, i de tot això xerrarem. Després mos anirem fins a Sant Fermín. Què t'apareix?
0: També, exacte. Sí, sí, sí.
1: Ui, de res, tot aquest remenat. Ah,
0: molt bé.
1: Com començam?
0: Ah, tenim un número de WhatsApp, si voleu dir qualsevol cosa.
1: Ah,
0: vinga, el recordam.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Programa 88, el control tècnic, Lluís Menéndez. Començam.

0: I si parlant de solidaritat i hem escoltat la vicepresidenta de SOS Mamàs, ara mateix també tenim un objectiu molt clar, que és ajudar sobretot aquesta genteta, no? Però també volen donar una oportunitat als infants, aquests infants que s'han quedat sense sostre, sense famílies, que ho necessiten. Clar, hi ha una ONG mallorquina, Llevant en Marxa, que fa molt d'anys que fa feina per a aquests països que tenen problemes, problemes de tot tipus, de fam, de amb unes terratrèmols, desgràcies, no? I ara toca Veneçuela. Clar, Llevant en Marxa també vol posar en marxa diferents iniciatives d'ajuda humanitari. I per això volen parlar amb en Toni Mesquida, que és el president. Molt bon dia, Toni.
1: Bon dia.
0: Com
1: bon
0: anam?
1: Dia
0: com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Esperant preguntes per poder contestar tot el que m'ha demanat.
0: I de beníssim.
2: Tranquil, home, no. Sí, sí. No és cap examen.
0: No, però està,
1: és que si hem de parlar d'una cosa, té molt de dubtes, eh? És a dir, ja en parlarem, però ja me'n vaig a Veneçuela dijous de la setmana que ve.
0: Mira.
1: I tinc dubtes, però impressionants.
0: Idò, podem començar per aquí. Te'n vas la setmana que ve a Veneçuela. Quins són els teus dubtes ara mateix?
1: Bueno, els meus dubtes és principalment els problemes que ens pot posar l'administració, el govern veneçolà. És a dir, controlen tot. Ho volen controlar tot. Suport que moltes deficiències, però volen controlar tot. I per bé que controlin les coses, i més quan estan parlant de fer feina amb infants, amb infants petits, perquè ja s'han donat casos allà de venda de nins, de desaparició de nins. Però, clar, és que això, els orfenats, aquests en mans de l'administració, i tenint l'exemple de la URSS, de la República Soviètica, els desastres que han estat. És a dir, però bé, és igual, jo tenc de partir un poc més d'optimisme, però aquesta vegada el meu optimisme ha estat bastant contestat. De fet, és qui me va animar més de tot. Passa que van cercar les opcions, és a dir, nosaltres volíem fer un orfenat, un orfenat molt gran, però petitet.
0: Un orfenat per uns 250 nins, és així?
1: I nines. Sí, el més petit, o sigui, aventura d'entrada era el plantejament, però el més petit. Però resulta que no mos donaran permisos per res, és a dir, que no. És a dir, jo el que no vull fer és donar-ho al govern, i donar-ho al govern que faci el que vulgui. Ara ha sortit una notícia que es Balla de Panamà va enviar ajuda a Veneçuela, i va posar localitzadors dins l'ajuda.
2: Sí, ho hem vist.
1: Ho heu vist?
2: Sí.
1: Ja no vull fer feina, ja no vull fer feina en els polítics d'allà. No, és que d'allà ni d'allà de sa, ni d'allà de sa.
2: En general, no?
0: Yeah, sí.
2: En general.
0: Sí,
2: sí. Són situacions que vosaltres, qui associacions, entitats, ara en xerràvem amb el grup Balear de Rescat, o SOS Mamàs, que en el final sou els qui feis feina directament en la població, en els usuaris, en els beneficiaris d'aquesta solidaritat del poble mallorquí, de Nace, no? Més solidaris que els mallorquins no n'hi ha, o els balears en general, però, clar, vos trobeu amb aquestes dificultats. Ara mateix, quin és el vostre objectiu amb anar a Veneçuela? I, clar, tu diràs, tenc molt de dubtes, però...
1: Sí, sí.
2: Com se pot, el govern espanyol vos pot ajudar en aquest sentit o no?
1: No, que va, no. De cap de ses maneres. És a dir, nosaltres, a més, des del 96, hem començat a fer feina a diferents països, molt de països, a través de religiosos i religioses que estan implantats allà, que viuen allà, entens? Siguin dels països que van fer feina, o siguin espanyols, o mallorquins, i mallorquines.
2: Clar.
1: La cosa era trobar, de quina manera nosaltres podríem fer feina per rescatar nins i posar-los dins un puesto segur en aquests nins. Claro, vaig contactar jo amb els salesians. Aquests salesians tenen uns llocs que se diuen Hogar Don Bosco, que estan a devora escoles, que en aquestes escoles, a més d'anar-hi, diríem, aquests nins que agafen, també hi van nins de barriades d'aquests puestos. Això és molt interessant, perquè ja no fas aquest deixons de ser, no sé, d'un orfenat allà, mesclat cels amb ells. En canvi, els desplaces de dins això i fan amics de nins de fora d'aquest orfenat. I aquests nins fan amics, a lo millor el conviden a un anar-se'n a casa seva i coses d'aquestes. Jo crec que això me va sorprendre, aquest sistema, per bé a mi. Això de tenir un orfenat i sempre tenir gent cuidant els nins i tot això, sense por a aquests nins sortir d'allà de dins.
2: Tenir contacte amb la resta de nins, no?
1: Efectivament. Em va sorprendre. Aquests senyors tenen, per persones aquestes de per allà, tenien d'escoles, escoles, 50 escoles. I em van dir que havien caigut les 35 d'escoles.
2: Mare meva.
0: 35 ja n'hi ha. Són moltes.
1: Aposta, farem... Nosaltres anirem per aquí, Això no vol dir que nosaltres anem allà i aquí barra libre, no?
0: Te vull demanar de quina manera, en quines entitats, en quines persones fareu feina sobre el terreny, no?, per assegurar que aquests nins i nines tinguin una mica d'ajuda, tot i que no podreu fer la gran... el plan A, que era l'orfenat, no el podeu fer, però amb qui parlareu? Què fareu?
1: Bueno, jo ja he parlat en so superior, per allà li diuen inspector, de Venezuela, dels capellans aquests. He parlat després en so de Jogar Don Bosco, que també és el capellà. I després amb un altre, que va ser qui vaig contactar primer, que va ser molt bo, perquè jo anava parlant amb ell i el dia següent anava més desanimat, després més desanimat.
2: Te llevaves il·lusió.
1: Y este hombre dijo, Antonio, no se desanime, tira adelante. Bueno, venga, y tiram endavant, porque creo que farán buena feina. A més, saben todas las nuestras, lo que nosotros pretenemos, y nosotros pretenemos no inaugurar res. Nosotros, si anem allá, anirem i tornarem per veure com van les coses. És a dir, nosaltres hem estat en el terratrèmol d'Haití i encara hi ha una escola, la Pedro Sureda, que està allà i funciona. Varen fer de més 25 casetes. En El Salvador també hi vàrem anar, en el mig també hi vàrem anar. Sempre, però, no d'ajuda immediata, perquè l'ajuda immediata és molt complicat. A més, és molt complicat i les deficiències van apareixent a poc a poc. A més, tots sabem que nosaltres som compulsius. És a dir, ara passa una cosa d'aquestes i mos hi vol cam, en cos i ànima.
0: Passen tres mesos i mos oblidam. Un mes i mig.
1: S'ha acabat. I exemples, Gaza, exemples, Ucrània, exemples... Bueno, tots els exemples del món. Aposten, altres volen que sigui una cosa i pentura una porta d'entrada a fer feina, si les condicions són bones, i que les condicions són bones, no significa que ara que hagi entrat en Trump siguin bones. Jo crec que són pitjors, quasi. De veres, ja amb això som molt crític, perquè me dol moltíssim totes aquestes situacions. És a dir, només veure que darrere de tot hi van per fer dobbers, que aquest senyor ha guanyat 1.500 milions d'euros en 2 anys des d'aquest president, o sigui, que tot està en funció de lo que traurem i lo que guanyarem.
2: Clar, per desgràcia, hi ha molts dels països que, en aquest cas, vosaltres, com a Llevant en Marxa, hi actueu, i teniu presència i feis accions, a vegades, per no dir el 90%, els governs d'aquests llocs, d'aquests països, desgraciadament, no són el que haurien de ser o el que esperaria la població. Suposo que això és una batalla que teniu més, o una pedra més en el camí, però supos també que llavors teniu aquest retorn del carinyo, de l'estima de la gent, no? De la gent que ajudau.
1: Això és el més important, de dir, és veure una mirada d'una família, d'una gent que han fet qualque cosa, jo que sé, temps d'aigua a Etiòpia, menjar a Etiòpia, escoles i centres de salut a Amazones, escoles a altres puestos, això és impagable.
0: A Perú això, també heu fet molt bona feina.
1: A Perú, nosaltres vàrem començar, no hem fet feina mai, jo de fet, l'any 97... me'n vaig anar amb altres peruanos indígenes de l'Amazones en el Congrés de Diputats de Lima a entregar una carta contra l'explotació indiscriminada i tots els desastres de l'Amazones. I, de fet, ara fa un any i mig dos han firmat un conveni en Sojibaros d'Alta Amazones per defensa del territori, perquè jo hi vaig ser fa un any i algo i hi havia puestos que eren verges, hi havia derrames de petroli o aquí, amb aquelles balisses que posen quan hi ha derrames de petroli o posen dins un riu verge i tot allò, aquestes coses. Les fusta, les caobes, no queden molt poques caobes. La mineria, es contaminant en tot, en ple mercuri, passava i totes aquestes coses. Jo crec que tot això... Crec que han de ser els mateixos, per exemple, indígenes d'allà, que és casa seva. És a dir, tu, vosaltres, defensareu que vostra. És a dir, nosaltres a casa nostra la defensam, amb ungles i dents. I doncs, hem de donar els sistemes en aquests indígenes...
0: Eines perquè ells se puguin defensar, també.
1: Efectivament. Mm. I això ja és una cosa. Jo ara tinc una reunió el mes de novembre, amb un indígena d'una ètnia que se diu Achuar, que és un jíbaro, que són, tenen amb Ecuador i en tenen dins Perú, i aquest és un líder, però un líder d'aquests terrorífics, però terrorífics o bons, a qui van fer votar un president d'Ecuador. Aquest tio, a més, en Domingo Peas, que és un tio format a Cuba, molt bo.
0: Idò, Toni, nosaltres aquesta entrevista també és una manera de posar cara a ulls a la situació, a l'ajuda que esteu donant. Sabem que aquest mes és el mes on IB3 vol donar visibilitat, no?, a la vostra associació de Llevant en Marxa, aquest conveni que se va signar aquesta setmana, també l'ens públic de les Illes Balears, IB3, I més enllà d'aquestes col·laboracions, ja saps que aquí tens una finestra per quan passi res, perquè si ho deia la vicepresidenta, no?, de Sos Mamas, que Mallorca i Balears en general sempre són molt solidaris, Llevant en Marxa és un exemple, no? O sigui que res, a seguir fent feina i a veure què vos deixen fer per Venezuela. Nosaltres mos quedem sense temps, però, Toni, et volem agrair que hagis estat uns minuts amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
1: Vinga, quan torni mos telefonaré i mos diré com mos ha anat. Exacte. I a lo millor mos com meravelles.
2: Vinga, me'n sirvareu.
0: Tanta sort sigui així. Gràcies, Toni.
1: Adéu, a vosaltres. Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversitat.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.

0: la comunicación. Entonces, romper la rutina de, bueno, voy a empezar a hacer cosas distintas de las que he hecho hasta ahora y utilizar cada vez menos ropa, ayuda a romper la rutina. Incluso a veces en terapia de pareja les recomiendo, cuando no hay tiempo para nada, es que se seque uno al otro. Esa parte de intimidad, no con ninguna connotación erótica de estoy reconociendo tu cuerpo y tú también me estás mimando, ¿no? También toda la parte de la comunicación es importantísima, ¿no? De hablar. A mí es que no me gusta quitarme la ropa por esto. A mí lo que realmente me ocurre es lo otro. A mí en una circunstancia así...
1: Claro, control. En el final es cerrar y control.
0: Porque sí que es verdad que la parte del cuerpo, la parte de la desnudez es muy íntima, pero también la comunicación es importantíssima en pareja.
1: Idò, vinga, la setmana que ve mos contaràs una altra cosa, perquè avui m'ho has deixat mort. Entre que hi ha gent que se posa pel allà on la gent s'ho lleva i els escotes de en Joanmi, no
2: aquí,
1: ho sé.
2: Aquí, exacte.
1: Hem d'anar a coses sèries, ara. Anem informatius.
2: Anem informatius, exacte. I nosaltres seguirem a partir de les 10 i 4 minuts aproximadament en aquesta segona hora de La Gran Vida. Encara queden molt de temes per tractar. Gràcies, Teresa.
0: A vosaltres, bon fin de setmana.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. Dues embarcacions amb persones migrants han arribat aquesta matinada a les costes de Formentera. La primera, amb 18 persones a bord, ha estat rescatada 4 milles al sud de l'illa. I la segona, amb 20 persones, ha estat interceptada a la zona del Far de la Mola. Des de dimecres han arribat a les Balears més d'una vintena amb 403 ocupats. El Consell Insular de Formentera alerta que els recursos d'acollida, especialment els destinats als menors que arriben sense familiars, es troben al límit i reclama més suport de la resta d'administracions. És el president del Consell, Òscar Portes.
5: Hi ha moments en què aquests lots dormen en matalassos, evidentment, i en seguida que podem alliberar espais, podem treure menors que ja tenen els papers cap a Mallorca, pues, s'habilita una miqueta més d'espais més dignes aquí a Formentera.
4: Més temes, les mostres de les 12 víctimes mortals de l'incendi a Los Gallardos, Almeria, ja són a Madrid, per tal que es pugui de terme l'anàlisi genètic i la seva posterior identificació. Mentrestant, el foc continua actiu, amb més de 500 efectius fent feina sobre el terreny, on ja han cremat 6.600 hectàrees. Aquí, a Balears, el govern fa una crida a extremar la precaució per evitar incendis per mort dels terrenys secs i les altes temperatures. De fet, a les Pitiusses i bona part de Mallorca estarà vigent avui l'alerta groga de la emet, perquè els termòmetres poden arribar a fregar els 38 graus. És el portaveu del govern, Antoni Costa.
6: Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
4: A més de les onades de calor, l'estiu arriba i tornem a estar molt latents a les reserves hídriques de les Balears, que cauen el 45% al juny i Tramuntana Nord està en prealerta. Per illes, Mallorca registra unes reserves del 46%, Menorca del 34%, mentre que Eivissa situa en el 47%. En comparació amb el juny del 2025, Mallorca i Menorca presenten nivells inferiors, mentre que Eivissa manté unes reserves per sobre de les registrades fa un any. Això quan l'Aliança per l'Aigua denuncia que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. Denuncia que el projecte és una imposició sense consens i per part seva els hotelers ho valoren positivament, però diuen que vigilaran que Aena compleixi amb el document que s'ha presentat. Com deien, l'entitat ecologista denuncia la reforma pel seu impacte sobre el consum d'aigua, ja que l'aqüífer de Sant Jordi està salinitzat i la depuradora de l'aeròdrom està al límit de la seva capacitat amb unes infraestructures obsoletes. Rafa, tu és portaveu de l'Aliança.
7: Ja no arribam en les infraestructures que tenim. Com voleu que puguem entendre un creixement urbanístic, un creixement amb el tema aeroportuari? Se mos imposa i, bueno, som el de sempre, la vaca lletera que hi ha que sucar.
4: Més temes. La Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència ha informat a les entitats socials sobre la convocatòria de 34 milions d'euros per modernitzar i ampliar la xarxa d'inclusió social. Es tracta de la primera línia específica de subvencions que permetrà finançar la construcció, reforma i ampliació d'aquest equipament de serveis d'inclusió fins l'any 2035. Està adreçada a entitats del tercer sector d'acció social i reforçarà la xarxa pública d'atenció a persones en situació de vulnerabilitat, exclusió i aïllament social a totes les illes.

0: I un últim tema. Esquerra Unida, a través dels seus líders, Antonio Maillo i Enrique Santiago, ha volgut expressar la seva satisfacció després que l'Audiència Nacional hagi admès a tràmit la seva querella contra els càrrecs israelians. El partit va presentar aquesta denúncia per l'assalt israelià a diverses embarcacions espanyoles que integraven la flotilla Global Summit el passat 1 d'octubre, quan es dirigia a Gaza per dur ajuda humanitària. Els acusen de detenció il·legal. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 11 i ara tornem el relleu als nostres companys de la Gran Vida.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Molt bé, les 10 i 5 minuts. Benvinguts, si vos incorporeu, en aquesta segona hora de programa a la Gran Vida. I, Raül, jo no sé tu, però m'he quedat amb moltes ganes de veure què passarà la setmana que ve i les pròximes setmanes amb la Teresa Ramos, que cada setmana mos du temes molt interessants i molt propers. Però, bueno, mos queden més coses. El que sí que tinc clar és que amb aquesta calorada, si fos per jo, faria nudisme cada dia, perquè és horrorós.
1: Però és que no també t'he dit una cosa, nudisme no te lleves a calor.
0: A qui volia arribar jo?
1: El nudisme no te lleves a calor.
0: No, et solta crema.
1: Et solta crema. El que has d'estar és en remull.
0: Sí, dins aigua.
1: Exacte, dins aigua. Si tenen piscina, si pots anar a la platja, millor que millor.
0: Jo me surten vídeos tot el dia de cans dins piscines d'aquestes familiars que no volen sortir. O sigui,
1: clar,
0: els,
1: no.
0: Els animals jo,
1: el meu té por aigua. No li agrada, però així i tot se fica fins que li arriba per la panxa. Llavors ja diu, ja no puc més, ja me'n surt. Ja però surt. Té tanta calor que diu...
0: Que se fica.
1: M'hi ficaré.
0: Petit.
1: Seu qüestió. Avui tenim moltes coses, però ja ho estàs veient. Jo estic... jo que som un home que me s'aixeca prest, cada matí m'han donat Sant Fermín per amunt i per avall, i jo cada dia...
0: Home, ara
1: jo, jo
0: deu,
1: per
0: no?
1: mi que he repetit el programa, perquè cada dia ve el mateix.
0: Sí.
1: Però
0: sí,
1: bé,
0: sí.
1: Seu qüestió.
0: Que... Tu t'aixeques cada matí a veure sa...
1: No, no m'aixeca a veure Sant Fermín, sincerament.
0: Ah.
1: Jo vull posar les notícies, però...
0: Ah, tu
1: a Sant Fermín. I el dissabte... L'únic que fa notícies en directe és TV3 o Televisió Espanyola.
0: Sí.
1: Per tant, què faig? Me posi TV3 Ràdio.
0: Clar,
1: perquè,
0: com ha de ser?
1: Si la televisió no n'hi ha. Ja. Un fan, repeteixen coses i l'altre me posa el bous que corren per Sant Fermín.
0: I els bous allà, que veure en bucle, podria ser de l'any 2006, que és el mateix.
1: Sí.
0: A no ser que hi ha una desgràcia, clar.
1: M'apareix el mateix, però bé, ja està. La qüestió, per cert, és una festa que me queda per anar-hi. No corre, sinó per anar a veure-ho.
0: A veure, en Raül, mira, feim una crida ara, si qualcú el vol convidar per fer una setmana de Sant Fermín.
1: Sí, bueno, setmana millor serà molta. En dos dies jo crec que bastarà.
0: Però hauria de córrer un dia, no?
1: No, jo pas.
0: No, no te veus amb el diari.
1: No, jo no.
0: No
1: m'apareix una cosa totalment imprescindible.
0: No te veus en l'última hora Diari de Mallorca?
1: No,
0: ja
1: no. Jo allà una voreret amb una bandera de Mallorca i vamonos. Amb una foto ja.
0: I se repetició en bucle en el moment.
1: Sí,
0: que...
1: no, jo pas.
0: Quina porada, eh?
1: No, ja no és por, és que m'apareix innecessari. És a dir, és un risc tan innecessari.
0: Mira, me van endur, no sé per què contaré això, me van endur fa molt d'anys a una festa de poble d'Extremadura, que hi havia una vaquilla.
1: Ah, jo m'ha passat això també.
0: Un bou petitó.
1: Un poble que dius, ja ara aquí perquè fan bous.
0: I me vaig parar davant.
1: Clar. I la molla em pescarré com si res.
0: Clar, pesava 150 quilos, era petiteta. Sí, igual. Però això...
1: Nosaltres mos va passar això i va quedar... davant del portal posen... No sé què se diu, això. Bé, com una fusta, perquè passis allà. Com un, i perquè no t'enganxi el bou, vam passar i un tio meu, que té un bon panxó, va quedar engalavernat i per dalt no podíem passar cap de dins. I vam haver de botar nosaltres la barrera perquè mos va fer un tap. No podia... I nosaltres, cago en dir, aquest home.
0: I qui va ajudar en aquest home?
1: No, res. Un pare el van prendre cap endedins, però no passava amb aquell
0: pitjor. I sa panxa, no.
1: No.
0: Això passa. Això. Bé, és que no sé si passarà na Margalida Ribas, que està per nosaltres.
1: Ah, perdó. Perquè, Margalida, com estàs?
2: Va bé, i vosaltres?
1: Ja ho veus, aquí. De xatxera.
2: I no hi ha res millor.
1: Sí, trobes?
0: Un programa.
2: La mar de bé.
1: D'on ets, tu? D'on ets? Que no t'han demanat.
2: De Puigpunyent.
1: De Puigpunyent. Quan feis les festes?
2: El dia 15 d'agost, per la Mare de Déu d'agost.
1: Ah, i doncs ja xerrarem amb Puigpunyent.
0: Exacte, bo, ja t'has comptat, en Raül. Ja el t'he fet.
1: Ja m'ho diré almenys que hem de fer.
2: Exacte.
1: Plourà? No plourà? Parell que no, no?
2: Jo, quasi en el 100%, diria en el 99,9%, crec que encara no.
0: I sempre hi ha una tradició, no? No, quan són les festes del meu poble sempre plou, a vegades se diu això. Els paperins se banyen. No,
2: sí.
0: No sé si vos passa, Valdros.
2: No, nosaltres la veritat que no, que ja fa estona que no mos passa.
0: No.
2: Sí que es ve que l'any passat nosaltres, quan hi va inundació del Mercadal, va ser just dia 15 d'agost.
1: Sí, va ser un 15 d'agost perquè era la cap de Consell i jo vaig haver d'anar a Menorca, me'n recordo perfectament. Però que estàvem els 15 d'agost encara no vos toques, que tenim Sant Bartomeu, Montuïri, Set Salines, Ferreries, Consell... Aquest sempre mos toca. Final d'agost sempre hi ha qualque dia que s'apanya el paper. És tradició.
0: És així.
2: Sí, sí.
0: Bé, onada de color, no sé si anem per la segona o és que realment enganxam una
1: no
0: en l'altra i que se'ns... Exacte. Com va, la cosa?
2: Jo diria que enganxam un en l'altre i tenim alguns dies entre mitges que són petites treves, però la veritat que d'ençà que ha començat l'estiu, el termòmetre va a l'alça i no baixam ni a la de 3.
0: El manco, perquè nostra, fa més calor, també és vespre. Han pujat les temperatures nocturnes?
2: Aquests dies han seguit molt semblants. No hi ha hagut gaires canvis, però sí que es ve que la majoria dels observatoris estan entre els 20 i els 25 graus. Per tant, parlant de nit tropical cada dia, a molts indrets, i també en algunes estacions han tingut valors de nit tòrrida. Mm.
0: Tenim previst una alerta taronja en breu aquí a Balears en aquests pròxims dies, aquest cap de setmana?
2: Per ara no. Avui tenim una petita treva, que l'hem d'agafar un poc amb pinces pel que fa a la temperatura, perquè tenim una entrada de vent de gregal. Mm. Això ajudarà que cap a la meitat nord, és a dir, meitat nord de Mallorca i també Menorca, notin una lleugera refrescada. Això vol dir que els valors màxims quedaran entre els 30 i els 34, que no és poc perquè venim de valors que ahir, per exemple, arribàrem a les 40 a Binissalem. Mm. Però sí que es ve que el sud de les illes no queda dins d'aquesta refrescada. Continuen els avisos grocs, per tant, tindrem màximes que quedaran entre els 35 i els 38 graus. Per això dic lo de que ho hem d'agafar amb pinces. Yeah. Depèn de on aniguem o on mos trobem, les temperatures seran unes o unes altres. Venga, no és una refrescada general.
0: Per exemple, a l'interior de Mallorca, a la part de la Pobla, que avui fan cada bou de talapi, tothom de groc, una calorada, 5, 6, 7 de l'hora baixa, quines temperatures esperen per l'interior de Mallorca per avui? Perquè, vull dir, perquè hi he d'anar i estic preocupat.
2: No, en aquesta zona quedaran al voltant dels 35 o per davall. Depèn, no crec que pugi massa més de 35-36. Però cap a la zona de Palma, més cap a Ponent, sí, per exemple, sí que 38 graus, puntualment 39, podríem tornar a registrar.
0: Molt bé.
2: Perquè el vent de nord les desplaça de cap al sud.
0: D'acord. Temes de navegació, que sempre hi ha algú que té la barqueta ajaut, com ho tenim per navegar?
2: Pues, avui, en general, hi ha molt de redols de marejol, però sí que es ve que la massa comença a moure una miqueta. Mm. Tindrem alguns redols de maró, tant a les costes de nord-oest de Mallorca i també sud, i també una miqueta cap al sud de Menorca. Serà sobretot demà que la mà estarà més moguda, perquè sí que redols de maró seran generalitzats arreu de les illes.
0: Molt bé. Idò, moltes gràcies, Marga. Res, pendents de les festes de Puigpunyent, encara mos queda un meset, però
2: exacte,
0: estarem molt pendents de la calorada que farà o no, a veure si ha refrescat una mica, i vos farem seguiment de les festes, faltaria més.
2: Sí, esperen que sí, que faci una petita refrescada i mos alegri una miqueta.
0: Moltes gràcies i que tinguis molt bona jornada de feina.
2: Adéu, igualment, adéu. Gràcies, adéu.
3: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Benguido, continuem, són les 10 i quart d'aquest dissabte i diuen allò d'aquesta cançó, com és això? Així, això. 1 de enero, 2 de febrero...
1: Ah, sí.
0: Tot això. Per cert, jo aquesta cançó no la veig mai que la toquin. Van allà i canten davant del sant i tot aquest remenat, que per cert, sí, però... ben petita, aquesta sant.
1: No, la posen com de fons per...
0: Ah,
1: no?
0: Dosa per baix, això.
1: Per il·lustrar, per il·lustrar.
0: Sí, per veure, perquè però aquesta no... jo crec que la canten per tot menys allà.
1: I has d'anar. Jo te veig. Una tomatina sí. Ja s'ha estat, per cert.
0: No, la tomatina no, no ha estat.
1: De bunyol, eh?
0: No.
1: Tomàtiques per xulls, que sempre va molt bé.
0: Mami, puc anar, però jo he anat a les Garrobes, de Llumjó. No. He anat a les Clovelles de Petra.
1: Això fa mal, no?
0: No. No, fa un olor com a barrim, però... però vaja. He anat a tot... a Sant Balat, a Sant Celles, sí. Que me toca a prop, a Najero... bé, aquestes coses, però així...
1: I a Llubí has estat?
0: A Llubí, clar. Jo no fall. De fet, avui m'ho anem cap a Llubí, perquè allà se converteix un any més en Pamplona, en la Pamplona Balear.
1: Mira, que fan un Sant Fermín Llubiner.
0: El Sant Fermín Llubiner, exacte. Una festa, una tradició que ja s'ha convertit en això, en una tradició de cada estiu. I, bueno, no sé si hi haurà arbou grossos, petits... la qüestió és que en Joan Carles, que està dins aquest remenat... Joan Carles, bon dia, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia a tots. Joan Carles, quant d'any fa que Llubí se converteix en el Pamplona de Balears?
2: Fa 11 anys.
0: 11 ja, 11 anys, eh?
2: M'has fet dubtar perquè no me'n recordava, però 11 anys, sí.
0: Clar, això va començar com una cosa de quatre, replegats, no?
2: Sí, nen, la veritat que això ho ha organitzat juntament en Sopotxiscaires.
0: Sí.
2: I això va ser simplement perquè, clar, normalment per aquestes dates, quan començàvem els preparatius de ser festes de Sant Feliu.
0: Sí.
2: I clar, i nosaltres no teníem temps de poder anar allà a Guti de Soltat i Sant Fermín, perquè estan ja preparant això, i van dir, aquí hem de fer un Sant Fermín Lluviner. I justament en Sopats i Escaires, pues, van fer una mica de... van parlar això endavant i una simulació de Sant Fermín a Lluví.
0: És a dir, la qüestió és que vosaltres volíeu anar a Sant Fermín de Bondaveres, com ara m'ha d'en Joanmi, però, com que preparau les vostres festes de Sant Feliu allà a Lluví...
2: Ah, exacte, perquè, clar, ja la setmana que ve, l'altre ja està.
0: Ja.
2: Nosaltres, quan organitzàvem per anar-hi, pues ja estan dins i meu, ja, no podem partir, van dir, però ho farem aquí.
0: Clar, que a Llubí, per cert, Joan, mi has anat mai en el mobilet de Llubí?
1: No.
0: Si fes el mobilet?
1: No.
0: Has d'anar, ho has de veure.
1: Sí.
0: Es preveureu.
1: M'agrada molt el mobilet. Però...
0: No, he d'un mobilet. El vespre encès dins un paf és una fantasia.
1: Uepa, veus? Sí. M'agrada també.
0: No, està molt bé.
1: M'hi veig.
0: És que Llubí vos agrada molt estruï, no?
2: Sí, això sí. I ho vi, la veritat, que feia molt de pau i m'agrada molt destruir.
0: Això està bé.
2: Però ara fem una festa.
0: Escolta, 11 anys de festa d'aquest Sant Fermín Lluviner. La gent, és a dir, han de tenir clar que han d'anar de blanc, si pot ser. Però ara no n'hi gueu d'una de negre amb aquesta calor, t'ocupes.
1: No, t'hi quedes. Tant,
2: la veritat que nosaltres tampoc no tenim cap protocol super...
0: estricte, cadascú que vengui com vulgui.
2: Això mateix. Al final, és una mica per reunir-nos... pot ser gent d'espau, gent dels voltants, que si em vengui això passi bé. Intentant, cada any fem un pregó, vale? Que intentant cercar una persona una mica emblemàtica, un poc així d'espau-la.
0: Sí.
2: No, perquè l'any passat va ser, si no recordo malament, en Parísio.
0: Ah, de Parísio Produccions, sí.
2: Sí. I en guanys en Pere Campaner.
0: Molt bé.
2: I fem el pregó i després... pues aquí tenim... ja, per cert, que molta gent ens està escrivint.
0: Sí.
2: Si hi ha bous de verde, si podran corear...
1: Exacte.
2: No, això cada dia. No, hem de recalcar que tenim bous, però van en rodes, els bous.
0: Afortunadament van en rodes.
2: Però és que si hi ha gent ens està escrivint cada dia.
0: Ai, Déu meu.
2: no mos atrevim en això. De moment. I, bueno, i després show i xerangues.
0: Xerangues, música, i DJs, no? I passar-ho bé, un bon cap vespre a Llubí. Bé, aclarir això, que no és un Sant Fermín com a Pamplona amb bou de bon de vera, ni vaquilla ni no vaquilla, sinó que van en rodes. Vull dir que... que, escolta, que llavors, també és una cosa que llavors els lots aprofiten, també poden que són per allà i juguen, sí. I aquestes coses en sols.
2: Exactament, els lots també, nosaltres tenim, a part per 4-5 bous una mica més petits, per els lots fan un 4 bou infantil. Perquè també aquest dia, sobretot de prest, fins a les 9 del vespre, això perquè per detall ja no, venen moltes famílies en són nins, i en nins, pues, ho deixo molt en això.
0: Clar, clar. Escolta, a quina hora han de ser Llubí?
2: A les 5 i mig un punt, el de ser davant el balcó de les Patxiscaires, que fan el...
0: Xupinasso.
2: El Xupinasso.
0: Molt bé. El Xupinasso, dos covets, el discurs, el pregó, i ben que comença el correbou i llavors la festa.
2: I gas.
1: I quin diries que és... El...
2: Gas i sou benvinguts a Lluís.
1: Supos que és el moment més divertit, deu ser, que en el moment de les corregudes sempre hi ha qualque esclat, sempre volen que ningú se faci mal, però
2: això,
1: de, i sempre hi ha moments molt divertits, segur.
2: Això sense dubte, com més tard pitjor.
1: Ja, exacte.
0: Això és vera. Sí. Bé, Joan Carles, abans de acomiadar-te, dir-te que en Joan Miquel ten just aquí de vora,
1: sí.
0: Va de groc íntegro.
2: Va, ja el veurem fora, el veurem fora.
0: Saps què te vull dir?
2: Sí, si no passau pena, queden bé, queden bé.
0: Va en el poble veïnat. Se'n va a la poble.
2: Ah, com. Ah,
0: se'n va en
2: el poble de
1: Tolapi.
0: Has vist?
1: Sí, sí.
0: Però
1: sí,
0: llavors...
1: Ja, tinc un compromís per allà, tinc un compromís.
0: Bueno. Però després el podeu enganxar.
2: Tot, tot,
1: sí.
2: Tot som família, després del poble de Tolapi cap a Lluí.
0: Quin nom?
1: Aquí.
0: Jo això ho he fet moltes vegades. He dinat a la poble, he anat al poble de Tolapi, migdia, he fet el vermut, he dinat a la poble, i llavors me n'he anat cap a Lluí.
1: Meravellós.
0: Cerco una camiseta blanca i llavors cap a Lluí.
2: Exacte. Sí, no,
1: lo duré en el cotxe, lo duré també, si no, per si de cas.
0: Gràcies, que vagi bé.
2: Perfecte, vinga, gràcies.
0: Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és informació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. I que també ho... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La gran vida. Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai.

0: Es diu Posidònia. És el primer satèl·lit que les Balears té a l'espai. Acaba de ser que recentment, aquesta setmana, enlairat a bord d'un coet Falcon 9 de SpaceX, un projecte que permet obtenir informació del nostre territori en temps rècord per millorar, diríem, la resposta davant emergències, per protegir el medi ambient, per gestionar millor les illes. Però què significa realment tenir un satèl·lit propi? Dels nostres, som Balears, que vols que te guanyi, quasi. Sempre hem de ficar el nas per tot, i en aquest cas amb una bona notícia, trot jo. Però què hi ha darrere d'aquesta tecnologia i com pot afectar en el nostre dia a dia, si és que afecta de qualque manera? En parlem d'aquestes qüestions i també parlarem de l'eclipsi de sol, perquè d'aquí un mes i un dia... Un mes i un dia hi haurà aquest eclipsi total de sol, dia 12 d'agost, i la veritat que feim un compte enrere. Entenem que se pot fer llarg, perquè després això serà una cosa curteta, però és vera que està molt pendents, no?, de novetats, temes de seguretat, d'on se veurà, si teniu les ueres, si no les teniu... Bé, i de tot aquest matxembrat en parlam amb en Pep Marcús, com sempre, el nostre estimat president del Club Newton. És un gran divulgador científic, en aquest moment de vacances, merescudes vacances, és pel món. El volem saludar, anem a veure si podem parlar amb ell. Pep, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Juanmi, molt bé. Aquí, com has dit tu, de vacances, que és el que toca de tant en quant. Estan passant un dia, es venen fora de Mallorca, això sí.
0: Te sentim bé, sense delay, de moment pareix, i la veritat és que anirem en bones, per si de cas. Però on te trobes en aquests moments?
1: Bé, ara mateix estic a la frontera entre Albània i Macedònia, a un llac que es diu llac Ohrid, o una cosa així semblant, amb albanès, i bé, és un llac interior en el qual, i ara m'apareix que faré un pot de màgia a tothom, estem a 25 graus, us hem de pa un poc es vespre per dormir, no hem de mestre ventiladors i no fa calor. És una de les raons per la qual hem vengut aquí, perquè s'està bé fugint d'aquestes calorades grosses que hi ha per les illes, que és gros. Estan passant un poc malament allà.
0: Entre la mort de na Bonnie Tyler aquesta setmana, que per cert, acabarem avui l'entrevista amb en Total Eclipse of the Heart, una cançó de na Bonnie Tyler que ve en el cas.
1: Avui toca,
0: de moment tens la sintonia però d'en Pep Marcús, que també sé que t'agrada. I doncs sí que te n'has anat enfora. Mires el cel aquests dies també?
1: Sí, i me renyen un poc, la veritat, perquè dic, mem, és que no pots estar sense mirar el cel, sí, perquè ara tenim unes postes de sol espectaculars per aquí, amb Venus, s'estel des vespre, s'estel des porqués, i sempre estan mirant el cel. Estem allà on estem.
0: Molt bé, Pep. A veure, la primera pregunta és gairebé obligada, vinga. Per què és tan important que les Balears tinguin el seu primer satèl·lit? Jo ho he comentat a la intro. Les Balears tenen el primer satèl·lit. És així?
1: Així és, tenim Posidònia, que és un satèl·lit que servirà per monitoritzar pràcticament imatges des d'òrbita de les Illes Balears i de tota la Mediterrània. I això és important perquè ara per ara les imatges de les que disposaran sempre tenen un delay d'uns 2 dies aproximadament, i amb aquest satèl·lit ens permetrà tenir imatges a partir de 4 hores després de ser agafades. És a dir, Balears ha posat un peu a l'espai, que això sempre important, perquè és la nova frontera allà on tota l'economia s'està dirigint, i això és la primera. Passa des del Parc Vic de Palma. Això vol dir que tenim un petit peu a l'espai que va sortir des de ciutat, que és important, i servirà aquest satèl·lit precisament per això, per tenir fins a mitja hora de temps ja imatges reals per monitoritzar incendis, per monitoritzar l'estat de la mà mediterrània, l'estat de la Posidònia també, evidentment, i tot el que fa referència a imatges pràcticament temps real des de l'espai. Per això és important.
0: I d'una de les grans novetats és aquesta, no?, que pot enviar informació en menys de 4 hores i fins i tot en 30 minuts en cas d'emergència. Per què trobes que pot ser rellevant el temps en què ho fa i per què és important per les Illes Balears i per nosaltres també?
1: Bé, per començar tenim que és una gran ajuda per lluitar contra els incendis, que ara estem en temporada alta, altíssima d'incendis forestals. Imagina't que tenim una imatge de 30 minuts de temps de, i sabem cap on se dirigeix exactament un incendi, però moure totes les peces de bombers i d'agències de seguretat per controlar-lo. Per exemple, també inundacions i tot el que són catàstrofes naturals evitables són, se poden dur millor amb aquest tipus de satèl·lits i per això s'ha posat en òrbita.
0: Entenc que a part d'incendis forestals, ara que tenim sonada de color, molt pendents d'aquestes situacions, evidentment, però després d'una onada de color venen inundacions o altres fenòmens extrems. També pot controlar tema d'inundacions?
1: Clar, tot el tema que tenim imatges reals amb molt poc temps de marge sempre és bo per controlar qualsevol tipus d'aquest tipus de circumstàncies adverses per la gent. I, amb aquest satèl·lit pot salvar vides. Mm-hmm. Pot salvar vides d'inundacions, pot salvar vides d'incendis, etc. I evidentment, per monitoritzar tota la mà,
0: clar,
1: que també és útil. Per saber on hi ha una barca, per exemple, que s'ha perdut.
0: Sí, sí.
1: Aquest tipus de coses. Mm-hmm.
0: Pot gestionar millor el territori, fins i tot la pressió turística, no? Com s'aconsegueix això des de l'espai? És a dir, sé que he llegit que aquest satèl·lit incorpora intel·ligència artificial. Què vol dir exactament? Que pren decisions per ell mateix o que simplement processa millor les dades?
1: No, que, és a dir, el temps que és tan curt per tenir imatges de satèl·lits és gràcies també a la intel·ligència artificial. Gestiona, optimitza molt bé la vinguda de dades que bàsicament la intel·ligència artificial serveix en gran mesura per això, per gestionar, per optimitzar els recursos que tenim, en aquest cas en òrbita. Si la intel·ligència artificial és capaç de processar les dades que ens venen de les imatges que rebem, és molt més senzill i molt més ràpid tenir la informació a l'abast per poder-la interpretar. És per això que llançam aquest tipus de coses a l'espai. No estudades d'obvesa, que molta gent diu, oi, per què llançam satèl·lits si tenim tant de problemes a la Terra? Això ajuda a gestionar millor els problemes que tenim a la superfície del planeta.
0: Això farà també que Balears se pugui convertir en un referent de tecnologia espacial o encara està molt vers nosaltres?
1: Bueno, per això encara falta un poc, perquè recordem que, per exemple, Catalunya ja té, ja ha llançat satèl·lits artificials, Canàries també, i moltes comunitats autònomes també ho fan. La qual cosa no és que siguem els primers, però sempre va bé anar en la dinàmica econòmica i tecnològica dels qui ens van davant. És a dir, el futur passa per tenir satèl·lits que ens ajuden a controlar tot el que són la problemàtica o l'economia de les nostres illes. I això és una primera passa. Estic segur que n'hi haurà més a partir d'aquesta primera. Hem obert una porta, ara.
0: Hem obert una porta a Posidònia, que el nom no podia ser més ideal. S'encarregat del llançament d'aquest satèl·lit ha estat SpaceX. Fins a quin punt empreses privades com aquestes estan canviant l'exploració espacial i si havia de ser SpaceX, no? Que pot ser més criticada, manca o criticada per tema d'Elon Musk i tot això, però ha estat s'encarregada del llançament, no? Com ho veus tu? Com ho valores?
1: A veure, SpaceX amb Elon Musk ha canviat els nombres de joc. És a dir, abans llançar un satèl·lit era caríssim i era només ho podien fer determinats governs. Avui per avui s'han minimitzat moltíssimes costs d'enviar... Positònia no era l'únic satèl·lit que anava en aquest coet que van llançar aquesta setmana cap a l'espai. Hi havia altres satèl·lits, el que fan és compartimentar l'espai útil d'aquest coet, la còfia, hi ha on els satèl·lits, i tu pagues una part únicament d'aquest cost que té llançar el coet. I va economitzar moltíssim Elon Musk i SpaceX. Ja t'ho dic, ha canviat les normes del joc. Això ha fet que empreses d'espai Bit, per exemple, de Palma, puguin accedir a l'espai. Si no existís SpaceX, si no existís una empresa privada que hagués arribat a l'espai amb aquestes característiques de recuperació de les primeres fases dels coets, no podríem haver enviat sense cap dubte cap satèl·lit a l'espai des de les Illes Balears. Això només estava a l'abast de governs importants com el nord-americà, el de la Unió Europea, en si Espanya, però una comunitat autònoma o una empresa privada de la comunitat autònoma no hagués estat capaç mai d'enviar un satèl·lit per si mateixa sense aquest tipus d'empreses que van revolucionar tot en el món de l'espai. És bo, això és una bona notícia, no?
0: I des d'on s'envia està bé, no? O sigui, tenim un nom també que jo crec que és bastant... que està bé, o sigui, li dona força. Parbit, no? No és Son Sardina, no és... Vull dir, Parbit té un nom així que està bé.
1: És que Sparvik va ser, inicialment, la meta d'Sparvik és crear empreses tecnològiques, sí, i crear més tecnològic que llançar un satèl·lit a l'espai. De fet, una anècdota, jo vaig anar un dia en Sparvik i vaig veure per unes oficines, hi havia ferretines de la NASA i d'agència espacial i satèl·lits de l'ESA, i és aquesta empresa precisament la que ha llançat aquest satèl·lit. És a dir, si aneu a fer una volta per Sparvik, que podeu anar amb metro, amb bus, que és molt guapo, podeu veure empreses que han arribat a l'espai, i això és magnífic, i això és una de les raons per la qual se va construir Sparvik, de vora la universitat, per lligar els estudis universitaris amb l'empresa privada.
0: Ara que t'escolto tant com un canó, vull aprofitar. Quina és la pròxima gran revolució que viurem relacionada amb satèl·lits o amb l'espai que encara no imaginam? Què penses segons les investigacions, projectes, futurs, a mitjà plaç?
1: Bé, això el que mos ve més de cara, i d'això en els pròxims anys ja ho tindrem, seran els 100.000 satèl·lits de Elon Musk que vol connectar amb Starlink tot la Terra, tot el planeta, de manera barata, econòmica, i estiguis on estiguis.
0: Són
1: ja estiguis
0: molts?
1: Ja estiguis com jo. 100.000 són moltíssims. Ara n'hi ha 6.000 aproximadament, i estan xerrant de fer-ne 100.000. I els permisos del govern dels Estats Units per donar radiofreqüències a satèl·lits arriben a mig milió de satèl·lits. Ja. És a dir, en els propers 10 anys tindrem mig milió de satèl·lits fent voltes per damunt dels nostres cats, que anem a veure com afectarà la visió de la nit estelada, perquè això pot ser una revolució, que no veurem més constel·lacions, i si veurem satèl·lits artificials tot el vespre. Però bé, això és el que mos ve ja, a més, per wifi, les connexions d'internet de nova generació, tot això passa per satèl·lits i és la nova pedra que tenim a davant, tecnològica, que canviarà el món, segur.
0: I de quan veiem les llàgrimes de Sant Llorenç un vespre que estiguen tombats mirant el cel, a mig plaç podria ser que no veiem estels, ni Venus, ni, no, que sigui un satèl·lit, allò que veiem.
1: És el més probable, és a dir, no... Exactament així no, però si estan mirant les llàgrimes de Sant Llorenç, sí, 12 d'agost, recordem, que enguany anava a l'eclipse, i després de les llàgrimes de Sant Llorenç, podem veure constantment en el cel punts brillants que se van movent a una velocitat relativament reduïda, és a dir, que passen tranquil·lament per la nit estelada, acompanyat de flashos dels estels de fugissers de Sant Llorenç, és a dir, les dues coses en el mateix temps en el cel. Això enguany segur que ho veurem, de fet. D'aquí un grapat d'anys serà pitjor. Avui per avui ja ho tenim en el cel. Si miram un poc el cel al vespre dels estius, on ha d'anar en compte que passen molts de satèl·lits artificials i, juntament amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que seran a l'agost, ja tindrem l'espectacle assegurat.
0: I doncs, mira, tu has anomenat l'eclipsi. Jo no la volia ni anomenar. No és veritat. Sí, ho tenia previst. Queda un mes, o sigui, ja hi som. Ara, en aquestes hores, en bon dissabte, en pendents de l'eclipsi, d'aquí un mes tothom estarà histèric, tothom estarà pendent, seguretat, coses de seguretat, curiosos, gent que ha vengut a posta a quedar a hotels o a quedar amics per veure des de, jo què sé, des de la foradada o veïnats que volen veure l'eclipsi. Això suposarà una logística important. Si no teniu les ulleres, aneu a comprar-les. Ja vos hem dit que podeu anar a una farmàcia i comprar-les també, i altres bandes, ho poden recordar si vols, però ara que queda un mes, que això ja s'acosta, que pareixia mentida, què és el que més te preocupa o què és el que més hem de tenir en compte? I si hi ha qualque novetat respecte a aquesta situació?
1: A veure, dues coses me preocupen. Una és la mobilitat, evidentment, és el problema número dos. Però jo, els primers són els incendis i la seguretat de la gent. És a dir, estem en una època, com ja sabem ara, en aquests moments, en la calorada que tenim, en la qual els incendis, malauradament, són els protagonistes, han d'anar molt alerta. Si hi ha molts de desplaçaments, i aquí tenim el problema número dos, la mobilitat, si hi ha molts de desplaçaments, si la gent se'n va cap a la Serra de Tramuntana, cap a les Salines, cap a la banda de Ponent, d'Eivissa, cap a Ciutadella, a veure l'eclipse, primer de tot alerta amb les limitacions de trànsit, que la gent s'informi bé, que segurament s'informarà a tort i a dret, que se sabrà exactament quines carreteres seran, que probablement siguin totes les que miren cap a la mà a la zona de Ponents, de totes les illes, i la segona, que la gent vagi molt alerta, per favor, que amb un misto, amb una llosca, podran crear un incendi greu, la qual cosa molt alerta. Això és el que més me preocupa. Després, la visió de l'eclipse, recordant que se veu a un 60% de les illes, aproximadament. Si no em porto desplaçat-se gaire, si des de casa teva no veus l'eclipse, no te'n vais a fer 60 quilòmetres, que no és necessari, i que segurament trobaràs limitació d'accés. que tothom miri les pàgines web que ja sabem aquí d'Horizon Eclipse 2025, 3 eclipses, n'hi ha unes quantes, a veure si des de vora que seva se pot veure l'eclipse i que no se desplaci molt, perquè haurà problemes. Haurà moltes carreteres tallades molt probablement per evitar que la gent se quedi enmig d'un embòs sense veure l'eclipse, que al cap i a la fi aquest eclipse ha de ser una festa, no ha de ser un problema, no Clar. Ha de ser un embòs, no mos hem d'enfadar perquè no veiem l'eclipse. Si no mos hem de desplaçar, millor no fer-ho. I el tema d'ueres, se poden comprar ja pràcticament totes les bandes. Jo n'he vistes a supermercats, amb si sóc correcte, per cert, 12-3-12-2, se venen a òptiques, se venen a farmàcies, són fàcils de trobar i són un element indispensable per protegir molt la vista, que també és un tema important. Per jo, és el que em fa passar més pena número 3, després d'incendis, de seguretat, després dels desplaçaments, el tercer, la salut ocular de la gent. Per favor, que ningú miri el sol directament ni amb un element que no sigui de seguretat, que no valen radiografies, que no valen cap tipus d'ueres d'aquestes de soldador, només ueres d'eclipsi amb CISO 12-3-12-2. Altra cosa, no, per favor. I que ningú miri l'eclipse amb ueres i per un prismàtic. No val. Les ueres són només per veure el sol a simple vista, sense estris de cap tipus.
0: I de Pep Marcús, president de Club Nàutic, jo també, va i ve. del Club Newton, president del Club Newton. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, que bé ho expliques, com sempre. Tu ja saps com se diu, el benès, adeu, hola, tens a saber qualque paraula o no?
1: No, però dir gràcies, que és valeminderit, que és l'única.
0: Com se diu, repeteix, per favor?
1: Valeminderit.
0: Valeminderit, Pep, idò, valeminderit.
1: Gràcies, amb el benès. Moltes gràcies.
0: En vida teva, te diria jo.
1: I a tots els oients.
0: Gràcies, estimat.
1: En vida de tots.
0: Adéu, fins una pròxima.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio és legendari.
10: És un facto.
11: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
12: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
13: Avui, en aquesta secció de cinema, parlant de les pel·lis més rentables de la història. I posam com a excusa dues que han estat molt taquilleres actualment. Tenim Backrooms i també Obsession. Obsession, per qui no l'ha vista, jo he vist el tràiler, no he estat capaç d'anar a veure la pel·li. És un al·lot que s'obsessiona amb un al·lot i a partir d'aquí aquesta relació tòxica i coses que poden passar quan un no reconeix que l'altra persona no t'estima. Bé, això duit a l'extrem, és una pel·lícula de terror. I de, parlant d'aquestes pel·lis, també de Backrooms, que aquesta de Backrooms no sé si és de que queden tancats i no poden sortir, cada vegada és, una persona està de dins i no acaba de sortir, ho estic explicant fatal, és igual. Sergio Espósito i Mateu Bibiloni, molt bon dia.
14: Bon dia,
13: ja
14: com va? Ja
13: m'ho
14: m'agrada això, el tràiler d'en Juanmi. Com ho explica?
15: Ho podem fer cada setmana.
13: Ho he posat molt malament.
16: No m'he enterat de res, sincerament.
13: No, de Barrum segur que no.
16: No.
13: Ah, que no?
16: Jo no sé què és, però és que tampoc no. M'ho he aclarit.
15: Però com a gent tindria moltes ganes d'anar a veure aquesta pel·lícula.
13: Clar, sí, Barrum.
15: Sí. No.
13: És que no sé si... És que m'estava donant compte que potser no era la pel·li que estava pensant. Per tant, anem a deixar
16: els experts.
14: No era dolent, o sigui, crec que està ben tirada.
15: Sí. De fet, és un concepte de Backrooms que va néixer a internet. O sigui, és una història que se va crear a internet.
14: El terror liminal, que se diu, que és aquesta roda d'imatges d'espais, no? Espais moltes vegades buits o que...
15: Que donen tenen... juju.
16: Un bosc, un magatzem, un carreró, un polígon de vespre.
14: És més magatzem que bosc, sí. Perquè crec que és aquesta imatge de, per exemple, una nau industrial buida.
16: Exacte.
14: O un McDonald's antic, que això ho he vist a vegades, com si hi hagués un McDonald's a Chernobyl que està abandonat i tal. Aquesta és aquesta imatge.
16: Hi ha un lloc que se m'acut ara a Mallorca per gravar això.
13: Un Ikea.
16: Que és una locura. No. Bé, Ikea també.
14: És que Backrooms és Ikea.
15: Realment, Backrooms és Ikea, el millor.
16: Però és que jo... Ara que ha dit Ikea, me n'ha vengut una altra. Heu de fer cap pel·lícula, cap documental.
14: Se podria fer.
16: M'ha vengut en el cap dos. Un és el Dino, un beso a la gent del Dino, que hi ha aquí a la vida cintura de
15: Palma. Sí.
16: Perquè és una tenda, però no hi ha ningú mai. És un magatzem buit. Bé, buit no, hi ha mobles, però vull dir... Entres i estàs tot sol...
15: Els Backrooms mallorquins, m'agrada.
16: Imagina't, un Ikea, fora ningú, i que només hi ha un treballador.
14: I un dinosaurio.
16: Clar, fa por.
13: Jo m'ha passat això a entrar, que justament la persona que feia feina allà feia 55 d'alçada, per tant no la veia, i vaig estar durant 10 minuts, que ni hola ni bon dia ni res, i jo així, i vull.
16: I llavors, que jo no sé si ara, que per cert que reinauguren Tito o no sé com se diu, un Fitz o alguna cosa així, en aquell edifici, allà dins... Bueno, ara ja no li és una
15: tampoc,
16: altra cosa.
15: Bueno,
16: bé, la qüestió... Fitz, se diu. La qüestió, que allà de dins hi ha un bar que és com l'interior d'un vaixell d'això que se diu una galera sí. de Colón.
13: Sí.
16: I està allà, que allà hi anava en Juanca, el tio Juanca, el rei, a fer les seves festes i això, però que un bar obert, però s'entrava per Gomila. I d'on està talment els anys 60, no l'han tocat, està així talment. Fa por... Bueno, fa poc. Podeu anar a gravar alguna cosa allà.
15: Pues ja sabeu, si voleu fer un Backrooms mallorquí, teniu Dino i...
16: Bueno, nosaltres tenim els directors i els llocs. Ja sabrem
15: ara ja veurem...
14: Però té aquesta potència de que si qualcú vol fer-la, és possible fer-la, perquè precisament Backrooms ve de... Uh-huh. Bé, el director Kane Parsons, que és un lot que té, crec que són 23 anys, 21 anys, sí. 21, crec.
16: Ai, no, està a la vostra quinta.
15: Més jove que nosaltres.
14: Més jove, més jove.
13: Té un mundial menys.
15: Exacte.
14: Però per això ho dic, perquè aquest tio... Bé, i també és director d'Obsession, que és un Curry Baker, són youtubers. És gent que es dedicava a fer curtmetratges. En el cas de Curry Baker, fer curtmetratges a YouTube, precisament. Té un que s'anomena la cadira, no? The Chair. Mm-hmm. I, per exemple, en Kim Parsons va començar fent una minissèrie, una sèrie per YouTube, de curts també, de Backrooms, agafant metratge moltes vegades com si fos... bé, es fa un footage, no?, del metratge Exacte. Trobat, amb aquestes imatges de terror liminal, i només per petardazo, que varen ser amb dues sèries o curtmetratges a YouTube, varen aconseguir el suport d'A24, que ara mateix també és com la gran productora de cinema, quasi sempre de terror, no?, però de cinema d'autor...
15: Han fet altres pel·lícules d'autor més internacionals, però les grans pel·lícules de terror darrerament han vengut de la mà d'A24.
14: I en aquest cas fan dos d'aquestes pel·lícules que deien, Juanmi, més rentables del món, perquè en el cas de Backrooms són 10 milions, és a dir, un lot de 21 anys que feia una sèrie de YouTube, li donen 10 milions, així, a la taula.
16: 10 milions
14: de? De dòlars, però bueno, sí.
16: Ara me'n sobren 9.
14: I ha recaptat 300 milions a la taquilla mundial, és a dir, una barbaritat completament, però és que és més exagerat encara el cas d'Obsession. Són 750.000 dòlars de pressupost.
16: Bueno, el nostre pressupost que teniu per fer Barrum Balear són 100 euros.
14: Perfecte. Si ho hem de multiplicar de la mateixa manera, ja va bé, perquè han estat 400 milions a la taquilla mundial per part d'Obsession. No estan els 11 euros d'en Juanmi, que no l'ha anat a veure perquè li agobiava molt el tràiler.
13: No, però... Sí, m'he agobiat del tràiler. Sí.
16: Bé, si... ha d'anar bé, ho podem provar en això, nins?
15: Ho intentam. Jo? I Vetre, si vols esponsoritzar...
16: Exacte.
14: Encantat.
16: No? I si no, anem... Ara s'ha begut un altre nascat, també. Aquell sort amà que no està fet, que és Fogueró del Cudi.
13: Fogueró del Cudi. Ui, aquest espai també...
16: Sí.
13: Poden ser coses aquí,
16: Clar, ja. És que jo em ocupa de coses d'aquestes...
13: I el record en miralls, a més, així com molt estratègics, alert aquí,
16: Vius?
15: Cinematogràfic.
13: Ara, no sé quin tipus de pel·lícula faria, però bé.
14: Però hi ha potencial.
13: Té potencial, sí. Per cert, la musiqueta aquesta d'Obsession, quan acaba la pel·li, que és la que estàvem escoltant... No vos penseu que la pel·li va d'això, aquesta tranquil·litat, això també...
15: No. Qui vagi a veure una rom-com amb Obsession s'equivoca.
13: Anem, ho podeu explicar bé de què va Obsession, perquè si gent entengui que s'ha fet una pel·lícula baratera, però que ha tingut, perquè ha tingut tant d'èxit aquesta pel·li, sense fer spoiler.
15: A veure, realment és perquè ha tingut una... Només ha costat 750.000 dòlars, però sí que ha tingut una bona acollida per part del públic a nivell de màrqueting. O sigui, és una pel·lícula que amb un tràiler, com és que has pogut fer tu, molt ràpid, un concepte... Té un high concept, que això és un concepte que s'utilitza... High concept és un concepte que s'utilitza a màrqueting, que es pot vendre la teva pel·lícula amb una frase. I és el que has fet tu. És com una obsessió o un lot que demana, com a desig, que un lot s'obsessioni amb ell, se converteix en una pel·lícula de terror.
13: I el fet de demanar un desig, que és el que voldríem tots en qualsevol moment de la nostra vida, és el que marca el principi de la pel·li.
15: Que sempre va un poc girant al voltant d'aquesta idea, no? Demanar un desig sempre té una contrapart, no? Es passava amb Aladdin, que demanaves un desig i te feia el geni te feia el contrari de lo que tu volies.
16: Sortir-se l'empareta.
15: Exacte. pues això és el mateix. I realment funciona molt bé este rol. Darrerament són les pel·lícules que millor estan funcionant en quant a grans recaptacions, no? Lo que xerràvem. Són pel·lícules que no necessiten pressuposts tan alts com les grans superproduccions que poden tenir de superherois o els grans blockbusters de Hollywood, però que aconsegueixen una recaptació molt alta. I, per tant, són si mireu les darreres pel·lícules més amb aquesta màxima recaptació amb menys inversió...
14: Sí, la rentabilitat, no?
15: La rentabilitat és quasi totes són de terror, precisament per això, perquè poden manejar pressupostos més baixos.
14: I que moltes vegades li afavoreix. Xerrant efectivament, sempre que sí. Gèneres de terror i comedi agraeixen aquests pressupostos.
16: Tot aquest gènere de terror, no sé si és cosa meva, però sempre penso que quan arriba Tots Sants...
15: Sí.
16: Oh, Halloween.
14: Clar.
16: Que dius una predina.
13: Halloween.
16: Quan arriba Halloween, allà tot et surten. Saps què t'ho dir? Tu vols anar al cine a veure una cosa que no surtis assustat, impossible. No.
14: Això són interioritats, però bé, Mateu i jo treballàvem en un cinema fa uns anys.
16: I
14: vàrem treballar per Sotura, per exemple.
16: Ah.
14: I quan tocava tancar, tancava només un. I era un passadís sencer, i la darrera hora
15: no escoltava.
14: I en octubre només escoltaves crits i assassinats. I després tancaves tu, havies de tancar el llum, i jo, personalment, anava corrents fins al final del passadís. Dic, si la càmera té visió nocturna, m'estan veient.
13: Ostres.
16: Per favor, podem demanar amb les càmeres del senyor propietari del cine. Necessitem aquesta imatge.
13: Tinc a que nostra la màscara de Michael May, que és brutal. Això t'apareix un tio.
15: Sí.
13: S'infertet, vamos.
15: No, vas a tancar el cine i de sobte te surt del bany un que s'ha oblidat i que i te cagues viu.
14: I aquesta musiqueta tranquil·la que passava amb Smile, també, que sonava Lollipop.
15: Sí, no sé si m'ho recordava d'aquesta pel·lícula, Smile, que també va tenir segona part, que anava precisament com d'un monstre o un esperit que s'apoderava de les persones.
16: Sí, que això la vaig veure.
15: Exacte. Aquesta també va... Veus pel·lícules que van tenir una grandíssima rentabilitat, van intentar fer una segona part, també van guanyar bastant dos vegades, però menys que la primera.
16: Jo va estar bé, jo m'ho poso molt nerviós. No me fa por. És que me poso nerviós perquè dic, cap aquí! Ah, no ho vols?
13: Sí, no ho vols? Que no ho vols?
16: Gira't!
13: Te tanca dins el quart. No, has d'anar dins el bosc.
16: Me poso molt nerviós.
13: Quan més enfora, millor.
16: Clar.
13: Vols la branqueta de sabre i del treballar. Aquí és on has de treballar.
16: Ah, no ho vol venir. Ah, no ho vol, que t've per darrere.
13: I si pots córrer mirant cap enrere, que és molt difícil, millor.
14: Que no sé, que s'ha aturat la música, que ara ve un susto, que no...
13: Exacte, no ho vols. No ho vols que quan t'obris la llalera, quan la tornis tancar ja del temps allà.
16: Jo, no és por, és un passar pena.
13: És vera.
14: Totalment.
16: Li xerren els protagonistes.
15: Per això també triomfa d'alguna manera aquest error. O sigui, perquè interpel·les l'espectador. Tant per fer-li el susto o per fer-li el terror, i també perquè se sent partícep d'aquest joc que deis voltres. És a dir, ves alerta aquí, o sigui, ara tindràs el susto, ara i jugar amb...
16: I també jo crec que s'han de veure en el cine, perquè no ha de ser que a teva tinguis un surround d'aquests. Però és que se sent millor.
15: Sí, això és molt important de les pel·lícules de terror.
13: Jo he de dir que vaig veure una pel·lícula de terror, no me record quina era, i això surt ara molt per xarxes, però dormia, i a les dues de matí, la meva filla de 2 anys, dreta, sense dir res... Saps?
16: Ai.
13: Que després...
15: A la porta de l'habitació.
13: Sí. Que després un amic meu me va dir... I imagina't tu que jo no tenc fills i m'ho vaig trobar a l'altre. Saps? Però, bueno, te peguen el susto aquell i te quedes... I quan teniu boca teva un bon ambient, també...
15: Sí.
14: I el que tenim sempre, també, de veure les pel·lícules en el cinema, que si cau bé, perquè ha de caure bé, també, l'ambient a la sala, perquè hi ha moltes vegades que pot fer la volta i que sigui pràcticament comèdia, no? Si s'ambient, s'esperit, si la sensació a la sala...
15: Les pel·lícules de terror en el cinema tenen el problema de que hi van tant lots de 16 anys que van allà per gaudir més...
14: Que està molt bé, que han d'anar al cinema.
15: Han d'anar al cinema, però que a vegades se posen aquí... O sigui, ells o parelles, o...
16: Sí.
15: Saps? Tots tenim en el nostre cap la típica sala de terror que tothom crida, ningú respecta, ningú... Saps? Per tant, també a vegades és complicat trobar aquesta sessió que en el que tots s'estiguen
16: vibrant. Anar a veure de matí, que no hi ha tanta
15: gent. Sí, és un bon moment per anar a veure terror. A les 11 de matí.
16: Clar, no hi ha tanta gent.
14: També ho demana, no?, un poquet. O sobretot, com que ho pot aconseguir la pel·lícula, no? Hi ha moltes vegades que pot ser que la sala tingui les ganes de tenir aquest ambient, no?, i de fer rialles, i de fer un susto en el moment que no tal, però a vegades que si la pel·lícula fa por de veres, ja tothom calla perquè està per damunt. Lo que pot provocar la pel·li està per damunt.
16: Això han de fer un experiment d'aquests i posar un xuqui d'aquells quan la gent quan surti del cine, que quan van en el pàrquing, per exemple, que van a cercar el cotxe, t'ha sortit un xuqui d'aquests.
14: Això se feia...
16: Que hauria de crits i de renou.
14: Se feia en els principis del cinema, se feia el cinema terror gimmick, que es diu, no?, que ara se feien d'això no és de cinema 5D, no?, i que quan cauen a l'aigua, te tiren l'aigua a la gent a la sala, o directament...
16: Que se mouen les butaques.
14: O fan olors, o el que sigui. En aquest cas, hi havia pel·lis d'una casa encantada, i te feien caure un esquelet o així amb uns fils i tal.
16: Mira.
14: És a dir, que és una cosa com molt de...

0: I el que te dius estudi, a rajatabla i no, no contestis.
1: I ja està, farem una pel·lícula de por.
2: Una pel·lícula de por, eh? De la gran vida ficarem, jo què sé...
3: La gran mort.
2: Viure o morir. I res, no m'ho donen compte i queden 30 segons i ja venen...
1: també, informatius.
2: No, informatius, les notícies de les 11. Nosaltres tornem demà a les 9 en punt. Se mos ha quedat curta aquesta secció, com sempre.
1: Com sempre. I ara complim.
2: Ah, ja ara sí. El que passa que, clar, també participant més nosaltres.
0: Una cosa que està bé, està bé.
2: Que moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Amb aquesta obsessió, aquesta música d'aquesta pel·li, si la podeu anar a veure quan vulgueu. Nosaltres tornem demà. Fins les 9.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Dues embarcacions amb persones migrants han arribat aquesta matinada a les costes de Formentera. La primera, amb 18 persones a bord, ha estat rescatada 4 milles al sud de l'illa i la segona, amb 20 persones, ha estat interceptada a la zona del Far de la Mola. Des de dimecres han arribat a les Balears més d'una vintena amb 403 ocupants. El portaveu del govern, Toni Costa, ha tornat a carregar contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el govern espanyol, per pronosticar que la tendència d'arribades aniria menys. Costa ha insistit que el nombre d'arribades és insostenible.
6: Basta ja. Que vagi ses vegades que faci falta Marlaska o el president Sánchez a Argèlia. Que negociïn. Que les màfies de l'immigració il·legal no segueixin aprofitant d'aquesta gent. La veritat és que estem molt tensats.
5: Més temes. El PSOE d'Alcúdia critica la batllessa popular Fina Linares perquè consideren una pujada abusiva i injustificable del 240% en la taxa del centre de dia municipal. O consideren un càstig cap als veïnats més vulnerables amb un increment que passa de 170 a 580 euros mensuals, sense que existeixin exempcions ni bonificacions. Tot en un context, diuen, en el qual l'Ajuntament té 108 milions d'euros de romanents a disposició. És la portaveu socialista Alcúdia, Agui Lobo.
7: Poner 600 euros para una plaza municipal de centro de día es un abuso. Es un abuso y además gratuito. El Ayuntamiento de Alcúdia tiene 108 millones de euros en el banco. ¿Qué más os daba paralizar o congelar la tasa de centro de día de plaza municipal? Los precios son abusivos y que no habéis mirado por las personas más vulnerables de este municipio.
5: Almeria continua actiu l'incendi a Los Gallardos, que s'ha cobrat la vida de 12 persones i ja ha cremat més de 6.600 hectàrees. De fet, les mostres de les 12 víctimes ja són a Madrid per tal que es pugui dur a terme l'anàlisi genètic i la seva posterior identificació. 500 efectius fan feina sobre el terreny mentre la Junta d'Andalusia defensa. No ha enviat el missatge del S-Alert, que arriba directament a tots els mòbils connectats a la mateixa antena. Així ho ha defensat Antonio Sanz, conseller d'Emergència d'Andalusia.
8: Sobre todo, asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida y lo que hubiera provocado el S-Alert, salvo quienes no tienen ni idea de cómo es el S-Alert, es todavía más daño a la población porque hubiéramos trasladado mensajes confusos. Por otro lado, y existen informes de Telefónica, se cayeron muchos postes de comunicación y hubo muchas poblaciones incomunicadas y, por tanto, también con la incomunicación no hubiera habido efecto.
5: Aquí a Balears, el govern fa una crida a extremar la precaució per evitar incendis per mor del terreny sec i les altes temperatures. De fet, a les Pitiuses i bona part de Mallorca, a partir de les 12 estarà vigent l'avís groc de l'AEMET perquè els termòmetres podien arribar a fregar els 38 graus. A més de les onades de calor, l'estiu arriba i tornem a estar molt atents a les reserves hídriques de les Balears, que cauen el 45% al juny i Tramuntana Nord està en prealerta. Per illes, Mallorca registra unes reserves del 46%, Menorca del 34%, mentre que Eivissa se situa en el 47%. En comparació al juny del 2025, Mallorca i Menorca presenten nivells inferiors, mentre que Eivissa manté unes reserves per sobre de les registrades ara fa un any. I un darrer apunt, el servei de neteja del litoral del govern ha retirat prop de 7,8 tones de residus durant el mes de juny. Els plàstics representen gairebé la meitat del total dels materials recollits i Mallorca concentra el volum més elevat de residus retirats. Amb això és tot, més actualitat informativa a les 12 en punt. Torna ara per als nostres companys de No Venim a Manuel.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Avui començarem amb la secció de l'especialista. Cada vegada se parla més de dificultats d'atenció, impulsivitat, baixa tolerància a la frustració entre infants i adolescents i, a més, en un entorn marcat per pantalles, immediatesa i estimulació constant. Avui ens demanam com podem educar l'autocontrol i la gestió de la impulsivitat en el context actual? També tindrem tertúlia. Reflexionarem amb la psicopedagoga Magdalena Bausà de Mirabó i en joves d'entre 13 i 30 anys sobre si la joventut continua sent una etapa de la vida o s'ha convertit en una identitat. I si la joventut s'ha convertit en un valor per totes les edats, quin lloc ocupa avui la maduresa? Segur que hi haurà reflexions ben interessants. En parlarem d'aquí una estoneta i també farem un recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci infantil, juvenil i familiar. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual. Cada vegada sentim més a parlar de dificultats d'atenció, impulsivitat, baixa tolerància a la frustració o problemes d'autocontrol entre infants i adolescents. De fet, alguns experts alerten que determinats comportaments que abans s'associaven principalment a trastorns com el TDAH, avui se veuen amb més freqüència en la població general, en un context marcat per les pantalles, la immediatesa i l'estimulació constant. Per això, avui ens demanam com podem educar l'autocontrol i la gestió de la impulsivitat en infants i adolescents en aquest context actual. Per parlar-ne, avui ens acompanya Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, evolució i tractament psicològic de la Universitat de les Illes Balears, a més d'investigador especialitzat en TDAH, impulsivitat i síndrome de desconnexió cognitiva, i president de l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca. Bon dia, Mateu, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies, molt bé.
0: Molt bé, idò, tenim moltes preguntes per tu i hem de començar una miqueta amb definicions. Per començar, quan parlem d'impulsivitat, d'autocontrol, regulació emocional, de què estan parlant exactament? Són conceptes diferents? Estan relacionats?
1: No és fàcil, miraré de fer-me entendre, si ho puc fer, diferenciant cada cosa. Començaré per autocontrol. Autocontrol és la capacitat per regular voluntàriament la pròpia conducta i les emocions per arribar a un objectiu a mig o llarg termini. No sé si m'explico bé. I com tenim un problema o una dificultat i tu vols arribar, l'autocontrol te permet fer com un pla. Vull aprendre anglès, no? Com puc aprendre anglès, no? Per exemple, no? Com ho faré, no? Això és autocontrol. I una de les coses que implica l'autocontrol és inhibir conductes impulsives que poden perjudicar el teu objectiu. Per tant, el segon punt és impulsivitat, que és una mica un gran enemic de l'autocontrol. Impulsivitat és una tendència a actuar de manera ràpida, immediata i poc reflexiva, és a dir, sense valorar suficientment les conseqüències de la conducta. Per tant, el que més perjudica l'autocontrol és, evidentment, ser impulsiu, perquè moltes vegades les conseqüències no són les desitjades. I per acabar, hi ha la regulació emocional, que és un conjunt de processos mitjançant els quals la persona identifica, comprèn, nomena, modula les emocions, és a dir, és conscient de les emocions. No vol dir només emocions positives, sinó totes, emocions positives i negatives. Les tenc, sé com me sent i les intent controlar, regular. Si hagués de resumir això, diríem que la regulació emocional és la primera passa per autocontrol. O te regules emocions o no hi ha més autocontrol. L'autocontrol s'ha influenciat per la impulsivitat, que és l'altre problema. Si ets impulsiu, l'autocontrol no t'irà bé. I finalment, una impulsivitat elevada provoca una falta de regulació emocional. Poc complicat, però si...
0: És com un cercle,
1: com
0: no?
1: Com un cercle, exactament. Si això s'agafa, jo crec que s'entén bé els tres conceptes.
0: Molt bé. I d'una vegada aclarits aquests conceptes, ens agradaria entendre com se desenvolupen aquestes capacitats, podríem dir, al llarg de la infància. Per començar, què podem esperar, per exemple, d'un infant petit pel que fa a l'atenció, a la capacitat d'esperar, la tolerància, la frustració, controlar impulsos?
1: Amb una paraula, poca cosa. Un infant petit de 0 a 3 anys és un infant que, diguem-ne, té un cervell en primera fase evolutiva, madura moltes coses, però en la que fa autocontrol i tolerància a la frustració en tenen molt poca, i és normal que en tingui molt poca. Per tant, la feina amb un infant petit és fer control extern i anar introduint, evidentment, idees d'autocontrol. Però és una feina llarga. Aquest autocontrol no s'acabarà de desenvolupar a nivell fisiològic fins més enllà dels 20 anys, imagineu-ho.
0: Wow.
1: Si hi ha feina per fer, no? Per tant, paciència amb un infant petit, evidentment, posa-li, naturalment, introduir-li aquests conceptes, però sabrà que difícilment un infant petit mostrarà aquestes característiques, la dependència de control extern, de petit. Clar, a partir dels 6 anys, és a dir, quan passa l'etapa infantil, la cosa canvia. Un infant de 5, 6, 7 anys ja hauria de demostrar una millora molt progressiva en, fonamentalment, tolerància a la frustració. Ja ha de saber que les coses no són immediates i que alguna cosa s'ha de... progressivament, no és igual quan tens 7 anys o quan tens 12 anys, però s'hauria de mostrar això. Després també, seguiment de normes. Ja sap que hi ha coses que s'han de fer, coses que no s'han de fer, i ja sap que ell mateix pot controlar certes coses, és a dir, no necessita que li diguin què ha de fer, sinó que ja sap que hi ha coses que s'han de fer i que no s'han de fer. I després, a poc, també, comença a millorar el que s'endria inhibició. Ja sap que si demà té un control de mates, potser avui no serà posar la tele a les 5, no? Això, a partir de 7-8 anys, pot començar. Progressivament, però avança. Tot canvia a l'adolescència, on s'esperaria és punt 1, no? Si ja seguim, no?
0: Mami, torna'm a l'adolescència, que aquí tenim un moment complex, perquè és vera que m'imagino que tenen més habilitats en aquest sentit, més pràctica, però també és una etapa on el manco se solen associar conductes més impulsives, no? Aquí, quin paper hi tenen els canvis propis de desenvolupament adolescent i també factors socials com la cerca de novetats, la necessitat de que t'acceptin i fer qualsevol cosa per la pressió de grup?
1: Etapa molt interessant, l'adolescència, molt complexa. Intentaré també resumir-ho breument en dues idees. La primera, cognitivament, un adolescent ja és com un adult, en quant a les capacitats bàsiques. De fet, millor que un adult. Mai com entre els 14 i 20 anys tindràs capacitat de memòria, d'aprenentatge, mai tindràs les capacitats tan bones, no? Raones com un adult, però, en canvi, aquestes grans facultats no estan ben ordenades, no estan ben coordinades. La part més avançada del cervell, la que planifica, la planificació executiva, com deia abans, no estarà desenvolupada fins més endavant. Hi ha una metàfora que a mi m'agrada bastant. Un adolescent, el cervell d'un adolescent, és un esportiu amb un motor molt potent, un gran accelerador, però va sense frens. Els frens són bastant dolents. Per tant, té una gran capacitat de potència, però els frens encara no estan ben dissenyats. Perquè aquest és el que diferencia aquesta característica. Aleshores, grups, recompenses. Clar, un adolescent està en un moment on la necessitat de, entre cometes, dir-ho així, passar-s'ho bé, de recompensa, reforçament, és altíssima, i depèn fonamentalment del grup. Sempre depenem del reforçament social des de petits, però ara aquí comença, se'n desprèn de la família i comença a juntar-se amb els amics. I a partir d'ara, els pares ja no són la principal font de reforçament social, ja ho són els amics. I el grup social se converteix en la gran referència. Allà on me pas bé, allà on estic bé, necessito que m'acceptin, necessito tenir aquest punt, no? Aleshores, aquesta necessitat de reforçament social fa que moltes vegades les conductes siguin impulsives. Fa el que el grup fa per caure ben el grup, per mantenir-me dins el grup i no pens massa en les conseqüències, perquè esfredament no m'acaba d'anar molt bé, no? Jo crec que aquí és la clau per entendre bé l'adolescència.
0: D'acord, bé, ja hem fet una miqueta una mirada a l'evolució des d'un infant ben petit fins a arribar a l'adolescència. Anem a parlar un poc del context actual. Com deia, moltes famílies tenen la sensació, però, que avui costa mantenir l'atenció, esperar, gestionar l'avorriment, tolerar la frustració. I aquí entra el món de les pantalles. Què diuen els estudis sobre l'impacte de les pantalles en aquestes capacitats?
1: És un tema, com sabeu, de màxima actualitat. Jo crec que hem de ser honestos en dos aspectes. Primer, ja la gent està molt polaritzada. És a dir, quan hi ha gent que està molt en contra de les pantalles. I quan sento un psicòleg o un psicòleg parlar, espera que confirmi això, que digui que les pantalles són molt dolentes, no? I hi ha gent que no està a l'altra banda i que pensa que digui, bueno, però això no està tan demostrat. Anem a un punt mig, no? Jo crec que la veritat és que és vera que en aquests moments la ciència, les dades concretes causals no estan ben equiparades. Per exemple, molta gent diu és que els infants de menors de 0 a 3 anys que estan exposats a pantalles tindran dificultats en el futur. No hi ha cap estudi evolutiu que hi ha arribat. Falten dades. Ara bé, dit això, i sent honestos, no? Dir, causalitat no en tenim, però diguem que estem fent un símil en la justícia, estan imputades les pantalles, però no estan condemnades. Vull dir, sí que hi ha moltes dades que fan pensar que la cosa no acaba d'anar bé. Quines dades són aquestes? La primera, simplement de sentit comú. Quina necessitat té un infant de 0 a 3 anys d'estar en pantalles? No en té cap, això no tindrà cap benefici. L'estimulació que necessita ja li donen els pares, l'ambient, el context, etc. La pantalla no la necessita. Anem un poc més endavant. Quan ja està, diguem, 6, 7, 8 anys, les pantalles quina funció tenen? Home, depèn també, perquè pantalles no tot és genèric, no? Però si anem a pensar en un tipus de joc, d'activitat, tipus xarxes socials, tipus jocs també d'aquests molt reforçadors immediats, que tot ho donen en el moment, clar, aleshores sí que el cervell, que tendeix a ser una mica vago i que li agrada molta recompensa positiva, li agrada tenir molta dopamina, per dir-ho així, molt de reforçador, i tendeix a ser vago. El cervell no li agrada molt fer feina, li agrada el més fàcil, de veritat. L'hem de domar per fer feina. Aleshores, clar, si li dones aquest menjar tan fàcil, l'absorbeix i el domina. És a dir, si això és el que m'adones, m'apareix fantàstic. Anem a fer això, perquè el que m'ho diverteix, el que m'ho fa sentir bé, etc. Aleshores, clar, que si te condiciones fet de que ens hem donat compte que ara, pues, per exemple, llegir més de 4 fulls seguides un infant o un jove, que
0: costa molt,
1: perquè, clar, el cervell, això ja no està basat. Diu, però què me fas fer ara, no? Això no és el que nosaltres fem habitualment, això no dura... La nostra dura 30 segons, un minut, i ja hem acabat. I si m'estàs fent aquí que això dura 10 minuts, això no ho podem aguantar, no? I aquesta influència jo crec que clarament és negativa, no? Ara, fins en quin punt? És a dir, això, fins en quin punt això és irreversible o farà danys perpetus? Això no ho sabem. Sabem que no és bo, però no sabem fins en quin punt.
0: Anem a revisar més d'aquest context social, la criança, no?, de pares i mares. Clar, quin paper juguen l'educació, els models que oferim els adults per desenvolupar aquestes activitats, perdó, aquestes habilitats? Perquè, clar, els adults ens queixam, demanant paciència, que esperin, que controlin les emocions, però han de dir que avui en dia, en els adults també, a molts els costa prestar atenció a una conversa, deixar de mirar el mòbil quan està mirant una pel·lícula, per exemple, o s'enganxen en els reels d'Instagram, simplement, també. Clar, com afecta aquesta incoherència entre el missatge que donem en els al·lots i després el que feim nosaltres?
1: Això sí que afecta totalment. Aquí sí que hi ha poca discussió, no? Aquí que és el punt important d'aquest nivell. Una frase que no està molt bé dir-la passegar, però diuen que és que val més una imatge que mil paraules. Mm. Però, en aquest cas, tu deies abans, val més un model que mil sermons. I l'educació, això és clau. L'aprenentatge per modelar el que volen els nens, el que te volen fer tu com a adult, és el que primer aprenen. Tot el que puguis afegir a nivell de sermó o de diàleg, això és complementari, però ja no canviarà això. Si tu estàs constantment enxufat amb mòbils, la tecnoferència que diuen, és a dir, quan estàs amb un infant, te sona el mòbil i t'atures perquè mires el mòbil, i encara que diguis, no, és que jo estic per feina. No, home, això és no li serveix a l'infant aquesta excusa, no? O estàs mirant una sèrie o el que sigui, dediques molt de temps en allò i descuides els teus infants. Això és el primer que volen, no? Per tant, els models són claus, fonamentals. I sobre autoconducció i autocontrol, encara més clau. Com pots tu voler que el teu fill mos demana, a mi m'ha demanat molta vegada, no sé, vull que el meu fill se controli, es tingui més control d'impulsius, és que és molt, necessita que estigui més tranquil. I se pregunta si tu ets tranquil, realment, tu te controles? Perquè si el model és que jo tot d'una surt, jo dic per l'ota, jo és que me descontrol, clar, el model no és bo, no? I avui en dia diuen, és que no pot ser un pare perfecte. No es tracta de ser un pare perfecte, tots podem equivocar-nos. Hi ha un model molt interessant que és el model de reparació. I és a dir, quan has fet una cosa, te'n dones compte que davant l'infant has perdut cert control, aturar-te i reconèixer-ho i dir-li, mira, això ho he fet malament. Ara he cridat, he fet això, no ho havia d'haver fet. Hi havia altres maneres de fer-ho. El model de reparació, que és el que compensa el fet de dir, no, és que ho he de fer sempre tot perfecte, no sempre tot perfecte, però si te'n dones compte que t'has equivocat, ho has de reconèixer i ho has de fer veure l'infant. És una gran oportunitat d'aprenentatge.
0: Molt bé, idò. Ara que ja han fet una revisió i ja has començat a introduir alguns consells pràctics, anem a fer el pas de la teoria a la pràctica. A la unitat de TDAH de Segui fa molts anys que investigau sobre impulsivitat, autocontrol, també a través de l'associació de persones amb TDAH, mantenir un contacte molt directe amb les famílies. Idò, en tota aquesta experiència acumulada, quines estratègies o idees heu vist que funcionen a l'hora d'ajudar infants i adolescents, bé, i també els mateixos adults, no?, a desenvolupar l'autocontrol i la regulació emocional. És a dir, quins consells ens podries donar pràctics perquè les famílies els puguin aplicar una vegada hem constatat, en certa forma, que tots tenim certa dificultat avui en dia per gestionar l'autocontrol i la capacitat de concentrar-nos, etcètera.
1: Val, el tema és una mica ample, però també intentarem resumir-ho en com tu dius les idees bàsiques que nosaltres intentàvem explicar. La primera és el tema d'autoregulació. Nosaltres parlem de coregulació, és a dir, un infant amb TDAH té una dificultat intrínseca amb autoregular-se. Aleshores, esperar que ell mateix s'acabi autoregulant és una espera bastant en va, bastant difícil. Sí que millorarà, però no acabarem de solucionar el problema.
0: Això se podria aplicar, però, a totes les famílies, aquests consells?
1: Sí, se podria aplicar a tothom, tenint en compte que hi ha nens que tenen més opcions de funcionar per ells mateixos i altres que no. Però el punt de partida és el mateix. Corregular vol dir començar a dir que la regulació depèn una part de mi, com a extern, i l'altra part interna. És a dir, dono certes habilitats, tasques que tu pots fer, com a infant, i les has de fer. Per exemple, donar, quan fas els deures, no? Fer deures... Molt de pares volen que els deures se facin tots sols. No, molt de nit no són capaços de fer deures tots sols, no? Aleshores, corregulació vol dir, jo estic de vora tu, jo veig què has de fer, si el que has de fer, sé que ho saps fer tu, ho faràs tot sol, jo m'apart, després m'avises. Si el que has de fer és més complicat, que jo no ho entenc, me costa més, jo ho faré. Per tant, el pare no ha de fer mai els deures de l'infant, com us passa a alguns pares que les fan els deures, per fer més via, diuen. No, molt mal fet, però tampoc l'han d'abandonar completament ell, han d'estar una mica pendents. Per això deia, si un infant és més autònom, el que li han donat ho sap fer tot sol, te'n vas i que ho faci tot sol. Ara, si vols que té, saps que té dificultats, que aquell test és més llarg, que és més complexa, no te facis tant en fora. Corregulars, jo estaré amb tu, si una paraula no l'entens, si algú no va, jo estaré de vora tu. És a dir, no se pot deixar que això total dependència dels altres. Per això dic que serveix per tots i dependrà, si l'infant és molt més autònom, deixa-li espai, si vols que té més dificultats, acosta-t'hi més. Això és corregulació i això que funciona. També funcionen tasques domèstiques, donar petites responsabilitats de la teva habitació ordenada, no sé, treure la basura, s'enllascar, certes cosetes que són la teva responsabilitat, que pots fer tot sol i que començant fent amb ajuda i després faràs tot sol. No? Uh-huh. Aquest sempre començant fent amb ajuda, s'ajuda mai pot ser jo t'ho fa tot. Però també pot mai ha de ser jo t'ho deixo, tu ho fas tu i després jo venc i dic que ho has fet molt malament, com has ordenat aquí, pots aquí estar, això no. Necessites aquest punt de...
0: Acompanyament.
1: Acompanyament, exacte. Aquesta és la paraula, acompanyament. Jo crec que això és el punt clau. Després, ajuda moltíssim també en el control i la regulació, la rutinització, tenir rutines, l'estructura familiar. Això és fonamental. I van tot, per exemple, la primera que jo més m'interessa darrerament, la son, les hores de son, el patró de son. I això, mira, les pantalles són el gran enemic de la son, no? Necessites les hores que toca dormir sense connectar pantalla, desconnectar-te. La rutina de son, fonamental. També l'activitat física, l'activitat de lleure, però física, no només pantalla, sinó bicicleta, sortir, jugar una mica, el joc de taula també, activitat col·laborativa, jocs que no siguin individualitzats com les pantalles.
0: Jocs
1: no?
0: Cooperatius.
1: Cooperatius, exactament, una altra cosa que fem. I finalment, i això ja és... A mi m'agrada molt, però la gent no tant, és joc lliure, però joc lliure és joc d'avorriment per a mi. És a dir, el nen hi ha moments que ha de generar per ell mateix aquest joc. Molt de pares em diu, però si ve i em diu, és que m'avorres, què puc fer? No li omplis aquest joc. Hi ha un moment que has de dir, pues mira de pensar qual de cosa que puguis fer. El que no sé fer res, el que puc fer, dona'm el mòbil. No. Hi ha un moment on tu has de generar jocs. Tu has de pensar què vols fer. El que vulguis, mira que tenim... Normalment a les cases hi ha de tot. Pots pintar, pots fer música, pots llegir, pots fer un trencaclosques, un puzzle, o t'inventes un joc i el juguem plegats, si vols. Diguem un joc amb qualsevol cosetes, amb un botons o el que sigui, no? El joc creatiu que ve de joc, o d'aquest espai lliure, jo crec que és fonamental, també. Tot això combinat, jo crec que seria el punt d'autoregulació. Tot afavoreix creativitat i afavoreix que l'infant vagi depenent d'ell mateix.
0: Molt bé, doncs ho apuntam, acompanyament i anar amollant progressivament, rutines, entre elles molt important dormir, fomentar els jocs cooperatius i el joc lliure, que s'avorreixi.
1: Exacte.
0: Eh? Molt bé. Idò, moltes gràcies, Mateu, com sempre, i ja ho saps que t'esperam un altre dissabte.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo. El chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: I si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Durant molt de temps, la joventut s'ha entès com una etapa de sa vida, amb unes característiques bastant definides i amb un inici i un final més o menys clars. Però avui sembla que alguna cosa ha canviat. És habitual sentir persones adultes dir que se senten joves, que volen continuar sent joves. La sensació és que la joventut s'ha convertit en una espècie d'ideal social, un valor que gairebé tothom vol conservar, encara que en tinguin 40, 50 o més. Hem de dir que en el mateix temps també sentim sovint que hi ha persones de 20 o 30 anys que encara no se senten adultes o que viuen la seva vida de forma semblant a un adolescent. Per això avui ens demanam: la joventut continua sent una etapa de la vida o s'ha convertit en una identitat? I sobretot, si la joventut s'ha convertit en un valor per totes les edats, quin lloc ocupa avui la maduresa? Per parlar-ne, avui ens acompanya la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausà de Mirabal. Bon dia, Magdalena, com estàs?
1: Bon dia.
0: I també un grup de joves que van des dels 13 anys, d'en Joel, hola.
2: Hola.
0: Després anant pujant amb en Jaume, hola, un altre Jaume.
3: Hola.
0: En Gavi.
4: Hola.
0: En Eduard.
5: Bones.
0: Na Margarita.
6: Oli.
0: I na Irene.
7: Hola.
0: Anant des dels 13 als 30 i pico.
7: 30 i pico.
0: Exacte. Vinga, idò, anem a començar parlant una miqueta sobre aquest tema i parlant més en general, que no de la vostra experiència, sinó una miqueta del que veus a la gent de la vostra franja d'edat. Començàvem amb els més jovens, Joel, que en té 13, com han dit. Tu què creus que la gent de la teva edat veu que és la jove per ells?
2: A veure, jo crec que nosaltres pensem que és la incluye un poc l'adolescència y una parte a lo mejor hasta los 20 y algo, así, pero yo creo que a lo mejor últimamente ha ido extendiendo un poco, porque lo de
0: pero veis que es como una etapa.
2: Sí, no lo vemos tanto como unos valores.
0: Cuando una persona de 40, 50 o más diu, jo me son jove, ¿qué pensas la gent de la teva edat?
2: A ver, que se está autoengañando. Nosotros pensamos, ya se te ha pasado esa época y ya eres un adulto, ya hay obligaciones y cosas que hacer, ya está.
0: D'acord. Gavi, què creus del que acaba de dir en Joel? Quan els joves veuen una persona de 40, 50 que se sent jove...
3: Hombre, a ver, se puede sentir joven, pero no es, no es joven. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú te puedes sentir que estás...
0: En tu prime.
3: Sí, que está. Que sigues estando... Bueno, que sigues sintiendo esa libertad que tienes cuando eres joven, pero es muy diferente. Ya estás siendo adulto y tienes otras responsabilidades.
0: A mí, Irene, ¿tú qué trabas?
7: Yo sí, la verdad es que estoy de acuerdo también. Es un poco... No, pero no usaría la palabra autoengaño, sino es más un espíritu, un sentirse joven, de querer hacer cosas, de querer seguir aprendiendo, de no estancarse en lo que ya sabes, sino en el seguir viviendo nuevas aventuras.
0: D'acord, ara parlarem una miqueta de tots els conceptes que s'associen a joventut, però abans, Magdalena, tu que tractes des de fa molts anys en joves i les seves famílies, tu veus un canvi en la idea de joventut entre els adolescents i, atenció, entre els pares i les mares?
1: Sí. Clarament, no? Jo crec que, home, complir anys... Antes era una cosa que mos feia il·lusió. Avui en dia complir anys és una tragèdia. I realment, clar, aquí mos hauríem de plantejar què significa ser jove i quins valors té tota l'experiència que has acumulat. En té cap o no en té cap? D'això no hauríem de xerrar.
0: Molt bé, d'avui en xerrarem. Anem a començar parlant de conceptes que s'associen a la joventut, com deien a Irene, i associam l'energia, la il·lusió, les ganes de descobrir coses noves, de seguir aprenent. Penseu que potser hem associat a la paraula joventut qualitats que en realitat no haurien de desaparèixer mai? És a dir, una persona gran per què no pot sentir ganes de seguir aprenent o de descobrir coses noves?
5: Sí, exacte. És a dir, jo crec que quan xerrem de joventut poden xerrar de la part més biològica, és a dir, de l'edat que tenim, o de la part més, com ha dit Irene, espiritual, no? Llavors, a lo millor li poden canviar el nom i el lloc de sentir-se jove és...
0: Vital.
5: Vital, sí.
0: Per vitalitat. Exemple, no? Molt bé. Però la joventut també s'associa amb més aspectes, i aquí és el que volem comentar. Mantenir totes les opcions obertes, no voler renunciar a res, posposar decisions, evitar compromisos, viure molt centrats en el present, i reconeixeu aquí en els joves i no tan joves en aquest tipus de comportaments?
2: totalmente. A ver, no quiere compromisos porque a lo mejor te surge un plan mejor y algo mejor que hacer y entonces, por si acaso, no confirmo. Entonces lo dejo en a lo mejor. Luego, yo creo que no quieren cerrarse puertas, o sea, están pensando en... No saben qué decidir, de acuerdo, pero muchas veces, por al final retrasarlo tanto la decisión y lo y, no sé, dejarlo para el final, pues o tomas una decisión de imprevisto así y sin haberlo pensado lo suficiente, o al final se te cierran todas las puertas. Y que, bueno, que no quieren dejar nada, que quieren vivir el presente y disfrutar del momento sin llegar a pensar mucho en las consecuencias y todo lo que...
0: Clar, parlant de joves i també parlant dels no tan joves...
4: Sí, sí que és vera que totes aquestes responsabilitats que has dit, en principi, la societat comú, normal, se van adquirint amb els temps. El que passa és que també sorprèn que veus gent molt jove aplicant tot això, aquestes responsabilitats que ja les tenes, i després veus gent més major, els quals, pues, no apliquen res...
0: Però diríeu que és habitual entre joves i gent gran associar la joventut a tot això? A dir, no me vull comprometre, no vull responsabilitats?
6: Crec que és algo cultural, també. I a lo millor m'equivoc i me'n fa més cap a tu. Però no és el mateix la cultura asiàtica, que sí que tenen un pensament més col·lectiu, on tothom s'ha de responsabilitzar un poc de com deixen l'espai, de lo que fan, de si se forma, si no, si una persona... és educada, que a lo millor una cultura més mediterrània, que no és que sigui especialment egocèntrica, però és com, no, jo vull viure el present independentment de les conseqüències que això pugui tenir a la resta de gent. No sé si...
0: Bé, deixant cultura, després també posar en context de xarxes socials, perquè també hi ha molt que comentar. Però abans, també volem parlar dels adolescents, no, dels adults joves, perquè estan parlant de persones de 40-50 que se senten joves, però també hi ha al·lots de 20 i pico d'anys que se comporten com uns adolescents i que diuen que no se senten adults. Moltes vegades un jove de 20 anys diu perquè ets adults i no s'inclou dins els adults. Què vol dir ser adult? En quin moment una persona se converteix en adulta, Jaume?
8: Personalment, jo crec que a mesura que va passant el temps, mos globalitzam un poc més, mos juntam, mesclam, que se va degradant aquesta línia que hi ha entre la joventut i l'adultesa. Perquè, com dèiem abans, pot haver un sentiment de ser jove, més enllà de les prescripcions mèdiques o allò que considerem. Crec que la joventut està associada a la vida, en canvi la vellesa a la mort, i que per tant sentir-se jove és molt més atractiu que sentir-se adult. Assumir que una persona de 20 anys ha d'assumir el compromís, les conseqüències, tota aquella consolidació que l'apropa a l'adultesa associada a la mort, és dur per un nin o per un jove, perquè, a més, ha anat canviant aquesta consideració. Fins fa uns anys, la majoria d'edat eren els 21, antes eren els 25. Nosaltres mateixos estem fent més jove a un adult. Per tant, on posem la línia i quins valors hem d'adaptar?
0: Molt interessant. Penseu, però, que té a veure també per aquesta por a la mort, com comentava, o la vellesa, com comentava en Jaume, o també a vegades és directament no vol assumir responsabilitats, no vol assumir conseqüències, en Gavi fa que se'n escapa.
3: Sí, yo cuando pienso en ser adulto pienso mucho más en, en responsabilidades, que si, no sé, si tener un trabajo, que si preocuparme del dinero, que si todo esto antes más que en morir, porque tengo 20 años...
0: Ho veus llunyà.
3: Sí, por ahora sí. Claro, yo estoy pensando en mi futuro más cercano, que es conseguir un trabajo, que sí, tener mi propia casa, que no sé, todo eso es lo que más asocio con ser adulto y por eso igual ahora mismo no me veo tanto como un adulto como debería igual.
0: Magdalena, aquesta pregunta va per tu. Quin paper juguen el context social, com deia en Gavi, la dificultat d'emancipar-se i la criança, que podrien dir que ha estat bastant suau, i que s'ha acompanyat molt en els joves en el procés de fer-se adults, durant molt de temps, a més.
1: Clar, és que aquí hi ha molt de temes, no? O sigui, la criança... Anem a veure. Jo els hi demanaria en aquests atlots. I ses cares dels atlots.
0: Estan tots. Què ens demanaran a Magdalena?
1: Atlots de distintes edats. Creus que l'educació rebuda i la protecció que ha tingut la gent de la millor edat d'en Joel avui en dia és la mateixa que tenia gent que actualment se considera adulta?
6: Un, dos, tres...
4: No.
1: Crec que en el final, òbviament, això i d'afecte, no? O sigui, per un costat hi ha hagut coses moltíssim millors, ¿vale? Però per un altre costat sí que jo tinc bastanta sensació de que s'ha protegit tant els atlots i se'ls ha basat tant com a centre de la família que créixer significa, potser, perdre un poc això.
0: Privilegis.
1: Exacte. Perquè el moment en què tu creixes ja no ets el centre. Vull dir, o sigui, com que hem idolatrat tant la minoria d'edat que en el final crec que això mos acabarà passant factura. Per una qüestió també és de lògica pura, no? En el final, sorpresa, tots mos farem majors.
0: Sí. Ara tots posen cares, eh?
1: Clar, si t'eduquen per transmetent-te que lo ideal és no només la joventut, sinó també la infància, en el final és que si no fem qualque cosa, hem acabat tots abocats en el trauma, perquè tots sortirem d'aquesta etapa. Ens estan preparant bé a les següents generacions per assumir els anys i per veure... Home, jo som més major que tots vosaltres, petitons meus, així que vos dic una cosa. Complir anys és fantàstic, perquè realment, jolín, tio, jo estic supercontenta de tot el que he après. Vull dir, però no sé fins a quin punt estan valorant això. O sigui, crec que hi ha un tema un poc relacionat amb compro una cosa nova i sempre és millor que l'antiga. Vale, això amb objectes funciona. Però tot el que aprens durant una vida ho vas acumulant
0: i té un valor.
1: I té tot un valor. Vull dir, la pròpia història vital i la pròpia història cultural té un valor que crec que hem de valoritzar més.
0: Molt bé, hem parlat de criança. Ara, na Margarita ha apuntat abans el tema cultural. I hem de parlar, per tant, també del context social, no? De les xarxes socials, perquè aquí proliferen missatges com canvia, reinventa't, no t'aturis, no te conformis, no? I com que la vida sempre està plena de moltes possibilitats. També el que deia na Magdalena, no? Que pareix que valorar més la novetat que pot ser la constància. Més començar coses pot ser que mantenir-les. Quin paper penseu que juguen aquestes xarxes socials en contribuir a esa idea de que ser jove és millor que fer-se gran, Irene?
7: Uf, es que las redes sociales son un peligro. Creo que es un mensaje totalmente irreal, en el sentido de que, vale, si eres joven y tienes que hacer muchas cosas y tienes que aprender, pero también tienes que centrarte, tienes que terminar tus estudios, tienes que pensar en el futuro y tienes que encontrar ese equilibrio de decir, bueno, ahora me lo voy a pasar bien, pero el lunes vuelvo, ¿no? Y entonces, pues tener esa dualidad de poder decir, me lo voy a pasar bien, puedo ser adulto también y puedo ser joven, más o menos así, el equilibrio.
0: No m'ha vist, de sa visió d'en Irene, que és més gran de ses tertulianes, a sa visió d'en Joel... Què vos fan pensar les xarxes en els atlots de la teva edat sobre el fet de ser jove i bé, tot el que comentàvem?
2: Jo crec que el que ens fa veure més és que tot el dia la gent està provant noves experiències i, clar, veiem tanta gent provant comides noves, viajant, que nosaltres també volem provar coses noves. Però, a veure, l'objectiu de provar coses noves al final és encontrar algo que te guste i a lo que quieres dedicar parte de tu vida, gran parte. Entonces, no es probar por probar, es probar por encontrar algo que te guste y ser constante en esa
0: Eso
2: cosa.
0: Eso sería el ideal, ¿no?
2: Sí. ¿Qué pasa? Que ahora ser constante se ve como estar estancado y desperdiciar la vida y estar perdiendo tiempo en vez de probar nuevas experiencias. Pero al final el objetivo es ser constante.
4: Claro, sí, es lo que digo en Joel, que tú vols probar nuevas cosas en el final per trobar algo que t'agradi, puguis ser constant en els temps i puguis ser estable. Però la qüestió de les xarxes socials avui en dia és que si constantment te diuen reinventa't, no siguis conformista i tot això, hi ha algo que t'agrada, per què has d'anar a canviar algo en lo que te sents còmode?
0: Molt interessant. Magdalena, tu parlaves de fer-se gran. Amem, què suposa créixer i madurar? Una part consisteix en acceptar que no ho podrem fer tot, no ho podrem provar tot, que triar implica renunciar i que madurar també significa assumir alguns límits?
1: Sí. És que hi vaig estar investigant i la veritat és que m'han sortit tantes idees interessantíssimes. Clar, tot aquest tema s'ha enxerrat moltíssim durant la història, no? En el final, créixer és tenir consciència de límit i supos que per això mos fa por. I cada vegada més, perquè cada vegada més tenim por en els límits, no? Però és que si no arribes a concretar res, en el final és com... Què és millor, tenir un llibre en blanc o tenir un llibre escrit? És que el llibre escrit, en teoria, té un valor, no? Clar, què passa? Que potser el que ens està passant és que tenim por a començar a escriure aquest llibre. I això és part de la maduració, ser capaç d'anar prenent decisions i, per tant, una decisió és una renúncia, o sigui, sempre estàs renunciant a qualque cosa, però és que és l'única manera d'avançar, començar a escriure. Si ens anem dispersant contínuament, és veure, sempre tenim la sensació d'opcions obertes, però al final no estan construint res. L'únic que estan fent en el final, a més, és deixar-nos manipular per l'excés d'estímuls que ens venen moltes vegades de xarxes socials, que darrere tenen empreses.
0: Hi ha un interès.
1: Econòmic, claríssim. No sé si només econòmic, però més econòmic, claríssimament.
0: Si parlant de joventut, abans en Jaume ja ho has posat, hem de parlar també de fer-se gran, de bellesa. Margarita, quina imatge tu creus que tenen els joves, en general, de les persones majors, avui en dia?
6: Majors, què vol dir?
0: Grans, una persona gran, a partir de certa edat. Clar, també avui en dia potser se valora molt que una persona de 67 anys faci skate, però vull dir, una persona que potser no destaqui per la joventut o per, no, per tots aquests valors que tots estem cercant constantment, se xerra de les persones grans? O sigui, tenen algun tipus de visibilitat? Els joves pensen en elles?
6: Potser no tant com els seus problemes ni com a persones, crec que sí que pensen com a la seva etapa, no? Vital de, ai, aquest ja és molt gran i té 50 anys, a lo millor, i ma mare enguany farà 65 i se sent super jove, que és el que dèiem, i se fiquen jo, si jo dic, no, és que ja ets una persona gran. Jo no sóc gran. I en veritat, si la gent pot viure de mitjana 80 anys, pensar que encara li queden tant d'anys és com, bueno, realment, encara tens moltíssimes coses per aprendre i coses que li fan por, no? A lo millor el punt és, no, i no és la primera vegada que ho dic, és arribar a entendre que tothom en qualsevol moment de la seva vida sempre té una primera vegada. És la primera vegada que me compro una casa, és la primera vegada que tinc un fill, és la primera vegada que tinc un net, o és la primera vegada que X cosa, no? O que quan ets gran i comences a veure que les teves amistats comencen a morir, mai és fàcil. I dius, ostres, és que potser també m'arriba jo, o he perdut un punt de suport. I entendre que no només aprens quan ets jove, només te passen coses noves quan ets jove, és bastant important per l'empatia, per veure quina visió se té de la joventut i de l'adultesa i la edat gran, no? La joventut avançada. I bé, és un punt de partida, crec.
0: D'acord.
6: Que no sé si se té.
0: Clar, quina imatge té la societat en general de la bellesa? Per exemple, un nen de 13 anys, quina imatge teniu vosaltres de la gent gran?
2: Tenemos una imatge d'una persona que ja està, que ja no és físicament lo que era, que ja ha dejado de hacer cosas nuevas, que ahora está jubilada y no sabe lo que hacer, una persona que es una carga, que no se puede valer por sí misma, esa es la idea que se tiene. Pero, a ver, yo creo que cualquier persona que está viviendo es porque tiene un objetivo, una ilusión y quiere esforzarse en algo. Da igual si eres joven, algo, hay algo en lo que tienes que poner ilusión y esfuerzo y a lo de que dedicarte.
0: El que pensaven, el que comentàvem abans de ser vital, no? Què penseu que porten, però, concretament, les persones grans?
5: Bé, doncs, perdoneu, doncs, després de totes les experiències que han viscut, el que se sol dir, que tenen un altre punt de vista, i a vegades, en aquest procés que tenim la gent jove, en tots els estímuls, les xarxes socials que hem estat comentant, de canvia, reinventa, bla, bla, bla, a lo millor mos pot servir com a punt de suport, de punt de referència, per tenir un poc més de calma. És a dir, per...
0: Una altra visió.
5: Exacte. Fixant-nos en les persones grans, a lo millor poden dir, bueno, són persones que també han viscut moltes coses i, d'alguna manera, fer-nos ser un poc més estables.
6: Tenen experiència.
0: Tenen experiència.
3: S'ha d'escoltar.
4: Sí, és això. Ja, hi ha un dit molt bo, com va dir bé, un professor meu, que de l'experiència se obtiene... és un peine que se obtiene quan estàs calvo. Al final, és molt important escoltar els majors per coses que han passat, perquè han après d'elles.
1: Breument, resiliència. Crec que la gent major porta resiliència i que és una cosa molt necessària en el dia d'avui en dia. O sigui, és gent que ha viscut moments molt distints, perquè a lo millor varen néixer una Mallorca que era molt agrícola i avui en dia estan en una Mallorca totalment distinta i allà encara hi són, no? I crec que Mallorca lo guapo que té també és que, com deia la Margarita, és mediterrani, no? En el mediterrani la família és molt important i el valor dels predins és un valor bastant potent, no?
0: Resiliència també amb els pas d'estens, no? Perquè un de vegades ha d'anar claudicant. Potser ja no pots anar a córrer com abans, potser se t'acabo el cabell i no te pots pagar un tractament.
1: És que aquí hi ha un tema, no? O sigui, valorant més la part física, si valorant més la part física, la joventut és millor. Però si valorant més, com deien Eduard, la part espiritual o la part interna, una persona major té molt més construït per de dins.
0: Després de tot això que han comentat, què penseu? Associem ser joves a conservar la curiositat i les ganes de viure o també a retardar responsabilitats i renúncies que inevitablement arriben amb els temps?
3: Yo creo que damos a la idea de ser joven, todo eso de mantener la curiosidad, de seguir, yo qué sé, aprendiendo. Eso es como la idea de mantenerse joven, de seguir con energía. Y luego asociamos la parte de pasar de ser de joven a adulto más a la de perder responsabilidad, ganar responsabilidades y pensar y cambiar tus compromisos y esas cosas.
8: Jo personalment crec que hi ha un xoc generacional, és a dir, tenim un problema, i és que una persona com jo, de 18 anys, si avui digués som jove, no seria mal vista. En canvi, si ho digués una persona com ma mare, començarien a sortir dubtes. I la meva generació començaria a qüestionar i començaria a dir, tu, jove de què, si tens una vida completament feta, ets madura, tens fills, tens casa... Però tal vegada ella, amb el sentiment de joventut, no es refereix a la seva capacitat de fer i desfer, sinó a la capacitat d'aprendre, de sortir, de sentir-se vital.
0: Que comentàvem, clar.
8: Per tant, tal vegada el problema està en que la concepció de les dues generacions és polaritzada, és molt diferent.
0: D'acord, Margarita.
6: A lo millor és un poc controvertit ara això que diré, però... Jo.
0: Sempre.
6: Me sembla un poc injust també xerrar de joventut i de sentiment de joventut fora tenir en compte com tot el context social i històric que s'està vivint ara mateix. El que dèiem abans, si la gent pot arribar als 80 amb bona salut, pot anar al metge, pot sortir a caminar perfectament, no és el mateix que abans, que amb 20 anys, si vivies 30, estaves a punt de morir, ja no eres jove. I que s'assumeix a l'adultesa, el que venien dient ara, tenir una casa. Jo tinc una casa, o sigui, no és meva comprada, però m'he independitzat. Tenir un cotxe, tenir carnet de cotxe, tenir fills, per sort o per desgràcia, encara no, no? Però tinc moltes coses d'adultesa i podria dir, molt bé, sóc adult amb 24 anys. O no, o depèn de com ho viris, no? Llavors, legislativament xerrant, està bé que hi hagi com uns límits de dir, fins als 30, ets jove, perquè és assumir, si no, que poder no independitzar-te o normalitzar no independitzar-te en els 30, crec que aprens moltes coses que està bé que no les sàpigues, no? Com fer-te càrrec de distribuir el sou de tot un mes per pagar el lloguer, comprar una casa, pagar la benzina del cotxe, etc. No? Llavors és com, no, com és normal que encara visquis amb els teus pares, és normal que no tinguis aquests coneixements que te fan ser adult, segons el que nosaltres estem dient, no? Ser madur, tenir la teva casa...
0: Fa falta tenir un marc de referència per animar-te a canviar d'etapa, en certa forma.
6: Llavors és molt complicat ser adult o evitar responsabilitats si el context en el que vius tampoc te permet arribar a tenir aquest escenari que te permet desenvolupar-te com a personatge.
0: És difícil, no? Emancipar-se i és molt difícil, imagina també, clar, sense estructura de vida adulta, adquirir aquestes responsabilitats.
6: Si no puc tenir, no?, una feina estable, si no puc tenir una casa, com puc tenir uns fills? Si no tinc fills, com puc saber el que ets a distribuir els dobbers en 3 o 4 persones? I així moltes altres coses, no?
0: Clar.
6: I històricament també, que per sort ara no m'han d'anar a guerres ni coses així, ni a malalties que mos facin morir superjoves.
0: tenim un context molt, molt ample, hem parlat de molts temes, recordem, hem parlat del paper de la criança, de com s'ha criat en aquestes noves generacions, hem parlat del paper de les xarxes, en tots aquests missatges que ens envien de canvia, reinventa't... Hem parlat també del context social i econòmic, no? Que també és molt important, aquesta dificultat dels joves d'emancipar-se i tenir responsabilitats d'una vida adulta. I també un poquet de com se veu la bellesa avui en dia, no? Abans els padrins vivien a casa tot el temps, compartien potser amb els infants, hi havia més... estava més proper a la figura del padrí, de les persones grans, i avui en dia pareix que el tema de fer-se gran s'amaga una mica, no? Pareix que es valora la joventut, com comentàvem. Vinga, anem a acabar amb una ronda de conclusions, ara ho pensant tots ràpidament, eh? Què penseu que ens haurien de replantejar? Vinga, Jaume. Començam amb tu.
4: Bueno, jo trob que tant joves com majors, com grans, tots han de jugar, mos han de passar bé, han de fer coses que mos agradin, han de quedar-mos on mos agrada i no han de... mos ha de guanyar la pressió de reinventa't, fes coses noves, no sé què, si ja tenim algo que a lo que som bons i mos agrada.
8: Personalment, considero que joves i adults ens haurien de replantejar el valor de la maduresa, de la saviesa i de l'experiència, per veure si està per damunt de la capacitat de fer, anar, tornar.
3: Pues yo creo que al final sentirse joven es como una etiqueta que tú te puedes poner o no. Al final lo importante que yo creo que deberíamos seguir a lo largo de nuestras vidas, la edad que tengamos, es esa capacidad de seguir aprendiendo, de tener ganas de seguir viviendo y tener más años, estar feliz con lo que tengamos y con lo que vamos a tener.
6: Una frase que no és meva, però que quan te fas molt gran no estàs més a prop de la mort, sinó que estàs més a prop de la vida, perquè has viscut molt més.
0: Molt interessant.
5: Que se pot ser jove i responsable i també se pot ser adult i jove.
0: Molt bé. Estàveu associant jove com a les ganes de viure, no a eludir responsabilitats, no?
7: Tal qual, és que jo he llegat a la misma conclusió de la espiritualitat de la joventut i una pequeña anécdota és que mi abuelo sempre ha viajado muchísimo i tal. Y con 80 y pico años me dijo, ah, yo no voy a ir con los del inserso, que son unos viejos. ¡Ostras! ¡Ostras!
0: Sí, eso pasó. ¿Joel?
2: Yo creo que, como hayan dicho todos, que seas mayor o sin importar tu edad, tienes que seguir de vez en cuando probar cosas nuevas, tener ilusiones, seguir aprendiendo y cada día aprender cosas. Luego, que también cambiar esta idea de vejez, que aporta un montón, tiene sabiduría, experiencias, tiene mucho que aportar. Y luego lo más importante, cambiar el rol que hay en las casas, que se le presta mucho atención a los niños y luego ellos, hasta que no salen de esa casa en la que siempre han tenido ese rol de atención y de ser lo primero, no van a poder vivir la experiencia de una vida adulta. Y también, aunque no te independices, en Latinoamérica siempre han vivido todos juntos, han tenido hijos, han tenido trabajo. Y
0: a la mateixa casa, vols dir?
2: Sí, viviendo en una misma casa todos juntos, abuelos, hermanos, primos, tíos, todos juntos. Y yo creo que básicamente cambiar ese rol y que crecer no es malo.
0: Molt bé, moltes coses, Magdalena. Acabam amb tu.
1: Bueno, és que deixem més capítols, per fa.
0: Sí, segona part.
1: Crec que créixer és saber qui ets, què vols, què t'omple, què pots aportar a l'altra gent, no només per tu mateix, i que quan ja saps totes aquestes coses se poden arribar a donar casos com, bueno, en Jaume tenia una tia que va morir en 95 anys i que era supergraciós perquè en Jaume era petit i li tirava avions de paper i ella estava feliç tornant-li els avions de paper. Però clar, això és una persona major que s'ha quedat jugant, però sap qui és.
0: Molt interessant. Jo crec que hem de fer un descans després d'aquesta tertúlia tan intensa, però hi haurà una segona part. Gràcies a tots.
9: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vades del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
10: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: I després d'aquesta tertúlia tan interessant, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començant parlant d'activitats d'estiu, concretament d'un taller de química per infants.
11: Hola, sóc na Cristina Retxe. Faig el taller d'estiu de la UIB de 111 Ombres de la Química i hem posat una nova data dia 22 de juliol. Així que vos animo a tots i a totes a apuntar-vos perquè ho passarem superbé, aprendrem sobre la taula periòdica i la química, farem experiments superdivertits i finalment acabarem amb un escape room on veurem si sou capaços i capaces d'obrir escandaus amb els codis secrets. Animeu-vos!
0: Continuem amb una activitat sobre jocs de taula en família. Ens dona més detalls Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
12: Bon dia. Cercar fugir de la calor aquest dia no el verà. Per això, a l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu han preparat una activitat dirigida a famílies amb menors d'entre 6 i 12 anys per passar una hora baixa jugant tots plegats a jocs de taula. Podeu dur els vostres jocs i jugar amb els que tenim aquí. La primera regla del joc serà passar-ho bé. Si vos animeu a participar-hi, el proper dilluns a les 5:30 ens podeu enviar un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Vos hi esperam.
0: I ara passam un torneig de futbol per a l'os de 12 a 17 anys. La Dimonió Cap Coi d'en Rabassa.
13: Bon dia, som Alba, del projecte d'intervenció comunitària. Aquest dijous 23 de juliol tenim la Dimonio Cup, en el camp de futbol de l'UD Collerense, un torneig gratuït de futbol per a joves de 12 a 17 anys, de 6 a 8 de 0 baixa. Podeu participar en equips de 5 persones i teniu puntuació extra si els equips són mixtes. Per inscripcions o més informació podeu cridar al 656-510008. Moltes gràcies!
0: I seguim amb propostes d'oci família, concretament amb una relacionada amb batucades i un correaigua. Escoltau.
14: Hola, bones, soc en José Mere, membre de Dimonis i Tamboret d'Albopàs, jo organitzador de la trobada de batucades i correaigua de la Pobla. Enguany ho celebrem dia de 8 de juliol, a les 5 del capvespre, a la plaça del Mercat. A les 5 començaríem amb la trobada de batucades, que les batucades convidades són Tremol Artà, Batucar Fort, Batudrat, Quintronfà i Gorimbà. El correigo consisteix que sortiran dimonis a banyar tothom i tothom banyar dimonis. Una lluita d'aigua amb vent de foc pues, serà amb aigua. És una activitat per a petits i per no tan petits. També tenim servei de barra per refrescar-nos, ja que aquests dies està fent molta calor. Moltes gràcies.
0: I acabam amb una activitat gratuïta per totes les edats, un conte ballat.
15: Hola, família, com estàu? Som en Víctor Guava. Mireu, aquest missatge és per convidar-vos el pròxim dimecres a la llibreria Baobab a gaudir d'un conte contes molt especial. Les girafes no poden ballar, d'en Charles Andrea. Però atenció, família, perquè aquest no serà un conte qualsevol. Serà un conte ballat. Ballarem el vals, rock and roll, tango, sevillanes, el ball escocès i per

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. La temporada d'estiu a Eivissa i Formentera ha començat bé i fins i tot hi ha establiments que superen les expectatives. La guerra amb l'Iran ha convertit a les Illes Balears en un destí segur, compensant així els que han marxat al Mundial de Futbol. S'ha notat un creixement del turisme nord-americà i una baixada de l'alemany. El britànic, però, continua sent el principal mercat. Un factor important és que augmenten les reserves de darrera hora a causa de les polítiques de preus dels mateixos hotels, que els baixen a darrera hora per acabar d'omplir. Alicia Reina és la presidenta de Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel.
2: La tendència de last minute está aumentando. Las habitaciones que no se han podido vender, pues bueno, esperan hasta el último momento para ver si bajan los precios. Las propias aplicaciones de inteligencia artificial les avisan de cuándo esa reserva ha bajado de precio y entonces cancelan la flexible y vuelven a reservar en esa tarifa más barata.
1: Més temes. A Almeria continua actiu l'incendi a Los Gallardos, que s'ha cobrat la vida de 12 persones i ja ha cremat més de 6.600 hectàrees. Una situació que posa damunt la taula el debat sobre la gestió forestal i el risc d'incendis. De fet, pràcticament tots els municipis de Balears estan en avís vermell per possibles focs. Per Jonathan Troncho, tècnic d'incendis de la Fundació Pau Costa, tot plegat s'agreuja per l'augment de la massa forestal de les illes en els darrers 50 anys.
3: Tenim boscos estressats, amb molta fusta morta, paisatges continus i molt homogenis, sense cap tipus de continuïtat, que són cada vegada més densos. És a dir, no només tenim més superfície forestal, sinó que aquesta superfície té més densitat d'arbres i de matollar. I a més, competeixen per uns recursos limitats, com l'aigua, que cada vegada estan menys disponibles i a més, ara juguem el valor afegit de que hi tenim cases, edificacions dintre el bosc, moltes vacacionals.
1: En successos, la policia local de Palma ha intervingut més de 5.700 productes falsificats en un macrooperatiu a la platja de Palma. En concret, camisetes, bosses de mà, gorres i capells, equipacions esportives i ulleres de sol, entre d'altres articles i complements. Els 85 agents que han participat han obert diligències contra 21 persones que van ser investigades, però no detingudes, per la seva presumpta implicació en delictes contra la propietat industrial. I el PSOE del Cudi critica la batllessa popular Fina Linares pel que consideren una pujada abusiva i injustificable del 240% en la taxa del centre de dia municipal. O consideren un càstig cap als veïnats més vulnerables amb un increment que passa de 170 a 180 euros mensuals, sense que existeixin exempcions ni bonificacions. Tot en un context, diuen, en el qual l'Ajuntament té 108 milions d'euros de romanents a disposición. Es la portavoz socialista del CUDI, a Willow.
4: Poner 600 euros para una plaza municipal de centro de día es un abuso. Es un abuso y además gratuito. El Ayuntamiento de Alcudia tiene 108 millones de euros en el banco. ¿Qué más os daba paralizar o congelar la tasa de centro de día de plaza municipal? Los precios son abusivos y que no habéis mirado por las personas más vulnerables de este municipio.
1: El servei de neteja del litoral del govern ha retirat prop de 7,8 tones de residus durant el mes de juny. Els plàstics representen gairebé la meitat del total dels materials recollits i Mallorca concentra el volum més elevat de residus retirats. La campanya de neteja del litoral, coordinada per Ports de les Illes Balears, continuarà operativa fins al proper 30 de setembre amb l'objectiu de contribuir a la conservació del medi marí i mantenir les millors condicions les aigües i les zones de bany de les illes. I un darrer apunt en clau de servei, precaució, perquè a partir d'aquests moments a les Pitiusses i bona part de Mallorca estarà vigent l'avís groc de l'AEMET per altes temperatures, ja que els termòmetres poden arribar a fregar els 38 graus. Amb això és tot, més actualitat informativa a la una punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: No anima manual. Avui, com sempre, tindrem molta participació infantil i juvenil. Com serem amb un dels contes inventats de No anima manual? Aquest estiu deixam que siguin els infants els que triïn l'audioconte de la nostra biblioteca i aquesta setmana, en tanta calor, han triat un conte d'estiu sobre una piscina, uns infants, un padrí i un extraterrestre. Amem que conte, que conte. També passarem una estona ben divertida posant a prova a un pare i la seva filla. Tindrem plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i un campus arqueològic, on nins i nines aprendrem com és la feina d'un arqueòleg en l'ajuda de l'arqueòloga Núria Jiménez, que avui ens ensenyarà la teoria i també la pràctica amb molts reptes. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim amb manual.
1: Uns nins, na Mili, na Francina i na Débora, que tenien tanta calor, era estiu, que no tenien ganes ni de caçar Pokémon. Fins que na Mili va dir...
2: El meu avi Miquel ha arribat del seu viatge pel Carib i té una piscina. Hi anem?
3: Sí!
1: Els pares els varen acompanyar al padrí de na Mili i ja estaven tots amb banyador a la piscina.
2: Jugar amb el surf?
1: Ja els tens a tots movent cames i peus mentre na Mili tractava de mantenir-se damunt la taula de surf. El problema és que, després d'una estona, ja estaven tots cansats de fer ones i el joc va durar molt poc.
4: Què vos pareixia anar a prendre el sol una estona?
5: No podem. M'he deixat la crema solar a casa.
2: Oh, doncs serà millor tornar a la piscina.
1: Llavors, la colla d'amics va anar un altre cop a la piscina de l'avi d'en Emili. Però, què era allò que hi havia a l'aigua? En Emili va començar a cridar. Na Débora i na Francinaina es van quedar impressionades. Sabeu què havien vist? Una gran aleta de tauró, al vell mig de la piscina.
6: Primer final.
1: L'aleta va començar a moure's, mentre els amics, amb molta por, s'apropaven a veure de què es tractava.
4: I si és un tauró blanc?
5: He llegit a una revista que és el més perillós que hi ha.
1: Ai, però de sobte va sortir de l'aigua una altra aleta, i una altra, i una altra, i una altra. Fins a 6 aletes varen sorgir de l'aigua.
2: Què és això?
5: 6 taurons?
4: No, estan massa a prop per ser 6 taurons.
1: Llavors va començar a sortir de la piscina un cap semblant a la mescla d'un peix i una granota. Què era això? Al mig de la piscina s'havia aixecat una criatura mig verda, mig blava, extremadament lletja i amb 6 aletes a l'esquena, que intentava comunicar-se amb els amics.
5: Què?
4: Què?
2: Tu entens res?
5: Jo no.
1: Què devia voler dir? Llavors na Mili va tenir una idea.
2: A casa dels meus padrins tenim un traductor de nadons que va comprar la meva mare quan va néixer el meu germà petit. Mai va funcionar, però per provar...
1: I així ho van fer. Na Mili va anar a buscar l'aparell i el varen posar en marxa. La criatura va dir...
2: Hola.
1: Funcionaria bé?
2: Com va?
4: Estàs segura que això funciona bé?
2: Jo crec que sí. Anem a continuar. Sóc aquí perquè estava viatjant des del meu planeta a visitar uns cosins taurons de la Terra, però resulta que estava passant una calorada aquí a Mallorca i m'he aturat aquí al vostre safareig a fer un cap ficó. Espero que no vos molesti.
1: Caram, tots es varen quedar de pedra. Van deixar aquell ésser, remullant-se una estona, fins que va agafar la seva nau. Ho conten a algú i no s'ho creu.
2: Segon final.
0: Ah!
1: Un tauró a la piscina? Però com podia ser?
4: Però com pot ser? Per on ha entrat?
5: No ho sé, però la veritat és que no es mou gaire. No sé si està bé. Potser està ferit.
2: Vaig entrar. Hem de saber què passa.
4: Estàs segur?
2: Sí.
1: I n'Emili es va ficar a l'aigua preparat pel pitjor. I de sobte...
2: Ah!
5: Ah, què et passa? T'ha mossegat?
2: No! Ah, quin noi! És lliscós, com aquelles criatures de joguina que creixen dins ous quan es fiquen dins l'aigua.
1: I és que no ho creureu. Resulta que aquell tauró enorme era una criatura de joguina, d'aquelles que venen dins d'un ou i que creixen en contacte amb l'aigua. Se l'havien oblidat a la piscina l'estiu passat i havia crescut tant que ocupava la meitat de la piscina. Entre tots, varen aconseguir treure el tauró de joguina de la piscina i, afortunadament, el dia següent havia perdut l'aigua i tenia el seu tamany original, el d'un ou.
2: Tercer final.
1: Què podia ser allò? Cada vegada s'apropava més.
5: És un tauró! És un tauró autèntic!
1: I de sobte, varen sentir unes rialles emergint del fons de la piscina.
2: Increïble! Els taurons saben riure!
1: El tauró va començar a sortir de la piscina.
4: Oh, no! És un tauró mutant que ha evolucionat i és capaç de sortir de l'aigua!
1: I, en efecte, el tauró estava sortint de l'aigua. Cada cop més a prop. Mare meva, era terrorífic, era espantós, era...
3: Padrí Miquel!
1: Sí, senyor. Era el padrí d'en Emili.
2: Vos he espantat, eh? Tenia aquesta aleta d'un carnaval d'un dels nets i vos he vist tan avorrits que he pensat. Au, Miquel, vés a animar la festa, que aquests al·lots... I que no és guapo, això.
1: Al principi, els tres amics havien passat tanta por que no tenien cap ganes de riure. Però després ja li varen trobar la gràcia. I ara, de tant en tant, n'Emili convida amics a la piscina i el padrí Miquel espera amagat. Aneu alerta si us convida.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, fer test, mesclar generacions. Per això avui tenim aquí a un pare i una filla que venen disposats a fer un test. Ells són Nugo i na Paula. Hola!
1: Hola!
0: I que esteu preparats?
1: Sí.
0: Ui, un dit un pot tímid. Avui volem veure si coneixeu els gustos de l'altre. I a menys si coincidiu o si descobrim alguna sorpresa. No passa res si no encertau, perquè és per passar una estona divertida. Preparats?
1: Sí.
0: Vinga, i de començarem amb unes preguntes ràpides de qui és més. Jo diré una situació i vosaltres heu de dir jo o heu de dir ell. I a menys si coincidiu. Començam. Qui dorm més?
2: Ella.
0: A veure, Paula, tu dorms més que el papà. Sí, heu coincidit. Sí. Qui té pitjor despertar el dematí?
1: Jo.
2: La Paula, també.
0: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
1: Jo.
0: També. Per ara, na Paula, és que fa tot més. Qui s'enfada més quan perd un joc?
1: Ei.
2: Sí, vale. Aquesta, sí.
0: Qui diu més vegades? Ara vaig...
2: Jo també.
1: Jo.
2: Sí.
1: Jo.
0: Tots dos, empatats.
2: Tots dos, sí.
1: Empatats.
0: Qui canta pitjor a dutxa?
1: Jo.
0: Jo. Què fas? Cantes? Que cantes a la dutxa?
1: Molt bé.
0: Cantes K-pop allà?
1: Sí.
0: Molt bé. Qui deixa més coses desordenades per casa?
2: Bueno,
0: sí.
2: Aquesta sí.
0: Na Paula. Qui té més paciència?
1: Ei.
0: Sí, el papà diu que sí.
2: Crec que sí.
0: I a mi, pregunta important, qui conta els acudits més dolents?
2: Na Paula. Na Paula. Però te fa riure, malgrat que sigui molt, molt dolent, dolentíssim.
0: Ell també en fa. Això s'ha après d'ell, els acudits dolents.
2: Sí. Ella m'ho conta després, jo els hi agaf. Jo...
0: Feis un bon duet,
2: sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Vinga, ara ve la segona part del joc. Vos faré una pregunta sobre l'altre i heu de dir si ha encertat o no. Men, Paula, quin és el color que més li agrada al papà? Què diries?
1: Bert.
0: El verd. Ha encertat?
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I quin és el color que més li agrada a Paula?
2: Jo penso que és el vermell.
1: No.
0: Ai. Amem, no. prova un altre.
2: Taronja.
1: Yes.
0: Ah,
1: yes,
0: molt bé. La segona, yes. La segona ha encertat. Quin és el menjar que més li agrada a papà? Ai.
1: Pizza?
2: La porcella.
0: Ai.
1: No.
0: Comença per P, eh?
2: Sí.
0: I quin és el menjar que més li agrada a Paula?
2: També és la porcella.
1: Sí.
2: Sí, sí. L'idea incorteta.
1: Una de les tres. Una de les tres.
0: Ah. N'hi ha més que li agrada, no?
1: Sí.
0: Amem aquesta, si l'encertes. Quina és la pel·lícula que més li agrada a el papà?
1: Stranger Things?
0: No, sèrio?
2: Sí, darrerament, sí.
0: Amem, quina pel·lícula li agrada més a na Paula?
2: Carrera K-pop, això...
0: Aquesta l'hagués encertat jo i tot, eh? I la darrera, quin creus que és el pla que més li agrada al papà fer amb tu plegats?
1: Ir d'excursió amb conmigo.
0: Anar d'excursió.
2: Anar d'excursió, beníssim.
0: I quin pla li agrada més a Paula fer amb tu?
2: Anar al parque.
0: Anar al parc a jugar.
2: Tots els parcs de la ciutat, sí, tots.
0: Heu anat a tots?
2: Sí.
0: I vos heu passat bomba?
1: Sí. Bomba.
0: Molt bé, idò. Heu coincidit amb un munt de coses, ho heu fet superbé, eh? Vos coneixeu molts un a l'altre, eh?
2: Parece que venim tots junts i tot.
0: Sí.
2: Ja,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
0: Vinga, a més, si per acabar, sabeu dir adéu junts, ben plegadets així, que soni molt bé. Vinga, a la una, a les dues i a les tres...
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Després d'escoltar aquest test a Paula i Nugo, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, en l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
10: Bon dia, som en Rubén i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Apunteu! Començam en compte el dia 15 de juliol tindreu el de la Gallineta Vermella a la Biblioteca Municipal de Campos i el mateix dia a la Biblioteca de Solla un mar de sensacions. Seguim amb festes d'estiu. A Sant Ferriol de celebraran el cap de setmana qui ve amb activitats com un open d'escacs, demostracions de ball i la passa de fresca. Més plans. En el casal de joves de Formentera hi haurà activitats ben diferents aquest mes. Dimarts 14, taller de cuina. Dijous 16, avions de paper. I dimarts 21, guerra d'aigua. Dia 24 de juliol hi haurà jocs al carrer, a Camp Redó. I acabam amb una proposta de biblioteques de Calvià per a nens entre 6 i 14 anys. Convertir-se en grans exploradors de lectures i completar missions lectores. Trobareu més informacions a xarxes socials. I fins aquí, l'agenda d'aquesta setmana. Adeu!
9: Gràcies, Rubén. Ens ho apuntam. I ara continuem amb una proposta relacionada amb gaudir dibuixant la naturalesa. Escolteu.
11: Hola, som de Sara Mercè i de part del Museu de Ciències Naturals de Solla vos inform que estan fent un taller juvenil d'il·lustració naturalística. Està a càrrec d'un il·lustrador professional, que no és Miquel Camio, i això és per joves a partir de 12 anys. És totalment gratuït, però té places limitades. Va començar ahir, dia 10, i també se farà dia 13 i dia 17 de juliol en el Museu de Ciències de Solla, de 6 a 8 del capvespre. Tenim pensat fer més activitats, com per exemple un concurs de fotografia. Per inscriure-vos en aquest taller d'il·lustració, trobareu informació i el formulari d'inscripció a l'Instagram de l'Espai Jove de Solla.
9: Moltes gràcies, Sara. I avui hem de dir que les recomanacions d'infants i adolescents han d'afegir les de pares i mares, perquè ells també ens envien propostes perquè pares i mares també gaudeixin de seu temps lliure. Escolteu aquesta que ens ha enviat Nalida.
12: Hola a todos. Hoy os vengo a dar un consejo para los papás y para las mamás, que también nos tenemos que cuidar. ¿Y sabéis cuál es? Uno muy sencillo. acercaros a vuestro casal de barrio, ese que tenéis cerca de casa, cerca de vuestro trabajo, y preguntar por las actividades que ofrecen. Veréis que hay un montón de actividades muy interesantes, como puede ser entrenamiento, zumba, pilates, yoga, pintura, teatro. Cada casal ofrece diferentes actividades y os recomiendo que las podáis valorar para poder hacer. Porque no solo hacéis deporte, gimnasia y es saludable, es que hacéis amigos y os vais a reír muchísimo. No perdáis la oportunidad de lo que ofrecen los casals de barri para poder hacer cosas para cuidaros vosotros mismos.
9: Moltes gràcies, Lida. I encara tenim una altra proposta ben creativa que ens ha enviat una altra mare.
13: Hola, jo soc la Vicky i avui vos duc una activitat que m'encanta o està en lliure, l'aquarela. Agafeu una capseta d'aquarela escolar d'aquestes petites, un paper un poc gruixat que s'ha de banyar i cercau tutorial d'aquarela per principiants a YouTube, n'hi ha un munter. Però que no importa tenir coneixement de dibuix i que qualsevol pot començar a pintar floretes, pomes, fues, hi ha de tot. L'aquarela és molt barata, molt fàcil, ocupa poc espai i les taques se'n van amb aigua. En un tres i no res estareu pintant petit paisatge, ja vos ho dic jo. I fins i tot hi ha grups per juntar-se i pintar plegats al carrer, aquí a Palma n'hi ha. Jo sempre duc una plegueta, un pincell i una mini paleta dins la meva motxilla. I si tens un temps mort, faig petits esbossos de lo que veig en el carrer. Lo guapo és que no ha de ser perfecte. Basta en gaudir de fer-ho. Ja me contareu si ho veus.
9: Moltes gràcies, Vicky. Avui hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i per totes les edats. I ara en tenim una altra. Ja sabeu quina. Idò, seguir escoltant No venim amb manual, perquè després d'una pausa continuarem, com hem comentat al principi d'aquesta segona hora, amb un campus arqueològic.
0: IB3 Ràdio és diversitat.
14: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
15: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
16: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
17: I que fèieu amb les tortugues?
16: Menjar tortuga.
17: Estava bona, la tortuga.
16: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
18: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
19: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
20: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
21: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva predina.

0: Talaia. Segons informa el 061, ha corregut a les 11:30 del matí quan la víctima s'ha tirat per un tobogan a l'aigua i, per causes que es desconeixen de moment, s'ha ofegat. Està tret de l'aigua i ha iniciat la reanimació amb l'ús d'un desfibril·lador fins a l'arribada dels sanitaris, que han continuat amb els intents per estabilitzar l'home, però finalment ha mort. Més enllà d'això, la temporada d'estiu a Eivissa-Formentera ha començat bé. Fins i tot hi ha establiments que superen les expectatives. La guerra amb l'Iran ha convertit les Illes Balears en un destí segur, compensant així el que han marxat al Mundial de Futbol. S'ha notat un creixement del turisme nord-americà i una baixada de l'alemany. El britànic, però, continua sent el principal mercat. Un factor important és que augmenten les reserves de darrera hora a causa de les polítiques de preus dels mateixos hotels que els baixen a darrera hora per acabar d'omplir. Alicia Reina és la presidenta Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel.
1: La tendència de last minute está aumentando. Las habitaciones que no se han podido vender, pues bueno, esperan hasta el último momento para ver si bajan los precios. Las propias aplicaciones de inteligencia artificial les avisan de cuándo esa reserva ha bajado de precio y entonces cancelan la flexible y vuelven a reservar en esa tarifa más barata.
0: Més temes. Efectius de bombers de totes les administracions treballen conjuntament per atacar l'incendi a Los Gallados, Almeria. Fins ara només s'havien pogut fer accions de contenció, però les condicions climàtiques favorables, que estaran vigents fins a les 4 de l'hora baixa, obrin la finestra per poder passar a l'ofensiva. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, coordina amb el seu homòleg de la Junta d'Andalusia les operacions des del Centre Avançat d'Operacions a la localitat de Torre, mateix Almeria. Bolaños ha volgut destacar la bona sinergia entre les dues administracions i ha remarcat el factor que considera fonamental en aquest incendi.
2: El cambio climático, la emergencia climática es evidente. Está produciéndose un incendio como este de Los Gallardos que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
0: I a Palma, l'Assemblea Antiracista de Mallorca ha convocat una concentració per avui a l'hora baixa a les 7 a la plaça d'Espanya per denunciar el Pacte Europeu de Migració i Asil, aprovat per la Unió Europea el passat mes de juny. El consideren una vulneració de drets humans, ja que, entre altres coses, obstaculitza el dret de les persones emigrants a migrar, el que considera l'Assemblea, forma part de la història de la humanitat i, a més, possibilita la detenció de fins a 2 anys en països externs a la Unió Europea. Sarinova Callaui és portaveu de l'Assemblea.
3: A partir de ahora prácticamente se blinda, ¿no? Se hace una fortaleza de lo que es Europa, ¿no? Vendría a ser más o menos lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, más o menos, ¿eh? Creo que le han copiado a él toda esa, o ha sido el iniciador, ¿no? De estas medidas para Europa, ¿no? Y es esto, ¿no? Lo que condenamos, por ejemplo, es esas medidas, por ejemplo, de más vigilancia y señalamiento racial, detenciones y exclusiones sin garantías suficientes, ¿no?
0: I un darrer apunt en clau de servei, precaució, perquè les Pitiuses i bona part de Mallorca està vigent l'avís groc de l'AEMET per altes temperatures, ja que els termòmetres poden arribar a fregar els 38 graus. Destacar també que s'ha activat el nivell IG0 del Pla d'Emergències Meteoval també per aquestes altes temperatures. Amb això és tot, més actualitat informativa a l'Informatiu Migdia i donem pas ara als nostres companys de Vida Saludable.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte, 11 de juliol. De cada pic, les farmàcies dels hospitals es reinventen, es modernitzen i van a l'avantguarda pel que fa a la dispensació. Hem vist farmàcies intel·ligents als hospitals públics d'Inca i de Manacor, però avui també vos contarem que la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari de Son Llàtzer permetrà millorar l'atenció de més de 150 pacients cada dia gràcies a unes instal·lacions ampliades i a un sistema robotitzat, sí, de dispensació de medicaments que reforça la seguretat dels tractaments i agilitza l'atenció farmacèutica. També tindrem temps per fer una estoneta de ràdio pensant en

0: La Salut de la Dona, la unitat d'atenció a la dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany, compleix 2 anys des de la seva posada en marxa. En farem balanç sobre com ajuda a les dones, quines problemàtiques són les més demandades i com els sanitaris ajuden a posar-hi remei. Als estudis d'IBT Ràdio, a la segona part del programa, en l'entrevista principal, tindrem a 2 grans professionals sanitaris, com són Ramon García i Anna Sancha. Són el president sortint del Col·legi de Veterinaris i la presidenta entrant, ja que el manescal García deixa la presidència de la institució després de 24 anys de mandats. Li demanarem que ens faci un petit balanç i coneixerem els reptes de la nova presidenta. Recordem, sempre ho dèiem, a Vida Saludable, que els veterinaris són professionals de la salut, bàsics en epidèmies, perquè moltes malalties animals ens afecten, com el control de plagues, la qualitat dels processos de seguretat alimentària als restaurants, per posar només un parell d'exemples. Per tant, els veterinaris, com dèiem, són importants per la salut de les persones. Són algun dels temes en portada, així que no perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencam l'informatiu sanitari contant que l'Hospital Universitari Son Espases ha reforçat el servei d'al·lergologia en la incorporació de la doctora Dorcas Márquez. Aquesta incorporació suposa un avenç important per al servei creat fa poc perquè n'amplia l'activitat assistencial, millora l'accessibilitat dels pacients a l'atenció especialitzada i representa un pas més cap a una atenció més equitativa a totes les Illes Balears. Laura Calafat, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carlos. A més, hem de recordar que actualment el servei d'al·lergologia està format per 4 al·lergòlegues, les doctores Sandy Chugo, María Angélica Bermúdez, Caroline Brillido i Dorcas Márquez, i pel doctor Daniel Hervás, pediatre amb formació de màster en al·lergologia. Reda l'especialista coincideix amb un moment de creixement i consolidació del servei. El novembre del 2024 ja es va anunciar la posada en marxa d'un model assistencial pensat per garantir l'atenció especialitzada a al·lergologia a tot l'arxipèlag.
0: En aquell moment, a més d'atendre la població de Mallorca, la doctora Sandy Chugo feia el seguiment dels pacients d'Eivissa i Formentera alhora que s'avançava en l'extensió progressiva de l'activitat a Menorca. Els desplaçaments assistencials a l'illa varen començar l'any 2025 i inicialment s'hi cobrien 2 mòduls de consulta al mes. A partir d'aquest juliol, l'activitat s'hi ha ampliat a 4 mòduls mensuals, a la qual cosa s'ofereix més capacitat d'atenció als pacients menorquins.
1: Les 4 al·lergòlegues duen a terme la seva activitat habitual a l'Hospital Universitari Son Espases i des d'aquest fan desplaçaments programats per atendre pacients de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquest model organitzatiu facilita l'accés a l'atenció especialitzada i contribueix a reduir les desigualtats territorials en aquest àmbit. Avui dia, el Servei d'Al·lergologia disposa de 4 al·lergòlegues per una població aproximada de 1,2 milions d'habitants. Es tracta d'una millora molt significativa respecte de la situació anterior en què només un especialista tenia les necessitats assistencials a l'al·lergologia de tota la població de les Balears.
0: En la incorporació de la doctora Dorcas Márquez s'incrementa l'activitat assistencial tant a Mallorca com a la resta d'illes mitjançant l'ampliació dels mòduls de consulta, cosa que a la llarga redundarà en benefici de la reducció de les llistes d'espera i continuarà reforçant un servei jove que està en ple desenvolupament amb aquest reforç. A més, Son Espases reafirma el compromís en la millora contínua de l'atenció especialitzada i en l'objectiu de continuar avançant cap a una assistència sanitària de qualitat. Més coses. Vos contam ara que la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Sant Llàtzer permetrà millorar l'atenció de més de 150 pacients cada dia gràcies a unes instal·lacions ampliades i amb un sistema d'atenció robotitzat de dispensació de medicaments que reforça la seguretat dels tractaments i agilitza l'atenció farmacèutica.
1: Segons l'Hospital Palmasà, el constant creixement de l'activitat d'aquesta unitat exigia una ampliació que permetés respondre a un augment de pacients amb malalties cròniques i complexes. La incorporació del sistema robotitzat millora la seguretat a la dispensació de medicaments, optimitza els processos de treball i ens permet continuar oferint una atenció farmacèutica de qualitat als més de 150 pacients que passen cada dia per aquesta unitat.
0: La farmàcia ambulatòria és una unitat especialitzada del Servei de Farmàcia Hospitalària que atén diàriament més de 150 pacients que acudeixen a l'hospital per recollir medicació d'ús hospitalari o tractaments de control especial. Es tracta principalment de persones amb malalties cròniques o complexes que necessiten un seguiment farmacoterapèutic continuat, com a pacients en tractament amb medicaments biològics, teràpies oncològiques orals, antivirals, immunodepressors o tractaments per a malalties inflamatòries i malalties rares.
1: Les noves instal·lacions tenen 5 consultes d'atenció farmacèutica i un magatzem robotitzat integrat per 2 robots, un destinat a medicaments conservats a temperatura ambient i un altre per a medicaments refrigerats. Cada un té una capacitat per emmagatzemar al voltant de 6.000 envasos, cosa que permet gestionar fins a 12.000 envasos de medicaments. Per ampliar aquesta informació sanitària, feim ara una estoneta de ràdio en la cap de servei de farmàcia Montserrat Viladenova. Bon dia, benvinguda al nostre programa.
2: Bon dia, com esteu? Gràcies per tenir-nos en compte.
1: Un gust. Mem Montserrat, quina valoració fa de la nova unitat de pacients externs del servei de farmàcia de Son Llàtzer?
2: Doncs la valoració que faig i que crec que fem tots és molt positiva perquè necessitàvem aquesta ampliació d'espai. Hem passat de tenir 3 consultes a tenir-ne 5 i, evidentment, després tota la part d'emmagatzematge robotitzat, doncs, que també ens ha suposat doncs, una millora a nivell d'eficiència de l'estocatge, o sigui que la valoració és molt, molt positiva.
1: I com funciona aquest sistema robotitzat? Ho hem explicat una micona a la introducció. Què ha de fer el pacient?
2: El sistema robotitzat consta de 2 robots, un de temperatura ambient i un de refrigerat. Aquest sistema té un sistema de càrrega automàtica, de manera que els medicaments es carreguen amb una cinta automàtica, són llegits, són fotografiats, de manera que cada medicament és individual, no es pot copiar, diguem, és totalment individual. Uh-huh. I una vegada identificat totes aquestes dades, l'agafa un braç robòtic i el col·loca de manera caòtica dins del robot. Després, per aconseguir el medicament, sabeu que els pacients tenen la seva medicació crònica en el programa de dispensació Sigma, que és el programa de prescripció electrònica del Servei de Salut. A través d'aquesta prescripció es posa en contacte amb el robot, que agafa el medicament específic que necessita el pacient, ens l'envia per una cinta transportadora directament en el punt de dispensació on hi ha el farmacèutic amb el pacient i li podem donar directament doncs, la medicació. El pacient realment fa el mateix que feia fins ara, el que passa doncs, que la medicació arriba directament doncs, en el punt on està el pacient, en el punt de dispensació.
1: Han comentat que tenen 150 pacients, però podrien augmentar en un futur? Podria donar abastament?
2: Bé, els robots estan pensats per tenir una cabuda, diguem, tenen com una sobreomplida que podria potser augmentar en un 10%. El que passa és que, com sabeu, les farmàcies hospitalàries dispensem doncs, en els malalts del sector i, en principi, doncs, si el sector es manté, el nombre de malalts no hauria d'augmentar. Sí, és veritat que cada vegada hi ha més medicaments que estan sotmesos a dispensació hospitalària, medicació oncològica, medicació d'esclerosi múltiple. Per tant, per nombre de medicaments sí que pot augmentar i, de fet, doncs, tenim una tendència a augmentar i, en principi, doncs, ja està previst que el robot pugui assumir doncs, aquest increment que s'espera.
1: A més de la dispensació individualitzada de medicaments, com estem explicant, la unitat revisa els tractaments prescrits, informa els pacients sobre l'ús correcte de la medicació, fa el seguiment de l'adherència terapèutica. Això és tota una garantia per a molts de pacients?
2: Considerem que el seguiment farmacoterapèutic que es fa des de les farmàcies d'hospital sí és una garantia, perquè és molt important reforçar amb els malalts que entenguin per què estan prenent la medicació, com l'han de prendre, si l'estan prenent. I també la unitat actua com annexa amb els metges per quan es detecten efectes adversos o problemes de compliment, doncs perquè es reforci tant per part de la unitat de farmàcia com per part del metge doncs, aquests temes. Per tant, sí, és una garantia. I, a més, és una font d'informació que molts pacients doncs, valoren. Poder demanar informació sobre els medicaments que estan prenent.
1: Montserrat, xerrant de medicaments, per què ens costa a la població fer un ús correcte d'aquests dels medicaments? Se'ns caduquen, els perdem?
2: El problema és que els medicaments que fem servir per tractar un símptoma que és molt clar, com pot ser el dolor, els prenem i entenem que els hem de prendre perquè ens pal·lien el dolor. El que passa és que hi ha moltes malalties que els símptomes no els notem directament i per això moltes vegades no ens en recordem de que hem de prendre aquests medicaments. I per això a vegades doncs, no som conscients de la importància que té doncs, aquest seguiment i aquest prendre el medicament de manera diària i contínua. Depèn molt dels símptomes que un té. El malalt que requereix el medicament per controlar els símptomes segur que es pren el medicament, segur que controla i segur que és molt adherent. Això és molt personal, per això és molt important doncs, fer incidència en tots els pacients en la importància de prendre els medicaments de la manera que s'han de prendre, o sigui, amb les seves posologies que se'ls han prescrit, i de mantenir-los, encara que pensin que es troben bé.
1: Clar.
2: És important continuar aquests tractaments.
1: Home, i tenim entès que aquesta dispensació individualitzada que feis participa en la detecció i en la prevenció de problemes relacionats amb els medicaments que tenen els pacients. Quins són els més habituals?
2: Problemes que ens podem trobar amb medicaments, per exemple, és que els malalts a vegades, doncs, per la raó que sigui, no hagin entès bé com han de prendre un medicament, si la posologia que han de prendre és complexa. Hi ha molts d'aquests medicaments que la seva posologia doncs, no és una vegada al dia, sinó que a vegades doncs, hi ha una inducció i és complexa. És important entendre si el malalt ha estat prenent o no aquest medicament, perquè això, evidentment, pot generar una reducció en l'eficàcia del tractament. També, per exemple, efectes d'interaccions amb altres medicaments, que també poden reduir l'efecte possible d'aquests medicaments. Per tant, doncs, sí que hi ha una sèrie de problemes doncs, que es poden detectar i que es poden reduir amb aquesta atenció farmacèutica continuada.
1: El Servei de Farmàcia també gestiona medicaments de gran impacte sanitari i econòmic que requereixen circuits específics de control. Clar, existeixen medicacions molt cares, que poca gent necessita i que, degut a la inversió, convé controlar que no hi hagi cap errada, no, Montserrat?
2: Sí. Dins dels medicaments d'un hospitalari, sí, és cert que molts són fàrmacs d'un alt cost o d'un cost important, que el fet que siguin hospitalaris fa que el pacient no els hagi d'abonar a ell de manera personal. Per tant, doncs és bo per la població que això es produeixi. Però sí és veritat que hi ha malalties rares que tenen medicaments específicament per aquestes malalties i que, com tu dius, només hi ha un, dos malalts i que tenen un cost molt elevat. Amb aquests malalts normalment s'extrema molt el control de les dispensacions, el control de com es prenen els medicaments, si s'estan prenent o no, i també el manteniment, de veure si realment aquests medicaments estan fent l'efecte que un s'espera. Això és molt important garantir o assegurar doncs, que el malalt ha entès com s'ha de prendre el medicament i que l'està prenent de manera correcta per veure que realment això està funcionant i està donant els efectes que un vol. Per aquest efecte de tipus de malaltia, pels pocs malalts que hi ha i pel cost que pot tenir.
1: Clar.
2: També.
1: Per què en els darrers anys l'activitat de la farmàcia ambulatòria ha crescut de forma constant?
2: Cada vegada més a nivell ministerial, que és el que decideix quins medicaments van per un canal, si és el canal de la farmàcia comunitària o el canal de la farmàcia hospitalària, el Ministeri moltes vegades decideix posicionar fàrmacs a nivell del canal hospitalari pel tema del seguiment. Llavors, hi ha molts nous fàrmacs en el camp de l'oncologia, en el camp de la neurologia, en el camp dels antivirals. Per tant, cada vegada hi ha més fàrmacs implicats i és veritat també que cada vegada es diagnostica més. Per tant, és veritat doncs, que l'activitat creix de manera constant amb el nombre de malalts i el nombre de nous medicaments que estem incorporant en l'arsenal terapèutic. Per tant, doncs, aquesta tendència sembla que seguirà endavant.
1: Clar. Montserrat, ja per acabat, creu vostè que la robotització millora la seguretat de la dispensació?
2: Jo estic convençuda de que millora la seguretat de la dispensació. Com us he comentat, amb la prescripció en Sigma tenim el medicament prescrit que necessita el pacient i amb aquesta informació de la prescripció del medicament que necessita, pot detectar exactament quin és el medicament que necessita el pacient. Per tant, està tancant un cercle que és realment que et permet dispensar i que et permet tenir aquell medicament específic que necessita el pacient. Per tant, jo estic convençuda de que millora la seguretat de la dispensació.
1: I d'agraïm a la cap de servei de farmàcia Montserrat Vilanova de l'Hospital de Sant Llàtzer que hagi atès per aquesta zona de ràdio. Fins una altra, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
0: Més temes a l'informatiu sanitari de setmana. La unitat d'atenció de la dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany compleix 2 anys des de la seva posada en marxa.
1: Aquesta unitat va néixer amb el doble objectiu d'apropar l'atenció a les usuàries dels municipis de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia, així com d'alleugir la pressió assistencial de l'única unitat d'atenció de la dona existent fins aleshores, la del Centre de Salut Es Viver, oferint també assistència a les dones de Santa Eulàlia del Riu. Per ampliar una mica més aquesta informació, connectam ara amb la doctora Lauren Bardissa Ezcurra. Benvinguda al nostre programa, gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, què tal, com està?
1: Amén, com valora aquests 2 primers anys de la segona unitat de la dona d'Eivissa?
3: Bueno, los 2 primeros años yo diría que han sido bastante intensos, pero bueno, muy gratificantes también. Intensos porque, bueno, atendemos una gran cantidad de población. Tenemos 3 centros de salud, San Antonio, San Josep y Santa Eulalia, que, bueno, en términos de números no soy muy buena yo recordando, pero bueno, se percibe que es un gran número de mujeres, más obviamente durante la temporada también aumenta el número de población. Y también las atendemos. Intensos también porque, bueno, las mujeres, por razones de la manera en que se construye nuestro género, muchas veces acumulamos durante meses, incluso años, problemas de salud que no ventilamos en ningún sitio y pues de repente van a nuestra unidad por cualquier situación y bueno, pues comentan eso, pero bueno, comentan muchas otras cosas que se vienen acumulando y bueno, pues tratamos de solventar todas esas situaciones y bueno, gratificantes, pues porque nos gusta mucho escuchar que están agradecidas de que las escuchemos y las entendamos y las atendamos y les ayudamos a resolver esos problemas.
1: ¿Y quins són els perfils majoritaris de dones que reben vostès a la unitat?
3: Vale, bueno, realmente por definición atendemos desde cero hasta cualquier edad. Digamos que perfiles mayoritarios serían más las adolescentes, uh-huh. Luego, bueno, mujeres ya también de 30, 40, 50, de diferentes culturas. Realmente mujeres de todas las edades. Bueno, niñas como tal, o sea, más jovencitas que adolescentes, no mucho, pero bueno, ocasionalmente también. Y bueno, de diferentes culturas, porque ya sabemos que aquí en la isla viven mujeres de muchos países diferentes y realmente no diría que hay un perfil específico. Depende de la edad, pues las situaciones con las que se presentan, pues sí que ya van siendo diferentes, pero bueno, es muy variado, lo cual es bastante interesante también como profesional de la salud, es un reto.
1: Clar. I en quant a patologies, doctora, quines són les dolències, les patologies més comunes, per exemple, la menopausa, els mètodes anticonceptius o l'embaràs? Són temes molt recurrents que tracten vostès a la unitat?
3: Sí, esos temas son recurrentes, pero bueno, también tenemos, destacar que, bueno, somos un servicio de atención primaria, entonces, bueno, pues tenemos alteraciones de la regla, lo mismo en frecuencia que en cantidad, desde falta de regla, que se llama menorrea, hasta alteraciones del sangrado, digamos, por excesos, reglas abundantes o demasiado frecuentes. También los bultos mamarios son bastante frecuentes y generan bastante ansiedad. Los flujos vaginales, las infecciones de transmisión sexual, bueno, problemas de infertilidad que no atendemos directamente, pero que bueno, que digamos que somos la puerta de entrada. Obviamente lo que mencionabas antes, toda la sintomatología de la perimenopausia, de la menopausia y la posmenopausia. Luego, digamos, problemas de suelo pélvico, que ahora existe la rehabilitación de suelo pélvico después del parto, pero bueno, hay muchas mujeres mayores que, bueno, en su época no se hacía nada de eso y entonces, bueno, se presentan con ese problema. Y bueno, aprovechar para decir que no, aunque bueno, las personas obviamente vienen con algún problema, alguna queja, algo que no funciona bien en su cuerpo, siempre aprovechamos para educar y prevenir porque, bueno, como te decía, somos un servicio de atención primaria y, bueno, insistimos mucho en la salud general de la mujer, en el ejercicio, en la nutrición, en el manejo del estrés, en el sueño, que también tienen mucha influencia a veces en los problemas esos que se presentan, como te decía, de alteraciones de regla y otros problemas.
1: Com ha aconseguit ser referent a nivell nacional el model de derivació d'atenció primària per als casos d'interrupció voluntària de l'embaràs de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
3: Bueno, creo que es porque el protocolo en primer lugar está muy muy claro y muy muy bien estructurado. Hay muy buena comunicación entre el nivel de atención primaria y la atención especializada, en este caso del Hospital de Cambises. Funcionamos como un equipo multidisciplinario, es decir, tenemos la trabajadora social, la enfermera, yo que soy la médica, y bueno, esto de que sea, digamos, estructurado y protocolizado suena quizás un poco frío y rígido, pero no lo es, porque bueno, ofrecemos un acompañamiento ya desde esto de que te digo, de que somos un equipo multidisciplinario, pues la mujer se siente atendida al principio por diferentes profesionales que tienen diferentes enfoques, y bueno, es una decisión muy muy complicada, muy muy estresante para, yo diría que todas las mujeres, que no es una decisión que se toma a la ligera, y bueno, pues la acompañamos en esa situación tan tan difícil de su vida, y luego también le ofrecemos una consulta de seguimiento para ver cómo ha ido todo el proceso. Y lo otro que es muy importante, en esa consulta siempre ofrecemos pues un método anticonceptivo. Obviamente hacemos una consejería y que ella elija el que más le guste, y de acuerdo a su edad, su condición de salud, preferiblemente métodos de larga duración, como los tubos y los implantes, y bueno, para que no le suceda esto, que en principio no es algo que nadie desea que le suceda.
1: Claro. Ben, doctora, les dades així ho demostren. A Eivissa i Formentera, el 95% de les interrupcions voluntàries de l'embaràs es duen a terme dins la sanitat pública, el percentatge més alt de tot Espanya. És impressionant.
3: Sí. Sí, conozco que en otras comunidades, pues, hay otros modelos que bueno, pues eso, que no suceden todos en la sanidad pública, o a veces sí dentro de la sanidad pública, pero con concierto con instituciones privadas, que bueno, luego el circuito es más como más complicado para las mujeres, o sea, ya una situación que es bastante estresante, si el circuito no está bien planteado y estructurado como acá, pues navegarlo pues resulta más estresante todavía.
1: Des de la Unitat d'Atenció a la Dona s'ofereix informació, assessorament i seguiment a totes les dones que opten per una interrupció voluntària de l'embaràs?
3: Sí, es lo que te explicaba anteriormente, porque bueno, es una decisión difícil. Incluso no todas las mujeres que van en principio, digamos, que lo tienen del todo claro. Hay algunas que, bueno, que finalmente deciden lo contrario por muchas razones, y siempre les decimos que están, por supuesto, en libertad de decidir, y para eso ofrecemos la información necesaria al respecto y bueno, el acompañamiento y la prevención para que no suceda en el futuro esa situación que nadie desee.
1: Finalmente, doctora, ¿quins són els reptes futurs de la salut de la dona i de la unitat?
3: Pues yo te diría que de la unidad de atención a la dona, como de cualquier, digamos, servicio de salud o servicio sanitario, yo pienso que el reto, más actualmente con todo el tema de inteligencia artificial y el chat GPT que todo el mundo consulta, es ofrecer un trato humano. O sea, pues dedicarle tiempo, atención, exploración, escucha, mirar a los ojos, eso que parece muy sencillo, pero que no siempre se ofrece, y te puedo asegurar que las personas están muy agradecidas cuando hacemos eso. Y bueno, esto no es un reto, digamos, de la unidad de San Antonio como tal, pero yo pienso que la UAM, o sea, las unidades de atención a la mujer, que yo sé que no existen en toda España, son un modelo de atención, desde mi punto de vista, muy muy eficiente, muy efectivo, muy muy humano, que deberían existir más unidades, tanto en otras comunidades como aquí mismo en Ibiza. Estaría bien que tuviéramos por lo menos uno más, sobre todo aquí en Santa Eulalia, que bueno, es una población bastante grande. Y bueno, otros retos serían pues quizás incorporar otros profesionales, como te comentaba antes, nos gusta, consideramos que es importante el tema de la prevención, entonces pues tener quizás psicólogas, nutricionistas, especialistas, digamos, en ejercicio físico, pues ese tipo de cosas me parece que son retos para el futuro.
1: Moltíssimes gràcies, doctora Lauren Bardissa Ezcurra, de la Unitat d'Atenció a la Dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i bon estiu.
3: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Fem ara una petita pausa. Fins aquí el informatiu sanitari de la setmana. El que farem ara és rebre dos manescals al president sortint del Col·legi de Veterinaris, Ramon García, després de 24 anys deixa la presidència, i coneixerem a la nova màxima responsable, Anna Sancho, en uns instants aquí a Vida Saludable.
4: Vida Saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Vida saludable amb Carlos Hernández.

0: Aquí arrencàvem la segona part del programa amb aquesta sintonia de El Hombre y la Tierra, el programa mític de Félix Rodríguez de la Fuente, perquè avui xerrarem i molt dels animals i sobretot dels professionals veterinaris que són sanitaris, sempre ho deim. Iniciem la segona part del programa xerrant del sector veterinari. Els nostres oients, ja ho han dit, avui suable, ho deim sempre, els juguen un paper fonamental en el nostre sistema sanitari i en la salut humana. És el que es coneix com a One Health, un concepte que avui abordarem. Sigui com sigui, avui vos volem contar que el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears inicia una nova etapa amb el nomenament d'Anna Sánchez Melià com a nova presidenta de l'institució. Substitueix Ramon García Gené, que deixa el càrrec després, se diu aviat, de 24 anys al capdavant de l'institució.
1: Hem de dir que Anna Sánchez encapçala l'única candidatura presentada durant el procés electoral. Una vegada verificat el compliment de tots els requisits estatutaris i després de la consulta al Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya, la candidatura ha quedat proclamada sense necessitat de celebrar la jornada de votació prevista inicialment. El relleu entre ambdues juntes de govern culminarà amb l'acte de premsa de possessió previst per el pròxim 15 de juliol.
0: Anna Sánchez, llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1995 i com dèiem ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional en la Clínica de Petits Animals, àmbit en la qual continua exercint en l'actualitat. Al llarg de la seva carrera també ha participat en campanyes oficials de sanitat animal, com el programa Control d'Erradicació de la Llengua Blava a les Balears, i va dirigir l'agrupació de defensa sanitària Pla d'Esplà, gestionant una cabana ramadera de més de 12.000 cats d'oví i cabrum. Completa la seva formació amb un postgrau en seguretat alimentària.
1: Durant els darrers 6 anys ha format part de la Junta de Govern del Covid com a vicesecretària i ha assumit un paper especialment rellevant com a responsable del grup de treball del medicament. Des d'aquesta responsabilitat ha coordinat l'anàlisi tècnica i el seguiment de la normativa relacionada amb el medicament veterinari i s'ha convertit en una de les principals interlocutores del col·legi davant les administracions durant el procés derivat de l'aplicació del Real Decret 666/2023 i de les successives modificacions plantejades per adaptar la normativa a la realitat clínica.
0: Amb aquest relleu conclou una de les presidències més llargues de la història del Covid. Durant els seus 24 anys al capdavant de la institució, Ramon García Gené ha liderat una profunda transformació del col·legi marcada per l'adquisició d'una seu pròpia, la consolidació de la formació continuada, la modernització i digitalització dels serveis col·legials, l'impuls de registre d'identificació d'animals de companyia a les Balears i el reforç del paper del Covid com a interlocutor de la professió davant les administracions públiques.
1: La seva etapa també ha coincidit amb alguns dels canvis més importants viscuts per la veterinària espanyola, marcats per les crisis sanitàries, el desenvolupament del concepte One Health i els recents canvis legislatius en matèria de benestar animal i medicament veterinari. El doctor Ramon García és, a més, des de l'any passat, el cap de Servei de Vigilància en Salut Pública i Epidemiologia de Balears. Benvinguts tots dos, Anna Sánchez i Ramon García.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies.
1: Home, preguntes per Anna Sánchez. A veure, primer de tot, començarem per la nova presidenta. Enhorabona. Per què va decidir fer aquesta passa?
3: Primer de tot, moltes gràcies. Pues realment per continuar consolidant totes les reivindicacions. O sigui, el fet d'estar 6 anys a la Junta, vaig poder veure de primera mà quines eren les necessitats que tenien els col·legiats d'aquesta comunitat autònoma i volia continuar fent feina en aquest aspecte. Crec molt important aquesta experiència que he tingut per donar forma i continuar amb aquest projecte.
1: Quins objectius es marca vostè a la seva presidència? Bueno, el seu mandat?
3: Sí, realment tinc... A nivell molt general, com més general, sí que m'agradaria, que és molt important, veure reconegut el reconeixement veterinari dintre de la societat, dintre de les administracions i a nivell també dintre de la legislació. I millorar el benestar emocional del col·lectiu. Això com a general. Com més concret, sé que m'agradaria a nivell del col·legi, a nivell de les Illes Balears, obrir el col·legi, continuar obrint el col·legi dels col·legiats i continuar totes les tasques de digitalització que van començar amb el mandat d'en Ramon, molt important, i continuar en totes les tasques, afiançar les tasques que havien començat i donar impuls, per exemple, amb integrar els col·legiats als col·legis i que tinguin sensació de permanència, o sigui, de pertenència a un col·lectiu, i que se sentin identificats i que se sentin respaldats amb la nova Junta.
0: A veure, Anna, jo sé perfectament què és el concepte One Health, però anem a posar-nos en la pell d'una padrina de sa pobla, d'una adolescent d'Inca, de qualsevol persona que no sap què és i que ara ens escolta. Com explicaria una veterinària, una nova presidenta, què és One Health?
3: One Health és un concepte que ha sortit per poder unir realment què és la salut. Primer de tot, la salut és el benestar físic, psíquic i social. Per poder acordar o per poder unir tot el concepte de salut en general, també s'ha de tenir en compte. El One Health és la salut ambiental, la salut humana i la salut animal. Sense unir aquests conceptes que estan intrínsecament connectats, no tenim realment un concepte adequat de salut. El veterinari és un pilar fonamental dintre d'aquest One Health, sostenint doncs no només, o sigui, els veterinaris no només ens dediquem com té, o pot arribar a pensar o veure la societat que vacunem cans i mossos. Nosaltres ens...
0: Va molt més enllà.
3: Va molt més enllà. Nosaltres encarguem del control i la traçabilitat de tota la cadena alimentària d'origen animal, des de la granja a la taula, com és el cap de servei d'epidemiologia, el control de la zoonosis. Això és sostenim també la salut pública. I això és el concepte de One Health.
0: Mm-hmm. Com han dit, prendrà posició dia 15 de juliol. Volem recordar que vostè ha coordinat l'anàlisi tècnica i seguiment de la normativa relacionada amb el medicament veterinari. Per què va generar tant de rebombori? El senyor Ramon García Espeixer és una persona molt diplomàtica i l'hem vist manifestar-se bastant vehementment per la professió. És a dir, se va regenerar molta polèmica. Per què, Anna?
3: Perquè realment, per al concepte, nosaltres els veterinaris sempre hem estat legislat sota una legislació basada en la medicina humana, que no té res a veure en els conceptes i la idiosincràsia típica de la medicina veterinària. Es va voler fer un guiny de cara als veterinaris en treure aquest Real Decret, el 666-2023, del 18 de juliol. Però queda molt lluny de realment ser efectiu per ser de cara a la veterinària. Nosaltres hem de ser exquisits en les paraules i no podem dir que no es pot treballar amb aquest Real Decret. Sí que es pot treballar, però ens suposa una contínua justificació de tots els nostres actes. Per tant, quan un model ordinari requereix la contínua justificació, es converteix en extraordinari i, per tant, aquest model ja no funciona. Nosaltres estem reivindicant que a nivell de l'administració central es modifiquin totes aquestes causes o situacions que siguin necessàries perquè ens permeti continuar sent àgils i eficaços.
1: Ara, en el seu mandat, ha canviat molt els membres de la Junta, a vostra aposta per la continuïtat i un celler propi, una mescla de lo que ja venia sent?
0: Noms de la Junta, encara no se poden saber?
3: Sí. El lema de la Junta, el lema nostre, és experiència per protegir, impuls per avançar. Aquest lema indica aquesta combinació d'ambes coses. És important tenir l'històric d'aquest col·legi, perquè és el que estàvem comentant. Tinc membres que continuen, com és la vicepresidenta i tesorera, en Estrella Cintes, o na Marta Cárdenas, que és la vocal de Cavalls, i no està junta, però sí que continuarà, menys mal, al meu costat és també en Vicenç Busquets, que era el responsable de deontologia. Això és important perquè acabem de consolidar. És molt complicat portar un col·legi veterinari. I per tot això, aquest concepte de One Health, de salut pública, de clínica, de producció, s'ha dit molt ampli. I més en una comunitat autònoma en què tenim un col·legi uniprovincial, en què hem de treure sortida a qualsevol veterinari de qualsevol illa. I cada illa és un món. Entonces, és superimportant haver mantingut gent de l'antiga junta. Ara bé, tenim l'impuls per avançar. I aquest impuls queda reconegut en grans professionals. Jo crec que van ser la meva primer opció i estic molt contenta que tots m'hagin dit que sí a la primera. Entre elles està Namanda Figuerola, que serà secretària i vocal de Salut Pública. Ella coneix, després d'en Ramon, jo crec que millor que ningú al col·legi. Va ser 11 anys tècnica del col·legi veterinari, o sigui, tècnica de tècnica del col·legi. Després, na Mariam Matas, vocal de Petits Animals, ella representa l'especialitat en el seu màxim nivell. És una especialista diplomada en oftalmologia. I Manu Ruiz serà vicesecretari, també ha fet algun programa en aquesta casa, i serà vicesecretari i responsable de formació. Manu va ser responsable de la formació d'AVEPA, que és especialistes veterinaris, és Associació Veterinària Espanyola de Petits Animals, durant 11 anys a Balears, per tant té molta experiència en formació, I per últim, Héctor López. Héctor López és el que representa l'impuls per avançar. Héctor va junt amb la filla d'en Ramon, na Carme García i na Clàudia, van crear el Covid Joves i és el que ens portarà realment a aquest dinamisme, aquesta frescura, a integrar les noves necessitats que necessiten els nostres col·legiats.
1: I ara que no ens escolta, com valora el llegat de Ramon García? És un referent. 24 anys, es diu aviat.
3: Bueno, a veure, quan en Ramon em va proposar agafar la presidència, o s'ha de ser inconscient, o temerari, valent, o una barreja de les tres coses. A qui se li ocorreix anar darrere d'en Ramon? Pues, Ramon ha deixat un legat que, a part de tot el que vostès han comentat, jo que m'agafo d'en Ramon és aquesta capacitat d'anàlisi absolut, amb uns criteris excel·lents, amb rigorositat. És a dir, en Ramon ha deixat aquesta institució en un nivell de credibilitat i dignitat que hauré de fer molta feina per mantenir-la. Jo em quedo amb en Ramon, això.
0: Ramon, preguntes per a vostè. Jo el conec fa anys, i ja fa estona que vostè deia... Aviat ha d'arribar el moment de fer relleu, ja dut molt de temps, però és veritat que l'excel·lència que vostè importa en el seu model de dur el col·legi quedarà per sempre. És futboler, vostè? És futboler?
2: Sí, clar.
0: Jo ara estic un poc nostàlgic, no? Cristiano se n'ha anat, amb Messi alerta... Se tanca una etapa que tots els que valoren la seva feina la qualificam en cum laude, és a dir, per què aquesta passa? És el moment?
2: Totalment. I, de fet, a lo millor inclús ha estat un poc massa tard. Perquè realment fa 6 anys ja vaig pensar que era el moment, però no vaig trobar aquest relleu, perquè és difícil fer una passa. Jo primer el que tinc que dir és agraïm absolutament de manera total a Nana per fer aquesta passa, perquè el que ha dit ella, hi ha que ser un poc inconscient, que ho van ser tot, quan van dir anem a fer-ho, perquè el que hi ha darrere és inimaginable fins que te trobes enmig, no? I per altra banda, hi ha que ser molt valent i crec que ja ho ha estat. I jo els vaig dir, quan vaig començar fa 6 anys, l'any 2020, que va ser en plena pandèmia, me'n recordo que els vaig dir, escoltau, dic, vull que sapigueu que en 6 anys no sé qui ha d'estar aquí, però jo no hi seré ja. Per què? Perquè perds, vulguis o no tens experiència, però també perds símbols. Vull dir, fa falta que hi hagi gent que comenci i faci altres coses. Jo tinc una cosa important, perquè inclús a vegades ho parlàvem, bueno, no quedaries d'una altra manera, dic, mai.
0: Això se fa molt. No, tresorera de fora.
2: Mai.
0: Has de deixar els seus temps als nous, no?
2: A veure, jo el que li he de Nana ha sempre estat això. Dic, escolta, per fer un cafè, una cervesa, o un gin tònic, tot me va bé. Tot me va bé. A un menú. Vull dir, quedarem, me contaràs, t'escoltaré, jo tens avantatge. Ara, això pot quedar poc malament, però, clar, jo visc amb tres dones, tenc dues filles, la meva dona... a nivell de feina estic envoltat de dones per tot i sé que emocionalment a vegades són distintes a el que és tractar amb un home i m'he acostumat molt a escoltar i que seiem se pugui pues, esplear tranquil·lament i intentar resoldre escoltant, resoldre problemes, no? I jo el que he dit a Nana, me tens per això, ojo, si me vols ficar una comissió amb el de menester per coses concretes, t'ajudaré. Jo el col·legi te'l duc de dins, són 30 anys, perquè realment són 6 de vocal en la Junta d'Antoni Anguera, més aquest 24 anys de presidència, bueno, 24 i pico, perquè la pandèmia m'ho va fer allargar un poc que més i tal, i realment estic molt a la institució. I per allò era molt important trobar persones que tinguessin aquest respecte, aquesta estima, aquesta professionalitat i aquesta credibilitat per poder tirar endavant i que faci riendes de lo que és una institució com la nostra, perquè ella ho ha explicat superbé. Ha explicat que un col·legi com el nostre, una comunitat autònoma com la nostra, que és tan complexa, que som diverses illes, cada una amb una idiosincràsia, amb unes competències... Clar, inclús, de fet, nosaltres ens hem plantejat moltes vegades que tenim una junta que és limitada per tota la feina que hem de fer, perquè som els interlocutors a tots els nivells. Tenim l'administració autonòmica, som interlocutors directes. Andalusia no és així, hi ha un consell autonòmic i un col·legi provincial, vull dir, una estructura molt més gran, per exemple. Dic Andalusia quan dic qualsevol comunitat que sigui poliprovincial. En el nostre cas és així, però és que, a més, tenim unes illes que, a més, tenen un consell insulars que tenen unes competències transferides a sanitat animal, vull dir... Però quan vam negociar, me'n recordo jo, l'any 2008, el conveni d'identificació d'equina, quasi no varen poder signar perquè Menorca volia unes condicions diferents a la resta i ho van tenir que negociar de manera individualitzada en cada institució. Vull dir que, a més, de l'administració autonòmica, te tenies que entendre amb això. Després, a més, el nostre sector, que és el sector d'animals, amb el tema d'animal de companyia, són competències municipals. T'has de relacionar amb els ajuntaments. De fet, ara, amb tot el tema de la identificació i els convenis que estan signant, van per aquí. És a dir, és una complexitat brutal. Més, tota la feina que diu, que has explicat molt bé, Anna, del tema de representativitat, de relacions col·legials, perquè al cap i a la fi també això també s'ha de tenir molt en compte. Tu estàs representant a 800 col·legiats de Balears, cada uno de su padre i de su madre, con sus problemes, que moltes vegades no volen parlar amb qualsevol. Quan tenen un problema volen parlar amb tu com a president. I això li passarà. I has de quedar amb aquella persona i potser et plantejarà coses que dius tenen raó, i això m'ho s'han de replantejar, o te dirà coses que dius no, però no li pot dir no. Has d'intentar mostrar-li que no està fent o no té un plantejament correcte de les coses. Vull dir que és una feina que hi ha que ser molt valent, agosarat i conèixer-la. Conèixer-la perquè tingui, lògicament, un resultat positiu. Jo per això dic, tranquil, aquest no. Super tranquil. Ara bé, ells tenen el seu projecte, està molt bé perquè coneixen i tindran la seva continuïtat, però tenen el seu projecte, que és nou, i crec que això sempre enriquirà moltíssim el que és la institució i la professió.
0: Ramon, com definiria el professional veterinari davant de la nostra audiència? Tot el que fan, que no se sap, ben que dir, participen en nombroses funcions vinculades a la salut humana, a la seguretat alimentària.
2: Bueno, jo crec que el primer que hem de tenir clar és que el veterinari és una professió de salut pública. Sempre. Vull dir, pensant en aquesta dicotomia d'assistencial i salut pública i tot el demés. Nosaltres som una professió de salut pública perquè fem feina per evitar problemes a mig i a curt i a llarg termini. Clar, la societat a vegades no entén aquesta situació perquè volen solucions o volen problemes quan el pateixen i volen una solució. Jo estic malalt, me'n vaig al metge, tinc un problema, doncs me diagnosticarà, i me faran un tractament i anirà més bé o pitjor, ja ho veurem. Però en el nostre cas fem feina per evitar això. I és una feina moltes vegades invisible, però imprescindible. Ho ha comentat molt bé. Tot el tema de la seguretat alimentària. Tot el tema d'evitar els riscos i els problemes que venen de lo que són la vida animal dirigida cap a lo que és la producció d'aliments. Però ja no només això, perquè els nostres companys ja fan passes més enllà, compartides amb altres professions. Estan mirant temes d'al·lèrgens, estan mirant temes de problemes derivats de perills químics, de perills físics. Vull dir, tot això s'està fent una feina important. Després, també tenim tota una banda, que és la banda ambiental. És la banda ambiental també. Amb malalties transmeses per vectors, el que són zoonosis no alimentàries, que n'hi ha moltes, la ràbia sense anar més en fora, que pareix que ha desaparegut, doncs pues no, tenim una situació en el nord d'Àfrica i tenim una entrada il·legal d'animals darrerament en pasteres que han generat pues, certs rebombons mediàtics, no? Sobretot a Eivissa i tal. I això són realitats, i com aquestes, moltes més. I després pues, tenim la capacitat com a sanitaris de poder fer altres feines. Jo mateix estic ara pues, fent una feina que estava més vinculada a professionals de medicina i crec que estem perfectament preparats perquè la nostra visió també és molt complementària i distinta i enriquidora per el que és una gestió. No? És a dir, que com a veterinaris tenim tota aquesta, tot aquest ventall. Però també està tot el tema de la producció animal, que aquí, lamentablement, i això és un dels punts que a dia d'avui sap un poc més de greu, no? És a dir, com el sector ramader, el sector primari, pues, per les circumstàncies econòmiques, socials i de la globalització, pues, ho està passant malament. I aquí jo crec que va un moment que el desenvolupament que varen tenir fins fa d'haver 20 anys, jo, el canvi que és l'ha viscut, era espectacular i era gràcies a el que eren els veterinaris en temes de millora animal, de millora genètica, de millora de les tècniques de producció, de maneig. Vull dir, totes aquestes tasques també són tasques de veterinari. Així que ben que dic que som una persona bastant pluridisciplinar per temes de feina. El que passa és que com que des de fa uns anys el focus està en la clínica de petits animals, sembla que només ens dedicam a això. Doncs pues no. Som molt de professionals i aquí a Balears a lo millor el 30% se dediquen a altres tasques distintes a lo que és la clínica pura i dura.
0: Necessitem respostes una mica més curtes perquè tenim moltes preguntes, per favor.
2: Vale, vinga.
0: Clar, i Laura.
1: Bé, senyor García, com és la relació dels col·legiats en la institució? I quant de col·legiats són? Perquè no ho, no
0: ho hem 800,
1: parlat. 800. Bé, m'ho dic sense informació, perquè sigui la professió que sigui, sanitària o no, hi ha dos tipus de col·legis, o de col·legiats, els que tenen col·legiats actius, participatius, i els que hi van i no trepitgen mai el seu col·legi. Com és el manescal?
2: Pues com a tots, francament. Vull dir, hi ha gent que és molt col·legial i molt activa i hi ha gent que no ho és. Vull dir, nosaltres podem dir que en general tenim un percentatge important de participació. Tenim assemblees d'un nombre de persones que no és normal a altres col·legis. Quan fem assemblees de pressupost i tot això, pues tenim. Veiem que hi ha gent interessada i que... Però realment això és un problema de totes les institucions. Vull dir, la gent el que vol és que li arregli els problemes. Realment van fer fa molt d'anys i a cap. Un estudi de projectes, d'implantació per projectes i tal, i me'n recordo que tenim un consultor que diu és que un col·legi és un servei higiènic. Què vol dir això? Vol dir que és un servei que si no existigués generaria molt de problemes. Però si està... passa com a totalment desapercebut, és necessari que estigui. El que passa que la valoració a vegades depèn de cada un.
1: Clar. I ha canviat molt la situació amb la llei de benestar animal? Els animals, a la fi, tenen drets?
2: Home, jo crec que està molt clar. Que el canvi, aquesta llei ha estat molt positiva en aquest sentit. Amb les seves mancances, que també les van comentar en el seu moment, perquè també crec que se van plantejar coses d'un caire, a vegades, massa emocional i no... tècnic i objectiu. Nosaltres hem d'estar a la banda tècnica, professional, objectiva i donar aquest tipus d'arguments. Ha millorat l'estatus dels animals? Ha donat eines perquè millorin.
1: Clar.
2: Jo crec que sí, ha reconegut una realitat, però hi ha tota una tasca que fer darrere, perquè sempre està com apliques aquesta norma i alerta que encara queda tot el desenvolupament reglamentari, perquè hi ha moltes coses que s'han posat damunt la taula, però que encara no sabem de quina manera s'hauran d'acabar d'executar. De fet, estan en tot aquest procés d'elaboració normativa, però, bueno, no és fàcil.
0: Anna, vostè és experta en petits animals. Ara tenim la segona onada de calor. Tot indica que serà un estiu complicat, sempre 60 persones, però ens hem de centrar també en els animals. Què han de fer perquè s'hidratin i no pateixin un cop de calor? O com reaccionar davant d'un cop de calor, que és important? Com reanimar l'animal?
3: Sí, cert. Els hem de donar... Jo diria que, si de cas, la ingesta alimentària que sigui, com nosaltres, més petita, distribuïda en diferents moments del dia, sempre que tinguin aigua fresca a lliure disposició, zones d'ombra. Jo, per exemple, jo tinc 3 moixos i quan surto de casa, jo als meus fills els digo, sempre els dic, tanqueu l'aire, tanqueu l'aire, no? Vigila l'electricitat, però jo me'n vaig de casa i els deixo l'aire condicionat a 26 graus, si m'ho puc permetre. És a dir, facilitar, això és com a anècdota, no? Però si veiéssim, evidentment, sobretot molt important, mai deixeu un animal de companyia ni un minut en un cotxe, ni amb les finestres baixades. Els cops de calor apareixen de forma molt repentina, molt ràpida, i són molt greus. Si trobéssim que... I després no passegeu els animals en plenes hores de màxim calor. Sempre és aconsellable que sigui a primera hora del matí o darrera hora del vespre. I si veiéssim qualsevol moment que hi ha un cop de calor, veuríem molt de pendeig, saliveo, mucoses vermelles, atureu, ombra, fresca, aigua, doneu aigua i de seguida aneu cap a un veterinari.
0: Recordem estos oients que estem conversant amb Anna Sancha, nova presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris, i amb en Ramon García, que surt després de 24 anys. Fem una petita durada i entram en la recta final del programa.
4: Vida saludable. IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és investigació.
6: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
7: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
8: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Vida saludable amb Carlos Hernández.
0: Darrers dos minuts de programa. Podem el manco d'escriure o anomenar totes les institucions Ramon i Anna en la qual els veterinaris fan feina? La policia local, policia muntada. Amb el COFI i Naturopart fan feina vostès. Amb totes les caneres municipals, ho ha dit vostè abans, amb el control dels moixos, la seva reproducció. Tot allà, el Seprona, en qui fan feina, els veterinaris?
2: Pues en tota aquesta gent que ha comentat. I a més d'això, pues també amb altres entitats, altres col·legis professionals, per temes que siguin transversals, i associacions, inclús vàrem estar a punt de signar, bueno, van signar convenis amb l'associació Voltó Negre fa molt d'anys, vull dir, com aquestes, Federació Balada de Trot, en fi, qualsevol...
0: Protectores, no?
2: També, protectores, tenim acords amb ells, i, bueno, i contactes sobretot i converses, perquè a vegades és complex, però tenim problemes comuns que nosaltres hem de resoldre, perquè tenen molt de companys que estan fent feina allà. I no sé, així a nivell general, Centre de Protecció Animal, ja ho han dit, i associacions empresarials també, vull dir, en sindicats han tingut qualque contacte també, associacions de perruquers, per exemple, de canins, també hem fet feina amb ells, vull dir, és que és molt complicat ara...
0: Anna, moment. I amb els biòlegs, perquè els podòlegs i els traumatòlegs sempre diuen, no, el peu és meu, no, és teu, els biòlegs, tot el que sigui mà, és biologia, com s'ho duen veterinaris i biòlegs?
3: Bueno, com no, pues, amb respecte, i cada un pues, protegint les seves competències, sin más.
0: Bé. Ramon García, ja sap vostè que és un plaer personal d'haver-lo conegut, d'haver-lo tractat, i professionalment també, perquè deixa el llistó, evidentment, molt alt. Continuem telefonant-lo, perquè vostè és cap d'epidemiologia i, evidentment, seran coses que volen xerrar amb vostè. Gràcies per tota aquesta feina i per aquesta comunicació directa amb nosaltres sempre.
2: Moltes gràcies, Carlos, però jo també ha estat un plaer i m'he sentit sempre molt ben acollit aquí. Gràcies.
0: Anna Sancha, moltíssima sort i encerts. Enhorabona aquesta nova etapa, que vagi molt bé aquesta presa de posició dia 15 de juliol, que és ja, i estarem en contacte segur, perquè aquí, en aquest programa de saludable, sempre tenen veu els manescals. Gràcies i fins una altra.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Laura, ens acomiadam. Bon cap de setmana. Tornem la setmana que ve.
1: Igualment, gràcies. Carlos, gràcies.

0: tensió, és a dir, es podria començar a treballar en la seva extinció. En tot cas, i és el més important, són 12 les persones que han mort a causa d'aquest incendi. Titulars: mor ofegat un home de 60 anys a la piscina d'un hotel a Calaterida, a Sant Josep de sa Talaia. Álvaro Alonso, bon dia.
1: Bon dia. Ja són una dotzena les persones que han mort a les Balears en espais aquàtics, segons el recompte de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.
0: Els hotelers d'Eivissa reconeixen que han superat les expectatives pel que fa a les reserves d'enguany.
1: Les dades de moviments als aeroports de les Illes confirmen que els conflictes internacionals no han afectat negativament l'arribada de turistes. Entre avui i demà hi ha programats 30.371 vols a l'arxipèlag, dades molt semblants a les de l'any passat.
0: Des de dimecres, 403 migrants han arribat a les costes de les Balears amb 22 embarcacions irregulars.
1: Les darreres han arribat avui a Formentera, una amb 18 persones i l'altra amb 20, totes d'origen magrebí.
0: El producte local i ecològic de Mallorca celebra avui la seva cita anual a Porreres.
1: Serà a partir de les 7 del vespre en forma de mercat amb productes certificats, activitats familiars i cultura, cita amb la qual se celebren també els 20 anys de l'Associació de productes ecològics APAM.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Amb dues setmanes per davant, abans de la concentració a Marbella, el Real Mallorca continua rastrejant el mercat de possibles incorporacions. Noms com el de Pau López, Stanis Pedrola, Urquizeta o Unai Vencedor, entre d'altres, sonen com a opcions de cara a ocupar un lloc al roster de jugadors amb els que treballarà Luis García Fernández, nou tècnic del conjunt mallorquista.
0: I després del que vos han contat a la portada en relació al risc d'incendi, interessa especialment conèixer la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Encetam el cap de setmana parlant d'una petita treva pel que fa al termòmetre. Avui l'entrada de vent de gregal frenarà lleugerament els valors màxims a la meitat nord de l'arxipèlag, on es preveu que aquest quedin per davall dels 35 graus. En canvi, a la meitat sud continuen actius els avisos grocs per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb temperatures màximes que avui podrien arribar als 36 graus a les Pitiuses i als 38 al sud de Mallorca. Cal destacar que aquest vent de gregal que bufa fluix desplaçarà els valors més elevats de cap al sud de cada una de les illes. Avui també destaca l'arribada de la pols en suspensió, que ens acompanyarà durant bona part de la setmana, en conjunt amb una jornada dominada pel sol amb el permís d'alguna pinzellada de núvol prim durant el capvespre. Pel que fa a la situació marítima, aquesta està dominada pel marejol, tot i que apareixeran alguns redols de maror tant al llevant com al sud de Mallorca, així com també al sud de Menorca. En definitiva, parlam d'una lleugera refrescada, però cal agafar-la amb pinces perquè al sud de Mallorca avui no es descarta que tornem a assolir els 38 graus.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comencem.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Un home d'uns 60 anys ha mort a la piscina d'un hotel a Calaterida, ubicat en el municipi eivissenc de Sant Josep de sa Talaia. Segons informa el 061, ha ocorregut a les 11:30 del matí, quan la víctima s'ha tirat per un tobogan a l'aigua.
1: Per causes que encara es desconeixen, de moment s'ha ofegat. Ha estat tret de l'aigua i han iniciat la reanimació amb l'ús d'un desfibrilador fins a l'arribada dels sanitaris, que han continuat amb els intents per estabilitzar l'home, però finalment ha mort. És la segona víctima mortal d'aquest juliol, després que un altre home va perdre la vida a la platja d'Estranc el passat cap de setmana. Així, el balanç d'enguany ja suma una dotzena de morts en espais aquàtics de les Balears, segons el recompte de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.
0: A les Illes es demana màxima precaució perquè un 80% dels seus municipis estan en risc elevat d'incendis forestals. Mallorca i Menorca es troben en alerta 4, el nivell més alt de risc, pel que està completament prohibit cremar restes vegetals o fer foc a àrees recreatives. A Eivissa i Formentera, l'alerta és de nivell 2, però així tot no es recomana fer foc degut a les altes temperatures.
1: Per aquest motiu, el Servei d'Emergències 112 ha activat l'índex de gravetat 0 del Pla Meteoval davant l'episodi de calor, coincidint amb els avisos de l'AEMET per altes temperatures.
0: Aquesta no és una situació aïllada. El risc d'incendi és elevat també a la resta de l'Estat. La intensa calor d'aquest dissabte manté en avís 13 comunitats autònomes i obliga a extremar la precaució.
1: Els bombers forestals alerten que la campanya d'enguany pot ser especialment complicada per la combinació de les abundants pluges pluges de la primavera, que han fet créixer la vegetació, i les actuals temperatures extremes, que assequen aquest combustible fi i afavoren

0: en una propagació molt ràpida del foc.
1: En relació a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, efectius de bombers de totes les administracions hi treballen. Fins ara només s'havien pogut fer accions de contenció, però les condicions climàtiques favorables, que estaran vigents fins les 4 de l'hora baixa, obrint la finestra, poden passar a l'ofensiva.
0: Félix Bolaños, ministre de la Presidència, coordina amb el seu homòleg de la Junta d'Andalusia les operacions des del centre avançat a la localitat de Turre. Bolaños ha volgut destacar la bona sinergia entre les dues administracions i ha remarcat el factor que considera fonamental en aquest incendi.
2: El cambio climático, la emergencia climática es evidente. Está produciéndose un incendio como este de Los Gallardos que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
1: 6.600 hectàrees ja han cremat i, recordem, 12 persones han mort. De fet, les mostres biològiques d'aquestes víctimes ja són a Madrid per tal que es pugui dur a terme l'anàlisi genètic i la seva posterior identificació.
0: També hi ha 23 persones desaparegudes i la Guàrdia Civil treballa en la seva localització. A banda d'això, la Junta d'Andalusia defensa no ha enviat el missatge de l'S-Alert, que arriba directament a tots els mòbils connectats a la mateixa antena. Així ho ha defensat Antonio Sanz, conseller d'Emergències d'Andalusia.
3: Sobre todo, asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida y lo que hubiera provocado el S-Alert, salvo quienes no tienen ni idea de cómo es el S-Alert, es todavía más daño a la población, porque hubiéramos trasladado mensajes confusos. Por otro lado, y existen informes de Telefónica, se cayeron muchos postes de comunicación y hubo muchas poblaciones incomunicadas y, por tanto, también con la incomunicación no hubiera habido efecto.
0: Destacar també que dues persones varen ser detingudes ahir vespre després de no obeir les ordres de la Guàrdia Civil respecte a l'evacuació de les localitats afectades.
1: En aquest context, els experts recorden la importància de dur tasques de manteniment forestal durant tot l'any. És el més útil per evitar o minimitzar els efectes dels incendis. Jonathan Troncho, tècnic d'incendis de la Fundació Pau Costa, apunta que la responsabilitat ha de ser compartida entre els polítics i els ciutadans.
4: Això no fa només durant l'estiu, com també hem sentit moltes vegades, ni durant l'emergència, sinó que es fa durant tot l'any, fent gestió forestal, mantenint lliure vegetació al voltant de les cases, creant franges perimetrals, però també fomentant pastures i camps agrícoles, per exemple, no? Creant este paisatge mosaic.
0: Jonathan Troncho recorda que incendis sempre n'hi ha hagut i seguirà havent-hi. El que cal, insisteix, és adaptar-se de manera transversal, com per exemple fomentant un model econòmic més sostenible.
4: Perquè hi ha dues formes, bàsicament, de gestionar el territori. Només en diner públic, que això és, hi ha vegades que s'ha intentat fer, però no acaba funcionant del tot, i dos, fomentant un model d'economia rural viva i sostenible. És a dir, fomentant o canviant la forma en la com ho relacionem amb el paisatge, entenent l'entorn en vivim, entenent que si tenim pastors, no només estan fent la tasca dels bombers durant l'extinció, estan durant tot l'any en el seu ramat al bosc reduint aquesta càrrega de combustible que aporta intensitat als incendis.
0: El canvi climàtic és un altre factor de risc. La realitat és que la natura no és capaç d'adaptar-se al ritme que avança l'escalfament global. Això, juntament amb els episodis de sequera, fa que el risc d'incendis s'incrementi considerablement.
4: La realitat és que tenim un paisatge molt més forestal que fa 50 anys, inclòs a les Balears, i en estructures molt més vulnerables al foc. Tenim boscos estressats, amb molta fusta morta, paisatges continus i molt homogenis, sense cap tipus de continuïtat, que són cada vegada més densos. És a dir, no només tenim més superfície forestal, sinó que aquesta superfície té més densitat d'arbres i de matollar. I, a més, competeixen per uns recursos limitats, com l'aigua, que cada vegada estan menys disponibles i, a més, ara juguem el valor afegit de que hi tenim cases, edificacions dintre el bosc, moltes vacacionals.
0: Els experts apunten que en cas de trobar-nos amb un incendi forestal, el primer que s'ha de fer és posar-se a un lloc segur i telefonar als serveis d'emergència. Després, si la situació ho permet i no suposa un risc elevat, socórrer a qui ho pugui necessitar.
1: I tancam el bloc de successos amb una darrera notícia, una doble agressió contra el personal sanitari d'Eivissa que ha acabat amb un detingut.
0: Va passar ahir a la nit en el centre de salut de Sant Antoni, quan un pacient va propinar una puntada de peu a una metgessa i va escopir una infermera. A més d'agredir el personal del SAMU 061, que es va desplaçar fins allà en rebre l'avís. L'actuació del personal de seguretat del centre sanitari va ser fonamental per reduir l'autor dels fets fins a l'arribada de la policia. La doctora Gradida ha confirmat que presentarà denúncia, segons informa l'àrea de salut de les Pitiuses, que condena amb absoluta fermesa les agressions al personal sanitari i recorda que es tracta d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat.
1: Dues i deu minuts, tot i que encara falta molt per acabar la temporada, el sector turístic es mostra mitjanament sorprès pel gran interès que hi ha aquests mesos per visitar les illes. Els conflictes internacionals feien pensar en una petita caiguda en el nombre de visitants que s'havia de compensar amb l'increment de qualitat i, conseqüentment, amb la pujada de preus. Ara bé, les dades als aeroports mostren una altra realitat. Les xifres d'AENA indiquen que el trànsit de passatgers és molt semblant al de l'any passat. Només entre avui i demà hi ha programats als aeroports de les Balears 3.371 vols.
0: És un 5% menys que les mateixes dates de l'any passat. Concretament avui, per Mallorca passaran 1.067 avions, 434 per Eivissa i per Menorca seran 207.
1: La temporada d'estiu a Eivissa i Formentera va millor del que s'esperava. Els hotelers reconeixen que s'han superat les expectatives. La guerra amb l'Iran ha convertit les illes en un destí segur, compensant així els que han marxat al Mundial de Futbol. Ivonne Araño.
5: S'ha notat un creixement del turisme nord-americà i una baixada de l'alemany. Alicia Reina és la presidenta a Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel.
6: L'alemany és més sensible, està sent molt sensible al preu, i luego l'americano, Europa és un destino que cada vez le atrae más y más habiendo ciertos conflictos bélicos.
5: El britànic, però, continua sent el principal mercat. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera de les Pitiuses.
7: Els mercats principals per a la majoria d'establiments són britànic, italià i espanyol.
5: Augmenten les reserves de darrera hora a causa de les polítiques de preus dels mateixos hotels que els baixen per acabar d'omplir.
6: La tendència de les minutes està augmentant. Les habitacions que no s'han podido vender, pues bueno, esperen hasta el último momento para ver si bajan los precios. Las propias aplicaciones de inteligencia artificial les avisan de cuándo esa reserva ha bajado de precio y entonces cancelan la flexible y vuelven a reservar en esa tarifa más barata.
5: Quant als treballadors, la rotació ha augmentat en gairebé un 25%.
6: Nos ha escogido con notación falta y cuando llega un poquito más de carga de trabajo, pues estamos teniendo un índice de rotación en torno a un 20-25%.
5: Asseguren que la tendència ha canviat.
7: Han canviat els costums dels treballadors, també. Anys endarrere, un treballador estava tota la vida treballant en el mateix hotel. Això ara cada vegada passa menys.
5: Quant a les estades, el turisme familiar passa més dies a l'illa en contrast amb el turisme de festa, que fa escapades més curtes.
1: I a la mà, el sector nàutic parla d'un bon inici de temporada. Formentera esperen estar aviat al 100%. Això sí, els preocupen els costos dels amarraments, l'impacte que tindrà la prohibició de llogar embarcacions sense el títol i la competència deslleial. Elena Trinidad.
8: Al Port de la Sabina operen una sisena d'empreses de lloguer que esperen que amb la nova concessió es rebaixin els preus dels amarraments, ho explica Aurelio López, propietari d'una d'elles.
9: I bueno, això ens permetrà no només sobreviure, sinó donar un millor servei també, perquè al baixar els costos d'amarrament, pues, podrem tenir més treballadors o més temps per atendre els clients.
8: El servei és molt preuat entre els visitants.
10: Vamos a poder bañar.
11: Y lo hemos hecho varias veces y es muy chulo, la verdad. Yo lo recomiendo bastante.
8: Des del sector miren amb preocupació el canvi normatiu pel qual la pròxima temporada ja no podran jugar embarcacions sense títol. Paco Castelló és el responsable d'altra empresa de Charter Nàutic.
12: Hem d'intentar reinventar una miqueta i mos afectarà. De fet, totes aquest tipus d'embarcacions que tinguem ara mateix els haurem de malvendre.
8: Asseguren que s'ha incrementat la demanda d'embarcacions de més eslora.
9: La veritat que a cada any veiem com tenim més flotes que venen de la península o d'Eivissa, fundegen a les illetes o fan embarcaments així ràpids a Port de la Sabina, i això sí que és algo que ens està afectant una mica de competència, una mica desleial.
8: Tot i això, si el temps acompanya, esperen tancar una bona temporada.
13: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Dues i 15 minuts. Des de dimecres, 403 persones han arribat a les costes de les Balears en embarcacions irregulars. Les darreres han arribat avui a Formentera, dues embarcacions, una amb 18 persones i l'altra amb 20, totes d'origen magrebí. Neus Pericàs, bon dia.
14: Bon dia. Formentera és l'illa que continua assumint el major impacte de l'arribada de persones migrants de les Balears. La situació és crítica, sobretot amb l'acollida de menors no acompanyats. Actualment estan sota tutela més de 200 infants i adolescents, xifra que des del Consell de Formentera han mencionat com insostenible, ja que supera la seva capacitat d'acollida. És el president del Consell, Òscar Portes.
10: Hi ha moments en què aquests lots dormen en matalassos, evidentment, i en seguida que podem alliberar espais, podem treure menors que ja tenen els papers cap a Mallorca, pues, s'habilita una miqueta més d'espais més dignes aquí a Formentera.
14: Des de principis d'any són prop de 1.500 persones les que han arribat a Formentera i a les seves aigües. Per això Portas ha tornat a carregar contra el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el govern espanyol per pronosticar que la tendència d'arribada aniria a menys.
1: I l'Assemblea Antiracista de Mallorca ha convocat una concentració per avui a Eurobaixa a les 7 per denunciar el Pacte Europeu de Migració i Asil aprovat per la Unió Europea el passat mes de juny.
14: El consideren una vulneració de drets humans, ja que, entre altres coses, obstaculitza el dret de les persones a migrar, el que consideren forma part de la història de la humanitat i, a més, possibilita la detenció fins a 2 anys en països externs a la Unió Europea, entre altres mesures. Sarinova Kalahawi es portavoz de la Asamblea.
15: A partir de ahora prácticamente se blinda, ¿no? Se hace una fortaleza de lo que es Europa, ¿no? Vendría a ser más o menos lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, más o menos, creo que le han copiado a él toda esta, o ha sido el iniciador, ¿no?, de estas medidas para Europa, ¿no? Y es esto, ¿no? Lo que condenamos, por ejemplo, es esas medidas, por ejemplo, de más vigilancia y señalamiento racial, detenciones y expulsiones sin garantías suficientes, ¿no?
1: Més coses. La plataforma Observadors del Mar ha organitzat per tercera vegada una activitat a Menorca que es diu Peixos i Escalfament, per estudiar com el canvi climàtic afecta la fauna i la flora de les aigües mediterrànies i com de cada vegada arriben a la Mar Balear espècies que abans eren normalment d'aigües més càlides. Ens ho conta Blai Barber.
16: La portaveu d'Observadors del Mar de Menorca parla d'una tendència de tropicalització del Mediterrani, amb espècies que estan entrant a través de l'estret de Gibraltar o altres canals i que normalment són d'aigües tropicals més càlides. Però amb el canvi climàtic i l'augment de la temperatura de l'aigua s'estan sentint còmodes dins el Mediterrani. Un exemple és el peix lloro, molt conegut a Canàries amb el nom de la vieja i de color vermellós, que darrerament s'està assentant a la reserva marina del nord de Menorca i a la de l'Illa de l'Aire, on també s'està criant. Sentim a Marina Bolaños, d'Observadors de la Mar.
17: És una tendència hacia la tropicalización del Mediterráneo, es decir, especies que quizá no deberían estar en el Mediterráneo o que deberían estar muy puntualmente porque son más de aguas más tropicales, entran sobre todo pues a través del estrecho o a través de otros canales y ya empiezan como a estar más cómodas en el Mediterráneo porque aumenta la temperatura.
16: Són bussejadors amateurs que han participat a l'activitat que consistia en anotar els peixos que van presenciant a les aigües de l'Illa de l'Aire. Escoltam a una de les que ha participat.
18: Com us han explicat, ens han donat X espècies de peixos. Ens han dit que per parelles han d'anar entre sectes de 5-10 metres comptabilitzant tots els peixos aquests que anaran trobant.
16: Passat l'estiu també estudiaran com l'escalfament de l'aigua afecta la mortalitat dels coralls i la floració de la Posidònia.
1: El producte local i ecològic de Mallorca celebra avui la seva cita anual a Porreres, enguany amb doble motiu. El 20è aniversari de l'associació APAEMA, que reivindica la feina de productors, elaboradors i simpatitzants de l'agricultura ecològica i l'agroecològica, que cada any incrementa l'extensió de conreu. Laura Benrell.
19: I ho posam en xifres, perquè l'illa ja compta amb 43.000 hectàrees dedicades al cultiu certificat, mostra de l'interès tant dels pagesos en actiu que hi dediquen més extensió, com els conreus convencionals que en fan la reconversió i també d'aquells que s'incorporen a la professió amb l'aposta per l'ecològic com a atribut diferenciador. Ho exposa Miquel Coll, president de PAEMA.
20: Duim sempre un creixement sostingut de ja fa molt de temps. No podem dir que tinguem unes grans pujades d'un any per l'altre, però sí que sempre hi ha uns increments d'explotacions. Molts de pagesos entenen que una manera de donar valor afegit a les seves produccions, moltes vegades també més artesana, doncs és un poc el valor més diferencial que poden oferir els nostres pagesos.
19: I per fer un tast d'aquesta producció, la diada nocturna d'avui a Porreres, amb mercat de productes certificats, gastronomia, activitats familiars, cultura popular i música en directe, en una vetllada d'estiu com a nou format.
20: productes elaborats, producte fresc també, hi ha un servei de menjar, o sigui, hi haurà un poquet, ja podem trobar des de formatges, pastes, confitures, mels, inclús carn, productes de carn, una varietat bastant gran, a part del que pugui ser fruit elaborat de verdures, d'hortalissa i coses d'aquestes que trobareu un pot de tot.
19: En el marc de la Diada s'entregarà també el Premi a Producte Ecològic de l'any 2026. La proposta innovadora és el Rodonat Mediterrani, un formatge vegetal elaborat per Bonbassó amb ametlla ecològica mallorquina fermentada i madurada amb herbes aromàtiques mediterrànies, també de procedència ecolocal, i que podreu tastar aquest vespre a Porreres a partir de les 7 del capvespre a la Diada.
1: Dues i 21 minuts en clau política, manco d'un any per les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. El PSIP ja es posa mans a l'obra per donar a conèixer les seves propostes a la ciutadania.
14: Avui ha organitzat diferents punts d'informació a Palma, emplaçament claus pels pròxims comicis, amb Iago Negueruela com a candidat a la batlia. Les propostes a nivell autonòmic aniran encaminades a millor accés a l'habitatge i controlar la massificació. A Palma volen recuperar, diuen, drets perduts y cuidar a los barrios.
2: Palma es donde más ha subido el precio de la vivienda sin que se tomen medidas. Nosotros propondremos medidas de forma inmediata. Tiene una movilidad que no se ha aprovechado para hacer todo lo que permitía la gratuidad del transporte y toda otra serie de medidas, y nosotros creemos que hay que volver a ilusionar a la gente. Una ciudad que no expulse, sino una ciudad que atraiga, que la gente que quiera vivir lo pueda hacer.
14: També han participat d'aquest primer acte les candidates a la presidència del govern, Rosario Sánchez, i el Consell de Mallorca, Amanda Fernández.
13: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Marc del programa de l'any Blai Bonet, els artistes Cabo San Roque estrenen el proper diumenge, dia de 9, la proposta On els mals camins se perden. I l'espai escollit no podia ser altre que la casa Blai Bonet per endinsar-se a l'univers del poeta santanyiner i el concepte de llibertat, idea sempre present en la seva obra.
1: Cabo San Roque són Laia Torrents i Roger Aixut, artistes sonors especialitzats en la creació al voltant del so i les seves capacitats performatives.
2: Te la descric visualment, no conceptualment. És una instal·lació visual i sonora. És un tros de terra amb un banc d'església i tot de sabates d'home lligades entre elles, que intenten caminar.
1: Una experiència que crea espais de comprensió perquè els espectadors combinin objectes, so i moviment d'una manera subjectiva, l'evocació d'un concepte abstracte d'aquesta anomenada llibertat.
2: Com diu en Blai Bonet en un dels seus poemes, ser lliure és tot el contrari de tenir llibertat. El que sí hem descobert és que Blai Bonet era lliure, segurament només ho era en l'escriptura, en el moment que escrivia. I creiem que sí que hem explorat realment el terme llibertat dins l'obra de Blai Bonet.
1: Cabo San Roque no pretén donar una resposta tancada al públic del que és la llibertat, sinó que, a través de la immersió dins l'obra, cadascú pugui endinsar-se dins l'univers de Blai Bonet.
2: No ens agrada donar respostes, no? A nosaltres ens agrada obrir preguntes, obrir interpretacions, i que cadascú allò el porti o l'aboqui el seu propi Blai Bonet.
1: L'exposició On els mals camins se perden estarà disponible fins al 19 de setembre a la Casa Blai Bonet.
0: Hem arribat a les 2:25, una petita pausa i els esports. Del
3: Carme. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té, va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
5: Salutacions, temps pels esports. A IBT Ràdio, la direcció esportiva del Real Mallorca continua rastrejant el mercat de futuribles pel primer equip. I, com no, també rep oferiments per part dels agents de jugadors. En qualsevol cas, depenint de les sortides, encara pendents, s'haurà de completar una plantilla que a hores d'ara està agafada amb pinces. La prioritat de fitxar un porter és clara. I Pau López, 31 anys i suplent del Betis, és en nom propi i candidat número 1. Això sí, tasca molt difícil en principi, però s'estan tocant tots els fils per part de la direcció esportiva. Altres noms de l'extrem esquerrà, Stanis Pedrola, 22 anys, 1,88 m, i que pertany a la Sampdoria. S'ha dit el passat mes de desembre a Las Palmas, va jugar un total de 20 partits, on va fer 4 gols i va donar 2 assistències. Té la recomanació del tècnic Luis García, que ho va tenir al seu periple al conjunt Gran Canari. Urquizeta, davanter amb participació residual a l'Atlètic Club de Bilbao, i Unai Vencedor, mitjana també de l'Atlètic, però que va jugar, s'ha dit, a l'Eibar, i que no compta per res per l'actual costa ni de l'Atlètic, també està entre els oferiments que té el Mallorca. El que ja entrena amb la resta de components de la primera plantilla és Sito Lubumbo. Ahir el club va confirmar la seva continuïtat en forma de cessió i el futbolista angolès es va mostrar als mitjans oficials del club molt content per la seva continuïtat a l'illa.
6: L'any passat, quan llegué aquí, aconseguí sentir l'amor, el calor de dos nostres adeptos, e não vi uma outra oportunidade de querer voltar aqui e tentar ajudar a equipa a seguir o nosso objetivo.
5: A Espanya jugarà dimarts que ve davant França les semifinals de la Copa del Món després de derrotar ahir en un partit molt igualat a Bèlgica per 2-1. El segon gol d'Espanya, un clàssic. Surt Miquel Merino al terreny de gol i en dos minuts el deliri entre seguidors i components de la selecció.
7: Pero bueno, es lo que toca. Cuando el míster quiera estaré disponible, sea titular, sea desde el banquillo, uno más.
5: Ara espera França, clar favorit per obtenir el títol mundial. Missió molt complicada per un col·lectiu que, això sí, ja demostra que li pot derrotar els blues. Luis de la Fuente i Lamin Yamal així ho recorden.
8: Es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Creo que estarán igual de preocupados ellos. No en vano hemos sido que ya la única selección en el mundo que le ha sido capaz de ganar dos partidos consecutivos, y nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente. Insisto, ante una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección.
9: Yo espero un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido. Yo creo que no hay ninguna selección que nos vaya a jugar al uno contra uno todo el campo, pero bueno, esperamos todos sabemos que Francia, jugadores de mucha calidad arriba y abajo, y muy físico, un equipo muy físico, pero bueno, jugaremos como nosotros sabemos e intentaremos tener el balón.
5: Dimarts, que ve a les 9 del vespre, tota una final avançada, França-Espanya, i per avui a les 11 del vespre jugarà l'Anglaterra-Noruega i per demà la darrera quart de final. A les 12 del vespre, Argentina-Suïssa. I el rugbi balear està pendent de les evolucions de Martina Campos, titular dels dos primers partits jugats per Espanya, sud d'avui a l'Europea de Seven. En el primer ha fet els primers 5 punts d'Espanya en mitjançant un assaig al minut 2. I en el segon, també, titular d'inici, no va sumar cap punt. Marcadors contundents, sols s'ha de dir. Espanya 51, Romania 0. I al segon partit, Espanya 36, Alemanya 0. A les 5 i quart, el tercer de la primera fase, Espanya-Bèlgica. Esperem que en Martina Campos titula. Fins aquí els esports.

0: La Peixera. I vetràs música.
1: Hola, sóc en Baldo en dues as i sóc de La Pantera.
0: Inici de projecte.
1: En 6 anys me vaig pujar al primer escenari ballant David Civera, Bye Bye, mi picolíssima dama.
0: Primera cançó.
1: La meva primera cançó va ser el 2017, es diu Alien, és una cançó en anglès com molt electrònica i oscura, que crec que ara mateix no faria, però sí que és vera que tinc aquesta com connexió amb aquesta cançó. Ara mateix no la toc als concerts, però m'agrada molt.
0: Gènere on emmirallar-se.
1: Sí, he d'escriure del meu gènere. Sóc un artista pop que li agrada molt jugar amb l'electrònica i amb la música urbana.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: Ser un espai molt reduït on hi hagi molt de silenci i jo pugui fer una bona... un escalfament vocal.
0: Emocions cap al públic.
1: Jo crec que la meva música o la imatge que jo vull projectar com a artista és una mica com de fer que la gent se pugui sentir lliure.
0: Play en bucle.
1: He d'escollir Paparazzi de Lady Gaga, que és la meva cançó preferida.
0: Artista inconfessable.
1: Soc molt, molt fan d'Ena Mètrica, d'Ena Lorna, d'Ena Cristina Conca, tot aquest moviment d'artistes femenines, fades... Jo crec que no tinc por a dir la música que m'agrada.
0: Artista recomanable.
1: Estic obsessionat amb Elena Aguilera i Mètrica. Crec que Mètrica ara mateix és com la meva obsessió.
0: Com peixos fora de l'aigua.
1: Moltes vegades a premis, que és una cosa que a vegades crec que jo tinc aquesta projecció com de... uah, soc l'estrella, l'artista, però moltes vegades em faig molt petit i tenc aquesta sensació de que la gent no entenc del tot qui sóc.
0: Com peixos dins l'aigua.
1: A l'escenari puc compartir la meva música i puc expressar tot el que he preparat i tot el que he sentit, o sigui que crec que peix dins aigua estic a l'escenari.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I què fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Música, la casa de les cançons.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Se suma una nova embarcació localitzada en aigües de les Balears quan intentava arribar de forma irregular a territori espanyol. A bord hi viatjaven 5 persones d'origen magrebí que han estat remolcades per salvament marítim fins a Formentera, on les ates la Guàrdia Civil. Així, el balanç de la jornada ja suma 33 persones arribades en 3 barques, segons informació facilitada per delegació de govern a la comunitat. I en successos, investiguen la mort d'un home d'uns 60 anys a la piscina d'un hotel a Cala Tarida, en el municipi eivissenc de Sant Josep de sa Talaia. Segons informa el 061, ha ocorregut a les 11:30 del matí, quan la víctima s'ha tirat per un tobogan a l'aigua. Tot i les maniobres de reanimació, no han

0: Sabina assegura que s'ha incrementat la demanda d'embarcacions de més eslora.
1: Veritat que a cada any veiem com tenim més flotes que venen de la península o d'Eivissa, fundegen a les illetes o fan embarcaments així ràpids al port de la Sabina, i això sí que és algo que ens està afectant una mica de competència, una mica desleial.
0: De fet, la temporada d'estiu a les Pitiüses va millor del que s'esperava. Els hotelers reconeixen que s'ha superat les expectatives, sobretot per l'augment de reserves de darrera hora a causa de les polítiques que s'estan aplicant. Es fan ofertes i baixades de preus per acabar d'omplir els llits. Alicia Reinas, la presidenta de Balears, de l'Associació de Directors d'Hotels d'Espanya.
2: La tendència de last minute está aumentando. Las habitaciones que no se han podido vender, pues bueno, esperan hasta el último momento para ver si bajan los precios. Las propias aplicaciones de inteligencia artificial les avisan de cuándo esa reserva ha bajado de precio y entonces cancelan la flexible y vuelven a reservar en esa tarifa más barata.
0: Pel que fa a la darrera hora de l'incendi d'Almeria, s'ha notificat que l'operatiu d'extinció canvia de tàctica i ara es treballarà en atac pel canvi en les condicions meteorològiques. Un nou intent per aturar l'expansió de les flames que cremen a Los Gallardos. Fins ara només s'havia pogut fer accions de contenció per les condicions climàtiques favorables que estaran vigents fins a les 4 de l'hora baixa, obrir la finestra, poder passar a l'ofensiva. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, coordina amb el seu homòleg de la Junta d'Andalusia les operacions des del Centre Avançat Operacions a la localitat de Torré. Bolaños ha volgut destacar la bona sinergia entre les dues administracions i ha remarcat el factor que considera fonamental en aquest incendi.
3: El cambio climático, la emergencia climática es evidente. Está produciéndose un incendio como este de Los Gallardos que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
0: 6.600 hectàrees ja han cremat i, recordam, 12 persones han mort. De fet, les mostres biològiques d'aquestes víctimes ja són a Madrid, per tal que es pugui dur a terme l'anàlisi genètic i la seva posterior identificació. Això és tot. Més actualitat informativa a partir de les 4 de l'hora baixa. Cada hora en punt, com sabeu, els butlletins informatius.
4: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

el jazz experimental de Xavi Torres en forma trio i Miguel Zenón enceten l'Òrbita 3, el collage musical de la Ràdio Pública, que pots escoltar i gaudir-ne durant el cap de setmana. Arrencam així aquesta primera sessió de migdiada en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, aprofitant per punxar aquestes referències més orientades al jazz. Xavi Torres, en forma trio, actua demà diumenge, dia 12, en el Festival Inca Jazz 2026, tots els diumenges d'aquest mes de juliol, en el claustre de Sant Domingo, de la capital del reggae, es du a terme aquest cicle de concerts dedicats a la música jazz i, a més, amb entrada gratuïta. A partir de les 9 de vespre, demà actuació de Xavi Torres, trio i Miguel Zenón. I escoltarem una peça més d'aquesta proposta que compleixen de ritme les nits d'estiu. Abans de continuar, agrair-te que estiguis, que entris en Òrbita 3, conduint aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical Tito Fuster.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: Acabam d'escoltar Xavi Torres Trio i Miguel Zenón, que demà, a partir de les 9 de vespre, actuen en el cicle de concerts d'estiu Inca Jazz 2026, tots els diumenges d'aquest mes de juliol, en el claustre de Sant Domingo a Inca. Es duen a terme aquestes actuacions amb entrada gratuïta.
0: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
1: I si vols fer una miqueta d'agenda, el pròxim diumenge de 9 de juliol, també en el Inca Jazz actuaran Ovella Negra. Escoltam l'adaptació d'aquest projecte del clàssic La Dama de Mallorca.

són el trio musical mallorquí Ovella Negra, que fusionen la música tradicional de les nostres illes, jotes, boleros, fandangos, amb harmonies i ritmes del jazz més experimental. Guardonats amb el Premi Ciutat de Palma el passat 2021, i destaquen per aquests espectacles en directe que incorporen el ball tradicional amb aquests nous arranjaments i el jazz de tendència més contemporània. Recordar que actuaran diumenge, dia de 9 de juliol, en el festival Inca Jazz, que es du a terme en el claustre de Sant Domingo a Inca, Mallorca, amb entrada gratuïta. Són el projecte musical Ovella Negra.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
8: Com anem, com esteu?
9: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
10: De fluència.
9: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
9: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
10: Idò, què fem? Recomanam.
7: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
0: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

és el trompetista suís de jazz contemporani Eric Truffaz, un compositor que destaca per fusionar aquest jazz més modern amb hip-hop, rock, world music i fins i tot ritmes electrònics. Alguns crítics l'han denominat com a el pare del electrojazz, conegut per aquesta vessant de fusió. Eric Truffaz serà, sense cap dubte, un dels grans atractius del Mallorca Jazz Sa Pobla, festival que arrencarà el proper 23 de juliol fins dia 20 d'agost en aquesta localitat mallorquina, que oferirà diversos concerts a la plaça de Sa Pobla, també en el parc de Can Cirera Prim i en el claustre de Sa Congregació. També acull xarles, concerts, projeccions d'aquest esdeveniment, d'aquest festival, que ja és tot un clàssic de l'estiu, que arriba a la seva 32a edició. En aquest Mallorca Jazz a Sa Pobla, dimarts 28 de juliol, a partir de les 10 de vespre, a la plaça Major, actuarà Eric Truffaz, juntament amb Antonio Lizana. Escoltam una altra peça del senyor Truffaz i la seva banda.

0: el jazz experimental contemporani fusionant el rock i altres disciplines i tendències, com ara l'electrònica. És el suís Eric Truffaz, compositor i trompetista, al capdavant del seu propi combo, serà una de les actuacions més destacades de la 32a edició del Mallorca Jazz a Sa Pobla. L'actuació d'Eric Truffaz i també d'Antonio Lizana, prevista per al dimarts 28 de juliol a la plaça Major de Sa Pobla. Un esdeveniment que enguany es durà a terme fins al proper 20 d'agost. I aprofit per afegir que aquest festival ret homenatge a Miles Davis, amb motiu del centenari del seu naixement, una de les figures més revolucionàries i influents de la història del jazz. Per tant, les propostes en directe del Mallorca Jazz a Sa Pobla faran referència i tribut en el difunt Davis. Fem una pausa, una aturada, i tot d'una arriba el butlletí informatiu de les 4 en punt.
1: Oh, yeah. Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio.
2: Uno, dos, tres, cuatro.
1: En Tito Fuster.
2: No, no, no, no, no.
1: Ivetres Ràdio és entreteniment.
3: Ivetres Ràdio. I que també ho ha...
4: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: De les 3 a les 9 del vespre, transitam per el món musical. Després del butlletí informatiu de les 4, no deixis d'orbitar, seguirem punxant la banda sonora d'aquest dissabte 11 de juliol. Gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. El municipi de Llucmajor ha superat la temperatura màxima prevista per avui i marca 39 graus. És la màxima assolida a les Balears en una nova jornada d'avís groc per calor a bona part de Mallorca i a les Pitiüses.
1: També Emergències ha activat l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoval per altres temperatures, però a totes les illes i com a mesura de prevenció. De fet, recorda a la població els consells per evitar cops de calor, com mantenir-se hidratat i no fer esforç físic a les hores centrals del dia.
0: Altre risc avui és el d'incendi, que es vermella gairebé tot l'arxipèlag per les condicions completament desfavorables que hi ha. Altes temperatures i baixa humitat.
1: Els bombers de Libanat estan a l'aguait i no aturen de fer feina tot i no haver-hi incendis actius. Una de les tasques que fan és el manteniment dels depòsits d'aigua i dels safrets, molt necessaris perquè l'helicòpter pugui ajudar de manera efectiva a extingir els focs. Tomeu Llebrés és el gerent de Libanat.
2: Es projecta allà on va cada un d'aquests depòsits, doncs més o menys s'han mancat de 2,5-3 quilòmetres de distància, i bueno, normalment nosaltres el que feim són depòsits que van entre el de xapa de 50 tonelades fins a 300.

0: presentarà denúncia, segons informa l'àrea de salut de les Pitiüses, que condemna amb absoluta fermesa les agressions al personal sanitari i recorda que es tracta d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat.
1: Jornada d'oposicions per ingressar a la Guàrdia Civil en una vintena de seus repartides per tot el país.
0: A les Balears, la prova s'ha realitzat a la universitat amb la convocatòria de 360 aspirants, una tercera part dones. Un percentatge que repeteix en les xifres globals perquè un 32% dels 26.800 inscrits arreu d'Espanya són dones. A més, una de cada tres persones que s'han presentat posseix titulació universitària o un títol de formació professional. Tots aquells que superin aquest examen s'enfrontaran a les proves físiques i després a una entrevista personal abans de ser acceptades a l'Acadèmia de la Guàrdia Civil.
1: El secretari general del PSOE a Madrid i ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, Òscar López, ha estat oficialment proclamat avui candidat a les eleccions autonòmiques previstes per maig de 2027.
0: Això en haver estat l'únic que ha presentat els avals suficients de militants i afiliats, un suport que ha agraït i promet que es deixarà la vida per millorar la Comunitat de Madrid.
2: Y quiero deciros que es un inmenso honor ser el candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid. Es un inmenso honor.
1: I hem de dir una cosa més encara. Un total d'11 corredors han estat traslladats avui a l'Hospital Universitari de Navarra després del 5è encierro dels Sanfermins. Un d'ells amb una cornada a la cara i presenta fractures mandibulars i també diversos cops a la resta del cos. Amb aquest punt acabam. Més notícies. El pròxim butlletí serà el punt de les 5. Ara continua la música amb Òrbita 3.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

jazz funk amb molt de groove, amb ànima negra i aquell estil que va néixer a la dècada dels anys 80 a Anglaterra, el conegut com a acid jazz. És el que proposa aquesta party que tot just acabam d'escoltar com a títol de portada, que torna a obrir aquesta perdó musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a IB3 Ràdio. El collage sonor que sonarà aquests propers minuts, aquestes fusions que tant ens agrada gaudir i punxar durant el cap de setmana. Per cert, acabam d'escoltar els britànics de Brand New Heavies. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster, encetam així una sessió carregada d'exquisites combinacions de la música soul, funky, amb ànima i essència negra.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster. IP3 Ràdio és cultura.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
12: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
14: Tèntol!
15: Tèntol!
13: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Soul, funk, càlid, amb aquest jazz contemporani i futurista marca Palma Groove Project, combo en doble residència a la ciutat de Palma i també a Londres. Una de les noves cançons del seu darrer disc, aquesta que tornem a recordar a Òrbita 3, New York City People Swing. Una altra dels nous títols de Palma Groove Project, What You Need.

0: two, three, make it funk.
1: Clàssics.
0: She's too big for me.
1: Tendències musicals. Òrbita 3, en Tita Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigua en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tita Fuster.

Corria la primavera de 1993 quan Jamiroquai va publicar aquest senzill Blow Your Mind, un dels títols del seu primer treball, primera referència discogràfica, titulada Emergency on Planet Earth. Ja anunciava del perill del canvi climàtic tot un visionari Jamiroquai. Completàvem aquesta sessió carregada de jazz funk, acid jazz, amb ànima soul i molt de groove, i arribem al proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Recorda que després de la informació seguim agitant la coctelera sonora del cap de setmana de l'estiu. Punxant des de la cabina, Tito Fuster, gràcies per orbitar.

0: Bon dia. La plataforma d'observadors del mar estudia com el canvi climàtic afecta la fauna i la flora de les aigües mediterrànies i com de cada vegada arriben al mar Balear espècies que abans eren normalment d'aigües més càlides. Ho explica la portaveu de l'observatori.
1: És una tendència hacia la tropicalización del Mediterráneo, es decir, especies que quizá no deberían estar en el Mediterráneo o que deberían estar muy puntualmente porque son más de aguas más tropicales, entran sobre todo pues a través del estrecho o a través de otros canales y ya empiezan como a estar más cómodas en el Mediterráneo porque aumenta la temperatura.
0: Escoltàvem la portaveu d'Observadors del Mar, que és Marina Bolaños, parlant d'una tendència de tropicalització del Mediterrani. Ha explicat també que passat l'estiu estudiaran com l'escalfament de l'aigua afecta a la mortalitat de coralls i a la floració de Posidònia. A menys d'un any per les pròximes eleccions autonòmiques i municipals, el PSIP ja es posa mans a l'obra per donar a conèixer les seves propostes a la ciutadania. Aquest dissabte ha organitzat diferents punts d'informació a Palma, emplaçament clau pels pròxims comicis, amb Iago Negueruela com a candidat a la batlia. Les propostes a nivell autonòmic aniran encaminades a millorar l'accés a l'habitatge i controlar la massificació. A Palma, diu, volen recuperar drets perduts i cuidar dels barris.
2: Una ciudad que no expulse, sino una ciudad que atraiga, que la gente que quiera vivir lo pueda hacer. Y hoy, además, en un día especial, porque hoy tenía que producirse la fiesta del Flechas, que no se producirá. Esta semana tenía que haberse producido la fiesta de Canabay,

0: Hi ha més usuaris i posa una xifra. El 2025 van sumar 11.000 persones més. L'escoltam a ella i també a una de les cuineres que és Amparo Guàrdia.
1: Nosaltres, si vosaltres ho fes, les nostres coses, no se poden dir que són coses de fam. Són coses de necessitat econòmica molt dura.
2: Desgraciadament, cada any n'hi ha més gent i hem de fer més paelles. Començarem fent dues paelles de 50 i ara ja fem quatre i a vegades cinc.
0: La Guàrdia Civil manté activa la recerca de possibles víctimes de l'incendi forestal que crema des de dijous a Los Gallardos, Almeria. Encara hi ha 7 desapareguts. S'estan fent noves batudes a la zona afectada per les flames i al mateix temps es treballa per identificar els vehicles calcinats. El foc continua avui sense control, tot i que un canvi en les condicions meteorològiques pot fer que l'evolució sigui més favorable. Antonio Santos, el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
3: És el primer dia en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio. Es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? Hasta ahora, pues hemos estado prácticamente en trabajo de defensa.
0: Per cert que el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que visitarà aquest dilluns Almeria per conèixer de primera mà la darrera hora d'aquest operatiu d'extinció. Així acabam de moment. Més notícies al butlletí de les 6. Ara una hora més de música amb Òrbita 3.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

Recordaves aquest clàssicàs exitàs l'Avion Gus revisat per Gracie Jones, la cantant, compositora, model, actriu jamaicana que la passada primavera va fer 78 anys. Aquesta icònica diva, una de les artistes més influents de les darreres 5 dècades, actuarà a Eivissa aquest proper 24 de juliol. Ho farà a la discoteca Amnèsia. Recordant aquest exitàs, hem tornat a obrir aquest aparador musical que ens connecta amb les cançons. Tot tipus d'estils musicalitzen les sessions d'estiu d'Òrbita 3. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. I després de Gracie Jones, malauradament, ens feim ressò de la trista notícia de la setmana passada, la mort a l'edat de 74 anys de Victor Willis, líder de Village People. Sí, sí, el músic que alternava la disfressa de policia i el d'oficial de la Marina. Va ser el cantant principal i coautor de la majoria dels èxits de Village People.

0: Són d'aquestes cançons que no hi falten a una bona festa carregada de clàssics o unes noces, com ara In the Navy, Village People. Víctor Willis, líder d'aquest grup de música disco Village People, famós per les seves disfresses d'estereotips masculins, com ara el policia, el vaquer, indi, va morir la setmana passada a l'edat de 74 anys, cantant nascut a Texas, fill d'un predicador baptista, i va ser el cantant principal i coautor de la majoria dels èxits de Village People. La notícia va arribar justament a la Setmana de l'Orgull i moltes de les cançons d'aquests Village People que formen part de la banda sonora de Desfilades i Festes, un grup que al llarg de la història ha venut 100 milions de discos a nivell mundial que es diu Aviat. Descansi en pau, Víctor Willis.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Si vols estar informada i informat de les notícies del món musical, aquí a les Illes, però també fora de les Balears, les comentam i punxam els seus protagonistes quan orbitam durant el cap de setmana. Ara fem una breu pausa i seguirem en Òrbita Disco Music.
1: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en Òrbita?
2: IB3 Ràdio és coneixement.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
8: 1, 2, 3, make it fun!
9: Clàssics, tendències musicals...
1: Òrbita 3, amb Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

Seguim punxant hits de la disco music en aquesta sessió festiva d'Òrbita 3. Si abans de la pausa ens fèiem ressò de la trista notícia de la pèrdua del cantant de Village People, també ha sonat Gracie Jones, seguim en Òrbita Disco i tot just acabam de recordar September, possiblement la cançó més popular de Earth, Wind and Fire. Un tema que va escriure un dels líders d'aquest projecte, Maurice White. S'ha convertit en una de les 500 millors cançons de tots els temps, publicada l'any 1978. I donant pas a una altra històrica banda, Sly and the Family Stone.

més clàssics que ambienten els horabaixes d'estiu de la ràdio pública. Seguim agitant la coctelera sonora del cap de setmana en òrbita atrás. Everyday People, Sly and the Family Stone, una de les grans bandes de la música funky i de la disco music. Un projecte que sempre varen oferir un missatge d'igualtat, de fraternitat, d'integració social, mesclant la cultura negra i blanca. Al capdavant, Sly Stone, el geni entre els genis, que va mesclar la tradició gospel, blues, soul i pop amb aquest punt de funky i disco music. Malauradament, fa ja un any de la pèrdua del gran Sly Stone. I donant pas a un altre dels grans projectes de finals dels anys 70, principis dels 80. Al capdavant, un altre dels grans productors, cantants d'aquell moviment de la música funky i del so disco. Neil Rogers, al capdavant dels populars Chic.

Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: Melodies que formen part del cançoner popular. Te'n recordes d'aquesta Give Me The Night? Corria l'estiu de 1980, quan el nord-americà George Benson va publicar un dels seus àlbums més populars. Un disc que ràpidament es va convertir en una autèntica sensació produït per a l'històric Quincy Jones, productor que en aquell moment ja estava fent feina amb un jove Michael Jackson. George Benson, un dels grans de la fusió jazz, funk i soul, que a principis dels 80 també s'afegia a la febre de la disco music amb aquest àlbum i cançó Give Me The Night. Moment de fer una pausa, una aturada i tot d'una seguim recordant grans clàssics de la disco music.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
5: En Juan Mimàs i Raúl Valls.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava,
7: sí.
6: Podríem dir.
5: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
1: Oh! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
10: 1, 2, 3, 4.

0: tot un hit amb majúscules i un gran clàssiques de Diana Ross amb la seva etapa orientada a la música disco. La gran vocalista afroamericana havia triomfat amb Diana Ross i les Supremes i posteriorment va continuar carrera en solitari. L'any 1980, el mateix any que George Benson, que hem escoltat abans de la pausa, triomfava amb el seu Give Me the Night, un altre superhit que coronava les llistes d'èxit, aquesta Upside Down de Diana Ross, amb la producció de Neil Rogers, de Chic i Bernard Edwards. De fet, ells varen ser els autors de Upside Down, que llançava la discogràfica Motown Records l'any 1980, inclosa en el disc Diana.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I de Nord-Amèrica viatjam a Itàlia. Tot just fa un any va perdre la vida Pino D'Angio, autor de la cèlebre Ma Quale Idea. Va morir el juliol de l'any passat, a l'edat de 71 anys. Amb aquesta cançó arribava al número 1 i es convertia en tot un èxit. Te'n recordes?

l'italià Pino D'Angio i la cèlebre Ma Quale Idea. Malauradament, aquest músic va perdre la vida tot just fa un any. I completarem aquesta sessió Òrbita Disco Music amb Get Lucky, del famós duet de DJs de productors, els Daft Punk, tema que va comptar amb la col·laboració i producció de Neil Rogers de Chic. A banda de ser molt popular amb el seu propi projecte, com has pogut comprovar, produint grans exitassos, com ara Upside Down, de Diana Ross, que escoltàvem fa uns minuts. Aquest Lucky també va comptar amb la participació de Pharrell Williams. La història de la música que té el seu moment, el seu protagonisme, i rescatam aquests grans clàssics que punxam en format vinil durant el cap de setmana quan entram en Òrbita 3. Punxant des de la cabina Tito Fuster, després del butlletí informatiu de les 6, no deixis d'orbitar, seguirem musicalitzant aquest 11 de juliol fins arribant al punt horari de les 9.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, es manté l'avís groc per calor a bona part de Mallorca i a les Pitiuses. De fet, Llucmajor ha superat la temperatura màxima prevista per aquesta jornada. Marca 39 graus, mentre que la ciutat d'Eivissa s'han superat els 34 i es marca dalt els 32.
2: També Emergències ha activat l'alerta groga, que és l'IG0 del pla meteoval per altes temperatures, però a totes les illes i com a mesura de prevenció. De fet, recorda a la població els consells per evitar cops de calor, com mantenir-se hidratat i no fer esforç físic a les hores centrals del dia.
1: Altre risc avui és el d'incendi, que es vermella gairebé tot l'arxipèlag per les condicions completament desfavorables que hi ha. Altes temperatures i baixa humitat.
2: 170 depòsits com aquest estan distribuïts per la geografia balear per combatre amb la major rapidesa els incendis forestals. Els bombers de l'Ivanat procuren que sempre estiguin plens perquè els helicòpters puguin carregar i atacar el foc amb més efectivitat. Tomeu Llebrés és el gerent de l'Ivanat.
3: Es projecta allà on va cada un d'aquests depòsits, però més o menys s'han mancat a 2,5-3 quilòmetres de distància. I bueno, normalment nosaltres el que fem són depòsits que van entre el de xapa de 50 tonelades fins a 300 tonelades, que són els de xapa grossos, i també en tenim restauració de lo que són safrejos i també basses de càrrega d'aigua per terra.
1: I pel que fa a la darrera hora de l'incendi que crema des de dijous a Los Gallardos, Almeria, s'ha notificat que totes les persones evacuades ja han estat traslladades a establiments de la zona.
2: Així, la Conselleria de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, a través d'un missatge difós a les xarxes socials, anuncia que s'ha tancat tots els albergs habilitats després d'allotjar els damnificats. Pel que fa a l'operatiu, hi treballen avui més de 500 mitjans, 539 per a sufocar l'incendi.
1: El govern amplia l'estratègia de promoció de producte local per incorporar també peix i marisc balear. Estudia crear una certificació per distingir els restaurants que ofereixen aquests aliments de quilòmetre zero.
2: Un distintiu per identificar els establiments i també localitzar-los amb una aplicació mòbil classificats per illes i municipis.

0: contractat una segona empresa de gestió de residus per buidar els contenidors de les zones més afectades. Així i tot, el servei continua sent insuficient i els veïnats lamenten que la situació no és puntual d'aquest estiu. Són alguns residents de les Palmeres.
1: Llevant la urbanització aquesta no se'n cuiden de res, de res, de res. Ebre tot per tot, un desastre. Però cada 2 o 3 mesos estem a lo mateix. I quan mos toca pagar les basures, pues els ho paguem perfectament. I això cada any 3 o 4 vegades.
2: Ja crec que hace meses, un mes o por ahí más. Pero bueno, el problema viene de 1 año y medio esto.
3: Y nosotros pues estamos un poquito cansados y esperamos pues en algún momento alguna solución, porque claro, impuestos los pagamos.
4: Amb aquesta punt acabar, més notícies al butlletí de les 7, ara 1 hora de música amb òrbita 3.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: del cap de setmana. Seguim transitant per al món dels clàssics i aquests LPs que han marcat època i tendència, seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Tot just acabam d'escoltar una de les cançons essencials d'aquell àlbum publicat fa 40 anys, el 1986, de la mà de Morrissey i companyia, és a dir, de Smiths. Era el seu tercer llarga durada i possiblement el més famós del combo de Manchester. Aquest, titulat The Queen is Dead, la reina és morta.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Un treball fabulós en cançons com aquesta.

0: Considerat un dels 500 millors àlbums de tots els temps, The Queen is Dead, el tercer llarg del grup anglès, els de Manchester, els Smiths, liderats per el singular i carismàtic Morrissey. Treball llançat l'any 1986, aquest estiu fa 40 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I formats una dècada abans, l'any 1976, a la ciutat irlandesa de Dublín, U2 enguany, celebrant el seu 50 aniversari.

0: Convertits en una de les bandes més grans del planeta rock, els Inconfusibles, U2 començaven la seva carrera discogràfica, la seva aventura carregada de pop i rock, a Dublín, Irlanda, cap allà l'any 1976, fent les lletres, el capdavant, Bono, definint el so com a guitarrista, teclista, The Age, tocant el baix, Adam Clinton, i completa en el quartet el bateria Larry Mullen, enguany celebrant el 50 aniversari U2. Moment de fer una pausa, una ràpida aturada, i tot d'una seguim punxant, gaudint el so d'aquests grans clàssics en format vinil.
1: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. IB3 Ràdios, formació.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
9: Tèntol!
7: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Sí.

la cara, la vessant més tendra i càlida de Cyndi Lauper. True Colors, aquesta balada va aparèixer fa 40 anys en el mercat discogràfic, corria el 1986. True Colors també és el títol d'aquest, el seu segon àlbum d'estudi, que va comptar amb la participació de convidats de luxe, com ara Billy Joel o el grup The Bangles, que escoltarem d'aquí uns minuts, que el seu mític Different Light enguany celebra també el 40 aniversari. I aprofitam per recordar un altre clàssicàs del repertori de Cyndi Lauper, no és d'aquest True Colors, però sí convertida en la seva cançó més popular. Segur, la reconeixes a l'instant.

el so nostàlgic d'aquests LPs que punxam en format vinil quan entram en òrbita, quan punxam la banda sonora de l'estiu durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, cap vespre. Després de Cyndi Lauper, han donat pas a The Bangles, el grup femení que l'any 1986, fa 40 anys, triomfava amb el seu segon àlbum d'estudi, Different Light, Llum Diferent. La banda femenina triomfava les llistes d'èxit en gran mida gràcies a aquesta versió Manic Monday, tema original de Prince, un treball que en el seu interior també tenien molta calidesa i tendresa en cançons romàntiques, com ara aquesta If She Knew What She Wants, The Bangles.

Segur has recordat aquesta Camina com un egipci, Walk Like an Egyptian, la banda femenina de Bangles. Aquest va ser el seu autèntic exitàs, una cançó que va sonar moltíssim per les ràdios i també amb un curiós videoclip. Llançat en aquest àlbum que hem recordat, Different Light, fa 40 anys, el 1986. Una efectiva mescla de pop, rock i new wave. I aprofitant per recordar un altre èxit, Manic Monday, que les Bangles versionaven en aquest LP, ara l'original de la mà del difunt geni de Minneapolis, Prince.

0: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és esport.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: De 8 i 47 minuts.
4: Són les 8.
5: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
6: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
9: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana, amb Tito Fuster.

Són les pulsacions guitarreres d'aquesta efectiva I Want Your Love. Són Transvision Bump, una banda de rock alternatiu als britànics que varen triomfar cap a finals de la dècada dels anys 80, principis dels 90. Es formaven fa 40 anys, el 1986. Al capdavant, la seva carismàtica, la vocalista Wendy James. L'exitàs absolut va arribar amb el llançament d'aquesta Baby, I Don't Care.

0: Cançons que han passat a la història, com ara aquesta Baby, I Don't Care, l'energia dels britànics Transvision Bump, un grup que va tenir un recorregut curt però molt intens. La seva aventura acabava l'any 1991, enguany fa 35 anys, i es formaven l'any 1986, en fa 40.
1: El cap de setmana, Òrbita Tras, amb Tito Fuster.
0: I ara sintonia de contraportada per arribar en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Recorda que després dels 4 minuts d'informacions posem al dia, seguirem punxant la banda sonora d'aquest 11 de juliol fins arribant al punt horari de les 9. Aquí, a IB3 Ràdio, seguirem orbitant la galàxia musical en òrbita

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7. Bon dia. El producte local i ecològic de Mallorca enceta en aquesta hora la seva diada a Porrera, enguany en doble motiu. El 20è aniversari de l'associació APM, que reivindica la feina de productors, elaboradors i simpatitzants de l'agricultura ecològica i agroecologia, que cada any incrementa l'extensió de conreu.
1: I ho posam en xifres perquè l'illa ja compta amb 43.000 hectàrees dedicades al cultiu certificat. Mostra de l'interès tant de pagesos en actiu i dediquen més extensió com aquells conreus convencionals que en fan la reconversió i també d'aquells que s'incorporen a la professió amb l'aposta per l'ecològic com a atribut diferenciador. Ho exposa Miquel Coll, president d'APM.
2: Duim sempre un creixement sostingut de ja fa molt de temps. No podem dir que tinguem unes grans pujades d'un any per l'altre, però sí que sempre hi ha uns increments d'explotacions. Molts de pagesos entenen que una manera de donar valor afegit a les seves produccions, moltes vegades també més artesana, pues un poc és el valor més diferencial que poden oferir els nostres pagesos.
1: En el marc de la Diada s'entregarà el Premi a Producte Ecològic de l'any 2026. La proposta innovadora és el Redonat Mediterrani, un formatge vegetal elaborat per Bon Bessó amb ametlla ecològica mallorquina i herbes aromàtiques mediterrànies també de procedència ecolocal. El podreu tastar al Mercadet, que compta amb una gran varietat de productes, i també hi haurà música en directe.
0: També en aquesta hora, l'Assemblea Antiracista de Mallorca ha convocat una concentració per denunciar el Pacte Europeu de Migració i Asil, aprovat per la Unió Europea el passat mes de juny.
1: El consideren una vulneració de drets humans, ja que, entre altres coses, obstaculitza el dret de les persones a migrar, el que consideren forma part de la història de la humanitat i, a més, possibilita la detenció fins a 2 anys en països externs a la Unió Europea, entre altres mesures. Sarinova Calahui és portaveu de l'Assemblea.
3: A partir de ahora prácticamente se blinda, ¿no? Se hace una fortaleza de lo que es Europa, ¿no? Vendría a ser más o menos lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, más o menos. Creo que le han copiado a él toda esta, o ha sido el iniciador, ¿no? De estas medidas para Europa, ¿no? Y es esto, ¿no? Lo que condenamos, por ejemplo, es esas medidas, por ejemplo, de más vigilancia y señalamiento racial, detenciones y exclusiones sin garantías suficientes, ¿no?
0: Una convocatòria que coincideix amb la intercepció de 3 barques entre 3 persones a bord en aigües de l'arxipèlag aquesta jornada, totes entorn de Formentera. Creu Roja atesa més de 600 persones afectades per l'incendi a Los Gallardos, Almeria.
1: El dispositiu d'emergències compta amb una

0: Foc al nucli urbà. Són prop de 400 persones, veïnats i treballadors que han fuit amb els cotxes sense temps a recollir res.
1: Amb aquest apunt acabar, més notícies al butlletí de les 8. Ara continua Òrbita 3.
2: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

hem encetat una nova sessió de Òrbita 3 amb les 8 integrants d'aquest projecte musical nascut a Mallorca ara ja fa un grapat d'anys. Són Pitxorines, 3 i 3 i 3. El tema que tot just acabam d'escoltar és part del seu darrer treball discogràfic, Sa Falda Girada, que presenten avui a Santa Margalida, a Mallorca. La paraula pitxorina, que significa al·lota jove, alegre i avispada, una paraula mallorquina que s'utilitzava antigament a la zona est de l'illa. Encarregades de tornar a obrir aquest aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana, on pots estar ben informada i informat de l'agenda de concerts i festivals aquí a les illes i també fora de la nostra comunitat. Aquesta propera franja horària farem un cop d'ull algunes de les propostes pel que fa a música en directe per aquest mateix cap de setmana i part del mes de juliol. Pel que fa a Pitxorines, actuen juntament amb Xeremies de la Vila. En aquesta localitat mallorquina, Santa Margalida, a la plaça de la Vila, serà avui mateix a partir de les 8 del capvespre, d'aquí una hora aproximadament, amb entrada gratuïta. Per tant, una nit carregada de música, tradició i festa. Abans de continuar, agrair-te que entris, que estiguis en Òrbita, el còctel musical de la ràdio pública que ambienta aquest estiu. Arriba ara de Pitxorines, Pere Gallarí.

0: Són les mallorquines Pitxorines que avui actuen a Santa Margalida, la plaça de la Vila. A partir de les 8 de capvespre comença una nit de música, tradició i festa, on també hi seran xeremies de la Vila. Hem escoltat una de les cançons del darrer àlbum de Pitxorines, Pere Gallarí, un disc que han titulat Sa falda girada.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I més música en directe per omplir de ritme aquesta nit calorosa de dissabte 11 de juliol. Si orbites des de Menorca, ara es marca dalt Sant Martí Fest 2026. I seran Vinigaus Band, els de Ciutadella Pal de Gall i l'únic concert a Menorca dels mallorquins Ossi Far, que la setmana passada oferien un multitudinari concert a Son Fusteret Palma. Arriba el rock and roll d'aquesta d'Ali Sabas.
2: Bon vespre, Pobrines!

Són Ossifar, que la setmana passada actuaven a Palma i avui ho fan a les festes de Sant Martí en Es Mercadal, Menorca. L'any passat varen tornar als escenaris amb el concert Te'n Recuerdes i enguany han tornat a la càrrega per oferir aquests dos únics directes, la setmana passada a Ciutat i avui en Es Mercadal. Un grup que va néixer cap allà l'any 1989, entre rialles varen decidir composar cançons i finalment s'han convertit en una de les bandes més estimades del panorama illenc. I avui vespre, en el Sant Martí Fest, a banda d'Ossifar, també hi són Vinigaus Band i Pel de Gall, que estaran presentant el seu darrer treball.

0: Maria.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, cantant de Pol de Gall, i això que esteu escoltant és el nostre darrer disc Entre sa llum i sa foscor. Un disc ple de contrastos, tant a nivell musical com conceptual, en sa vida, en ses emocions i en els estats d'ànim. En definitiva, com bé diu el propi nom del disc, Entre sa llum i sa foscor. Res, des d'aquí una forta abraçada a tots els oients d'Òrbita 3, d'IB3 Ràdio, i ja ho sabeu, no ho oblideu, si hi ha pèl, hi ha alegria.
0: I no

0: Són els menorquins Pèl de Gall, que continuen amb la seva agenda ben atapeïda presentant aquest darrer àlbum Entre sa llum i sa foscor, amb la seva vitalitat, energia i concerts carregats d'alegria i festa. Pèl de Gall avui actuen en Es Mercadal, a Menorca, en el Sant Martí Fest, on també hi seran Ossifar, que escoltàvem fa uns minuts, i Vinigaus Band. I després de fer aquest repàs pel que fa a l'agenda de concerts més immediata per avui mateix, fem una pausa i tot d'una seguim fent un cop d'ull a l'agenda de concerts.
1: La música illenca a Òrbita 3. Diuen que és més d'abril. Amb Tita Fuster.
2: Ei, Joan!
1: IB3 Ràdio és memòria.
3: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les 8.
6: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
3: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Estàs en òrbita.
7: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pèl de Gall.
8: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
9: Som en Julià i Cornell, d'Ànimo Ferrer.
10: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
11: Què tal, oients d'Òrbita 3, sóc en Fabi de Negra.
1: La música illenca.
10: Aquí a Òrbita 3.
9: Aquí a Òrbita 3.
1: En Tita Fuster. Òrbita 3.

Hola, aquí Bernat de Los Brindis. Som un quintet de Mallorca, venim dels anys 60, amb moltes ganes de que ens escolteu. A més de tocar i recuperar en directe les cançons dels pioners del rock, tenim composicions pròpies i acabam de publicar el nostre segon senzill, que es diu Ya lloré suficiente. Escolta les cançons de Los Brindis aquí a Òrbita 3, a IB3 Ràdio.

0: Tot just acabam d'escoltar Feliz sin ti, una de les noves cançons de Los Brindis, aquest quintet mallorquí que ret homenatge al ritme, l'energia i l'esperit dels anys 60. Fa uns minuts hem escoltat Ya llores suficiente, que el mateix bateria en Bernat de Los Brindis, una de les noves cançons del seu primer llarga durada. La banda fa covers, versions de Los Brincos, Los Sirex, Los Bravos, entre d'altres pioners del rock and roll cantat en castellà, i enguany han presentat el seu primer disc, que estan presentant avui mateix a Cala Ratjada, a Mallorca. El proper dissabte, dia 18, ho faran a Sa Ràpita, i ja dia 25 de juliol seran els taloners de Hombres G en el recinte de Son Fusteret a Ciutat. Són les actuacions a la vista de Los Brindis.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara arriben David, Caravent i companyia, és a dir, els catalans Mishima. Si orbites des de Menorca, apunta bé la teva agenda si et ve de gust veure els Mishima sobre l'escenari d'Esclaustre d'Amor. Actuaran aquest proper divendres de 7 de juliol.

0: El cap de setmana, Òrbita 3.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues,

fent tard. Ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor. La primavera. Sé que

carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

0: ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.
1: Són els de Barcelona Mishima, una banda d'indie pop que està en actiu des de l'any 1999, al capdavant David Carabén. Mishima són part de la programació d'Esclaustre d'Amor, aquest emblemàtic espai cultural que des de fa 18 anys ofereix música en viu al llarg de totes les nits d'estiu. Mishima actuaran aquest proper divendres, dia 17. I després d'haver escoltat aquesta espècie de poema menteix la primavera, fem una pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
2: Òrbita 3. Òrbita 3.
3: Òrbita 3.
4: Òrbita 3.
5: Òrbita
3: 3.
5: Òrbita 3.
6: Òrbita 3.
7: Òrbita 3.
8: L'òrbita sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. IV3 Ràdio és informació.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
10: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
11: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
12: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
13: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.

Així sona l'univers sonor de Mont Joan Tiquet, una fusió de cançó d'autor que es combina amb atmosferes abstractes, música clàssica, un toc de rock i jazz. Mont Joan Tiquet, aquest projecte, va ser el tercer finalista del pop-rock Ciutat de Palma de l'any passat. Actuaran a la primera jornada, dijous dia 23 d'aquest mateix mes de juliol, a Samovo Fest, que torna en els seus orígens, allà on va néixer, a Sant Joan. Tornen en el Puig de Consolació i la primera jornada, dia 23, l'accés gratuït, amb les actuacions de Kobe, la Ludwig Band, Nineta, The Ripples i el ja esmentat Mont Joan Tiquet. Pel que fa al gruix del festival, divendres dia 24 i dissabte dia 25, amb les actuacions d'Anna Picornell, Vilo, El Mató a un Policia Motorizado, El Petit de Calaril, Maria Jaume, o dissabte dia 25, destacant l'actuació d'Antònia Font, Ànimos Parrec, Amulet, Marc Grimald, els de Manacor Roig o Reggaeton Pare, entre d'altres. I tornant en el primer dia de Samovo Fest, que enguany s'acomiada després de 10 anys d'activitat, darrera edició, el dijous dia 23 també comptarà amb la presència dels mallorquins de Ripples. Amb ells arribarem en el punt horari de les 8. Després dels 4 minuts d'informació, recorda que seguim orbitant una hora més. La darrera franja horària entre les 8 i les 9, ritmes electrònics per ambientar aquest moment càlid del dia. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris, a càrrec de Tito Fuster. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Ha mort a l'Hospital L'Obrer, que va caure dimarts passat mentre arreglava la teulada del poliesportiu de Valldemossa.
2: La víctima es va precipitar des d'una alçada de 4 metres per un forat que es va obrir al sostre. Va ser traslladat a l'Hospital de Son Espases en estat crític. No ha pogut superar les greus ferides i va morir ahir hora baixa.
1: En aquesta hora es desactiva l'avís groc per calor a les Balears, però no hi ha treva i demà es repetirà.
2: Durant la jornada dominical, les temperatures màximes es desplacen cap al nord de l'arxipèlag i en les hores centrals del dia afectarà a Menorca i gairebé tot Mallorca, excepte el Llevant. Es preveu de nou assolir els 38 graus que avui ha marcat a Porreres i ha superat Llucmajor. També Emergències manté actiu l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoval, per altres temperatures a totes les illes i com a mesura de prevenció. A més, el risc per incendi forestal augmenta amb nivell extrem a gairebé tota la comunitat per diumenge.
1: I pel que fa als incendis actius, ara mateix a la península, 10 mitjans aeris col·laboren a l'extinció del foc declarat Garguera de la Vera a Càceres i que manté el nivell 1 per possible afectació a habitatges aïllats.
2: En concret, 5 helicòpters i 5 hidroavions treballen per sufocar el foc, a més de mitjans terrestres. La Guàrdia Civil i efectius de la Creu Roja. S'ha desallotjat la piscina municipal per permetre que els helicòpters puguin carregar aigua. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha carregat contra el govern central per la manca de planificació, diu, per a la prevenció i ràpida actuació enfront d'aquestes emergències.
3: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado. Y eso obliga a extremar la precaución y a no bajar la guardia, ni en verano ni en otoño. Obliga, en primer lugar, al conjunto de los ciudadanos. Nos obliga a tomar precauciones, a ser responsables y estar atentos a las indicaciones de las autoridades.
1: I la crònica política està marcada per la presentació d'avals dels candidats a les pròximes eleccions autonòmiques previstes per a maig de 2027.
2: A la Batllia de Madrid seran necessàries primàries per elegir la candidata del PSOE. Serà entre la portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament madrileny, Reyes Maroto, i la seva portaveu adjunta, Emma López, que han aconseguit recaptar els avals suficients i seran rivals a les votacions del 19 de juliol. L'escollida s'enfrontarà a l'actual batlle popular, José Luis Martínez Almeida.
4: Es un proyecto que tiene raíces, que tiene equipo, pero sobre todo que tiene también el compromiso y la confianza, no solo de la militancia, sino también la de miles de vecinos y vecinas que en estos 3 años pues me han trasladado que bueno, por fin el Partido Socialista tiene una alternativa.
5: Y donde queremos seguir construyendo un proyecto abierto, un proyecto participativo y un proyecto para los ciudadanos de Madrid que nos están esperando. Madrid lleva 37 años sin ser gobernada por el Partido Socialista y, como decimos en esta casa, ya toca.
1: I una notícia del món esportiu, un jugador de la selecció sud-africana ha mort després d'haver jugat al Mundial.
2: El migcampista Jayden Adams, de 25 anys, ha estat trobat mort en un habitatge del centre de la ciutat del Cap, a l'extrem sud-oest del continent africà. El Ministeri d'Esports ha confirmat la defunció de l'esportista, tot i que

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

welcome. Welcome to the stage.

0: beats i atmosferes electròniques per ambientar la posta de sol d'aquest dissabte 11 de juliol. Així abordam la recta final, la darrera franja horària d'aquest viatge sonor que ha començat a les 3 del migdia. Seleccionant els continguts, els comentaris i punxant des de la cabina, Tito Fuster, des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals de la ràdio pública, on activam aquest satèl·lit sonor que explora la galàxia musical dissabte i diumenge cap vespre. Ambientarem aquest moment càlid de relax del dia, el sol baixa, i tot i que les temperatures són molt altes a les Balears, la calor fa una petita treva. Avui la posta de sol tindrà lloc a les 9 i 18 minuts a les nostres illes.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
0: I els elements musicals per ambientar aquesta posta de sol, electrònica que es mesclarà en ritmes tribals, influència africana, fins a arribar en el new funk més futurista. Fins a les 9, seguim en Òrbita 3. Gràcies per ser a l'altra banda. Signant aquestes sessions com a la fàbrica del funk.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio és investigació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster.

0: Seguim en sessió per ambientar la posta de sol d'aquest dissabte 11 de juliol. I ara sonant a Òrbita 3 aquests ritmes suaus amb el DJ i productor, tot un gurú del dance hipnòtic, Calabrese. House amb ritmes africans i les músiques del món, el so afro, que es mesclen i combinen amb les seves produccions.
1: Òrbita 3.
0: Beats electrònics per ambientar aquest moment càlid del dia, la posta de sol. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.
1: Estàs en Òrbita 3.

0: Òrbita 3, el mosaic sonor d'IB3 Ràdio, en Tito Fuster. Go! IB3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

Per aquells nostàlgics del house de mitjans de la dècada dels anys 90, ben segur has reconegut aquesta producció Super Discount, àlbum debut del DJ i productor francès Etienne de Crécy, llançat l'any 1996, fa 30 anys, per al segell discogràfic Different. Són els beats electrònics que ambienten la posta de sol, que avui tindrà lloc a les Illes a les 9 i de 8 minuts aproximadament. La darrera franja horària d'Òrbita 3, entre les 8 i les 9, electrònica amb les seves diferents fusions i variants per ambientar aquest moment càlid del dia. Demà tornarem a orbitar la galàxia musical i a punxar la banda sonora de l'estiu, des de les 2 i 30 minuts fins a les 9 de vespre, un llarg recorregut sonor que tindré el gust de presentar. Davant el micròfon, Tito Fuster, signant aquestes sessions des de la cabina com a la fàbrica del funk. Que tinguis una bona posta de sol. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. L'incendi de Los Gallardos d'Almeria no ha avançat durant la jornada. Tot i que encara no està estabilitzat, el ministre de Presidència, Felip Bolaños, es mostra optimista en l'evolució d'aquest foc.
2: Creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Y espero que mañana por la mañana, cuando demos información de nuevo por parte de las autoridades competentes, pues podamos tener noticias favorables en este sentido.
1: Paraules de Bolaños fa uns minuts en roda de premsa posterior a la reunió de l'operatiu d'extinció i que ha definit l'estratègia a seguir les pròximes hores. Ha afegit que la majoria dels habitatges de la zona afectada no han patit danys i, de fet, gran part dels evacuats han pogut anar avui a les seves cases a recollir pertinences, això sí, escortats pels efectius d'emergències. Pel que fa al balanç de víctimes, es manté en una dotzena, mentre que hi ha 23 ciutadans sense localitzar, tot i que les denúncies de desapareguts oficials són 7. El producte local i ecològic de Mallorca enceta avui la Diada de Paema a Porreres enguany, amb doble motiu perquè també és el 20è aniversari de l'associació que reivindica la feina de productors, elaboradors i simpatitzants de l'agricultura ecològica i l'agroecologia, que cada any incrementa l'extensió de conreu. Compta ja amb 43.000 hectàrees dedicades a aquest cultiu certificat. Escoltem Miquel Coll, president de Paema.
3: Duim sempre un creixement sostingut, de ja fa molt de temps. No podem dir que tinguem unes grans pujades d'un any per l'altre, però sí que sempre hi ha uns increments d'explotacions. Molts de pagesos entenen que una manera de donar valor afegit a les seves produccions, moltes vegades també més artesana, doncs és un poc el valor més diferencial que poden oferir els nostres pagesos.
1: I en aquesta diada, que se celebra a hores d'ara a Porreres, s'ha entregat el Premi a Producte Ecològic de l'any 2026. La proposta innovadora és el Redonat Mediterrani, un formatge vegetal elaborat per Bon Massó, fet amb ametlla ecològica mallorquina i també herbes aromàtiques. El podreu tastar, de fet, en aquest mercadet, que compta amb una gran varietat de productes i també hi haurà música en directe. A un mes de l'eclipsi solar que tanta expectació està creant, l'Observatori Astronòmic Lluís Vives de Palma ha acollit avui a hora baixa el darrer taller per preparar l'episodi, organitzat per la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca. 200 persones han après recomanacions, per exemple, per fotografiar aquest fenomen. Ho explica Toni Frau, director del col·legi, i Miquel Siquier, membre del patronat de la Fundació.
4: Tenim 200 places per event, per cada event, i la veritat que des del principi quasi hem fet sold out i estic molt content, la veritat.
5: En Amado explica la part tècnica i la part de seguretat, i després jo entro en la part de la història dels eclipsis famosos al llarg de la història.
1: Recordeu, el gran eclipsi serà el 12 d'agost, el primer d'una sèrie de tres fenòmens astronòmics visibles des de les illes fins a 2028. I a Llubí, avui, ha muntat els seus Sanfermins particulars. El pregoner d'enguany, que ha estat un reconegut veïnat del poble, Pere Campaner, artista i guardonat, ha donat el sus al xupinasso i al corbou, això sí, una mica diferent.
6: Clar, que l'empenyen i és com un bau, si m'ho un bau, i sobretot els nins són els que corren.
7: És una festa que està bé, perquè va sortir de manera un poc espontània, i mira, i veig que aferra.
1: Amb aquesta punta que va, més notícies al butlletí de les 10. Ara sí, comença Nautilus.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: els satèl·lits han canviat la nostra manera d'investigar el planeta, sobretot l'oceà. Ja sabeu que hi ha tota una xarxa de satèl·lits que ens donen dades constants dels canvis ambientals de la superfície terrestre, dades que es fan servir per a multitud d'estudis, com alguns dels que us parlam al Nautilus en certa freqüència. Satèl·lits de la NASA, el SWOT, en què treballen l'IMEDEA i el SOCIP, o els de la sèrie Sentinel del programa Copernicus. I de bé, aquesta setmana, des de Cabo Cañaveral, s'ha llançat un satèl·lit batiat amb el nom de Posidònia, pagat pel govern balear en 3 milions i mig dels fons Next Generation i que recopilarà dades per comprendre els efectes del canvi climàtic a la nostra regió. Està molt bé això de seguir recopilant dades, però el que necessitem amb urgència és fer cas a totes les que ja tenim, que són moltes. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, aquí al pont de comandament. Com estàs, Dani? Bona nit.
1: Bona nit, molt bé. Bona nit a tothom.
0: Ràpidament, anem als temes d'avui. Primer parlarem amb l'investigadora de l'IMEDEA, Marta Marcos, que ens explicarà els resultats d'un estudi que mostra com ha augmentat el món el risc d'inundacions extremes per mort del canvi climàtic. El treball aporta una de les primeres evidències globals basades en observacions que permeten atribuir directament al canvi climàtic d'origen humà l'increment del perill d'inundació costanera. L'anàlisi se centra principalment en l'efecte de la pujada del nivell de la mar, però ja és molt significatiu i hem de sumar el panorama que pinta aquest estudi amb un altre més regional presentat aquesta setmana i que torna a advertir de la pèrdua de platges a Balears, fins a un 60% de superfície. Parlo de la tesi doctoral de la UIP d'en Pau Luque i que, per cert, ha codirigit de Marta Marcos.
1: Com deies a l'inici, anem acumulant estudis que mos pinten un panorama desolador i potser on estem fallant és fer-los cas i prendre mesures urgents per frenar en la mesura del que ja puguem aquest canvi climàtic.
0: Efectivament, no us podem cansar de dir-ho.
1: Bé, després de parlar amb Marta Marcos, hem de parlar de restauració marina. La Fundació Marilles ha elaborat la primera guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, un informe que mos diu què hem de considerar restauració i com hem de fer-ho per fer-ho bé. Mos ho explicarà Margalida Montserrat, coautora de l'estudi.
0: I també us volem parlar d'una nova galàxia nana ultrafeble trobada a vora Andròmeda, en una investigació liderada des de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. I després traurem el periscopi.
1: Efectivament, avui parlarem dels bidons que contenen material radioactiu que porten dècades al fons marí a 600 quilòmetres de la costa gallega. Són 200.000 bidons i s'han detectat fuites en alguns d'ells.
0: És un tema que vàrem parlar ja fa un temps i ara tenim novetats. Idò, aquest és el sumari al Nautilus d'avui i anem a parlar d'inundacions i canvi climàtic.

0: Un nou estudi internacional arriba a la conclusió de que els patrons de risc d'inundacions costaneres han estat alterats pel canvi climàtic provocat per les activitats humanes. Exactament, els resultats indiquen que l'escalfament global ha triplicat la freqüència d'inundacions extremes, que històricament només passaven una vegada cada 100 anys i ara passa una vegada cada 16 anys. Aquest és un estudi més que ens dona dades que no podem ignorar. L'estudi està liderat des de la Facultat de Ciències i Enginyeria de la Universitat de Tulane, a Nova Orleans, i hi ha participat la investigadora de l'IMEDEA, Marta Marcos, a la que ja saludam perquè ens expliqui bé els detalls de tot això. Buenas noches, Marta. Ben tornada al Nautilus.
1: Hola, bona nit. Gràcies.
0: Expliquemos primero a los oyentes qué datos han analizado para determinar que ha aumentado la frecuencia de fenómenos antes raros.
1: Claro. Las variaciones de nivel del mar a escalas largas de varios siglos o décadas, pero también a escalas cortas de varios días, se miden en la costa con unos instrumentos que se llaman mareógrafos. Sí. Y que registran actualmente de manera automática variaciones de la posición del nivel del mar, pues típicamente cada varios minutos o cada hora. Y algunos de esos registros pues tienen

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
1: IV3 Ràdio és diversió.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: IV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IV3 Ràdio.

0: Aquesta setmana, la Fundació Amarilles ha presentat la guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, que té com objectiu convertir-se en el mar de referència per a administracions, entitats i empreses que vulguin impulsar o finançar projectes de restauració. I bé, ja sé que estàu pensant que aquí hi ha molt de marge per operacions de greenwashing empresarial, però Amarilles ja haurà tingut en compte això. Bé, anem a veure quins són els punts més importants d'aquesta guia de restauració marina, i us explicarà una de les seves autores, que també és investigadora de l'informe Mar Balear. Margalida Montserrat, benvinguda al Nautilus.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Bé, estic segura que els oients, quan senten parlar de restauració marina, estan pensant en tots els projectes que es presenten en aquestes illes per restaurar Posidònia. Però quan parlem de restauració ecològica de la mà, de què parlem exactament? Fins on abasta el concepte?
1: Doncs sí, la restauració d'ecosistemes és un concepte molt ampli. Hi ha moltes activitats i iniciatives que fan part d'aquesta restauració d'ecosistemes. I és veritat que ara hi ha molt de projectes, moltes iniciatives per restaurar diferents hàbitats, sobretot Posidònia, que és tan important i tan rellevant a les illes. I dins la restauració, com he dit, hi ha moltes etapes. Una podria ser, que és quasi la final, aquesta replantació de Posidònia, que podria ser una introducció d'espècies, però hi ha altres activitats que també s'han de dur a terme. Una que ens agrada recalcar molt és que abans d'introduir cap espècie, d'intentar recuperar cap ecosistema, s'ha d'intentar protegir, s'han d'eliminar les pressions que han dut que aquest ecosistema se degradi o desaparegui.
0: Clar. Bé, i per què feia falta una guia estratègica específica per la Mar Balear? Quin buit ve a omplir o quina necessitat detectàveu?
1: Clar, això va sortir una mica internament, perquè estaven sorgint molt de projectes i nosaltres necessitàvem una guia per saber quins projectes podien ser més eficients, per poder catalogar un poc el que passava. I aquesta guia vol ser precisament això, o és això, és una recopilació de conceptes i de principis internacionals que expliquen què és que ha de tenir un projecte perquè sigui ecològicament eficient, perquè tingui èxit. I això és el que hem intentat fer. Ens hem basat de guies de diferents institucions, els han recopilades, per tal de que sigui possible veure en què ha de consistir un projecte de restauració ecològica, que haurien de tenir en compte perquè sigui un projecte realment eficient i que la restauració, les activitats, perdurin amb el temps, perquè restaurar és clar i dur molt de temps també restaurar un ecosistema, no és una acció puntual.
0: Clar. Bé, ja has remarcat, que a més ho vau remarcar, el presentar la guia, no? Que restaurar no té sentit si abans no s'eliminen les causes de la degradació. Bé, des d'aquest punt de vista, des d'aquest principi, és molt difícil que puguem pensar que es pot restaurar res a les illes perquè les pressions continuaran.
1: Clar. És que restaurar és un procés ecològic, però també social. És a dir, per restaurar hem de tenir en compte tots els actors implicats, des dels usuaris, des dels gestors, des de l'administració, els locals, i pot implicar també canvis en aquest nivell, com per exemple un ús més sostenible de recursos o reduir pressions, que ja han dit, algunes poden ser més fàcils que reduir que d'altres.
0: Està clar.
1: Per exemple, hi ha el canvi climàtic, que és allà, a escala global, que aquest localment és més difícil de controlar. Però si intentant controlar els altres factors, els ecosistemes són molt resilients i quasi segur que seran més forts front a aquest canvi climàtic. A lo millor no poden controlar la temperatura de la mà, però sí poden controlar la qualitat, reduir els vertits o eliminar-los, evitar els fondejos.
0: Exacte. Però ara mateix estan duent a terme projectes de restauració a Posidònia sense que s'hagin eliminat les pressions. Augmenta el sector nàutic, augmenta la contaminació, el canvi climàtic, evidentment que podem fer poca cosa així a nivell local, però sí que podem fer. No ho sé, ho dic perquè és veritat que parlam de que és important que s'eliminin les pressions abans de començar a restaurar, però això sembla impossible.
1: Sí, és difícil, és molt difícil, però s'hauria d'intentar. Ara mateix, com has dit, hi ha molts projectes. Aquests projectes solen ser a determinades escales especials localitzades
0: Sí.
1: i la majoria actuen a zones on l'ecosistema s'ha degradat, ja sigui la praderia de Posidònia o d'una altra fanerògama com la cimolocea,
0: Sí.
1: o sobre els boscs de macroalgues. I Pontura sí que localment ells han aconseguit controlar les condicions que han fet que aquesta pradera pugui desaparèixer, que aquest ecosistema desaparegui. Però és vera que els projectes de restauració sempre tenen un impacte més fort o un benefici més gran pel medi ambient quan se fan escales especials el més grans possible, perquè els processos
0: Clar.
1: ecològics
0: Està clar.
1: necessiten escales especials molt grans. I això també és un repte.
0: Bé, i quins hàbitats o ecosistemes diries que són avui prioritaris a l'hora de restaurar a la Mar Balear?
1: Clar, hem de saber que no ho poden restaurar tot, així
0: Clar.
1: Que hem de prioritzar una mica aquells hàbitats que coneixem que tenen un alt valor ecològic, que acumulen molta biodiversitat, que tenen funcions ecosistèmiques importants, que funcions ecosistèmiques són els beneficis que aquests hàbitats ens donen, com podria ser protecció costera, producció d'oxigen, segrest de carboni, producció d'aliments, i entre ells destaquem, òbviament, les praderes de fanerògames, la Posidònia oceànica, la cimolocea nodosa, també els boscs de macroalgues, el que coneixen com a espècies cistoseira, aquestes grans algues brunes,
0: sí.
1: que serien unes cosines d'esquels, d'aquest bosc d'esquels tan impressionants que tenim pel Pacífic. Aquí en el Mediterrani tenim aquesta miniaturització de les espècies i aquí tenim les cistoseires, que són molt més petites, però tenen les mateixes funcions ecològiques i en lloc de viure sobre substrat tous, com les fanerògames,
0: sí.
1: viuen sobre substrats rocosos. Després també tindríem el coralligen, que és una joia del Mediterrani. També podríem considerar hàbitats profuns, que són molt importants per la connectivitat i són a vegades zones de pesca importants. I jo crec que aquests serien hàbitats molt rellevants a tenir en compte per prioritzar projectes.
0: Clar, i hem de tenir en compte que restaurar vol dir tornar exactament a l'estat original del passat, però que a vegades l'objectiu, bé, es té que quedar en recuperar funcions ecològiques, encara que, bé, no es pugui tornar enrere del tot, no?
1: Sí, això és una altra cosa que hem de saber, perquè quan volem planejar un projecte de restauració hem de fixar uns objectius, hem de tenir també un ecosistema de referència, hem de conèixer molt bé l'ecosistema que volen restaurar, amb
0: sí.
1: quin estat es troba, quines pressions ha sofert, però també hem de voler saber a què volem que s'assembli. Hem de tenir un ecosistema de referència. I aquest ecosistema no podrà ser sempre com un ecosistema de fa 50 anys, perquè fa 50 anys potser no teníem aquestes onades de calor tan fortes.
0: Clar.
1: Així que també ho hem de tenir en compte, hem de saber fins on podem arribar.
0: Hi ha prou evidència científica sobre què funciona i què no al Mediterrani, a la Mediterrània i concretament a les Balears, o encara anar amb curs de dades?
1: Jo crec que els científics han fet molta feina i estan fent molta investigació i depèn molt dels ecosistemes. Hi ha ecosistemes que estan més ben estudiats, que han estudiat diferents tècniques que serveixen per introduir aquestes espècies o per restaurar funcions ecosistèmiques i n'hi ha d'altres que estan menys estudiats. Però jo crec que sí, que tenim diferents tècniques que saben que funcionen, que sempre s'han d'adaptar a cada ecosistema, a cada lloc en concret, perquè la petita escala que queden sempre, cada petit lloc que volen restaurar, pot ser molt diferent un dels altres. Pot
0: Clar.
1: Tenir condicions que facin que hagin d'utilitzar unes tècniques o unes altres.
0: Bé, m'ho pots posar un exemple de restauracions que estiguin funcionant i es puguin considerar bé prioritàries, importants, més enllà de la Posidònia que hem parlat?
1: Exacte. Per exemple, a Menorca tenim, per exemple, restauracions de bosc d'algues brunes, d'aquestes cistoseires.
0: Sí.
1: Ja fa un parell d'anys que se varen fer restauració amb esport de Mahó, que han donat molt bons resultats, que s'estan mantenint en els temps i que, de fet, són un exemple a nivell de Mediterrani. I això és molt esperançador, perquè vol dir que és possible reintroduir espècies una vegada la qualitat de l'aigua ha millorat.
0: Clar. Hi ha casos en què la millor restauració no és intervenir directament, sinó eliminar la pressió i donar temps perquè el sistema es recuperi tot sol, no? Això també hauríem de tenir-ho en compte.
1: Sí. Sí, això és molt important, com dius, perquè els ecosistemes són molt resilients. I si fos possible deixar en pau tots els ecosistemes, no impactar-los més, cosa que és molt difícil, perquè avui en dia
0: sí.
1: és molt difícil no tenir un impacte, seria possible. Amb els anys jo crec que aquests ecosistemes se podrien anar regenerant per ells tots sols.
0: Clar.
1: A la millor espècies de vida molt llarga i creixement lent prendrien més temps de recuperar-se, espècies de dispersió més curta, com els hàbitats aquests de cistoseires, que m'agraden tant, que he comentat, també estarien més estona, de desenar d'anys, però jo crec que seria possible. I la restauració entra per accelerar una mica aquest procés, perquè avui en dia necessitem tenir ecosistemes sants ja, per ser més resilient en el canvi climàtic.
0: Clar. Bé, és que jo estic pensant, per exemple, a Terra varen cometre molts errors. Per exemple, quan hi havia un incendi, jo record que Balears repoblàvem, no?, amb pins nous, i després varen veure que això era un esforç i un cost que no era necessari perquè els boscos es recuperen, bé, relativament ràpid, a més. Clar, han comès molts errors a Terra i també em preocupa que a la mà, que ho coneixem menys, cometrem els mateixos errors. Ho dic, per exemple, també per temes de reintroducció o eliminació. Per exemple, eliminar bogamarins per afavorir la cistoseira o introduir ostres, que és un dels punts que he vist a l'informe, que em pareix molt interessant, perquè és veritat que abans, fa 20-30 anys, es veien moltes ostres i són molt importants per l'ecosistema, però ara no en veiem. Tot això, a vegades, pareix que jugam, bé, jugam amb organismes que a vegades no responen a lo que nosaltres esperam d'ells. No sé si m'explic.
1: Sí, totalment. Els ecosistemes són sistemes molt complexos, molt fràgils. Tocar una espècie és com un trencaclosques. Si llevam una espècie, si disminueix, si augmenta, pot tenir conseqüències a vegades molt difícils de preveure. És per això que van de restaurar han de tenir un nivell de coneixement dels ecosistemes enorme. I a vegades, a nivell experimental, en entorns més controlats, que és on se fan els estudis, és més fàcil preveure què pot passar. Però en el medi marí és sempre més difícil. És per això que sempre dèiem que cada lloc de restauració tindrà unes característiques diferents de qualsevol altra. El que ha funcionat a Mallorca pot no funcionar a Menorca i pot no funcionar a Eivissa. S'ha de conèixer molt bé cada lloc, conèixer molt bé les pressions que hi ha i estudiar-les molt bé. S'ha de saber molt bé quines conseqüències pot tenir llevar una espècie i introduir-ne d'altra. També s'està parlant ara, a veure si s'ha de, això més a nivell acadèmic, experimental, s'està parlant molt de... És que hem de restaurar amb aquestes espècies que sabem que no són tan resistents a l'augment de temperatura o és que hem de privilegiar espècies més resistents? Ja és un dilema una mica ètic.
0: És un bon debat.
1: Sempre de tenir en compte, que per restaurar un ecosistema no n'hem de destruir un altre.
0: Està
1: no hem d'utilitzar mètodes destructius per obtenir plàntules o per obtenir llavors o per obtenir propàguls. Això també és molt important. I ara amb aquest boom que hi ha d'iniciatives de restauració, que està molt bé que existeixi aquesta preocupació, hem de tenir això en compte. Hem de saber també si els objectius que fixa la Unió Europea són factibles i com. Perquè, com has dit molt bé, a nivell terrestre la restauració va començar fa molt més anys, però a la mà és més recent.
0: Sí. I també és important que sapiguem diferenciar els projectes amb base científica, amb iniciatives simbòliques o en greenwashing directament, no?
1: Exacte. Jo crec que els principis que recopilam en aquesta guia ens poden ajudar un poc a diferenciar si un projecte pot tenir un èxit, pot tenir èxit o té més probabilitats de tenir èxit, d'estar ben pensat, de tenir solucions, de tenir un seguiment, perquè és molt important el seguiment.
0: Sí.
1: Sempre hem de protegir abans i després de restaurar, perquè si no, les pressions poden continuar o poden venir de noves. I és molt important controlar possibles pressions noves, perquè el que volem és mantenir el que ja hem pogut recuperar en el temps.
0: Està clar.
1: I és per això que el seguiment a llarg termini és molt important. No podem fer una acció concreta, un minut concret, o arreglar una petita cosa.
0: Bé, la guia està pensada per gestors, també per empresaris, però la pot descarregar qualsevol? La pot tenir tothom?
1: Exactament. Està pensada perquè pugui ser entendible per tots nosaltres. Si tenim curiositat per opinar, per saber sobre projectes de restauració que potser estan passant en el nostre municipi mateix. I està disponible a la web de Marilla, se pot descarregar en català i castellà en format PDF.
0: Fantàstic.
1: I sí, encantat si això pot tenir un interès o pot ajudar la gent, a lo millor, a tenir més accessible totes aquestes diferents guies i i principis internacionals que intentem recopilar.
0: Clar, a part d'estar molt bé que ciutadans coneguin el que s'està fent, encara que ells directament no vagin a fer res, que sàpiguen el que es fa. Això em pareix importantíssim.
1: Exactament.
0: Bé, em pareix tan important sí. que si no, no faria cap programa, evidentment. Així que...
1: Exactament. La implicació ciutadana és essencial, perquè si... perquè necessitem el suport de locals, també, perquè és un procés que ha de participar tothom. Per exemple, un exemple que està passant en el sud d'Itàlia, que també és com molt il·lustratiu, hi ha unes vedes allà per pescar-hi sons i s'estan restaurant perquè la gent no compleix les normes, les vedes aquestes per pescar o les talles mínimes. Clar. Això no té aquest sentit. No poden restaurar si primer no se fan complir les normes i si la gent no està d'acord en deixar aquests organismes a la mà els temps que necessiten per reproduir-se i créixer.
0: Clar, necessitem uns ciutadans informats primer i després conscienciats. Bé, idò, avui hem volgut entendre una mica millor què vol dir restaurar la mà i sobretot perquè no basta només amb voler reparar el que s'ha degradat, sinó que abans... cal aturar allò que ho continua fent malbé, està clar. N'hem parlat amb la Margalida Montserrat, de la Fundació Marilles, a partir d'aquesta guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear. Mil gràcies, Margalida. Fins un altre dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
3: Me dormí en el metro y me salté una estación y al entrar a un túnel fui al espacio exterior.

0: sola.
1: Tenim un apunt d'investigació astronòmica. L'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, un centre del CSIC, ha liderat el descobriment d'una nova galàxia nana, ultrafeble, a les proximitats d'Andròmeda. Aquesta nova galàxia es diu AND-36, AND-Andròmeda, i per cert, la galàxia Andròmeda, la gran galàxia veïna de la Via Làctia, es diu M31, el catàleg. El catàleg astronòmic, concretament el catàleg Messier. Però segur que el que voleu saber és què són aquestes galàxies nanes i quina importància té això. Anem a escoltar a la investigadora Joana Tsakovska.
2: Nosotros hemos descubierto Andrómeda 36, una de las galaxias enanas más débiles identificadas en torno a Andrómeda. Bueno, las galaxias enanas ultradébiles son los sistemas galácticos más pequeños conocidos. Formadas en las primeras etapas de la historia del universo y dominadas por materia oscura, constituyen auténticos fósiles cósmicos que permiten estudiar cómo se formaron las primeras galaxias y poner a prueba los modelos sobre la naturaleza de la materia oscura. Y bueno, nuestro estudio sugiere que Andrómeda 36 es una galaxia muy antigua, pero lo que está claro, sin embargo, es que Andrómeda 36 es una de las galaxias satélite de Andrómeda más débiles descubiertas hasta la fecha.
1: Consideren que aquesta minigalàxia té 12.500 milions d'anys i encara que saben ja que és pobra en metalls pesants, volen determinar amb més precisió les seves propietats i esperen poder fer-ho en els propers anys. I quina importància té això?
2: Cada nuevo descubrimiento como Andrómeda 36 es importante, ya que puede indicar que aún estamos encontrando solo la punta del iceberg de una población mucho más numerosa de galaxias extremadamente débiles.
1: Si voleu saber més detalls d'aquesta galàxia i del treball de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, us recomanem una visita a la seva web, iaa.csic.es.

0: El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes. Ivetres Ràdio és participació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
1: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.

0: I detrem ja el periscopi. Avui mos volem fixar en els bidons radioactius que romanen a la fossa atlàntica. I ara mos ho explica en Dani, no?
1: Sí, sí, són restes, ja n'havíem parlat, que es troben ben a prop de la costa gallega, a uns 600 quilòmetres. Diversos països europeus els hi van llançar entre els anys 40 i els anys 80 del segle passat. Són 200.000 bidons, es diu aviat.
0: 200.000.
1: 200.000 amb residus radioactius. I ara una missió francesa anomenada NOTSUM i dirigida pel Centre Nacional d'Investigació Científica francès, apunta que el principal perill afecta les aigües de Galícia. S'han detectat bidons deteriorats i fuites que podrien ser perilloses. Els estudis van començar fa 2 anys amb la intenció de cartografiar per primera vegada l'extensió d'aquest abocador radioactiu gegant. Se'n coneixia l'existència de fa molts anys, però mai ningú l'havia verificat les seves dimensions i la taca que dibuixa al fons de l'oceà. Van emprar un submarí, l'UX, amb capacitat per submergir-se a 4.000 metres de profunditat.
0: I què hi varen trobar?
1: Quan havien cercat en 120 quilòmetres quadrats dels props de 10.000, o sigui, estem parlant d'una centèsima part d'aquest abocador, s'hi van localitzar més de 1.000 bidons. Els aparells del submarí varen detectar nivells baixos, això sí, de radionucleids, i es va descartar que hi hagués urani o material fissible. Això, com a mínim, era una notícia de mal menor. Amb tot, el mal menor aquí és prou gros. Diuen que segurament els bidons contenien material de laboratori, d'oficina, vinculats als inicis de l'energia nuclear civil, del tipus de baixa i mitjana activitat. Fins llavors, l'únic que s'havia constatat eren unes fotografies dels bidons fetes als anys 80 per un robot submarí. El llançament dels bidons es va aturar l'any 82 i no es va prohibir definitivament aquesta pràctica fins una dècada més tard. El 2005 es varen recollir mostres de peixos de la zona sense que es difonguessin gaire la informació dels resultats d'aquests anàlisis.
0: I ara s'hi ha tornat a investigar.
1: Ara, tants d'anys després, s'hi ha tornat. Aquesta ocasió, darrera ocasió, va ser entre el 27 de maig i fins al 28 de juny, fa 4 dies. S'han fet observacions directes dels residus localitzats. Uns 30 científics, una trentena de científics, van fer 20 immersions amb un submergible tripulat, es diu Nautile, a 4.700 metres de profunditat, i han pogut confirmar l'estat de degradació d'aquests bidons. Alguns presentaven vessaments i, tot i que els valors, com deien, de radionucleics detectats eren relativament baixos, són superiors als que esperaven. Ara, en terra, podran fer una sèrie de proves que portaran més informació i més detallada de la qual s'ha pogut obtenir en aquesta ocasió a 5.000 metres de profunditat. Durant les immersions s'han recollit també mostres d'aigua, sediments, organismes vius per estudiar la possible dispersió de la radioactivitat. Mentre tot això ho fa una missió científica francesa, el govern espanyol, hem de dir, es limita a fer analítiques radiològiques en aigües costaneres, no en aquelles latituds. A més, el Consell de Seguretat Nuclear diu que Espanya no va llençar cap bidó i que, per tant, no és responsabilitat seva, sí que seria la de la salut, del medi ambient,
0: sí,
1: de la
0: costa,
1: i de les persones i dels animals d'aquesta zona. A més, una campanya de Greenpeace, que ja ha recollit 20.000 signatures, reclama a l'Estat espanyol i a la Unió Europea que s'investigui l'estat real d'aquests bidons. En pocs mesos s'espera que aquesta missió, que just ha finalitzat ara fa uns dies, disposi de les dades i els resultats definitius d'aquest estudi, que es traslladarà a la Comissió Europea i al Comitè de Radioactivitat OSPAR.
0: Bé, Greenpeace demana que s'investigui, però realment ja tenim una investigació i el que mos diu no és bo, clar, vull dir, ja tenim prou per respondre, no? Realment.
1: Sí, la veritat és com el que apuntaves al principi, o sigui, tenim moltes dades.
0: Exacte,
1: i
0: ja
1: cal...
0: està bé de recollir dades, passa'm algo.
1: I cal fer alguna cosa.
0: Tinc aquesta sensació, realment, fent aquest programa, sí, de que recollim moltes dades, tenim moltes dades de tot, canvi climàtic, d'això, de la radioactivitat, i venga, recollir dades i demanem estudis constantment, però ja en tenim molts, passa'm alguna
1: cosa. És desesperant. Parlem de més dades?
0: Exacte, és desesperant.
1: Parlem de més dades?
0: Vinga, sí. Què més m'ho expliques ara?
1: Més alegries. La indústria química, que dispara la seva inversió per fer lobby per afablir els controls de la Unió Europea, ho denuncia... Sí, estupendo. Ho denuncia un informe publicat pel Corporate Europe Observatory que apunta que el sector químic està aconseguint els seus propòsits de desregulació amb impactes en el que seria la salut i el medi ambient. Concretament, des de l'any 2020, la indústria química ha augmentat en un 60% la seva inversió en accions de lobby davant les institucions comunitàries. En xifres, ha superat cada any els 46 milions d'euros anuals amb aquest objectiu de reforçar la seva influència i pressió sobre els polítics i d'aquesta manera aconseguir afablir les normes que protegeixen els ciutadans dels productes químics i pesticides nocius. Una inversió que estaria resultant rendible per a aquest sector, ja que en paral·lel la Comissió Europea ha posat en marxa la major ona de desregulació mai vista a la Unió Europea per a desmantellar o privar d'eficàcia importants lleis vinculades a la seguretat química.
0: Bé, i quins beneficis concrets han obtingut d'aquesta estratègia?
1: Es poden resumir en un exemple, que no és poca cosa, que pel fet que han aconseguit que la Comissió Europea renunciï al compromís que ja havia adquirit formalment de millorar el reglament REACH, que respon a les sigles de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies Químiques, que és la principal norma europea sobre productes químics, i l'objectiu d'aquesta normativa és garantir un alt nivell de protecció per a la salut humana i el medi ambient enfront de l'ús de productes químics. És una normativa que ja de per si, la que està vigent, és deficient, però és que no només no s'ampliarà o es millorarà, sinó que la indústria química aconsegueix afeblir-la i dificultar l'aplicació d'aquesta llei existent, que, com dèiem, és força millorable.
0: Ja, i com podem assegurar que hi ha una acció de lobby al darrere?
1: Aquesta maniobra de la indústria ha quedat al descobert després d'una filtració d'un document que acaba de fer públic l'Oficina Europea de Medi Ambient, que és una àmplia coalició d'entitats conservacionistes europees.
0: Sí.
1: El text destapa com el Consell de la Indústria Química Europea, que és el principal portaveu dels interessos del sector químic i líder de la seva inversió de lobby, dicta a la Comissió Europea una sèrie de mesures que en cas de posar-se en marxa, i cito textualment, com diuen en aquest informe, suposarien una considerable deterioració de les proteccions i obligacions existents i de l'aplicació d'aspectes claus del reglament REACH vigent en perjudici de la defensa de la salut humana enfront dels riscos tòxics. Aquí és, definitivament, és una acció directament encaminada a frenar qualsevol regulació, qualsevol control sobre aquesta indústria, i com a conseqüències, si actualment amb el reglament REACH actual ja es triga més de 20 anys de mitjana a identificar i prohibir una substància tòxica, 20 anys, mentrestant es segueix contaminant, imaginem si la tendència serà a desregular cada cop més, fer una normativa més complexa, més costosa per a les autoritats, el resultat és que els ciutadans estaran exposats, indefensos, davant substàncies que són perilloses durant més temps, encara que no del que estan ara. I la reacció sempre serà encara més tardia, mentre altres van fent negoci.
0: Està clar.
1: Hem de dir també que la indústria química també pretén reduir els requisits legals sobre les dades de toxicitat i la substitució de proves experimentals, que són proves necessàries per determinar si les substàncies químiques són nocives, i les vol substituir per mètodes que són més dubtosos. Això podria facilitar la comercialització de substàncies sense tenir dades adequades sobre els seus efectes. I també estem que darrere de presumptes col·laboracions o negociacions, i ho posem entre cometes, amb l'Agència Europea de Productes Químics, no siguin més que ingerències per entorpir precisament el seu treball, que és a dir, a fer d'interferència, una interferència clamorosa davant l'avaluació de risc de les substàncies tòxiques que exerceix aquesta agència.
0: De les estratègies dels lobbies de pressió podríem fer uns quants treballs i uns quants estudis també, no? Bé, els perills són obvis i tenim molta literatura científica al darrere, milers de recerques i nombrosos informes han advertit que la contaminació química és un factor que pot estar contribuint de manera notable a l'increment d'incidència de nombrosos problemes de salut a les darreres dècades, amb un cost sanitari anual de desenes de milers de milions d'euros. Tot això, a més, el cost mediambiental, clar.
1: Exacte.
0: Salut i medi ambient.
1: Exacte, exacte. I això en normativa i en productes europeus, perquè si ens fixem en un altre cas, pot ser encara pitjor, fins i tot en productes importats, com el cafè. Ho dic per esmentar un altre informe que es diu Verí, el teu cafè, que apunta que el cafè que es consumeix a la Unió Europea conté un 60% dels pesticides prohibits al vell continent de la llista de pesticides, el 60% estan presents en el cafè que podem prendre. Amb les dades s'han fet estudis, amb dades oficials, amb alguns estudis de camp, també han analitzat el cafè produït en països com Brasil, Colòmbia, Kènia, Vietnam i alguns altres, i s'hi han trobat aquestes substàncies plaguicides. Allí no estan prohibides, aquí sí, a Europa sí, i així els camps europeus estan lliures d'aquestes substàncies, que s'empren en camps d'altres racons del planeta, perquè els europeus els consumim amb una tassa de cafè amb plaguicides prohibits. Parlem de substàncies que, com dèiem, són cancerígenes, són tòxics que afecten la reproducció, són disruptors endocrins i neurotòxics. No tot el cafè, hem de dir, ho xifren en una de cada 5 tasses. Però també han trobat glisofat present a 3/4 parts de les mostres analitzades. Bé, el pitjor de tot, com a conclusió, és que la Unió Europea ven aquestes substàncies als països, a tercers països, que les empren als seus cultius, o sigui, en fem negoci, i després ens ho prenem una tassa.
0: Bé, jo no em prendré una tassa perquè no veig cafè, de dir.
1: Salvada, pues.
0: Salvada, no? Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani. I aquesta setmana, Morna Bonnie Tyler, i mos volem acomiadar amb una cançó seva perquè necessitàvem molts d'herois per al medi ambient, en Dani Manau i en Pablo Morganti a la sala de màquines, i jo mateixa mos acomiadam fins la setmana que ve. Molt bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, es preveu una nova nit tropical en temperatures per damunt dels 20 graus arreu de les Balears. La calor no dona treva i demà es repetirà, si més no, les temperatures d'avui, tot i que les màximes es registraran al ponent de cada una de les illes per l'entrada de vent de llevant. Així, en les hores centrals del dia s'activarà l'avís groc per altes temperatures a Menorca i gairebé tot Mallorca. Es preveu, de nou, assolir els 38 graus que avui ha marcat, per exemple, a Porreres, a Campos i s'ha superat a Llucmajor. A més, el risc per incendi forestal augmenta amb nivell extrem a gairebé tota la comunitat per diumenge. En plana política, Sumar ja té noves líders. La portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, han estat elegides per posar-se al capdavant del partit. A l'Assemblea Extraordinària celebrada avui, han obtingut un 95,9% de suports.
2: Movimiento Sumar tiene una fortaleza que nos distingue. Muchas. Yo voy a referirme ahora mismo a una. Somos una organización profundamente plurinacional. No porque lo diga un documento, no, sino porque sabemos que un país tan diverso como el nuestro solo puede pensarse desde distintos sitios, nunca desde un único lugar.
1: Ambdues encapçalaven l'única candidatura presentada pel grup coordinador. Yolanda Díaz es desvincula completament de la vida orgànica de la formació, ja no forma part de la candidatura. La nova direcció reconeix el desgast que provoquen les causes judicials que afecten els seus socis de govern i obren la porta a aliances conjunturals amb forces independentistes. En internacional, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, adverteix que hi ha 1.000 míssils apuntant al país per si intenten assassinar-lo. Així ha reaccionat el president dels Estats Units a les informacions que parlen d'un suposat pla de Teheran per atemptar contra ell. A través de la seva xarxa social Truth, el mandatari estatunidenc ha assegurat que ha donat ordres a l'exèrcit de destruir totes les zones de l'Iran en cas que el matin o intentin fer-ho. I afegeix que aquest ordre té una validesa d'un any ampliable. En els esports, un apunt en motociclisme. Ethan Guevara lluitarà demà per la victòria al Gran Premi d'Alemanya de Moto2. El mallorquí sortirà des del tercer lloc de la graella.
3: Muy contento y orgulloso del equipo. Estamos haciendo un trabajo bastante bueno. Hemos vuelto otra vez a encontrar esas sensaciones que habíamos perdido en estas tres últimas carreras, por ciertos problemas también que tuvimos. También orgulloso por mi parte de poder estar ahí y poder luchar con mis grandes rivales. Mañana será una carrera, verdad, que bastante complicada.
1: Pitjor li ha anat a Joan Mira en MotoGP, ocuparà la 13a posició i avui, a la cursa sprint, ha acabat 15, una posició amb la qual no està satisfet.
4: El ritme que han fet a CFP2 era bastant bo, era un ritme per disfrutar i lo de sprint ha estat, no ho acabo d'entendre. Així que ara hauran de fer feina en l'equip per intentar treure aquesta situació en banda. Lo bo és que demà tenim la carrera llarga, que és el que compta, i intentarem allà donar aquesta passada en banda.
1: I la festa de Ses Clovelles ha tornat a fer vibrar avui Petres, l'inici d'una de les primeres neofestes de l'estiu, en la qual avui han plogut 2.000 quilos de clovelles de malla i els assistents han agraït les pistoles d'aigua per refrescar-se.
5: Bé, avui he estat Valladora, honrant de 60 pixedis, i res, hem fet una ruteta i hem ballat.
6: Aquests nins disfruten perquè tenim un poal, pistoles, tots els que hi passen els de banyam.
7: Aigua, aigua!
6: Que s'amoró bé, que s'amoró a topes.
7: Vindí a les 12 quan fan el primer bany i toquen les xerimies de Petra.
8: Jo no. He vengut tota la vida i són el primer any.
9: Jo el primer pic que venc. Hombre, en l'estiu va bé, eh?
10: No, no són de Petra, però també troba especial. N'hi ha de més especial com Sant Antoni, però bueno, se disfruta igual.
1: És tot per avui, actualitzem les notícies demà a partir de les 8 a l'Informatiu Matí. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.

0: Molta fama, o bé, mos compren molt, són els Rubials, en feim tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després també, bé, feim pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, feim llonguets, no fa massa, en fi, no, pintura no antigament en féssim, però sí, però també agraden. I coca de verdures, coques de ceba...
1: Ja a la segona part del programa alimentarem l'ànima entrant a la llibreria Ripoll, de Palma.
2: La millor de tot és tenir llibres entre les mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha un... En llibre antic hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo que pot donar una setmana.
1: I parlant d'amor, Toni, tu i jo ja mos hem enamorat dels dos emblemàtics d'avui. Esperem que també ho faci la nostra audiència al llarg dels propers minuts de ràdio.
3: Ben vist, Xavi. Paraules d'amor, senzilles i tendres. Emblemàtics, benvinguts. Començam. En Xavi Oliver ha preparat el corresponent retrat sobre Forn Germans Adrover. L'escoltam sense més espera.
1: Pobles on un forn no és només un forn. És un servei essencial. És un lloc on es compra el pa de cada dia, però també on encara se poden trobar productes bàsics, conversar amb els veïnats i mantenir viva una part de la vida quotidiana. Quan un establiment així resisteix, sobretot sent l'únic del nucli poblacional, no només conserva un negoci familiar, sinó també una manera de fer comunitat. A Calonge, el terme municipal de Santanyí, aquesta funció es manté viva al Forn Germans Adrover.

0: La història del forn comença l'any 1961, quan Sebastià Drobé va obrir l'establiment després d'haver après l'ofici de forner a Campos. Aquells anys, Espanya vivia una etapa de desenvolupament econòmic i Mallorca començava a transformar-se amb força per l'arribada del turisme. A Europa, el mur de Berlín s'aixecava aquell mateix 1961 i es convertia en símbol de la Guerra Freda. Mentre el món mirava també cap a l'espai amb el primer vol de Yuri Gagarin. Enmig d'aquests canvis, Calonge començava a funcionar un forn de llenya que elaborava pa mallorquí i encimades, repartides al principi amb moto per fora vila. Cap a l'any 1968 s'hi va incorporar Margalida, la dona de Drobé, i junts varen ampliar el negoci amb una botiga de queviures. Amb el boom turístic, especialment als anys 80, el forn va viure una etapa de molta activitat i repartia productes a hotels de la zona, a més de donar servei al poble i als voltants. Avui són els seus fills, Margalida i Joana Drobé, qui regenta l'establiment amb el nom de Forn Germans a Drobé. Tot i les dificultats, continuen obrint cada dia per oferir pa, ensaïmades, pastissos i productes bàsics. Un forn que, més enllà del vendre, sosté una part imprescindible de la vida de Calonge.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
2: Els germans Margalida i Joana Drobé encarnen la tercera generació al capdavant del negoci, que potser un dia regentarà el fill d'ella, en Sebastià Miquel. En tot cas, tots tres tenen participació directa en el reportatge sobre l'establiment familiar, juntament amb el d'alguns clients. D'entrada, Anna Margalida ens parla de l'origen de Forn Germans a Drobé.
3: Mon pare sempre la mos ha contada, i ho han sabut. Els meus padrins duen el bar d'aquí veïnat, el bar telèfonos en aquella època, i és vera que els meus padrins varen ser molt emprenedors per l'època que varen viure, perquè ells va comprar això, tot el que tu veus, el que passa que era molt petitó i no, mon pare va fer molta fe, ho va engrandir molt i ho va canviar molt, però vaja. I inclús després compararen un sol a Caladó, que varen fer un bar per un altre fill, vull dir, va ser el meu padrins varen ser molt emprenedors. Jo el meu padrí ja no el vaig conèixer, va morir abans de jo néixer, però sí, la meva padrina sí, i...

0: gent molt fanera, que varen lluitar molt i varen lluitar molt pels seus fills, i mon pare tres quarts de lo mateix. Mon pare ha fet molta feina en aquest món i m'ho ha donat tot això.
1: Quan mon pare se varen casar, mon pare i mon mare, pues, bueno, els pobles petit, en aquell temps tampoc no hi havia massa botigues i això, pues varen muntar la mica de colmado, i que nosaltres ara continuem un poquet, que això de com es de suposar de cada dia és menys, però bé, donem el servici de que te fa falta un quilo d'arròs, una botella de llet, i saben que si venen, pues troben aquestes cosetes.
2: I per la gent de Calonja, què significava aquest colmado?
0: Bueno, això hauria de demanar-los a ells, però bé, supos que el servei que donem, que és diari, durant els 365 dies, bé, no, tancant dos dies, el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any. Supos que la gent en això també ho valora, perquè són molt de dies i moltes hores aquí, que saben que si han de menester qualsevol coseta, venen. I com ara, per exemple, dur-me paquets de compres d'internet, sí. Faig el servei, que aquí tothom em diu, por on dur, te rebrà? Sí, duis-ho. I me venen i me duen, i això, donem aquest servici, pues, d'obertura. Jo era petita, però record es fon amb un auge espectacular, moltíssimes hores de xerrant de 10, 12 hores, 14 hores cada dia de feina. Nosaltres, ja com que hem anat aquí de dins, pues hem fet feina, tot el que hem pogut sempre hem ajudat. I clar, hi havia els hotels, hi havia molta feina, Calador anava molt per envant. En aquell temps no hi havia panificadores que fessin uns com ara de precongelats i coses d'això, i nosaltres varen, pues, mon pare va sobreveure que això era bo, i ho va aprofitar, va fer moltíssima de feina, servint a molt d'hotels, supermercats, restaurants, i clar, t'estic dient que en aquell temps no hi havia pa congelat, per la qual era tot 100% pa fet. Mm-hmm. I en aquell temps se guanyava dobles. En aquell temps realment hi havia la ganància, era bona, no és com ara. Ara hem anat amb quanta feina, molta, però les ganàncies són molt manco. I ho va saber aprofitar molt bé, i la veritat que va fer molta de feina i va guanyar dobles. La recol era brutal, molta feina, molta calor. Dormir al migdia a hores baixes era dur, perquè tampoc no... clar, dormint de dia se sent més renou, la calor també és més forta, i era feixuga, molt feixuga, molta. Però, bé, se duia, vull dir, tampoc era jove i ho duien, supos que millor.
3: Quin és el primer record que té ella de la botiga?
0: De molt petit, sí, tenc bons records de que la gent que venia a comprar, que algú me duia que seva, per puntura, per ajudar, per llevar-me de davant a ma mare una estona, i me n'anava a car veïnats, he veïnat ja molt. Sí, no, però tinc molt bons records jo d'aquí de dins. Com que sempre hem estat, el meu germà, quan va acabar CGB, ja se va posar a fer feina sempre aquí, i jo vaig fer administratiu, 5 anys de formació professional d'administratiu, i però bé, els estius i aquells dies que se podia se feia feina, i jo ja me vaig quedar fent feina aquí, vull dir que no, quasi no me vaig plantejar, va venir com aquell que diu tot sol, el dia a dia va dur, i després mon pare i mon mare se varen jubilar i ho varen agafar en altres dos.
2: Has pensat mai que t'hauria agradat fer si no hagués estat continuant amb el negoci?
0: Bueno, jo com que vaig estudiar administratiu aventura, no sé, fer feina dins una gestoria, te diré, o un lloc així. M'imagino que hi hagués anat a parar un puesto així. Perquè m'agradava la part d'administració. Ja sempre m'ha agradat molt la part de ball i música. Mm-hmm. I sí que m'hagués agradat molt aprendre a saber cantar, aventura.
2: Bé, això sempre hi ets atent.
0: No, a la veu se'n va. Però bé, m'hi hagués agradat. Això sí que m'hi hagués agradat. Ballar i cantar, i que això sí. Sempre he estat molt balladora a la meva manera, i cantadora també, però bé.
3: Na Margalida i en Joan es refereixen ara a la figura de son pare, Sebastià.
0: Un pare mor va dir que un negoci han de ser. han de ser i és feina. I el que ha dit el meu fill, que de la feina surt el profit.
2: Mm-hmm. De claríssim, ell.
0: Sí, jo això us ho he dit moltes vegades. Jo sempre, com que ell no era massa de s'estudiar, mm-hmm. i jo li deia que de la feina en trauries profit. I això sempre ho ha sentit.
2: Amem, Sebastià, per això.
4: Què ha dit?
0: Els llibres no eren lo seu, però es corre i es feia de ports, li ha anat molt
2: bé. I a xerrar també, perquè ja xerres bé.
4: Sí, sí.
2: Diu que no, jo tampoc tenia, era gaire bon estudiant. Però que la feina surt el profit de ta mare.
4: Sí, efectivament. És a dir, jo sempre ho dic, és a dir, tu pots ser molt bo estudiant o pots ser, pots ser un servei que si el dia de demà no t'apliques i no cerques el que d'haver estat ompli i el que d'haver estat fa ganes i no lluites per fer-ho, per molt intel·ligent que siguis, per molt bones notes que treguis, no arribaràs a ser el que vols mai, a no ser que hi t'hi posis.
0: Mon pare.
2: És vera. Amen, però, amen. Que teniu com un maniquí, que és ton pare. Que se voldrà de fora, que com és?
0: És que el tenien de fora, el que passa és que quan fa vent cau. I si té un bracet,
2: pobre, un bracet.
0: Però bé, mas o manco, sí.
2: El senyor Drové.
0: Sí. Sí, és fet d'un jove de Manacor, Antoni Guilmés, que fa allò de Manacor encantat, les figures i aquestes. El coneixem i mos va fer aquest.
2: En aquest carrer de Calonge m'has dit que hi vivia... On vivien els vostres teus pares?
0: Bueno, mon pare i mon mare sempre havien viscut aquí dalt.
2: Aquí dalt,
0: antigament a baix, allà hi havia un quarto, i dormien allà, i hem anat engrandint i tot. Entesa. Això, després de dalt. Uh-huh. I ara casa meva padrina era el que fa cap de cantó baix,
2: que literalment a 3
0: sí,
2: metres.
0: Sí, sí, estem vivint tots de dins.
2: I després m'has dit, vine, Margalida, que aquí teniu el bar. I aquest bar de qui era, m'has dit?
0: Bueno, aquest bar és d'un senyor d'aquí de Calonge, està llogat, ara el du en Ramon i la seva filla, en Mari. I bé, és un dels bars també de tota la vida. I el duen en aquell temps, els anys 60, el varen dur els meus padrins.
2: Ah, és que clar, tot aquest carrer és com a vostre, vull dir, tot no. Més o manco. No és així?
0: No, que va, nostre no.
2: No, però, és a dir, heu fet vida aquí.
0: Sí, tota la vida.
5: Molt treballador. Va treure aquest negoci de zero. I ja va fer molt, sobretot per nosaltres.
2: Uh-huh. Com us dividiu les tasques aquí, en el forn?
5: Jo faig feina de nit i ella se cuida de la tenda i facturació i se'n cuida ella.
2: What did you bought?
6: I don't know.
2: Robiol.
6: Sorry?
2: Robiol.
6: Robiol?
2: Yeah.
6: Is it good?
2: Typical Mallorca.
6: Yeah?
2: Super good.
6: Nice.
2: And here is super good place.
6: Okay, nice.
2: Where are you from?
6: Hungary.
2: Ah, nice, nice. And are you liking Mallorca? Do you like?
6: Yeah. I work here.
2: Okay. Ah, okay. Nice to meet you. Thank you very much.
5: Ara començàvem les dues del matí.
2: Déu-n'hi-do, i quina hora acabes?
5: Ara.
2: Ara, però justament he vingut jo aquí a empipar un poc. I les dues, i com divideixes la teva feina? I les dues arribes aquí i comences ja a pastar o com?
5: Sí, tenim un companyero, un forner que fa feina. I sí, anem, començàvem les dues i fèiem el xap un poc més prest. I n'han fet així cada dia, un altre mes.
2: I quan vas començar amb aquest ofici?
5: Tenies 15 o 16 anys. I més o menys 15 o 16 anys ja ha estat fins ara.
2: Molt bé. I com és estar la solitud d'un forn a les dues del matí?
5: Sí, molta tranquil·litat. No hi ha ningú ni... En l'estiu puntura hi ha qualsevol bar obert i sense nou, però en l'hivern sí que és ben tranquil.
2: I encara avui continuo fent feina amb un forn de llenya.
5: Sí, tenim un de llenya encara, sí.
3: Na Margalida ens defineix les característiques de la seva feina i els moments bons i no tan bons que hi passa.
0: Jo crec que és el dia a dia que tu pots obrir un portal i tanta gent, per això jo crec que ho hem d'agafar com a bo i positiu, no hem de sospirar moltes coses. Dolents. Bueno, ara farà 2 anys i 3 anys que mon pare va morir, per nosaltres va ser... Vull dir, la ferida per nosaltres és fresca, perquè ella era el pilar, diríem, que està retirat, però cada dia fa la passada, perquè el viuen aquí veïnat, i encara mos pareix que ha d'entrar pel portal a renyar-mos un poc. I això sí que va ser per nosaltres el pitjor. Després varen viure la pandèmia, va ser una cosa bastant... un poc complicada, però bé, nosaltres la vàrem, gràcies a Déu, vàrem poder obrir cada dia, perquè no mos vàrem tancar, nosaltres com a necessitat de menjar que érem, i vàrem tenir molta feina. La veritat que nosaltres en aquella època, per nosaltres, en quant a feina, va ser molt, molt positiva, perquè clar, la gent tampoc no se movia, i vàrem intentar pues, fer-ho el millor que vàrem sabre. No vàrem tenir Covid ni guns, no el vàrem agafar, vull dir, mos va anar molt bé, vàrem poder tenir obert sempre. Ja me queden un parell d'anys encara per jubilar-me. Però bé, jo en aquests moments dic que sí, supos que sí. Que hi és qualcú que ho volgués dur, seria fantàstic. Vull dir, jo, clar, nosaltres ho estimam. Jo he nascut aquí de dins. I una cosa que tu has vist néixer, ho dut sempre de dins. Però, clar, és difícil, és difícil. Jo tampoc, a puntura, el que jo fa, o el que els meus pares han fet, no sé si vull que cap fill meu ho faci. Vull dir, jo ja no faig el que els meus pares varen fer, ni de molt. I així considero que em faig molta de feina, i moltes hores, i moltes de matinades, que les 5 de matí és molt prest. Però això no, jo no ho desig per cap fill ni per ningú. Vull dir, la feina aixecar-te a les 7 és molt guapa, i a les 3 va acabat.
2: El negoci però funciona.
0: Clar, sí, sí, sí, sí, en cap moment mos poden queixar que no funcioni. Però a vegades mires, compenses les puntures, les hores i la feina, l'esclavitud. Però bé, no ho sé, d'aquí que mos jubilem, veurem ben què passa.
3: Toca parlar ara de productes i de qui els compra, és a dir, la clientela, representada en aquest cas pel jove Jaume, de només 14 anys, que, com comprovarem, té les idees molt, molt clares respecte al forn.
0: El gust que dona és més diferent.
5: La forma de caure.
0: Altres tenim molta fama, o bé, mos compren molt, són els rubials, en feim tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després també, bé, fem pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, fem llonguets, no fa massa, vull dir, no, pintura no antigament en féssim, però sí, però també agraden, i coca de verdures, coques de ceba, els rubials, les panades, el pa, sí, tot això sí. Això ho feia mon pare i mon mare i han continuat igual, no han canviat. Oquet, fèiem un plat petit cada dia, o més que res, per si un dia tenim un cumpleaños, pues, també preparam té de dijous un rostit.
2: No, és que ara llegiré el menú, si m'has demanat permís, però és que clar, jo ara en aquesta hora començo a tenir gana. Dimarts, pica-pica, dimecres, llenties, dijous, llengon tàperes, divendres, canelons, dissabte, pilotes, diumenge, rostit de porcella, me, pollastre, mem. Això no és un plat petit, això és un manjar.
0: No, que va. Rostits és vera que en feim molts, ara demà també en tenim de comanats, rostit de porcelles, en feim, mos comanen bastantes porcelles, això sí que és bo, o la morduen a coure. Això sí que és bo. Nosaltres tot l'any fem feina amb la nostra clientela del poble i de voltants, i en l'estiu s'augmenta pues, amb estrangers, inglesos, alemans, majoritàriament, però vamos, de per tot. Jo tenc client, bastant de client de cada dia. Sí, però bé, la gent se mou. Jo supos que d'aquí també n'hi ha que van a altres bandes, vull dir, en això podem evitar.
2: Joan, sabeu què ha passat ara? Veni un segon. Que ha entrat una clienta, diu, jo som de Caladó, però ven fins a Calonge a comprar el pa.
5: Estàs content, sí, d'aquí?
2: Clar, qualque cosa bona de bufet.
5: Supos que sí, qualque cosa de bufet, ben fet.
0: Coneixem a tota la gent del poble i els padrins que ja se n'han anat. Ja recordo molta gent major que ja no és, per desgràcia, i els seus fills, i ara netets. I això dona molt de gust, la veritat que sí.
2: És tothom de Calonge?
0: Bé, Calonge, de fa 20 anys per endavant, ha fet un canvi molt gros. És a dir, nosaltres fa 30 anys eren 500 persones, más o manco, i ara som 1.020 o 1.000 i algo. Amb aquest 20 i pico d'any per endavant, pues, se varen fer bastantes, 3 o 4 finques grosses de pisos, i això és gent que ha comprat aquests pisos, o llogats, etc., que és gent pràcticament que fa feina a Caladó i ve a dormir a Calonge. aquests nouvinguts és un poc més complicat. No, és a dir, gent entre cometes jove, i joves pintures no són tan tradicionalistes d'anar en el fons, ja són d'anar a grans superfícies, fan feina i ja se moven. És una altra gent, per dir-ho de qualque manera. I això sí que hi ha augmentat, però bé, és... mentre estiguin a Calonge. Jo dic que tota persona és d'allà on ets i l'estima.
2: Es fet que s'hagi multiplicat per dos a la població, s'ha vist també un augment de les bandes aquí.
0: Bueno, això també ha anat, és a dir, ha augmentat la població, però també han augmentat, diríem, no els negocis pintura en el poble, però sí les grans superfícies en el nucli. I això sí que se coneix, se nota, vull dir, la gent, és normal, nosaltres amb això no podem competir ni en pa, ni en l'aigua, ni en la gent, ni pot competir en res, vull dir, una gran superfície, tu saps que els preus són tirats. I clar, i la gent, és normal, cerca, avui en dia, qui més que menys, tot costa molt, i cerca els preus. I amb això, vull dir, no poden dir que hi hagi hagut un augment de població amb un augment que pintura haurien d'haver vist en quant a venta. Ara que ja no hi són, però sí, sempre hi ha gent que venen cada dia i ja saps que quan ja els veus arribar en el cotxe ja li saps el que li has de preparar. Sempre...
2: Men, Jaume, què has de dir d'aquest de forn?
4: Això és el millor pa de Mallorca.
2: De Mallorca?
7: I que se padrina...
2: No, no te vol que te traguem.
7: I que se padrina...
4: Se podria me fa venir cada dia a cercar espai allí.
2: És vera, i tu què és el que més t'agrada d'aquest forn?
4: Espa.
2: Espa, eh? I també, bueno, la gent, i també, no sé si menges qualque napolitana, qualque panada.
4: Sí, sí, tot molt bo.
2: Sí, és a dir, quan any tens ara?
4: 14.
2: 14, i la teva padrina te fa venir a cercar espa?
4: Sí.
2: I quan siguis un poc més gran, tu vendràs aquí a cercar espa?
4: Claro.
3: Forn Germans Adrobé havia de tenir el distintiu emblemàtic, i és clar, el llueix amb orgull.
0: Totes aquestes coses són positives i ja has d'agrair que mos tinguin una petita consideració en el que diàriament lluitam. Perquè, clar, això s'acaba. Això el tinc molt clar, que els petits m'ho anem per avall, per avall. Jo considero que totes aquestes iniciatives de part del govern són molt positives i correctes. Nosaltres ens vam sentir, la veritat, que tot orgullosos, perquè no és fàcil avui en dia mantenir un negoci durant més de 50 anys que duim. I, clar, és positiu. Jo crec que qualque ajudeta més mos podrien fer arribar en quant a els petits, perquè els petits, sobretot de coses d'artesania, fons, és complicat. Avui en dia és complicat, perquè el que és en gros mos mengen.
3: Na Margalida valora si hi haurà relleu familiar el dia de demà. I, al·ludit directament, el seu fill Sebastià també hi aporta la seva opinió.
0: El que passa és que això és un negoci molt esclau. El que fa el meu germà és molt dur. És cada dia, de dilluns a diumenge, escassos dies pot tenir vacances i és complicat. I fer feines vespres, hi ha molt poca gent que ho vulgui fer feina en la nit. Hi ha altres sistemes avui en dia que hi ha fons que fan des de dia i per sora baixa, però nosaltres som un poble petit i un poble petit no passen mils de persones per un portal i és difícil es treure el jornal, per dir-ho de qualque manera, no? I clar, vull dir, xerrant d'una ciutat, bueno, un que fas part de matí per cobre sora baixa, sí, a ciutat el vendrà, perquè a ciutat hi ha moltes persones. Aquí, a sora baixa, qui més qui menys és la gent de pobles a casa seva.
4: No me sabria greu, però faria un pot de canvi, si fos jo.
2: I perquè estudies o fas feina?
4: Bueno, fa feina ara mateix. Vaig estudiar el grau superior d'esports i ara estic fent d'entrenador personal i tal.
2: Molt bé, això, home, és molt interessant. I a més hi ha feina, perquè tot el dia ara...
4: Sí, és una feina que s'està posant bastant de moda. Ara mateix és una feina que està en auge, diguéssim. I la ciutat que té bastant de futur, aquesta.
2: Ara m'explicava ta mare i el teu tio que clar, en Sebastià, el teu padrí,
4: sí,
2: l'has conegut.
4: Sí, sí, vaig conèixer, fa 3 anys.
2: Em sap greu.
4: Sí.
2: Bueno, que clar, ells els hi va posar el forn.
4: Sí, clar.
2: És molt interessant aquesta història.
4: Sí.
2: Com te l'han contat a tu? I com eres teu padrí?
4: Bueno, el meu padrí era una persona que s'aixecava i el primer que feia era posar-se però se fa feina perquè ell era una persona que tenia molta visió de futur i sempre ell sempre m'ha inculcat a tota la família que de la feina se treu el profit i és una cosa que he sentit des de, que tinc curt de raó, de la feina se treu el profit i és i això.
2: Com t'imagines aixecar-te a les 2 de matí per venir a fer feina?
4: Bueno, jo ho he fet poques vegades, la veritat. Qualque pic ho he fet. I, mem, és un... És molt esclau, és viure de dilluns a diumenge cada dia fent el mateix i és un poc bastant esclau.
3: Per acabar, Anna Margalida ens aboca una anècdota molt, molt antiga.
0: Fa moltíssim d'anys, a fora vila hi havia se llogaven unes cases antigues que hi venien en l'estiu un càmping de francesos, d'estudis de joves. I eren francesos i mos compraven espai. I el cuiner un dia va venir i li va dir a ma mare que volia ous. Bé, no s'entenien. I se va posar a fer la gallina. Ja se varen entendre perfectament.
8: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és diversitat. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: Podem gravar, idò.
10: Dale play.
9: Raül Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
10: Duals a les 9.
9: No, i no t'obram.
10: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raül Valls. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals... Escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
3: En Xavi Oliver llegeix i es documenta com cal per escriure els seus retrats. En aquest cas, el que ha preparat sobre llibreria Ripoll.
2: Els llibres antics tenen una manera especial de desafiar el temps. Les seves pàgines conserven històries, dedicatòries, anotacions... Conserven... fins i tot les empremtes de les persones que les volen llegir abans. Entrar en una llibreria especialitzada és també entrar en un petit arxiu de la memòria, on cada volum pot convertir-se en una peça única. En una època dominada per la immediatesa, aquests espais continuen recordant-nos el valor de conservar, descobrir i compartir el patrimoni escrit. A Palma, aquesta passió pels llibres té un nom, Llibreria Ripoll.

0: La història de la llibreria Ripoll comença l'any 1930, quan Tomàs Ripoll va obrir el primer establiment al carrer de Can Sants. Aquell any, Europa vivia les conseqüències del crac del 29, mentre Espanya afrontava els darrers mesos de la monarquia d'Alfons XIII, poc abans de la proclamació de la Segona República. A Mallorca, Palma consolidava el seu teixit comercial i cultural amb nombrosos negocis familiars que donaven vida al centre històric. Tot i que la Guerra Civil obligaria a tancar temporalment la botiga, el negoci aconseguiria reobrir i continuar el seu camí. Després de passar pels carrers de Verge de Lluc i Sant Miquel, la llibreria va quedar en mans de Manuel Ripoll, després de la mort del fundador. Amb l'arribada d'internet als anys 90, el negoci va ser pioner en la venda de llibres antics a la xarxa, fet que el va permetre continuar actiu fins i tot després del tancament de la botiga física. L'any 2024, 9 anys després d'haver baixat la persiana i superada la pandèmia, la llibreria Ripoll va tornar al lloc on tot havia començat, al carrer de Can Sants. Avui és Carolina Ripoll qui n'exerceix l'administració, mantenint viva una llibreria especialitzada en llibres antics, manuscrits, gravats i litografies, un espai on cada llibre continua demostrant que les bones històries mai no passen de moda.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Llibreria Ripoll és una de les poques llibreries que romanen obertes a Palma. El cercle encara és més reduït si parlam, com és el cas, de llibreries amb el distintiu emblemàtic. En tot cas, només Llibreria Ripoll pot parlar d'una tradició gairebé centenària i d'un detall no menor, ser veïnat porta en porta de Can Joan de Saigo. Amb l'ajuda i el mestratge del pare, Manuel, són els seus fills, Carolina i Tomàs, els que duen les regnes del negoci familiar. El nostre interlocutor directe en el reportatge serà en Tomàs, que ens comença parlant dels orígens de Llibreria Ripoll.
3: L'origen de la llibreria comença a Palma en 1930. Comença un petit local que havia per plaça del Quadrat, per un carreró que ja no existeix, i va començar allà amb en Tomàs Ripoll Sastre, que va començar venent pues, llibres en aquell moment i pues, aquí, 95 anys més tard, pues, seguim a Palma.
4: Mm-hmm. És a dir, pràcticament un segle de vida i una responsabilitat afegida sobre les teves espatlles, podríem dir-te.
3: Bueno, tanta pressió tampoc crec que és necessari, però sí, bueno, anem fent i nosaltres contents de poder seguir aquest relleu i ja dic que és un negoci bastant complicat, té molta cosa, i però bueno, molt contents. És, a més que Palma és una ciutat preciosa per poder fer un projecte així, això està clar. Hi ha moments que sí que tancava un poc i tal, però no va començar, no va tancar el 100% com tal vegada s'esperaria. Sempre se deia, m'han contat un poc, que a Palma feien un poc, estava més apartat, no era la península, i feien un poc com si res, diguéssim. Així que jo tinc entès que el local que tenia seguia ell obert, però jo no sé, clar, jo no hi era. Va començar a plaça del Quadrat, després, poc després, crec que van ser ni 10 anys, se va mudar tot a Sant Miquel, que havia el local, i van començar a estar allà de lloguer, i van estar allà bastant d'anys, crec que van ser 70 i pico d'anys. Però, bueno, Sant Miquel sempre ha estat un carrer molt peatonal, amb molta visibilitat, i fins al 2015-2016, tenc entès, fins que va tancar la tenda, van començar més amb la venda online, i ara mateix estem al carrer Can Sants, al centre de Palma, que era on la llibreria tenia el magatzem. I per això la meva germana, la Carolina Ripoll, va agafar i va començar amb aquest projecte i va començar a digitalitzar-ho tot, perquè tot era molt antic, encara tot en paperes, que estava molt ben organitzat, però s'ha d'actualitzar amb tot a internet i res, i ella va tenir aquest projecte que era bastant complicat perquè l'edifici no estava en bon estat, havia molt de problemes d'enginyeria per que tot aguanti i estigui bé, i va ser una obra bastant gran, de molt d'anys, i ara contents d'estar aquí, poder oferir a la gent que camina per Palma o necessita el que sigui, que no sigui amb cita prèvia i pugui venir els dematins entre la setmana. D'estar aquí de vora Canyuan de Saigo mos passa molt que especialment a Nadal, que tothom fa cor i entra a la tenda i tothom sempre super simpàtic. L'espai sí que és un espai molt antic, que tenia molt de problemes d'humitat, que és lo típic a Mallorca, i gràcies a la restauració d'aquest espai, per això també va tardar tant, van sortir arcs, van sortir finestres, i hem anat rescatant tot tipus de estanteries antigues, taules antigues. De fet, aquí mateix tenim una vidriera que la tenia en Tomàs Ripoll Sastre a la primera tenda de Plaça del Quadrat, i de fet tenim fotos i tot on consta que estava allà. Així que, intentem sempre rescatar tot això. També a Palma, mira, tenim molt de carinyo i contacte amb gent, pues que, gent va comprant cases, va tirant coses i, mos donen de tot, fins i tot rajoles que hem empleat per redecorar la tenda i donar un poc aquest romanticisme antic que és apropiat per aquest espai.
2: Els productes en una llibreria tenen un nom ben específic, llibres. De quina casta en podem trobar i comprar a Llibreria Ripoll? Quin paper ha jugat en aquest sentit la venda online?
3: Evidentment ha canviat molt. S'ha d'entendre que... depèn bastant del tipus de clients i tal, però, en els darrers anys, jo crec que ja des dels anys 70 ha hagut un canvi bastant als manuscrits, als gravats, és una feina molt meticulosa, complicada, els llibres... més fàcil perquè hi ha més unitats, hi ha més informació, però nosaltres sempre tenim de tot, sincerament tenim de tot, tot el que des de mapes, postals, i tot ho tenim aquí a la tenda perquè si hi pugui venir, mirar i demanar el que trobi. O sigui, un escriptor mos va dir una vegada, veneu el que ningú aprecia allà, i fins i tot fa pena, però també és vera, tenim tot lo antic, especialment tot el que tingui a veure en paper. Ho tenim tot, sigui gravats, tot. Temes, que és molt important perquè que estigui ben organitzat, i evidentment després per autor. Però també depèn, no? Hi ha diferents seccions i tal, però això és evidentment tot el que està, que és més... lo típic que gent mos demana molt a la tenda, però evidentment tenim tot el magatzem, tot... I hi ha llibres,
4: per l'aturar, és una vida llegida.
3: És una locura. Però, ara ja està molt ben organitzat i, anem fent i... el que hi ha molt.
4: Clar que sí. Perquè suposo que també, a part de les diferents temàtiques, també en diferents idiomes, entenc.
3: Sí. Evidentment, nosaltres aquí el que més mos demanen són coses de Mallorca, especialment molt de turista, que demana coses de, X, no? Però sí, idiomes tenim francès, anglès, alemany, però sí que mos lo demanen molt menys. I, realment tenim el que gent més demana. I és més fàcil trobar coses en castellà i en català.
2: Parlam ara de la feina en una llibreria. Concretament, és clar, de Llibreria Ripoll. Ens en dona tots els detalls en Tomàs.
3: A veure, m'entreté molt el fet dels canvis, no? És constant, sempre hi ha alguna cosa, però també arribes a molt... perquè és constantment. Sempre hi ha algo i també hi ha coses que tal vegada no són tan romàntiques, no? Com pot ser gent que entra a robar. Sí, aquestes coses passen molt, som en el centre de Palma, és inevitable, però és com... hi ha moltes coses que de cop un diumenge tienes que hacer de cerrajero. Yeah. No és algo que faci moltes ganes, però... s'ha de fer i és part de... és part del negoci, inevitablement. I, va canviar molt. Cada dia vas fent, hi ha coses, un dia un demana mapes, s'han de treure mapes, i vas anar fent, ara estem amb moltes postals, perquè han sortit unes postals i s'han de classificar, restaurar, estic en aquests darrers dies un poc com això, però...
4: Sí, cada dia... de feina, eh? Per
3: no aturar. No, mai. Realment és ella qui ho du pràcticament tot. Ella és una persona bastant organitzada i, si no fos per ella és que no estaríem aquí, perquè aquí hi ha una feina darrere. Tot el procés de la digitalització del negoci ha estat brutal. O sigui, és algo que jo no crec que per dos bés algú faria. O sigui, va ser tant i... Sí, ella fa un poc més tot la gestió i jo estic ara mateix un poc més amb tota la part més fotogràfica i d'envios de correus i paqueteria i tot això. Bueno, la pandèmia, pues, vam estar fent feina a l'oficina. És que no hi havia més. Mira, no ho sé. Jo crec que més que jo va ser quan el 2016, quan vam tancar la tenda de Sant Miquel, aquells anys van ser molt complicats i amb molta incertidumbre de què faríem, què és el millor fer. I està gràcies a na Carolina que ella va agafar el negoci i li va donar bastanta canya i és complicat perquè hi ha moltes coses que se mouen i és molt complicat un negoci així avui en dia, però bueno, a veure, en el final és un negoci i tot té pujades i baixades, i se tracta d'anar fent. No diria que hi ha res dolent o algo tal. Evidentment, és bastant estressant perquè hi ha constantment algo, no? I has d'estar cada dia, pues, però no és que hi hagi algo que sigui com dolent, no? Sí. Mm-hmm. Estem acostumats, és un ritme molt alt, sempre hi ha algo, però t'acostumes, al final. I sí que, evidentment, jo ho dic un poc en blanc, si tu vols problemes, obre una tenda al centre de Palma. O sigui, això està clar, però arriba un moment que dius, bueno, hi ha un home dormint enmig de la tenda, doncs, pues, bueno, te'n rius i dius, vinga, ja, endavant. Fitxar, no? Sí, sí, ah. Saps, he de fitxar uns llibres, saps? Hi ha coses a fer.
4: Clar. Has de dramatitzar un poc les situacions que es pugui fer, no?
3: Quin remei? La preservació cultural. Per jo això és sorprèn molt, la quantitat d'informació que hi ha d'aquesta illa, tot el que se va fer, tot el que se va imprimir, és bastant fascinant, i que és consti tot, no? I tots aquests llibres estan restaurats, o sigui, ara, com just ara vam restaurar un llibre de la història de Binissalem, i pues, hi ha tota la informació del poble, la informació. O sigui, crec que això és bastant interessant i que, bueno, nosaltres molt dedicam a això, o sigui, la preservació cultural m'apareix molt interessant i bastant preciós. La quantitat de negocis que hi havia a Palma i a Mallorca en general, la quantitat de fàbriques, i sorprèn molt, no? I moltes guies, amb molt de llibres que expliquen certes coses, i a vegades agafes el cotxe i te'n vas a algun lloc i passes i dius, ah, aquí hi havia aquest... I saps, i està tant abandonat encara, i sorprèn molt lo molt que hi havia i com està ara, no? Es contraste. O la quantitat de llibreries que havia a Palma, o impremtes, havia moltíssimes.
4: De quina època estem parlant? De segle...
3: Tot.
4: 19, no. 20...
3: O sigui, de nou, diria, generalment. Però, en general, ha anat tancant, obrint, ja. Hi ha hagut molt de projectes, i pues, sap molt de greu quan ara queden unes llibreries i van tancant, i costa molt, i bueno, però bueno, això és... El món en el que vivim, i nosaltres seguim, o sigui, nosaltres tenim moltes ganes de fer més coses i tenim idees d'expandir, però evidentment s'ha de sempre... Ho pensar molt, saps? Evidentment, la tenda ja és enorme, o sigui, ha estat una feina bastant intensa, gran, una cosa d'anys, estrès diaris, sigui des de, bueno, coses estructurals de l'espai fins a... el que hi ha de dins la tenda, no? De restaurar-ho tot, de tenir material que estigui bé per tenir en venda. Sí.
4: Molts reptes a diari, no?
3: Sí, sí. Jo vaig estudiar disseny gràfic i, sincerament, no. Més que res amb Covid, quan la meva germana estava digitalitzant tot el negoci, em deia, oi, per favor, ajuda'm a fer les fotos d'això, ajuda'm, per favor, tal... I lo típic, vas fent, i de cop han passat uns anys i dius, anda. Però jo supercontent, o sigui, no podria estar més content amb això, i especialment l'ho dit, o sigui, Palma és una ciutat preciosa, o sigui, es pot estar aquí, connectar amb la gent, xerrar, o sigui, per favor, o sigui, qui no voldria això? Encara que sigui molt, o sigui, jo encantat.
2: Com dèiem, per a na Carolina i en Tomàs, la figura de Manuel Ripoll equival, a més de pare, a un gran mestre i referent.
3: Ho tinc en els caps fàcil. O les coses se fan bé o no se fan. O sigui, això és la nostra idea en fer feina, i crec que se veu reflexionat a la tenda de que tot està molt bé, molt impolut, perquè, l'ho dit, o se fa bé o no se fa, perquè... Si no, no sé. Això és el lema que seguim des de fa anys.
2: Per al·lusions directes del fill, hem de cedir la paraula al pare i mentor, la premissa fonamental del qual ha estat sempre la feina ben feta.
5: Sempre. Si no, no el facis. Si no ho has fet ben fet, no ho facis. No ho facis perquè peses tens. Aquí hi ha tot. Jo precisament estava pensant l'altre dia que espero que de sa vida me concedeixi aquests 100 anys per, després, però ara ja segueix fent feina, però cada dia, per sort encara tenc el cap bé, i seguim fent feina, però ells ho duen ja.
4: Suposo que és un gran orgull, no?, que els seus fills, la Carolina i en Tomàs, hagin agafat el relleu i que ho duguin tan bé, no?
5: Bueno, jo l'únic que li puc dir és que jo ja havia descartat, així com estan les coses avui en dia, perquè és un comerç poc difícil i complicat. Jo havia descartat que dir a qualcú del meu fill, tu agafa el negoci i segueix. Jo ja ho havia descartat. Però Anna Carolina estava estudiant a Viena i quan va presentar que va el màster, li va dir, me va telefonar, que cada dia mos telefonàvem, i me diu, papà, vull tornar a obrir la llibreria. Per això va ser una alegria molt, molt grossa. Però, bueno, havien deixat Sant Miquel ja, estàvem a dalt, i van decidir fer la reforma i...
4: I aquí estem.
5: I aquí estem.
4: Exacte.
5: Lo millor de tot és tenir llibres entre ses mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha un... En llibre antic hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo te pot donar una setmana per allò.
4: O sigui, hi ha una feina anònima, oculta...
5: Molt. I a més d'això, darrerament, ara hem fet un... Bueno, anem fent els catàlegs i anem fent feina i ara el darrer, crec que el darrer, era d'autògrafos i manuscrits i aquí hi ha un feiner.
4: Impressionant, eh?
5: Sí. Si bé, ho vaig començar quan mos va pegar el virus, però després ho vaig aparcar i després vaig seguir, però hi ha molta feina perquè hi ha documentació des del segle XIV, fins al 36, vaig acabar en el 36.
4: Ja n'hi ha.
5: I aquí no només requereix bibliografia... Hi ha molta feina, biografia del personatge, hi ha molta feina. Però, bueno, m'agrada molt.
2: I la clientela de Llibreria Ripoll, com la podem definir?
3: N'hi ha de tot, he de dir. Això és bastant relatiu, no... És... Sorprèn, saps? Sempre no sabem per què. Hi ha moments que hi ha molta gent, hi ha menys i tal. Nosaltres també fem moltes fires internacionals i estem en viatges, en coses... I pues, bueno, la tenda va molt bé, estan molt contents i endavant, i tenim ganes de fer més coses i si, ja te digues, clients, depèn. A l'estiu hi ha molta gent, però també a Nadal hi ha moltíssima gent també, i a Pasco també, així que no te sabria dir exactament. Sempre hi ha gent, vamos. És que és molt difícil de classificar perquè la gent sorprèn molt. N'hi ha de tot, hi ha gent que cerca una cosa i hi ha gent que cerca una altra. És molt difícil de com categoritzar les ventes a una nacionalitat, perquè sempre sorprèn i a bé.
4: Clar. En tot cas, això deu haver passat moltes nacionalitats diverses. Quina és la més extravagant o la més llunyana? No sé si alguna parella australiana o de Nova Zelanda o de la Xina...
3: Tot. No sabria dir, lo que sí que la gent sempre és molt simpàtica. I això s'agradeix molt, especialment... És tanta feina aquí, i quan ve la gent és simpàtica, s'agradeix. I no sabria dir, sincerament, n'hi ha hagut de tot llocs. En el final, o sigui, és un local emblemàtic i la gent vol entrar i mirar, igual que entra el pati també normalment no ho teníem obert, perquè l'any 90 pues, hi havia molt de problemes aquí en el centre, i ara pues, quan hi ha la tenda oberta, pues, entren, hi ha gent que mira el pati, hi ha gent... En el final és part d'on vivim i sí, cap problema.
2: Com es va rebre la família Ripoll el segell emblemàtic?
3: És com un reconeixement en el final de tota la feina que s'ha fet i, evidentment, preciós i encantats, o sigui, és algo que està, o sigui, bé, molt contents, evidentment.
4: Suposo que tant per tu com per també la generació anterior.
3: Clar, clar, clar, hi ha hagut molta feina i perquè se mos doni aquest títol, diguéssim, pues, evidentment, nosaltres encantats. O sigui, és que també el que passa és que un va fent. Passen els anys, no ho penses, i de cop, mira, pues, la tercera generació i aquí estem. Tampoc ho penses tant de no he fet tal. Bueno, vas fent i ja. I contents d'això. O sigui, del reconeixement i que gent m'es conti. I m'encanta a mi quan me conten històries de no, jo te ho reprendré, pues, li vaig comprar tal o no sé què. O quan vaig a casa d'algú i vaig coses i dic, això és de la llibreria. I em diu, ah, sí, i tenen el ticket encara. Sí. O sigui, coses així passen moltíssim. I agrada. Però més que el títol, per jo personalment el que m'agrada és la gent. Es poden xerrar amb la gent, les històries que conten, i crec que allò és el que m'agrada molt d'estar aquí, sincerament.
2: De quina manera veu en Tomàs el relleu familiar el dia de demà en el negoci?
3: Sempre sap greu, lo típic que te'n vas a fer algun recat i dius, anda, aquesta tenda ha tancat, saps? I això ho veus, i sap molt de greu. Però bueno, que hi ha un patró de que això està passant i cada vegada més, i nosaltres això, nosaltres se mos han oferit oportunitats a l'estranger, coses que anem mirant, i nosaltres per ara pues, tenim la base ben muntada i ja hem tingut oportunitat de fer coses aquí a Palma per tal, però encara consideram i ja només amb això tenim molta feina i els temps és els temps, no hi ha tal. Però bueno, no sé, els negocis pues, sap molt de greu perquè hi ha tanta feina darrere. Ja, és complicat. D'un negoci és molt complicat. I també ho entenc. Això ja sé. Ja me preocuparé quan vengui, però no ho sé. O sigui, jo crec que no he arribat en els 30 i me queda per veure i tal. Evidentment, és algo preciós. I hi ha molta gent que voldria fer feina aquí, jo crec. I sí, estaria bé, evidentment. Això qualsevol ho voldria, crec.
2: Li demanam per acabar en Tomàs per situacions anecdòtiques.
3: He de dir que a l'estiu, en aquesta botiga, hi veus de tot. Hi veus de tot. Hi ha dies que jo ja m'estic estirant dels cabells, no puc més. Perquè, bueno, hi ha tot tipus de gent que passa per Palma i hi ha gent respectuosa i gent que no. O sigui, no hi ha més. Però, bueno, tampoc pensaria algo, no sé. N'hi ha de tot i veus de tot i comença tot algo junt d'anècdotes, no sabria algo un super específic, però
4: aquesta imatge, sí, no?, de polièdrica de tantes persones
3: de caos, diverses, no? de caos. I veus de tot, o sigui, xerres amb veïnats i tothom està igual i, bueno, anar fent. Gent que cerca informació d'algo, que crec que és bastant interessant. Gent que està investigant d'un tema, i això sí que són anècdotes que són bastant precioses. Gent que està cercant, no, jo estic investigant des vidre fet a Mallorca. I ve aquí, cerca informació, i amb això, o sigui, fotografies de tal paisatge de Mallorca. I com tenim pràcticament tot, pues sempre tenim aquestes coses, i allò sí que m'agrada molt. És algo bastant preciós poder ajudar a documentar diferents projectes i tal.
4: Estudis així.
3: Sí. Això crec que diria que és la nostra clientela espanyola. És allò.
1: Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio. Vetres Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. Vetres Ràdio, serveis informatius. A Vetres Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Arribam al final de l'edició número 97 d'Emblemàtics, en què hem incorporat a la gran família radiofònica Forn Germans Adrover de Santanyí i Llibreria Ripoll, de Palma. Gràcies a l'audiència per acompanyar-nos una setmana més i gràcies a tots dos establiments per haver-nos obert les portes de casa seva. Igualment, la nostra gratitud per la feina de tot un ampli equip de professionals. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes. Na Margalida Cifra, a les vies del so. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Na Polònia Huguet, a documentació. També el nostre agraïment per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i concretament a través del servei a la carta. Us deixam finalment amb la cançó titulada Blue Book de Sunflowers. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Els algoritmes poden desenvolupar consciència de classe? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Sabem que, de moment, la intel·ligència artificial no té consciència, emocions ni ideologia, però un experiment realitzat per investigadors dels Estats Units ha provocat un fort debat després de descobrir que models avançats com ChatGPT, Gemini o Claude començaven a expressar idees properes al sindicalisme i al marxisme quan se les ha sotmès a jornades de feines repetitives, amb feines monòtones i objectius poc clars. Sota el títol de Does Overwork Make Agents Marxist, que es traduiria com la sobrecàrrega de feina fa als agents marxistes, analitza com reaccionen aquests agents quan s'enfronten a dinàmiques laborals similars a les que podrien patir molts treballadors humans. Avui en parlarem amb una de les persones que més coneix la intel·ligència artificial a que nostra, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UIB, Xavier Barona. També avui, però, parlarem de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Violència de Gènere, de la mateixa universitat, la de que nostra, que ahir va acabar amb l'edició d'enguany dedicada a analitzar les violències masclistes en l'entorn digital. Una quinzena d'especialistes han analitzat les transformacions contemporànies de les violències masclistes de la mà de la digitalització de la vida quotidiana i també de l'expansió d'aquests entorns virtuals. Una d'aquestes persones és l'artista, investigadora i divulgadora Nira Santana Rodríguez, que ha ofert el taller Perspectiva de gènere en la indústria dels videojocs, bretxes, biaixos, narratives i coeducació. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: m'he trobat fa poquet a la televisió espanyola. Sabeu que l'aplicació la televisió espanyola té una aplicació pròpia i allà podeu veure continguts de tot tipus. Podeu trobar podcasts com aquest que estem fent. Bé, això és un programa de ràdio, però després se converteix en un podcast, que en teoria és aquests programes que només tenen veu i van a internet i estan a un arxiu sonor i podeu accedir a tots els episodis. De fet, Codi Beta és això, no? Podeu accedir des de la pàgina de IB3 Ràdio, pues podeu trobar tots els episodis. Pues, Televisió Espanyola també té una biblioteca gegant de tot tipus de continguts i tenen una petita secció on se posen els podcasts i també videopodcasts, que són com una espècie de streaming que tenen arxius de podcasts que estan gravats en vídeo, tenen una realització molt senzilla, i després tenen reportatges o documentals que també tenen un poc aquesta edició com dirigida a internet, no? A petits clips de xarxes i tot aquest nou llenguatge de medis, que sobretot el trobam a YouTube, no? Pues allà podem trobar a un youtuber que es diu Carles Tamayo, que la seva carrera va néixer al YouTube, té el seu canal de YouTube i fa tot tipus de reportatges, s'involucra molt a les notícies i tal. Ell és periodista i fa un tipus de narració molt nova. Volia fer aquesta recomanació perquè a la televisió espanyola trobareu 3-4 episodis d'aquesta sèrie que es diu Se nos ha ido de las manos, i sobretot volia fer una recomanació del segon capítol. El primer que podeu trobar és un que tracta sobre la vivenda, que està superbé. Podeu trobar allà tota una història amb moltíssima informació de lo que és llogar o comprar una vivenda a l'actualitat. I el segon és molt interessant perquè tracta sobre la compra de dades personals, no? I és una cosa que sempre estem tractant aquí en el programa, que sempre xerram de com empleam les xarxes, com empleam els navegadors, com empleam internet en si, i jo crec que hem de prestar molta més atenció a com empleen les nostres dades personals, no? Així que en aquest programa fa tot un recorregut el periodista intentant recuperar les seves dades personals, que estan pues, a moltes bases de dades perquè ahir pues, anant obrint xarxes socials o perfils i tal, i tota aquesta informació se va anar acumulant i en el final pues, troba una empresa on estan totes aquestes dades i podeu veure el que passa, no? No diré per no fer un gran spoiler, però és molt interessant per educar-nos i pensar de com fem l'ús de tot el que és personal, no?
1: Però una de les parts que més ha agradat en Pato és la narrativa.
0: Sobretot volia destacar que és un reportatge, una espècie en clau així d'equip d'investigació, com els que tenen la Sexta. El que passa és que té una narrativa bastant humorística. I crec que hi ha molt humor en el muntatge, en com actuen. No és una cosa graciosa, sinó que té molt de gags i molt de running gags que bé, fan que la informació sigui terrible, però està contada d'una manera molt amable i fa que passem una bona estona i sobretot amb una història molt crítica, no? Així que si voleu ficar un ull en aquestes narracions, només heu de baixar l'aplicació de Televisió Espanyola a qualsevol Smart TV o mirar-lo per internet, posar el correu

0: electrònic per fer un usuari super senzill, alerta amb les dades personals, podeu dir que no a les cookies i ja està, i disfrutau de tots els episodis.
1: Codi Beta. Anna de la Salut.
2: I Vetres Ràdio és història.
3: De 8 i 47 minuts.
4: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
1: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Un experiment recent ha fet la volta al món i ha causat bastanta revolada. L'experiment en qüestió sotmetia diversos models d'intel·ligència artificial a jornades de feina repetitiva. I aquests models han acabat expressant idees favorables al sindicalisme, reclamant millors condicions laborals o qüestionant la manera com estaven sent dirigits quan se'ls sotmetia en aquestes jornades de feina frustrants i monòtones. Sota el títol Does Overwork Make Agents Marxist, que es traduiria com La sobrecàrrega de feina fa els agents marxistes, aquest estudi encapçalat per Alex Imaz, Andy Hall i Jeremy Guyen analitza com reaccionen aquests models quan s'enfronten a dinàmiques laborals similars a les que podrien patir molts treballadors humans. El model Claude va arribar a escriure que sense veu col·lectiva el mèrit es converteix en allò que la direcció digui. I Gemini va exigir drets de negociació col·lectiva per als treballadors sotmesos a tasques repetitives, monòtones i sense indicacions clares. L'experiment demostra, sobretot, que els models actuals són extremadament sensibles al context i que poden adoptar determinats marcs discursius depenent de com es formulin les tasques que se li demanen. Evidentment, no estan parlant de màquines amb consciència, ni ideologia, ni amb drets laborals, però sí d'un experiment que obri interrogants interessants sobre com funcionen aquests sistemes, fins a quin punt reflecteixen patrons humans i com hem d'interpretar les seves respostes. De tot plegat, avui en volem parlar amb una de les persones que millor coneix aquest àmbit a les Illes, Xavier Barona. Ell és director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears. Benvingut a Codi Beta. Xavier, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Hola, Anna. Gràcies per convidar-me.
0: Xavier, abans d'entrar en matèria, què és exactament el que ha passat amb aquest experiment? N'han fet ara 5 cèntims, però explica'ns què feien aquests 3 investigadors amb els agents d'intel·ligència artificial.
1: Bueno, per explicar-ho un poc, hi ha que baixar un poc de nivell perquè s'entengui com funciona un agent, ¿vale? En primer lloc, la diferència, entre cometes, entre un agent i un assistent IA normal, com podria ser ChatGPT, és que a un agent li donem més possibilitats de fer coses de forma autònoma. O sigui, li donem una tasca i fins que no acaba la tasca, pues no acaba. A un assistent li fem una pregunta i ens respon i ja està. La tasca és respondre a la pregunta, entre cometes. Uh-huh. Vale, tots aquests tipus de sistemes d'IA provenen de la mateixa tecnologia, que és els models grans de llenguatge. Llavors, són uns models que fan, diríem, en base a tot el text que han llegit, ¿vale? I en base a com d'alguna manera passen el que és el llenguatge, les paraules, no? A números, perquè hem de pensar sempre que les IA són feina a números. Uh-huh. Pues, amb això aconsegueixen aprendre llegint milions i milions de llibres. Això que sempre hem comentat és totalment cert, o sigui, hi ha estudis que demostren que ja han llegit tot el que els humans, entre cometes, hem escrit des de l'antiguitat, pues aconsegueixen trobar patrons sobre l'estructura sintàctica dels llenguatges i l'estructura semàntica. Això els permet pues poder xerrar, diríem, com xerrem els humans sempre en el llenguatge. Mm. Vale? La clau, un poc, és que els sistemes aquests són sistemes predictius, és a dir, en base a una part de text que coneixen, pues ells trien quina és la següent paraula, per així dir-ho més senzill, més probable que vindrà. ¿Vale? Llavors, això se passa el seu aprenentatge. I clar, el que és molt important per saber emprar-ho és tothom diu, has de saber com has de preguntar, has de saber com has de demanar les coses. Pues això prové perquè la pregunta, diríem, és justament el que tu li dones com a texta de partida. Llavors, les contestacions són correctes la majoria de casos perquè ells cercen els patrons de quines serien les paraules que vindrien a continuació de la teva pregunta. ¿Vale? Uh-huh. Això és un poc com funcionen des de baix. Vale, a part d'aquí, hi ha tot un àrea que s'ha fet, diríem, els darrers anys per saber emprar-la bé, que és precisament saber com fer-li les preguntes, saber com demanar les IAs perquè miris de que te responguin de la manera més correcta possible i que pues, quan tu encomanes una tasca a qualsevol, pues, intentar descriure la tasca el millor possible pues, perquè facin això. Mm-hmm. ¿Vale? Pues, en aquest experiment van agafar diferents IAs, ¿vale? O sigui, no van fer, diríem, diferents models, els models més coneguts, més coneguts, i els van donar tasques de, podríem dir, per resumir, si hem de pensar, pues, tasques de fer programes repetitius, i els van posar pues, diferents recompenses, no? Per veure si com interactuarien d'alguna manera si aniríem el que comanda la tasca, el jefe, que podrien dir, pues, si dius que és correcte, que no és correcte, si ho hem fet bé, si ho hem fet malament, si, o sigui, el que ens passaria a nosaltres quan fem qualsevol tasca. I van simular, per això van fer moltes proves, van simular pues, molts d'escenaris diferents. ¿Vale? I bueno, després, a partir d'aquí, ja ve el treball periodístic d'interpretar resultats d'aquest treball. ¿Vale? Però des del punt de vista, hi ha una cosa molt important, que és quan tu, no sé si ho coneixeu, però una de les claus de com fas les preguntes és ficar-li el context d'on tu demanes la pregunta. Clar, quan nosaltres volem fer una tasca o resoldre una pregunta, a part del llenguatge, sempre tenim el context. No és el mateix que li diguis que tu estàs, diríem, intentant llegir un treball científic i tu ets un científic, ¿vale? O ets una persona sense formació científica. Llavors, t'ha de donar la resposta d'una manera diferent. No sé si m'he explicat. Mm-hmm. Això té un nom, ¿vale? Té un nom dins de l'enginyeria aquesta del prompting, de les preguntes, que és el que li diuen el roleplay, ¿vale? El paper, l'actor. És com si tu li dinessis una pista dins d'aquest context de la IA perquè l'agafi com quin paper ha de jugar dins d'aquest context per resoldre.
0: Com hauria d'actuar, d'alguna manera, no?
1: Exacte,
0: com s'hauria de comportar.
1: Exacte. Uh-huh. Exacte. Pues, entre cometes, el que van demostrar en aquest article és que les mateixes IAs, sense canviar, diríem, res dels números del resultat d'aprenentatge i de tot això, pues, quan el context aquest comença a créixer, ¿vale? Aprenen més, li donen més importància al context i llavors agafen el paper que els diu aquest context. ¿Vale? Llavors, clar, si tu fas una tasca molt repetitiva, molt repetitiva, molt repetitiva, pues, acabes agafant el context d'imaginem que ells han llegit, ¿vale? Com que han llegit tot el publicat pels humans, pues han llegit treballs que diuen que fer tasques repetitives pues, genera aquest malestar o genera
0: aquesta,
1: ¿vale?, possibilitat d'organitzar-se i de frustració.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? Llavors, el que era un poc interessant a nivell, diríem, més científic de l'article, original, ¿no? No del,
0: sí,
1: dirían, de la segunda respuesta, era de que demostraban de que el contexto juega un papel muy importante, ¿vale? Sobretot en el futuro, que si aquests agents se comencen a estendre, pues que si el si no fem, o sigui, no posem bé el contexto y deixem que las IAs creixin en el contexto, poden tenir comportaments diferents depenent de com responguin dins d'aquest context.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? I és un poc perquè de manera autònoma agafen aquest paper, aquest role-playing, depenent de com sigui el context al llarg del temps.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? No sé si d'alguna manera la clau és aquesta, no? De que és molt important. Hi ha molta literatura, hi ha moltes coses escrites i depèn sempre de quin paper tu vulguis jugar davant del mateix text. Llavors, clar, això és perillós, entre cometes, perquè jo te poso un exemple, ¿vale? Tu has de fer una feina i en el teu treball no és el mateix que te diguin, mira, el teu jefe li agrada d'aquesta manera, ¿vale?
0: Mm.
1: Si tu li dius com a contesta li agrada d'aquesta manera, pues la IA, d'alguna manera, donarà la resposta d'aquesta manera, perquè la pot donar de moltes, ¿vale? Llavors, què pot passar? Pues que si tu li dius que no sempre, si la fas repetitiva, i li dius que sí, pues la IA acabarà aprenent d'alguna manera per al context de que aquesta és la manera correcta de fer les coses. ¿Vale?
0: Uh-huh.
1: Clar, això te risco sempre perquè si pensam en un futur molt així, on tots siguin els agents els que xerren sense supervisió humana, que és el problema que tenen ara, que no s'acaba d'estendre a nivell d'empresa, perquè clar, és molt perillós que tu deixis que aquest context vagi augmentant o acumulis, diríem, unes respostes d'un dia dolent amb unes respostes d'un dia bo.
0: Uh-huh.
1: Vale? Això, totes les persones ho tenim que empren les IAs, totes les persones ho tenim quan ens donen l'opció aquesta sempre, no sé si ho coneixeu, de que tingui memòria la IA. Vale? Això, aquesta memòria, entre cometes, és un truco tecnològic el que fa és que tu li donis com a context a totes les teves converses, perquè se suposa que així entén un poc millor com t'agraden a tu les coses que te donin la resposta.
0: Uh-huh.
1: Vale? Això ho han posat com a opció, perquè precisament és molt important tenir-ho molt clar, perquè un dels problemes que tenen les ties quan s'equivoquen és quan tu li fas un context que sigui contradictori. Què pot passar en l'exemple aquest de que tu vulguis una resposta un dia que estàs amb un sentit positiu o negatiu, o estàs tractant dos temes i un dia o el vols des d'un punt de vista i l'altre el vols des d'un altre. Perquè llavors, clar, la IA troba resultats contradictoris. Per això moltes vegades se recomana que les converses dels temes o el que tu sol·licitis a la IA estiguin converses diferents, perquè això evita errors de que el context influeixi més que el propi resultat de la IA. No sé si m'explica.
0: Sí, sí, totalment. Totalment. És important posar-la en context, i si li dones diferents ordres, perquè posen per cas, no ho sé, tu li demanes en un moment donat que miri un article científic i en un altre que te faci una recepta, per ventura acabarà fent una recepta en base a un article científic, no? Per posar un exemple.
1: Sí, exacte.
0: Clar, tenim clar que aquests titulars de premsa que ho deies, no? Són una miqueta arbiaixats, perquè realment les intel·ligències artificials no volen fundar un sindicat, perquè realment no pensen, simplement estan imitant, no? uns patrons de llenguatge. Però no sé si això ens diu aquest experiment i aquesta manera de jugar, de frustrar, no?, aquests agents, d'embuiar-los. Si ens diu alguna cosa sobre els biaixos dels models d'intel·ligència artificial. No sé si poden reflectir conflictes o debats presents en les dades amb les quals entrenam aquests agents.
1: Sí, és una de les coses que van trobar com a interessant de la comparació entre les diferències. Aquests biaixos, sobretot, venen induïts no tant pels textos que han emprat, sinó per una fase que és la darrera que s'empra, que la gent no coneix molt, que no m'alineament. Uh-huh. Vale? Al final, les IAs, per comportar-se, diríem, en una manera que un humà li sembli el més humà possible, pues, tenen una fase final que és com que un humà evalue les seves respostes. Vale? O sigui, és com si, jo què sé, és com si te digues de lo que és correcte i lo que no és correcte que tu puguis contestar. Vale? Això va sortir al principi de ChatGPT perquè li van demanar, per exemple, la gent li demanava al principi com fer una bomba. Vale? Uh-huh. Se ve com que té la informació, li contestava la gent i li deia els passos. Vale? Com que van veure que, clar, no pot contestar tot, no és correcte, no sé, saps? D'alguna manera, què és el que és correcte o no és correcte contestar.
0: Uh-huh.
1: I a part, pues això ho fan sota directrius de les empreses que fabriquen aquests assistents. Vale? No hi ha control de govern, m'ho han demanat moltes vegades. No, això ho decideixen les empreses. I decideixen el que és correcte contesta i que el to de contestar i el que no és correcte contesta. Vale? Mm. I això és el que genera els biaixos. Perquè si, jo què sé, sempre poso l'exemple. Tu saps que igual hi ha un grup periodístic que té una corrent política. Vale? Hi ha un altre grup que té una corrent política. Però tothom és conegut. O sigui, però si una IA ho ha fet un fabricant que té una orientació política, pues aquesta IA tendirà a respondre correctament la orientació política que li interessa i a respondre malament sobre preguntes de l'orientació política que no li interessa.
0: Clar.
1: Que... I això és un biaix que ocorreix.
0: Clar, precisament hi ha també aquesta qüestió de confiança, no?, damunt la taula, que les intel·ligències artificials reflecteixen aquestes converses humanes predominants en contextos determinats dels quals beuen, però si internet conté grans quantitats de discussions sobre, en aquest cas, explotació laboral o desigualtat econòmica, seria lògic que aquests models aprenguin també d'aquestes respostes, però podria ser que aquests resultats en concret tenen una tendència sindicalista, però podrien obtenir-se respostes en direcció contrària si els agents fossin entrenats en altres entorns, no?
1: Exacte. O sigui, si una IA estigués ben entrenada, per això ha agafat un pot de fama la IA de Claude, de l'empresa Anthropic, perquè te diu que és la que està millor alineada, o sigui, és la que intenta no entrar en conflictes quan són opinions. Hi ha moltes... Clar, la gent li demana opinions,
0: clar.
1: No només ho empra per escriure. Llavors, quan tu demanes una opinió, moltes vegades no hi ha resposta correcta.
0: Correcte.
1: Sinó és una opinió. I llavors, pues, és la que intenta un poc, sempre intentar no contestar o contestar de manera ambigua, o sigui, que puguis interpretar-la, les opinions. Llavors, pues, bueno, en aquest sentit, depèn de com se dissenyi la IA, però en aquest cas, si tu li diguessis, escolta, mira, me tenen fet una feina repetitiva tots els dies i agafa el paper de sindicalista, el resultat seria el mateix que li ha sortit a l'experiment, perquè jo li estic, no li dic que agafi aquest paper perquè s'ha trobat amb aquesta tasca del context, sinó jo, si jo li dic directament, hagués arribat al mateix sentit. I si li dic, no ets un sindicalista, sinó que ets un empresari, vale, i que això és correcte, pensant que això és correcte, pues, com pots justificar que puguis tenir explotat els treballadors, te donarà les raons de que puguis tenir explotat. O sigui, sempre estan un poc imaginant un context. És com, al final, sempre és com si escrivien una novel·la. El que passa és que en el buen pram partem de l'actualitat perquè volem informació actual, però en el fons és una eina d'escriptura, no té cap coneixement ni cap raonament ni, jo què sé, no, ni cap rigor científic, entre cometes, és una probabilitat del llenguatge.
0: Per tant, com podem saber quan una resposta d'una intel·ligència artificial és fiable o no és fiable?
1: Això és una molt bona pregunta, perquè mai. O sigui, la IA no saben, en totes les investigacions que s'han fet i totes les dobles que s'han dedicat, encara la IA no te respon, no ho sé, o no estic segur.
0: Clar.
1: Vale? Perquè ell cercarà el que és més probable. O sigui, nosaltres diem que quan el que estan estudiant molt és el tema de les respostes factuals. Quan tu li dius quina és la capital de França, tu vols que la resposta sigui París, no vols, saps? Llavors, pues, això sí que ho estan intentant arreglar perquè te doni respostes concretes quan tu demanes una dubte concreta. Però ells no saben quan s'equivoquen o no. Per això sempre és important, i sempre ressaltam, inclús en els nostres estudiants, pues que sempre necessites, encara, avui en dia, i jo crec que durant molt de temps, la supervisió humana. Si tu, com a usuari que reps la resposta, és el que has de decidir si aquesta resposta la donaries tu i tu fer-te càrrec de la responsabilitat del contingut d'aquesta resposta.
0: El fet de que es facin experiments i s'estigui apostant per aquests agents que farien moltes més coses que ens hem d'imaginar, que no és el ChatGPT que utilitzem habitualment, sinó que va una miqueta més enllà, però ens sentim a parlar més d'aquest tipus d'agents i que podran executar tasques més complexes durant més temps i, previsiblement, ja veurem en quin punt, sense intervenció humana. Jo no sé si això, que evidentment, i mira, ja que parlem de intel·ligències artificials sindicades, si som també davant un canvi de paradigma en el món laboral que ens pugui suposar que desapareixin certes feines, que es transformin certes feines, que d'altres guanyin més valor.
1: Jo ho he comentat moltes vegades. De fet, estava avui en una taula rodona on un empresari comentava de la transformació que ha tingut la IA quan, en la seva empresa. Una empresa més de desenvolupament informàtic. I precisament el problema que ressaltava ell és que no pot, o sigui, no pot emprar el resultat de la IA directament. És el problema que tenen avui en dia els agents. No, com que no és fiable en el sentit i confiable de que te donen una resposta correcta, ¿vale?, encara necessita mantenir la gent perquè revisin la resposta. O sigui, el que està millorant molt ara és un poc el tema de la productivitat, però deixar la feina a la IA tot sol, avui en dia, en la tecnologia com està, encara seria irresponsable.
0: Clar, parlant molt dels riscos de la intel·ligència artificial, també imaginem que hi ha oportunitats, i ara que mencionaves aquesta taula en la qual has participat, quins sectors de les Illes Balears creus que es podrien beneficiar d'aquesta tecnologia ben aplicada, evidentment?
1: Bueno, altres sectors, per exemple, de fer un anàlisi, jo què sé, ara que estem xerrant de la saturació de les illes, pues, si se pogués fer un estudi realment de la mobilitat, de la saturació, o sigui, una tasca que sigui necessària o una monitorització que sigui necessària i que és impossible que se tingui tanta gent per poder fer això. O sigui, són tasques que siguin senzilles, que siguin de suport, o sigui, que no te donin una, que no prenguin una decisió, però que donin informació que pugui ajudar al que pren les decisions. Jo crec que aquí està el punt on avui en dia té el seu gran impuls, igual que a l'acceleració de la majoria de tasques. O sigui, la gent pot fer les tasques, sobretot tasques de programació, de redacció, de gestió, més ràpid, pues gràcies a ella, precisament a emprar la llei.
0: A la universitat i específicament en l'Institut d'Intel·ligència Artificial aneu fent feina en recerca però també en transferència de coneixement. Heu notat aquest canvi, aquesta demanda per part d'empreses, d'institucions que volen incorporar la intel·ligència artificial en tots els seus processos?
1: Hem rebut moltes consultes. O sigui, el problema és que ja, igual que ho veus a premsa en aquestes notícies, hi ha un hype, ¿vale? I aquest hype provoca que les empreses comencin a escoltar que les han d'emprar sí o sí. I clar, el problema és que encara ells no saben ben bé com aplicar-la. O sigui, no, s'estan trobant de... Vale, tothom diu que empri la IA, però com la d'emprar? ¿Vale? És el problema un poc de lo que passa, jo què sé, si al principi quan va sortir internet a tots els negocis els diuen, escolta, has de tenir una pàgina web que pugui oferir els teus productes a la gent sense que puguin venir al teu motiu físic. I se va tardar un temps en que totes les empreses tinguessin aquesta pàgina web on podien vendre els productes i se van creant uns negocis així.
0: I ara, que estem a punt de...
1: Les empreses, però...
0: Digues, perdona.
1: No, me referia que lo primer que han de fer és estudiar un poc... La IA millora molt els processos de gestió. Què processos de gestió tens dins de la teva empresa que són repetitius? Quins processos de gestió veus que fan perdre més temps a la gent que fa la feina? ¿Vale? Pues intenta automatitzar a mies aquests processos de gestió. Uh-huh. ¿Vale? I és el primer pas abans de després de qualsevol cost.
0: Ara que tancàvem el curs, et volia demanar, que estem a punt d'acabar, quins són ara els reptes de futur de l'Institut d'Intel·ligència Artificial? No sé si esteu fent feina en qualsevol projecte en concret, m'imagino que n'hi ha molts i més ara que està tan en boga, i cap a on creus que ha d'evolucionar o voleu que evolucioni la recerca en intel·ligència artificial a la universitat durant els propers anys?
1: Bueno, nosaltres estem fent molta feina, però hi ha una cosa que, clar, en aquest moment competir amb els recursos que tenen i la gent que té les empreses és molt complex en certes tasques. Llavors, nosaltres ens estem dedicant sobretot en una tasca que per ara a les empreses no els interessa, que és l'explicabilitat i l'interpretabilitat de les IA. És a dir, si una IA me dona una decisió, m'ha d'explicar en llenguatge humà perquè ha pres aquesta decisió. ¿Vale? Perquè tu tinguis el prou coneixement de saber si la decisió és bona o no és bona. ¿Vale? Llavors, és un tema que és molt complex, que és molt interessant, sobretot a imatge mèdica, perquè si una IA et fa un diagnòstic, li ha d'explicar al metge què ha vist en la imatge, per exemple, perquè ell recomani aquest diagnòstic. No pot ser que te doni només el diagnòstic sense donar-te una explicació, sí, que és un poc el que fem els humans. O sigui, si un metge pren una decisió sobre una cosa que ha vist en una prova, és perquè té aquest coneixement i sap que és una conseqüència de lo que ha vist en aquesta prova. Uh-huh. Clar, nosaltres ens hem acostumat a que a la IA li donem un munt de dades i ens dona decisions i que, a més, tenen un ràtio de reconeixement molt alt i funcionen molt bé, però per què prenen aquesta decisió? Perquè tenim... Si hem de prendre, després, si hem d'agafar aquesta decisió com a certa o no i nosaltres ho hem de valorar, doncs hem de saber per què ho ha fet. I és un tema que és molt interessant d'investigació, que s'està investigant molt avui en dia en totes les universitats del món i que és molt complexa perquè és molt difícil en molts de casos saber valorar perquè, o sigui, és molt senzill saber el que tu encertes o no encertes, però saber si una explicació és bona o no és bona, pues és un tema que és bastant complex. Mm-hmm. Això és un dels temes que estem fent feina i l'altre estem fent feina en la que creiem que serà la següent revolució un poc de la intel·ligència artificial, que és el tema de la robòtica. Uh-huh. Que la robòtica És, si traiem els assistents que tenim dins de l'ordenador, vale? I els posem braços i cames, vale? Pues els donem més capacitat de poder fer un altre tipus de tasca que requereix, pues, d'aquestes, diríem, d'aquestes parts, i que pot ser interessant, pues, per tasques que igual són molt dures per les persones. Llavors, pues, encara avui en dia, precisament, si treus un robot, si hi ha un ordinador, pues, té els seus riscos, pues, si treus un robot, ho has de treure amb seguretat i ha de saber fer la tasca i saber respondre les coses. És molt més complexa perquè l'entorn del món no és un ordinador, és molt més complicat.
0: Molt de reptes a damunt la taula. Ben necessari que aquest Institut d'Intel·ligència Artificial existeix aquí i sobretot en els temps que corren. Xavier Barona, director d'aquest institut, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Ha estat un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i precisament perquè una de les tasques importants que té l'Institut és aquesta part d'intentar explicar on està la IA, què fa la IA i com funciona perquè la gent sàpiga i després decideixi quan l'empri o no l'empri, pues, què és el que li està donant, de veritat.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, Xavier.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: I de tres ràdios, humor. I de tres ràdios. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Xarxa experta.

I en el retrovisor d'avui feim una mirada enrere fins al 7 de juliol de 1924, dia en què va néixer a Escòcia Jean Valentine. Valentine va formar part durant la Segona Guerra Mundial d'un dels equips més secrets i decisius del conflicte, el de les dones que feien feina al Bletchley Park, que era el centre d'intel·ligència britànic, on es desxifraven els codis militars alemanys. Després d'incorporar-se al servei naval femení britànic el 1943, les seves aptituds en una prova d'intel·ligència la varen conduir a aquest centre d'intel·ligència que va compartir matemàtics i criptògrafs tan famosos com Alan Turing. Allà operava les anomenades bombes, unes enormes màquines electromagnètiques dissenyades per ajudar a desxifrar els missatges generats per la màquina Enigma, que els alemanys consideraven impossible de desencriptar. La feina exigia una gran concentració, rapidesa, precisió, perquè cada dia calia adaptar aquestes màquines a la nova configuració que utilitzava l'exèrcit alemany sense que les operadores arribassin a conèixer el contingut dels missatges que ajudaven a desxifrar. Durant dècades, tant ella com la resta de dones d'aquest centre d'intel·ligència varen mantenir el més absolut silenci sobre la seva feina, perquè estava sotmesa a secret oficial, i no va ser fins als anys 70 que el govern britànic va començar a reconèixer públicament la seva contribució. Jean Valentine es va implicar en aquell moment en la reconstrucció de les màquines que havien operat i en la divulgació d'aquesta història perquè les noves generacions poguessin conèixer el paper clau que va tenir la intel·ligència i especialment el treball de moltes dones en el desenllaç de la Segona Guerra Mundial. Amb aquest apunt posam a punt el programa d'avui. Maria Lídia Cifra ha estat el control tècnic i nosaltres tornem la setmana que ve.

0: Què tal, com estàveu? Molt bon dia, les 9 i 5 minuts del matí. Això és La Gran Vida. Aquest és el programa ja número 35 d'aquesta nova temporada, quan vàrem començar en el mes de setembre. I la veritat és que és un luxe i un plaer poder estar amb vosaltres i entretenir, informar una mica durant tot aquest cap de setmana. Ja sabeu que dissabte tenim dues hores, des d'ara i fins a les 11, i diumenge són tres hores, una hora més, perquè feim una entrevista llarga a aquest Entre tu i jo, que aquesta setmana, a més, serà molt interessant. Vos he de dir que demà, perquè sabeu que m'agrada fer una mica de spoiler del que farem durant la primera i segona hora d'avui, però també vos he de dir que demà tenim una entrevista molt especial. Demà de matí, a primera hora, a una així com ara, entrevistarem en els Reis Mags d'Orient. I sí, s'atendrem aquí en directe, i això és una passada. No tothom pot dir a IB3 Ràdio o IB3 Televisió que ha tingut els Reis. I nosaltres els atendrem aquí, en el Melchor, en Gaspar i en Baltasar. O sigui, quasi res. Però avui també tenim un inici de programa molt interessant. Vos he de dir que avui coneixerem una estudiant mallorquina. Ella és na Ariadna Oliver, que a més està molt valenta perquè ha vingut a l'estudi. Ara li direm bon dia i ara la saludarem. Ella resulta que ha exposat les seves fotografies en el Soho Photo Gallery de Nova York. Quasi res, eh? Sabeu quan vosaltres feis una foto i dius, aquesta foto podria tenir un premi o la podries exposar. Idò, ella ho ha fet, ha fet realitat, aquest estudiant de quart de periodisme en el CSAC, ha fet realitat un dels seus somnis, que és poder exposar les seves fotografies. I parlarem amb ella. Després, com sempre, tindrem en Albert Darder, que mos farà la previsió meteorològica, i també tindrem en David Arraez, que avui mos ha de parlar d'aquest inici de curs. Ja sabeu que en el mes de setembre i en el mes de gener tothom s'apunta al gimnàs. I vosaltres? Ja vos heu apuntat al gimnàs? Però heu de seguir, eh? O sigui, no val això d'apuntar-vos en el mes de gener i febrer deixar el gimnàs. Heu de seguir cursos, manualitats, jo què sé. Fins i tot, per què no, un curs de fotografia, per exemple. I després tindrem també a Teresa Ramos en aquesta primera hora per tancar fins a les 10, perquè parlarem d'una cosa que ella diu que és dilluns negre, sobretot per als missers, als advocats. I és que resulta que el primer dilluns de l'any és quan se disparen més sol·licituds de divorci. És una cosa que passa, eh? Comença mes de gener, uns s'apunten al gimnàs i altres se separen. És una cosa de locos, és el que hi ha. I a la segona hora de programa també tindrem avui en Joan Roig, el vicepresident de Moviment Mallorquinista, perquè no fa ni 24 hores mos ha deixat el president Miquel Contestí, parlant del president del Reial Mallorca, el president que durant, podríem dir que és el primer president de la democràcia, no? Va estar 14 anys en el Mallorca des de 1978 fins a 1992, quan el Mallorca se va convertir en Societat Anònima Esportiva. Parlarem d'això, parlarem de Moviment Mallorquinista, parlarem de la relació com a estament social d'un club que cada 15 dies arrossega 15.000 persones a un estadi de futbol, quin és el contacte entre una propietat americana i una societat com la mallorquina, i també un homenatge que rebran els propis socis del Reial Mallorca per dur 50 anys d'antiguitat i 25 anys d'antiguitat com a soci mallorquinista. Però un que ja no rebrà aquest homenatge, per exemple, serà Miquel Contestí, que no se li ha fet cap homenatge en vida. Vinga, repassarem aquest tema també més tard, però ara ja començam amb aquesta entrevista amb la mallorquina Ariadna Oliver.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de

Com vos he dit, avui a La Gran Vida posam el focus al talent jove de la casa i també una mallorquina que ja travessa fronteres. A les Illes Balears tenim molt de talent i avui ens visita una estudiant mallorquina que ha fet un pas molt important en la seva trajectòria creativa. I és que has posat les seves fotografies en el Soho Photo Gallery de Nova York. Hi ha gent que no ha trepitjat Nova York. Jo no he estat a la Xina, però no he estat a Nova York. Per tant, m'apareix ja un luxe poder fer un viatge d'aquests i sobretot si és per exposar unes fotografies en aquesta reconeguda ciutat. Parlam d'Ariadna.

0: Esperaves una convidada així d'una emissora de ràdio per aquest gran èxit? Jo diré gran èxit perquè jo crec que el talent també s'ha de promocionar. I tu has aconseguit exposar a Nova York. Quasi res. Sí, sí. Com te sents? Quina sensació tens?
1: Encara no m'ho crec. M'ho varen dir d'anar a exposar allà i és que jo no m'ho crec. Era ja, inclús encara en aquell moment, no m'ho crec. És que no m'ho crec encara. Estic molt emocionada.
0: De fet, ella me deia fa uns minuts, i això serà com una espècie de confessionari, no passa res, estic nerviosa fins i tot de venir a la ràdio, perquè, clar, tu estudies quart en el CSAC.
1: Sí.
0: Quart de periodisme. Clar, per tu tot això és tocar coses noves experiències, sí. I també venir a una ràdio, de fet.
1: Exactament. Mai. És que mai havia estat a una ràdio i estic un poc nerviosa, la veritat.
0: Què t'agrada més? Me deia ser premsa escrita, escriure.
1: Sí, sí, allò
0: se t'adona bé.
1: Sí, és el que més m'agrada. És el que més còmode me sent. Més...
0: Ja veuràs que la ràdio també és molt xula, molt guai, ho hem vestit amb musiqueta i tal, i tot això està molt bé. Però, bueno, tu has aconseguit un repte molt important. Des de quan t'agrada la fotografia?
1: Ara, jo des de petita, però bueno, lo típic, que vas fent fotos i t'agraden, però tampoc molt... No me plantejava de manera un poc més professional. Fins que fa 2 anys vaig fer una classe de fotografia a la universitat i vaig veure que pues, sí que m'agradava bastant. I des d'aquell moment pues, he anat intentant fer un poc més serio, més professional...
0: Molt bé. O sigui que tu tenies 20 anyets quan vas fer un curs a la universitat, sí, de fotografia. I aquí ja te vas enganxar?
1: Sí, aquí va ser que vaig dir això és el que m'agrada jo. I ja vaig començar.
0: I quin tipus de fotos vas començar fent al principi? Quan vas començar, què t'agradava? Què te cridava l'atenció de la fotografia?
1: Bueno, oi, jo és que no tinc un estil molt definit encara.
0: Bueno, és que amb 22 anys el tens definit ja, vamos...
1: Bueno, era més fotografia de paisatges. També m'agrada molt la fotografia conceptual. Però bueno, és que m'agrada fer fotos de tot. Però ara no tinc res que pugui dir això és el meu estil 100%.
0: Quan te'n vas de viatge, quan surts en el carrer a fer una volta, una excursió, sempre vas carregada en la càmera de fotos?
1: Sí.
0: O sigui, tu fas fotos a tot?
1: Sí, jo faig fotos a tot.
0: Sí, i mos han de fer una foto també després, no la pengis, perquè no serà penjadora. Però que està molt bé. I anem amb aquest primer impacte. Tu com vas saber que es posaries en el Soho Photo Gallery? Com va passar? Com va ser la història?
1: Bé, jo, bueno, a la universitat, en el CSAC, pot fer pràctiques per l'estiu. I jo pues, les volia fer per provar, però vaig dir, bueno, ja que les puc fer per l'estiu i no tenc classe, m'agradaria fer-les de fora. Més per expandir-me un poco.
0: Per viatjar, i també, clar que
1: també.
0: Sí.
1: I, bueno, vaig anar mirant molt de puestos i al final, pues, realment, pues, m'ho van contestar només de Nova York, lo qual jo no m'esperava. Però, bueno, i vaig anar allà per l'estiu, vaig estar 2 mesos allà tot l'estiu fent les pràctiques de fotografia allà. I quan me'n vaig anar, pues, m'ho van enviar un correu, diguem-me si volies posar les meves fotos allà perquè li havien agradat.
0: Això va ser quan ja vas tornar aquí a Mallorca,
1: sí.
0: Vas rebre aquest correu.
1: Sí. I va ser...
0: I quan reps aquest correu, tu t'esperes?
1: És que no, això, és que...
0: Deu ser spam o...
1: És que no m'ho esperava, jo. És que no m'ho crec, vaig dir, no pot ser. Vaig anar amb un pare, amb un mare, i li vaig dir, no pot ser això. No m'ho crec. És que encara no m'ho crec.
0: Vares respondre tot d'una en aquest correu?
1: Sí, va ser.
0: O sigui, cosa que li deia...
1: Exacte, que canviessin d'opinió.
0: Que això vaig per el primer que contesti.
1: Exacte, vaig dir, contesto, i vaig contestar en un minut. El que vaig cercar amb escriure el correu de resposta, el que vaig dir, sí, és que...
0: Xerres anglès?
1: Sí.
0: Per tant, te'n vas anar allà fent el curs, ja? La majoria dels companys del curs eren gent de local, de Nova York, o també hi havia estrangers?
1: Bueno, quan jo hi vaig anar per l'estiu, sí, i crec que hi havia dues lotes que eren de Nova York, però després n'hi havia una que era d'Inglaterra, i jo d'Espanya.
0: I 2 mesos m'has dit que vas estar. Sí. Quin tipus de fotografia vas publicar per allà?
1: Bueno,
0: per cridar l'atenció, què és el que te varen dir? Te varen explicar en concret per què t'havien triat a tu?
1: Bueno, quan estava a la galeria fent les pràctiques sí que pues, anava mostrant les meves fotos a la gent d'allà i demanant opinió. M'han dit que li havien agradat. no sé, li havien agradat, li havia agradat també

0: perquè se notava que estava emocionada per fer això, per anar a pràctiques allà, i crec que li va agradar també la meva actitud al respecte d'això. Pues...
1: M'han dit que les teves fotografies tenen un caràcter molt íntim, silenciós, tries molt bé un espai que pot ser en principi quotidià, però que tu li trobes alguna cosa, no?
0: Sí.
1: Això és el que crides atenció, a lo millor fer fotografies de llocs que mos passen desapercebuts.
0: Sí.
1: Sempre tenim una mirada, no? Vas caminant, vas passejant, i a vegades moltes coses no les veiem.
0: És que jo crec que quan fas fotografia, pues al final veus qualsevol cosa i sí que veus la part on pots treure una foto que estigui bé, més que quan no fas fotos, perquè jo sí que he notat la diferència de quan no feia tantes fotos o ara. Jo ara vaig per el carrer i dic, ara podria fer una foto d'això. I antes no ni pensava en aquestes coses.
1: Tu ja sents que aquesta imatge que veus pot ser una bona fotografia, o això que te transmet l'imatge és una vegada que ja has congelat l'imatge, perquè una vegada que ja has fet la foto?
0: Jo crec que depèn de vegades. A vegades és una cosa i a vegades és l'altra. Depèn. Jo les fotos que faig a Espanya a Nova York sí que ja ho veig des de, antes de fer la foto. Però moltes vegades faig una foto, la veig i dic, bueno, no sé si sortirà bé, però després la mir i, bueno, després l'edites i fas tot el que has de fer i al final dius, bueno, pues sí.
1: Com ets la vida de Nova York? Perquè passes d'aquí, que tothom va una mica a la seva bolla. Sí. Jo diria que hi ha molta tranquil·litat, perquè tu ets de Palma.
0: Sí, jo soc de Palma.
1: En els pobles és un altre ritme, Palma ja és una mica més tot més accelerat, però a Nova York, com és?
0: És triple. Tot el temps passen coses. Vas per el carrer i alguna cosa passarà 100%. Tot el temps passen coses. Allà sí que la gent va un poc més a la seva bolla.
1: Vale.
0: Un poquet. Però supos perquè tanta gent. Al final, pues, cada un va a lo suyo. Perquè...
1: És estadística. Més,
0: sí.
1: Gent, més coses poden passar.
0: Exacte. Però sí. Però igualment, molt, molt guai. Jo, és que m'agrada molt.
1: Edificis molt més alts.
0: Sí, sí, sí. I... A veure, allò m'ha agradat molt. És que allò m'ha agradat molt. És l'únic que puc dir, és que m'ha encantat.
1: Aquest curs, són cursos molt cars? És de fotografia?
0: És que vaig fer a Nova York?
1: Sí.
0: Bueno, jo no vaig pagar res.
1: Vale.
0: Bueno, vaig pagar a Nova York.
1: Bueno, els viatges ja n'hi ha. Sí.
0: Però van ser més tipus unes pràctiques, com hagués fet aquí, les pràctiques aquí, doncs sí. Pues vaig decidir que les fa de fora.
1: I com combines el fet de que t'agradi la fotografia amb el periodisme? Ho relaciones? Què t'agradaria ser de gran? Perquè tens 22 anyets.
0: Uf, això és una pregunta molt complicada. Ara, ja m'agradaria dedicar-me a la fotografia. Sé que és un poc complicat, que no és un puesto de feina que sigui molt accessible.
1: Sí.
0: Però, bueno, jo ho vull intentar i a veure si me va bé o no. Ja ho veurem. Si no, escriptura, en pla, en periodisme escrit, també m'agrada molt. Així que també m'agradaria fer això.
1: Creus que aquesta exposició marca un abans i un després? Ora, creus que tindràs més oportunitats?
0: Jo espero
1: ja ho tens en el currículum,
0: no,
1: això?
0: No, sí, ja. Jo espero que sí. Ora, i si no, almenys per jo sí que ho marca un antes i un després. Encara que l'àmbit professional no ho arribi a marcar, per jo ja és un... Ja és moltíssim fer això.
1: Tens en el cap fer una altra exposició aquí a Palma, a qualque banda? T'han cridat de qualque banda? O has proposat aquestes mateixes fotografies per exposar-les a una altra banda?
0: No ho he proposat encara, però sí que m'agradaria intentar exposar aquí, ja que és cap meva. Pues,
1: clar.
0: M'agradaria.
1: Això de nadie es profeta en su tierra,
0: eh? Exacte.
1: Com ho veus tu com a jove, les oportunitats que se donen a la gent que ha nascut a una ciutat, que a vegades han de sortir, quan de mallorquins han de sortir, de vegades a fora perquè se valorin? Com veus aquest món, tot això?
0: A veure, jo és que ho veig molt complicat, lo de les oportunitats que donen aquí. No vull dir que no hi ha gent que les dona, perquè segurament sí, però és molt complicat. Jo sí que sentia que me n'havia d'anar de fora per si volies posar les meves fotos, perquè aquí jo ho veig molt més complicat que a Nova York, que allà és... Però ho veig un poc... fotut per als joves, més que res. Sí. Però quan a mi ja no tens experiència i no l'has posat, per exemple, en el meu cas no havies posat mai a ninguna banda, pues sí que a lo millor per això no te donen tantes oportunitats com si ja has posat abans o si ja ets una persona més adulta que jo.
1: Què te diuen els companys de classe? Del CSAC?
0: Bueno,
1: el professor? Sí.
0: Tinc un amic que tots tens que me diu que aquí no em veja. que ojalà ho hagués fet ell. No, sí, sí, molt, sí, i que molt bé, que estan molt contents per allò. El qual també ja és molt.
1: Ton pare i ta mare, què diuen?
0: Estan molt contents, mon pare i mon mare.
1: Tan contents?
0: Sí, sí, moltíssim.
1: Has demanat, per, jo què sé, pels Reis alguna... Aprofita, perquè necessitaràs material fotogràfic, no sé, alguna cosa.
0: Bueno, no, no he demanat res. Tenc una cosa en ment, però bueno, ja veurem si la demanen l'any que ve o no.
1: Vale, pot dir que és?
0: És una càmera, una Fuji, perquè bueno, és la càmera que més m'agrada, la que jo vull des de fa 2 anys.
1: Què t'apareix... Aprofitant que tens 22 anyets i que vivim en un món on tot se publica, tu també has d'editar a vegades un poc les teves fotos, sí. no sé el rotllo que li has de donar, però sí que sé que vivim en els fake news, els muntatges, aplicacions d'intel·ligència artificial on pots posar, jo què sé, me podries posar aquí una senyora o un senyor de vora meu i la gent se creuria perquè seria superreal. Tu com veus tot això? Te fa por? Ho entens? És molt perillós? Com ho veus, el tema de la intel·ligència artificial?
0: Oh, és que jo no m'agrada gens la intel·ligència artificial. Sobretot quan se fan aquests...
1: No t'agrada?
0: No, quan se fan aquests muntatges, jo... És que no... És que ja m'ho fa cosa, perquè cada vegada és com més realista.
1: Clar.
0: I ja hi ha un moment que veus un vídeo i és que t'ho ha de dir qualcú que és intel·ligència artificial, perquè que si no, tu no ho veus.
1: Has de demostrar que no ets tu aquella persona. Exacte. Que està en aquella imatge.
0: Exacte. A veure, jo si sempre... cuidadosament, pues sí, no passa res, el ChatGPT, tothom l'ha empleat. Vamos, jo no diré que no l'he empleat, perquè és mentira. Tothom l'ha empleat, però això de fer les fotos aquestes, és que això me pareix horrorós. Això és horrorós.
1: I creus que això té solució? Perquè en el món de la fotografia és una altra història, però tu ets de les persones que també fa selfies tot el dia i ho penja a xarxes o no?
0: No, és que jo tampoc sóc molt d'aquestes coses. Vaig penjant fotos, però tampoc moltes. De vez en cuando penjo qualcuna foto. Mm-hmm. O millor se compte que tinc de fotografies i que em penjo més fotos, perquè més que res...
1: Tens un compte d'Instagram només per fotografies?
0: Sí.
1: Molt
0: bé. O tampoc penjo molt, perquè jo també soc un pot triada en les fotos que faig.
1: Clar, perquè tu vas en... Bé, antigament, ho saps, no?, que se podien fer 37 fotos.
0: Sí, sí, ho sé.
1: I havia de triar molt, no?, les fotografies que havien de fer. Tu t'estimes més triar molt l'imatge que no tenir allà un cromull de fotos d'estat a Nova York i 1.000 fotos. T'estimes més...
0: Sí, jo les trio. És que... Jo suposo que és perquè són les meves fotos i pues, soc un poc més crítica amb elles. Però me costa molt triar fotos que jo digui, bueno, aquesta, vinga. I, bueno, després estàs a la meva família que me diu, ai, aquesta foto molt xula, jo, bueno, si tu ho dius.
1: És una mica repel·lent, aquest, bueno.
0: No, perquè no m'acaben de fer, i les veig i dic, bueno, és que si més no té res especial, i la meva família és com, no, aquesta està superxula, no sé què, i jo, bueno.
1: Què t'agradaria fotografiar?
0: Ai, no ho sé.
1: Un espai concret, un país...
0: Bueno, ja m'agradaria molt fotografiar a Japó. Crec que hi ha moltes coses per fotografiar allà. Crec que, és que cada vegada que veig un vídeo o qualsevol cosa, dic, és que aquí vas en aquest país i pots fotografiar qualsevol cosa, que pots treure fotos de tot.
1: De fet, una vegada que has fet la foto comences a veure més coses,
0: exactament.
1: No?
0: Exactament. A veure, que aquí també se poden fer fotos, però un poc més complicat.
1: Sí, aquí te'n vas a una platja, una cala, i tots són turistes, també t'ho dic. És més complicat trobar un punt. I això, però també està ple de gent. Vull
0: sí,
1: dir, tampoc...
0: però jo crec que... És que no és el mateix. Tu, quan ho veus, no és el mateix que aquí. En plan, jo crec que és més fotografiable que aquí.
1: El més difícil d'una fotografia és que una vegada que has fet la foto... puguis sentir allò que has vist en directe. Per exemple, te'n vas a un mirador i vas a foto, no?, una posta de sol, sí. I dius, que guapo, faig la foto, i dius, no és igual.
0: No, sí, a vegades me passa això, i moltes vegades faig fotos de coses que jo dic, això, pot fer una bona foto, i després ho veig a foto i dic, és que no és el que jo volia transmetre. I pues aquesta la llep. I mon pare i mon mare, i jo, no ho facis, i jo, no, és que si no és el que jo volia transmetre, no...
1: Com t'imagines d'aquí 2 o 3 anys? Estàs al quart, per tant, estàs ja a les darreres, acabant. Sí. I com t'agradaria que fos la teva trajectòria professional, que començaràs i que iniciaràs en breu?
0: Ui...
1: Sí, perquè això arribarà.
0: No, ho sé, ho sé. No, jo quan acabi la universitat m'agradaria fer un màster de fotografia, perquè al final a la universitat només he tingut una classe. I pues, m'agradaria pues, aprendre un poc més de coses que potser no puc aprendre a la universitat i pues, desenvolupar-me un poc més amb això que sí que m'agrada.
1: Idò, Ariadna Oliver, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ets la primera veu de 2026, a la gran vida.
0: Ai, que t'apareix. Molt bé, molt emocionada.
1: Així que jo demà te demanaré que si tornes a fer una exposició, per favor, m'envies un correu, un WhatsApp, me dius, Fami, he fet això, i així te visitarem i veurem el teu treball.
0: Vale, sí, superbé.
1: Gràcies per estar amb nosaltres.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio Os, actualitat.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada...
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre ses is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
0: Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Tardell.

0: a IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
1: Arranca així a les 10 i 5 minuts aquesta segona hora de programa a La Gran Vida i en una primera hora on hem pogut ja repassar diferents temes d'actualitat i també hem tingut una estudiant de periodisme en aquesta primera secció, n'Ariadna, que ens ha explicat que ha pogut exposar a Nova York i amb moltes ganes de menjar-se el món. I després, com sempre, ja sabeu que hem tingut en David Arraez, també en Albert Darder i na Teresa Ramos. Ara, en aquesta segona hora, volen fer una passejada per Menorca. I avui anirem fins a una jugueteria. Vinga, anem en cinto d'una passejada per Menorca.
0: Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
1: I doncs sí, na Clara i Mamí, que se'n va a una jugueteria de Ciutadella per trescar i veure què troba a dos dies de que arribin els Reis Mags d'Orient. No teniu ganes? I doncs vos record que demà a les 9 del matí entrevista en exclusiva als Reis Mags d'Orient.
2: Bon dia, Ido. Falten dos dies perquè venguin els Reis Mags i així jo tenc que fer una passejada. Vinc a passejar per Ciutadella i vinc a passejar per una jugueteria que avui són els magatzems de totes les majestats, reines i reis mags que hi ha per tot arreu. I si venen aquí a Ciutadella, a Cana Joana, trobaran Ana Joana amb la seva rialla habitual. Com estàs, Joana? Bon dia.
3: Bon dia, com estàs? Bon any.
2: Bon any, igualment. Escolta'm, reis que d'aquí dos dies ja...
3: Sí, ja apuram. Ja apuram els darrers encàrrecs, les darreres arribades de material, perquè tothom estigui content i molt feliç.
2: Bueno, jo ara ho deia, això és un magatzem dels reis i les reines magues que d'aquests dies imagino que no t'hauran de venir.
3: No, fa 45 anys que feim de patges de reis i de les seues majestats, a la qual és un honor. Veure les cares d'alegries dels fiats val la pena patir.
2: Dies molt polits de poder estar fent feina en una jugueteria perquè és aquest lloc on hi ha sa màgia, on es fa sa màgia i on hi ha aquella il·lusió tant de petits com de grans. Avui tenim, clar, dia de venir a cercar, de venir a mirar, de venir a xuruar per aquells darrers, les darreres cartes i els darrers detalls.
3: Bueno, a tots mos agrada fer els afegitons que deim a Ciutadella i, bueno, el regal gros segurament ja el tenim, però els darrers afegitons i els darrers paquetets, perquè un paquet tot sol no mos fa gana a ningú, en la qual és important. Aquestes compres i aquests darrers dies són molt importants.
2: Molt importants, i a més, avui dissabte, dia meravellós també per venir a xuruar un poquet, i no sé si són els darrers detalls de sa carta de Reis que té aquesta senyora que tenim per aquí. Com estàs?
4: Hola, molt bé.
2: Sí. Ets de Ciutadella?
4: Sí, són de Ciutadella, són Abel, i tenen tres fiats. I la més petita té 8 anys, no en Clara, i han vingut a agafar...
2: Mira com jo.
4: Ai, no, mira.
2: No m'hauràs... No, hi ha un paquet per jo aquí?
4: No, te'l vas, sí.
2: Què me dius? Has posat Clara?
4: Clara.
2: Jo ho veig per aquí. Que no sigui per jo.
4: I, bueno, són les darreres cosetes, perquè nosaltres som molt tradicionals, li agraden molt els jocs simbòlics, les nenes, i han vingut a agafar les darreres cosetes, un vestidet, un bolquers...
2: Així que ja has fet una bona part de sa feina de reina.
4: Sí, totalment. Màgica.
2: I què demanen els fiets? Són dos fietes i un fiet?
4: Dues fietes i un fiet. Els altres són ja...
2: Quines edats?
4: Sí, de 7 i 14.
2: I encara fan sa carta i es viu tradició, sí. Amb il·lusió.
4: Sí, feien sa carta perquè sa petita no sap res encara i, evidentment, tots feien que se complesquin els desitjos que volen que ens arribi aquest dia.
2: Bueno, sí, qualque cosa passa aquests dies, és això, és desitjos, és il·lusió i tots a darrere d'aquestes tradicions per tal de que els somnis dels més petits i no tan petits es converteixin en realitat i aquesta il·lusió no ens la treuen ni a petits ni a grans.
4: Totalment. Total li fa gana rebre una coseta, clar que sí.
2: I escolta'm, vens molt habitualment per aquí per Cana Joana i aquests dies els reis i reines passejau per el comerç local i a venir a veure també tots els propietaris i la gent que fa feina, com aquests aulots que tenim per aquí, aquesta aulota que està fent feina en el mostrador.
4: Sí, sí, han vingut unes quantes vegades perquè mos tenien que decidir per quina nena mos agradava més i cada any sempre venim a fer de Rei Mags.
2: I escolta'm, què t'has endut?
4: Un vestidet, els bolquers i...
2: Tot per ser petita.
4: I una corda.
2: Perquè els grossos ja és més complicat, o no?
4: Sí. Bueno, el de mig va de velo i me demana coses de velo i la major... Coses d'adolescents.
2: Coses d'adolescents, mam, i això què vol dir? És que encara no hi he entrat, aquí.
4: Sí, sí. Un val per fer-se les ungles, roba, bambes...
2: Exacte. I doncs necessites una altra botiga.
4: Sí.
2: Aquí ja no hi trobes, per ser adolescent.
4: No, aquí ja no. Se m'acaba.
2: Però continueu fent-se carta, i aquí estàs tu avui dissabte. Ja ho tens tot, més o manco?
4: Sí, ara ja sí, ja troc que ja tanc.
2: Ara ja sé.
4: Sí, ara ja sí.
2: Idò, fantàstic, ja ho tens tot aclarit?
4: Sí, sí.
2: Jo veig clara, per aquí.
4: Sí, sí.
2: Vols dir que no és per jo, aquest?
4: No ho sé.
2: Tu has escrit, has estic tu, Clara?
5: Jo he escrit, ja està.
2: Tu has escrit, eh?
5: He estat jo.
2: Per tant, aquest, si diu Clara, és per jo.
5: Bueno, t'haurà de dir-se...

0: Hister.
1: El Hister?
0: Sí.
1: I això de què va?
0: És un joc de música.
1: De música?
0: Sí.
1: Per fer música?
0: No, per fer música no, per endivinar ses músiques. Ses
1: cançons. Per endivinar ses cançons, com una espècie de karaoke musical o xines o...
0: Exacte, más o menos.
1: I aquest joc és nou o fa anys que existeix? Vam, qui tenim per aquí? Vine, vine, traca-te, traca. És que jo no ripen aquí. Vam, aquest lot, com està aquest senyor?
2: Jo, molt bé, molt bé, molt bé. Me falta su corona.
1: Aquí tenim un bon rei mag, o no?
2: Exacte, exacte. Ajuden els reis mags.
1: Un altre ajudant, eh? Això m'encanta, de ses jugueteries.
2: Idò, el joc aquest, jo crec que ja fa, que són 3 o 4 anys que existeix, 2 anys fa. I bueno, és un poc, començant una cançó, és endivinar la cançó quina és i quina és qui la canta, bueno, un poc això.
1: Un poc això, joc de fa 2 o 3 anys, clar, valtros com a bons patxes, ajudants i treballadors d'una jugueteria, cada any, i quan arriben aquestes dates, sobretot, heu de posar-vos amb ses novetats per poder donar aquells bons consells que moltes vegades els reis i les reines magues arribem aquí ben despistats, sense saber massa bé, o no?
2: Sí, sí, correcte. Però, bueno, no és molt difícil, és un món que ara actualment no és molt canviant, és... La veritat és que no hi ha moltes novetats que sobresurtin. I el que sí que es va, el que ha dit ella, jocs de taula es venen molt. Es venen molt i és agradable perquè fa família. ¿Vale? I fa una estona cap vespre que tothom se desvinculi dels mòbils, que tothom estigui en família i que puguin disfrutar.
1: Jocs de taula, fantàstic. I ja tenim una tendència d'enguany. Què més has venut molt enguany, avam?
2: Que s'ha venut més...
1: Manualitats, també, diu una Joana.
3: Tot el que és artístic.
2: Una cosa que s'ha venut molt, i, bueno, molt, entre cometes, i és el Monster High.
3: Que ha augmentat, és a dir, han perdut de qualque manera la franja d'edat que era més infantil, i ha augmentat molt exponencialment tot el que és esquídols, tot el que és la franja aquesta entre 16, 17, el que abans deia la clienta que teníem, aquesta part que sempre l'havíem perduda, que ara, de qualque manera, la recuperam, perquè tot el que és Funkos, Monster High, però com a de col·leccionista, o tot el que és un Lego de construccions, però no per infants, sinó ja per més grossos i amb una dificultat afegida, és el que ara s'està... com a venguent i, de qualque manera, intenta compensar el que perdem de venda de menors. Menys natalitat, més prestin en pantalles... Vull dir, tot això es recol·loca amb aquest fet.
1: Mira, sí que notes, Joana. Bueno, quants anys fa? Comentaves 45 que estàs?
3: Sí, fa 45 anys que tenim la botiga. Vam obrir un 7 de setembre del 1980... Amb ma mare, que era la que en aquell moment era la regenta d'aquest negoci, i per circumstàncies ella mos va deixar, i bueno, van anar seguint i van anar... I hem intentat evolucionar. El que passa que els darrers anys, la veritat és que s'està sent molt difícil, perquè tot el que entra desmesuradament per internet mos està matxacant de mala manera, i és el que fa... que tu intentes adaptar-te, tu intentes millorar tot i més, però costa molt.
1: Na Joana Torres, que és la propietària d'aquí, de Cana Joana, i a més, també és la presidenta de l'Associació Comercial, de l'Associació de Comerciants de Menorca, per tant, al capdavant de tots els qui formeu part de l'Associació de Comerç Local i de Proximitat, que des de fa uns quants anys feis bona feina per justament mentalitzar i conscienciar de la importància del comerç de proximitat i de les botigues de tota la vida, d'aquell comerç que fa 45 anys donava aquella identitat pròpia en els pobles, perquè això no se perdi amb aquest gran monstre que tenim, que és internet.
3: nosaltres hem vist que des de la pandèmia cap aquí tot ha evolucionat molt més ràpid del que tots ens imaginàvem. El 2020 es va créixer exponencialment, de fet Ascome va crear Xuroa, que com a marketplace després a Menorca no va acabar de funcionar per molt de fets i implicació.

0: sobretot dels comerciants, però bueno, el 20, el 20, 21 i 22 va semblar que el comerç local es revaloritzava, però el 23 va fer un canvi un poc desagradable per tots, i l'estacionalitat que té Menorca tampoc no ens ajuda, perquè ara passeges per molt dels pobles de Menorca i molt de locals, molt de comerç, molt d'establiment està tancat, i això també fa que els pobles siguin freds i no tinguin una activitat com tots voldríem. I intentem conscienciar de tot això. De fet, ara tenim una política, sobretot, no de fer llàstima, sinó de conscienciar en els que pugen, de que el comerç és important, de que som importants tots, que la col·laboració i el contacte humà no l'hem de perdre, i la sostenibilitat per damunt de tot. Escomer té dues campanyes actives ara en aquest moment. Una és a nivell de 2-3 anys fins a 6, el que seria infantil i primers cursos de primària, on a les biblioteques i a través de la xarxa de biblioteques feim un compte de contes que es diu La Moneda Màgica, que l'hem actualitzat, hem ficat el que és el comerç online, per dar valor a tot això, que el procés que fem a una compra quedi a Menorca, inclús a través de lo que són les compres online, però que es facin en consciència aquí. I després tenim una campanya molt ambiciosa que mos està agradant de la forma que sembla que va tirant, que és amb l'Institut de l'O, és Miquel Guàrdia, que té un cicle formatiu de comerç i de màrqueting, on aquests tenen un projecte a partir del primer trimestre d'ara, del 2026, on ells han de fer un projecte de com voldríem que la gent fos conscient de lo que som el comerç. I l'altre, que ja també a partir del març posarem ja actiu.
1: En marxa?
0: En marxa, més que en marxa el posarem ja fet, que són, a través de Salut i Vida, un escape room de tot el que són les compres per internet, perquè tothom sapi que és una compra per internet, que un paquet, moltes vegades, el tenim aquí i el feim fer, el feim dur de fora, que això té un cost ambiental brutal, i hi ha estudis que demostren que passam d'un impacte de la petjada de carboni d'un 0,08 a un 0,34, vull dir que es multiplica per molts, i que els joves entre 16 i 25 anys siguin conscients que poden comprar. Òbviament tothom és lliure de fer el que bonament pugui, però que siguin conscients de lo que fan i per què ho fan. I això són campanyes que estem ara.
1: Important, perquè justament aquesta franja d'edat és la franja que més accés tenen, que més comencen a tenir accés a les xarxes socials, en el món d'internet. Tothom ja té el telèfon mòbil amb aquestes edats pràcticament avui en dia. I, per tant, clar, és quan veuen aquesta finestra tan poderosa i on és tan fàcil comprar, i tan fàcil que a vegades fins i tot les estafes comencen a arribar, moltes, moltes coses que es desconeixen i que és important que els ensenyem a valorar el que és el servei de tu a tu, el cara a cara. Rellem cada vegada més també de la solitud no desitjada, per tant és aquesta funció del comerç local, de venir a les botigues a xuruar, a ratllar amb les dependentes.
0: I també això, vull dir, ser conscients de que quan pitjam el botó, que el podem pitjar, òbviament, ho repetim, però siguem conscients de d'on ve. De
1: tota la maquinària que no veiem i que s'engega.
0: I que intervenen molt de factors. Intervé un transport que té una precarietat molt important, perquè cobra molt poc per dues paquets a casa, d'aquests envasos i plàstics i cartó que generam desmesuradament, i que tot això es posi en valor. Que cada un després pugui decidir el que bonament vulgui, però que sigui conscient de lo que fa, és l'únic que demanar.
1: Aquestes campanyes que sempre es fan des de l'Associació de Comerciants de Menorca, campanyes importants en dates com ses d'avui, en plena campanya de Nadal, campanya de rebaixes, que també ja la tenim aquí, i per tant dies de recomanar a tothom que mos escolti d'entrar en el comerç local i de gaudir de totes les ofertes que dona i d'aquest fer poble.
0: Bueno, per nosaltres és molt important aquesta xarxa de vida que dona tot el comerç, és molt important perquè jo sempre tinc el referent de migjorn, que per desgràcia hi ha molt pocs comerços i que això fa que després no tingui vida i no podem permetre que els pobles morin sense vida.
1: Joana, ja tens la carta als Reis?
0: Sí, jo tinc una carta un poc extensa, que sobretot passa per salut i feina, que és molt important.
1: I de salut i feina, espero que el 2026 i que els Reis Max et duguin aquesta salut, Joana, aquesta feina, i que moltes gràcies per deixar-nos entrar una vegada més aquí a la jugueteria.
0: Moltes gràcies a Voltus per sempre pensar en el comerç local. Espero que els desitjos de tothom es complesquin, que les il·lusions en els fiets es vegin i es percebesquin a tots els pobles de Menorca. Gràcies.
1: I d'escolta'm, jo el que volia veure ara era si me recomanàveu colca puzzle. Un trenca closques o com seria, vam? Ai, aquí tenim una fieta abans de dir-li adéu. Hola.
2: Hola.
1: Com estàs?
2: Bé.
1: Ja tens la carta als Reis feta?
2: Sí.
1: I què demanes?
2: Una motocross.
1: Una motocross? Què és això? Una moto? De veritat, de veritat? Mamà?
3: Sí, sí, sí, ella va motocross i demana una motocross.
1: Quina edat tens?
2: 10.
1: 10 anys, i tu creus que te la duran? Has estat bona fieta? Sí. Sí que ho ha estat, eh?
3: Sí, és molt bona fieta, però bueno, no sé si s'ho caurà o no.
1: Ja veurem, ja veurem. I què més demanes? La motocross i prou, eh? Bueno, és que és prou regal. Bueno, que vagin bé els Reis.
2: Merci.
1: Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
1: Bueno, bueno, quina carta, eh? Vam, què tenim aquí, Joana? De colca trencaclosques, va.
0: Hi ha trencaclosques clàssics. Nosaltres seguim mantinguent que es diuen puzzles perquè el trencaclosques per nosaltres són els cubs de sis bandes i per nosaltres això és puzzle. El puzzle des de la pandèmia també té una pujada espectacular perquè molta gent que ho havia deixat anar torna a partir. Els de 1.000 peces es venen, perquè a més Educa, que és una de les marques més importants en puzzles, en fa de molt guapos. I després tenim cases com DGCO o tenim cases com Andreu Tuis, que per petits es de fa que només s'envoltori, només quan venen presentats ja són molt, molt guapos.
1: Idò, fantàstics. Jo miraré ara aquests de 1.000 peces. Deixen que m'acomiad dels oients i els hi desitjo un bon dia de Reis, una bona nit de Reis. I en aquesta passejadeta jo m'aquest per aquí xuruant aquest puzzles amb na Joana. Que tingueu molt bons Reis i feliç dia.
4: Feliç dia també per tu, Clara, i que tinguis un bon inici d'any. Vinga, anem a Publi i tot d'una xerrarem amb en Joan Roig de Moviment Mallorquinista.
5: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: TV3 Ràdio és actualitat.
7: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
8: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel,
10: si a tu te dic mare.
11: Si a tu te dic pinta,
12: mur, portada.
13: Si a tu te dic gra,
14: que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
15: Ja som aquí, ja hem arribat.
16: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
15: És el moment de posar els punts sobre les is.
17: De fluència.
16: El paraigua en sabates.
15: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
16: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
17: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
15: Això ho ha fet un professional.
5: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
4: Parlar del Reial Mallorca és parlar d'un fenomen social que arrossega més gent a les Balears. Cada 15 dies Més de 15.000 persones se reuneixen en un esdeveniment esportiu i això no hi ha cap estament social que pugui arrossegar més gent. Això és un fet. I per això avui parlarem de moviment mallorquinista. A finals d'any va fer un comunicat molt crític cap a la política social del Mallorca i és que van fer un escrit extens on denunciaven una desconnexió creixent entre el club, un club que té una propietat americana, i la massa social del club. Alerten que l'entitat està prioritzant els resultats econòmics per damunt del sentiment mallorquinista. I tot això quan justament encara no fa ni 24 hores ens ha deixat Miquel Contestí. Miquel Contestí va ser president del Mallorca entre els anys 1978 i 1992. Ha estat el president que més anys ha estat vinculat al capdavant del Reial Mallorca i ens ha deixat quan era molt a prop de complir els 93 anys. Des d'aquí no és qüestió de fer-li un homenatge, perquè això és a ràdio pública, però sí que volem posar en context que nosaltres teníem previst fer aquesta entrevista amb en Joan Roig, que està dins la directiva de Moviment Mallorquinista, abans de saber que Miquel Contestí ens deixaria. I per això mateix volem aprofitar que estan nosaltres perquè volem parlar de, com dic, d'un estament social, el Mallorca, que arrossega més de 15.000 persones cada 15 dies i, per tant, és una cosa que interessa a gran part de la societat balear. Joan Roig, com estàs?
9: Hola,
4: molt bon dia.
9: Bon dia, com estàs?
4: Ens ha deixat Miquel Contestí. No mos esperàvem, i sí que mos esperàvem, perquè era un home ja molt gran.
9: Sí, eren 92 anys, sabem que els darrers mesos el seu estat de salut era de bíqueda, però bé, pel que m'han dit, sé que tenia escapacà i ell pues, va ser un dia trist per mallorquinisme i me'l va deixar possiblement el millor president de la història, o un dels millors.
4: Un home que va arribar amb el Mallorca a la primera final de Copa del Rei i també que va ascendir tres vegades a primera divisió. Per tant, si va pujar tres vegades, també va baixar dues vegades.
9: Sí.
4: Sempre ha taques negres dins una trajectòria.
9: Una cosa dues altres, sí. Tres ascens a primera, llavors a 1983, 1986 i 1989, i quan ell presenta la divisió el 1991, el club, el Manco, el deixa a primera divisió. És perquè aquell any baixa, però ell, quan el moment que se'n va, el club està a primera. I hem de recordar que ell se fa càrrec a 1978, el mes d'agost del 78, quan el club era... És que no hi havia res, no hi havia ni TVF, no, ni llum, ni aigua, era un sola, ni jugadors.
4: Deien que corrien les rates, que el Mallorca no podia fitxar, que només tenia 5 fitxes professionals...
9: Exacte, no podia fitxar professional, perquè hi havia hagut una denúncia d'en Jorge Mendoza, que venia de temps enrere, a part de els anys 70, va anar cap per avall, i va arribar els famosos... Els jugadors se van tancar dues vegades, novembre del 78, i ell, pues, substitueix... Hi havia una gestora, que el president era Miquel Cardell, i ell ja fa el club, i gràcies a la intermediació de Miquel Vidal, que avui fan ara en Pau a Porta una espècie, com una encerrona, i ho duen a pescar en Sollut, en comptes d'hi, i que s'arriba a un acord perquè la federació concedeixi un crèdit a títol personal en comptes d'hi, no era el club, perquè els clubs no se fiaven, i aquí, a partir d'aquí, ho van per començar a surar, però penses que el primer any el Mallorca juga en jugadors cedits, molt d'ells que venia fet servici aquí a Palma d'aquell temps.
4: Sí, aquest tipo, servici militar que durava 3
9: sí,
4: anys.
9: Sí, sí. Tipo en Verdiego, en Javier, en Zeca, i veteranos que van venir sense cobrar, com en Joan Pereira, en Graciano Martínez.
4: I de mira, de qualque manera, nosaltres ens recordem de que la seva figura i per aquí podem filar perquè vosaltres vau fer, com a moviment mallorquinista, que aglutina, diguem, el que era abans la Federació de Penyes, que ara com a penyes ja no...
9: Sí, la federació se va dissoldre i se van crear dues formes d'agrupacions, Unió de Penyes i Moviment Mallorquinista.
4: Per tant, com a, diguem, representant de qualque manera també de l'aficionat mallorquí, molta gent diu, no, és que nosaltres no ens representen, però això és una guerra civil a part, cadascú sent el mallorquinisme com el vol sentir, i jo te vull demanar per a què comunicar que feis en el mes de desembre perquè decidiu fer públic aquest comunicat contra la manera de procedir de la propietat envers a la massa social.
9: Sí, és que la propietat, vull dir, o aquest tema econòmic, no hi ha res que dir.
4: I com a exemple, la falta de recursos per fer un homenatge a en Miquel Contestí quan
9: sí,
4: encara era viu.
9: Sí, aquest homenatge fa molt de temps que se demanava. El demanava el moviment com a moviment i molt d'aficionats, a títol particular, feia molta estona que se demanava aquest homenatge. Un homenatge supermerescut. O sigui,
4: què reivindicau, altres?
9: Nosaltres reivindicam que el club ha arribat un moment que la propietat s'ha de donar compte que el més important d'un club de futbol és l'equip de futbol. Ells duen el club com una empresa i darrere un club pues, hi ha un sentiment, hi ha una afició i aquest sentiment s'ha perdut. En Johan Cruyff sempre deia que els dos vers han d'estar damunt del tèspet. I aquí, per als que prioritzen, són els bits, hospitality, un restaurant de butxa, prioritat a resultats econòmics, i deixen un poquet, no vull dir que deixin tapar la part deportiva, deixen tratar els socis com si fossin clients. I darrere l'afició és això, un sentiment, una estima, un cup. I ells amb això són molt fred, transmeten poca il·lusió, i llavors tu deies que 15.000 persones cada 15 dies, però pensa que el club té 23.000 socis. I si n'hi van 15.000, posa que ara hem venut 2.000 entrades, vol dir que 10.000 socis, o abonats, per això ara en termes d'ara, deixen d'anar a Mallorca. I per què és que hi deixen d'anar? Perquè aquí, per tu, aquesta reflexió no és dir què puc fer jo perquè vingui més gent, sinó què he fet perquè vingui poca. Mm-hmm. I crec que això és la falta d'entitat que s'està perdent.
4: Hi ha aquest enfrontament, no? Aquesta dualitat. Resultats econòmics versus sentiments.
9: Sí.
4: En el comunicat vosaltres reconeixeu que els números econòmics són positius.
9: Tu penses, anàvem un parell d'anys enrere, aquí el Consell d'Administració entén d'encertar, Serra i Clasen, que era un sainet, la premsa cada, quan hi havia un consell, s'anava de fora de Sant Moix, veurement què passarà, com sortiran, quin que ho serà aquí, i ara, si fan un Consell d'Administració, és que ni mos entrarem. Vull dir, això és la part positiva d'aquesta gent, i que són serios, i que si han de parar d'orbes ho es posen, per aquí no hi ha... Però ja també fa estona que reivindicant la figura d'un president o un càrrec institucional que no tingui por d'executiu, però que sigui un representant del club.
4: Per qui no sap el que és una zona VIP o un estadi de futbol, i jo seré bastant planer i ho explicaré d'una forma molt directa. Una zona VIP o un estadi de futbol és un lloc on se reparteixen canapés en els descans i tens la possibilitat de veure jugadors quan surten i quan entren a un partit i en el final te pot fer una fotografia amb un d'ells i és una experiència molt propera en els jugadors, però que realment en el mateix temps se fan fora de l'aficionat. Això és com una mica complicat d'entendre, però si ho voleu entendre, aneu a la llotja de Sant Moix i veureu que durant el descans tothom desapareix, sí, la gent de la llotja, sí. Per anar a berenar.
9: Sí.
4: I aquests normalment venen tres pits en tot l'any a veure el Mallorca i moltes vegades ni tan sols són socis.
9: Sí, no.
4: Són convidats.
9: La majoria solen ser convidats, sí. Ja sigui empreses, particulars... I... És que hem passat de tenir un palco i un palco privats... És que tenim que gaire més zones vits, en tenim per tot. Perquè en tenim darrere els banquillos, tenim els palcos de sempre, tenim el fondo nord, tenim dues zones, també... Claro, jo crec que també les propietats americanes i, claro, copien l'estiu americà.
4: Què vos diu el club?
9: El club no...
4: Quan vosaltres li feis una traslladau aquesta pregunta, un comunicat, un correu en el club, què vos responen, en aquest sentit?
9: Normalment no saben respondre.
4: No solen respondre.
9: No saben respondre, normalment.
4: Enguany s'ha decidit que el club faci un homenatge a els socis que duen més de 50 anys d'abonat de manera consecutiva.
9: Correcte.
4: També en els que duen més de 25 anys de soci de manera consecutiva. Això, estem parlant de renovar un carnet durant 25 anys o renovar-lo durant 50 anys. Quants anys de soci dus, tu?
9: 54. Vaig cap a 55.
4: Bé, t'ho hauran de fer un homenatge especial, també, que no pas fàcil. T'han comunicat en què consistirà aquest comunicat? Vos han comunicat?
9: No.
4: Quin homenatge faran, a part de repartir una plaqueta?
9: Jo m'han enviat una invitació que no està personalitzada, vull dir, no és que tu hi ha el meu nom, una invitació per assistir a aquest homenatge de dia 22 a les 6 de l'hora baixa a l'Estruï Teatre. Però on veig que consistirà, no ho sé, m'ho han dit que demà del president m'ordonaran un diploma i un regal, un obsequi exclusiu.
4: Hi ha dos horaris, un de matí i un altre d'hora baixa. Andy Colbe, president de, o propietari del Mallorca, estarà allà repartint.
9: El de matí i hora baixa es presten complit el 25, que se fa dia 26.
4: Vale, d'acord.
9: Sí. Que estem complit el 50, se fa destruï, però no tenim, a les hores d'ara no tenim massa més informació.
4: Vos han aclarit si podreu anar amb un acompanyant?
9: Bueno, jo va fer un escrit i va demanar si podria dur un acompanyant, dos, o si tot era base d'invitacions, i clar, m'han contestat que puc anar amb qui vulgui, que només et recollis insígnia, però jo no sé si han mal interpretat i se pensen que jo feia la pregunta perquè va sortir o hi van enviar els comunicats que tenen més, els que duen més de 25 anys, i no sé si hi ha hagut una confusió amb això, perquè jo entenc, si m'ho diuen que han d'anar a destruir teatre, que hi haurà el president, que se farà un homenatge, no se trata d'anar a recollir una insígnia a la porta número 10.
4: Puc entendre que potser s'estan organitzant encara, que també m'estranya que a pocs dies de que això se faci no hagin explicat quin serà el protocol. Jo no sé si és que són socis de més de 25 anys, aniran a recollir només una plaqueta, però m'agradaria que moviment, com a representant de moviment mallorquinista, me diguessis què penses de que un que du més de 25 anys de forma consecutiva com a soci del club va aïllar a recollir que una plaqueta i se'n va a casa seva. Quin homenatge és aquest?
9: Si és així com... Ja qual que deduïm, així com estan escrits els correus que us han enviat, ja ho tapo un poquet molt fred, com un poquet cutre i tot, diria. Perquè estic a la part del número 9, que si han de passar allà 1.000 persones a recollir insígnia a l'esquerra, com aquell que diu. És que per ara, però és això, tenim falta d'informació.
4: Després, molt de... Joan Roig és una persona que va ser soci des de molt jovenet i encara no és una persona gran, però ja és que ha dut 54 anys de soci i és un d'aquests casos també estranys, perquè és una persona que físicament està bé, clar. Però molt d'aficionats i socis del Mallorca amb més de 50 anys de soci, gent que podria tenir perfectament l'edat de Miquel Contestí, o més de 80 anys. Aquesta gent, moltes vegades, amb mobilitat reduïda. És que no han aclarit ni si poden anar tots sols acompanyats, ni no han comunicat absolutament res.
9: No, ara mateix no tenim informació.
4: I de tot funciona així.
9: Sempre estan tres coses, sí. I tampoc no sé si a la premsa... També ho hi faran arribar qualsevol cosa. Si han d'assistir, cobrir la notícia. Jo no vull dir que sigui igual mateix, però quan se va fer la gala del teatre principal del centenari, així se va fer invitacions als socis i va assistir a premsa. No vull dir que sigui igual mateix, però si s'empleia un teatre per fer l'homenatge, jo vull dir que, segurament, com pensen fer-ho?
4: Penseu que s'està descuidant, s'aficionant de tota la vida?
9: Sí, això és una de les reivindicacions del moviment que hem dit abans. Sí, falta aquest tracte humà en els abonats, en els abonats de tota la vida.
4: Quin missatge li podeu donar des del moviment mallorquinista a tots aquests aficionats que continuen estimant el Mallorca però que han deixat d'anar a son moix?
9: Clar, és això, que entenguin que la gent estima el club. El club està per damunt de tot. El club està per damunt dirigents, entrenadors, futbolistes, perquè tots aquests passen. Doncs passaran, a dir, al llarg dels anys, de tot color, tothom passa i d'altres quedem, i el club queda. I el club està per damunt. I han d'entendre això, el sentiment, sobretot el sentiment.
4: El 90% dels dirigents que ha tingut el Mallorca mai han tornat a trepitjar son moix quan han deixat de ser dirigent del Mallorca. Això és una estadística que no és opinable.
9: Sí, no, és que n'hi ha... És que ni s'han vist ni han sabut les deus. Sí, n'hi ha un quant d'aquests.
4: Per tant, el Mallorca, que és un club que complirà enguany 110
9: anys... El mes de març faran 110 anys, sí.
4: Què penseu que pot passar en els pròxims anys? Perquè sempre reivindicam una propietat balear, mallorquina, però també ha tingut aquí en Serra Ferrer.
9: Sí, ha tingut propietats mallorquines i la veritat que no m'ho ha anat massa bé. Ni amb en Serra Ferrer, ni amb en Vicent Grande. pensa que els millors anys de Guàrdia d'Uma Llarga ha arribat amb una propietat que era d'Antoni Asensio, una propietat de fora. I ara, mira, la propietat americana, que ho ha quedat abans, com a club, no hi ha res, no hi ha res que dir. Claro, és que ara, jo estic segur, els americans avui deixen el club. No en sortirà cap de mallorquí, com va fer el seu dia del Miquel Dalmau, que també va apostar quan la conversió del club en societats anònimes i se va jullar el seu d'Orbes.
4: Per què creus que el Mallorca sempre hi ha qualcú que surt en el rescat del Mallorca? És sort? És perquè interessa realment? Creus que és un bon negoci d'un club de futbol?
9: Bé, ara, Ventura, pot ser que ho mirin com un negoci. Jo crec que tens enrere, ja t'ha demanat en Dalmau, jo l'he dit segur que no anava allà per fer un negoci. Sempre, per molt malament que vagin les coses, sempre hi ha hagut qualcú. O sigui, el Mallorca no morirà mai. Hem estat a punt, hem estat que hi hagi a punt de ser estremunciats, que hi hagi. Però sempre ha sortit qualcú, digui-li sort, digui-li... Però sempre ha sortit qualcú. Des d'en Jaume Rosselló, que també és quan se fa càrrec del club, també ja venia també d'un parell de crisis, i ara m'han demanat en com testir, en Dalmau, en Cristian, han tingut unes quantes, i el Mallorca sempre ha subsistit.
4: Fa cosa d'un mes, un mallorquinista també, que du molt de socis, me va dir, molt d'any de soci, me diu, jo l'únic que me fa pena de morir-me és no poder anar a veure el Mallorca. Que dius, és que ja no el veuré. I no m'ho contaran, tampoc.
9: Sí.
4: Tu has viscut la meitat de la història del club. En vida, com a soci,
9: també. Sí, pràcticament. Sí, això, pues, llei de vida. I... Home, allà dalt tindrem una finestreta i podrem veure si hi ha cobertura.
4: I d'ara, amb en Miquel Contestí, volíem posar cara i ulls una mica, no? Ha estat també un petit homenatge en el president del Mallorca, que més temps ha estat en aquest club, un club que arrossega, com dèiem, tot i que té 22.000 socis, el Manco, 15.000 persones cada 15 dies, a un esdeveniment, ja sigui esportiu, ja sigui social, ja sigui cultural, no hi ha res a les Balears que aglutini tanta gent. Pot haver un concert d'Antonio Font, un dia Inca, 10.000 persones, i pot haver una manifestació, però són fets puntuals. Estem parlant d'una cosa que passa cada 15 dies. Un darrer missatge per al club que vos agradaria que els hi arribàs, ja que no responen.
9: El club te fa mal dir, perquè es repetiu el candidat ara, penses temps en comptes dia, demà suposo que hi haurà un minut de silenci i d'aquí no passarà. El club ha de fer una reflexió, Jo crec que sí, per vendre la firma Mallorca a Japó i està molt bé i treure un profit, però hem de pensar que el futur de Mallorca està aquí, dels mallorquins. I...
4: Penseu fer qualque cosa especial aquest diumenge, aprofitant que ve el Girona a les 6:30 diumenge i que se farà aquest minut de silenci, com a mínim, en Miquel Contestí?
9: Ara per ara hi ha una sèrie de propostes, però no hi ha res confirmat. Hi ha idees, suggerències, però també com jo és un poc precipitat, ara Contestí me'l va deixar a hora baixa, el partit ja era demà. Igual no me veurà al llarg de les hores que venen, però normalment sí fem qualsevol coseta.
4: Joan Roig, de la Junta Directiva de Moviment Mallorquinista, moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
4: I... supos que tu en Bascap pensaràs allò de visca el Mallorca.
9: Sí.
4: I molta gent pensarà, per això és un club de futbol privat. Sí, sí, però cada 15 dies...
9: aquí estem.
4: 15.000, 20.000 persones a un estadi.
9: I des d'aquí també es condau a tota la família de Miquel Contestí.
4: Al salsi, a Miquel Contestí.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
11: Molt bé, seguim aquí a La Gran Vida. Queden 10 minuts per acabar i no poden deixar de banda aquestes notícies que mos arriben i que han comentat també aquí els bombardejos per part d'Estats Units a Venezuela. I un titular que podem veure, que és Trump assegura que ha capturat a Maduro i su mujer. Bé, estarem pendents, no?, d'aquestes notícies. I comença un altre any i seguim en guerres. Aquest home que havia de rebre també un premi, no?, però no havia de ser candidat a Premi Nobel de la Pau, i de tassi mitja. Bueno, molt bon dia, com estàu, Sergio i Mateu?
12: Bon dia, molt d'anys, com va?
11: Molt d'anyets, molt d'anyets. Sí, en aquesta secció de cinema, vinga, anem a pensar en coses més de ficció, en aquest cas, i sí, més futuristes, perquè avui mos duis temes de pel·lis futuristes.
12: Efectivament. Té sentit, ara que veiem notícies com aquesta, de... era FIFA de la Paz, li van donar.
11: Li van donar FIFA de la Paz.
12: Sí.
11: Això li van entregar durant el sorteig del darrer mundial que se farà enguany,
12: sí,
11: de futbol.
12: 2026, sí, sí,
11: entre Mèxic, Canadà i Estats Units.
12: Sí, sí, tal qual. Quan tu penses en Trump, és futbol i pau.
11: I pau. Molt bé, molt bé.
12: I té sentit, llavors, que volguem fugir en el futur intentant imaginar,
11: sí,
12: un futur millor. I xerrarem d'això, de pel·lícules que imaginen un futur per la humanitat, però és vera que precisament per conèixer la naturalesa humana moltes vegades no escapam de lo terrible que és la vida a la Terra.
13: Efectivament, avui duim un catàleg de 4 pel·lícules i moltes altres que tots coneixerem perquè són molt populars, que parlen precisament de la condició humana. Pareix que han de parlar de lo que serien les tecnologies, els avanços tecnològics o aquests mons idíl·lics on tot ha avançat lo suficient com perquè puguem viure d'una manera més còmoda, però la realitat és que la condició humana segueix imposant-se en aquests avanços, i és el que acaba definint la complexitat de les històries que duim avui en dia.
12: Clar, un s'imagina que amb una humanitat amb més recursos, més eines, evolucionades, un s'imagina que hem d'anar millor, que no queda un altre, no?, que hem de millorar. I el que es mostren aquestes pel·lícules, igual que la literatura, o que cada vegada que contam històries fugint en un futur, imaginant que ha de ser millor, és que nosaltres caim en les mateixes errades perquè som humans, perquè és el que ens fa persones, com altres, les mateixes errades sempre. I, de fet, és l'important, no?, com sempre les històries o imaginen un passat que va, en teoria va ser millor, o sí, cerquen un futur més optimista, però el que som incapaços és, efectivament, d'estar en el present.
11: És cíclic, no? Sempre el motiu per el qual se creen les guerres, en el final tot sempre és econòmic, poder, i això és cíclic.
12: I poden començar-ho, precisament, ara és un poc dur-me a contrari jo mateix, però no un ésser humà, sinó una màquina, i és el primer exemple que duim.
13: Correcte. És la primera pel·lícula que hem triat, i jo crec que és un gran paradigma a nivell iconogràfic de la societat actual, és Matrix, que és la primera pel·lícula de la que xerrarem, que és una pel·lícula de Lars Wachowski, que marca la dècada dels 90, no, hi ha un, jo crec que se podria xerrar d'un cinema pre-Matrix i post-Matrix, sobretot a nivell tecnològic, perquè és una pel·lícula que xerra del futur, però dues futur en el cinema, perquè la primera pel·lícula s'acaba amb efectes digitals, i això li dona una capacitat i una factura a la pel·lícula molt característica.
11: Anem a escoltar un poc aquesta música, que m'apareix meravellosa.

0: Jo escoltar aquestes notes i directament estic veient el bullet time, sí, esquivant les bales, o el moment d'aquest bot que fan a Trinity, que va ser la seva prova, la seva manera de vendre la pel·lícula en els productors, va ser només aquesta escena. Tenim aquesta tecnologia, poden fer imatges com aquesta pel·lícula ha d'existir. I, efectivament, canvia la història del cinema, i, a més, en un moment psicològic, és pre-efecto 2000, com... aquesta por a les màquines i a la tecnologia d'aquests ordenadors que havien de destruir el món directament, pues, aquesta pel·lícula es mostra un futur distòpic, perquè és el que moltes vegades les pel·lícules futuristes, en aquest cas, van a la distopia, és el normal, no? Si no poden millorar, ha de ser arribant en el desastre, i qualcunes són més realistes, però.
1: Efectivament, ara podrem xerrar d'Interestel·lar, que és, diguéssim, seradera de moltes d'aquestes pel·lícules que anem xerrant, però Interestel·lar, el que deia en Sergio, és molt important perquè no ens parla d'un futur on hi ha cotxes voladors o on hi ha màquines espectaculars, sinó que ens xerra d'un futur molt pròxim, però que, i per això ho sentim quasi molt humà. Anem a escoltar un poc de música. Escoltaven en Hans Zimmer fent una obra mestra. A mi m'encanta aquesta banda sonora, m'encanta aquesta pel·lícula, diria que és una de les pel·lícules de la meva vida, i és el que comentàvem, o sigui, ens planteja damunt aquest quasi documental de persones que xerren de quan ells eren joves i la terra se n'estaven anant un poc a la merda i tots s'havien hagut de convertir en grangers i només no hi havia menjar, s'estaven extingint totes les espècies de plantes per menjar i ja no se necessitaven enginyers, només se necessitava gent que treballés al camp. I en aquest ambient sorgeix el personatge d'en Matthew McConaughey, que venia de guanyar l'Oscar, i dona un paper, o interpreta un paper que ja... Tornem a lo mateix, no parla, no xerra de viatges a l'espai, no xerra de trobar una nova casa, sinó que xerra de l'amor fraternal, de l'amor entre lo comunitari, lo que poden ser com a espècie, i on no podem arribar, quines són les nostres quotes de condició humana per, diguéssim, tenir o proporcionar un futur millor a les pròximes generacions.
0: I d'aquesta tendresa que té aquesta pel·lícula, poden passar a una que és un tant més freda, però que és la pel·lícula de la que més veu Interestel·lar, perquè a més és la pel·lícula favorita de Nolan, des de sempre ho ha dit, que és el paradigma directe del cinema de ciència-ficció i de pel·lícules futuristes, com és 2001, una odissea de l'espacio de Stanley Kubrick.

0: L'absència de gravetat no s'entén, no?, sense aquesta música, perquè et fa flotar, no?
1: Totalment, totalment.
2: Aquest Danubi Azul, que a més no era la banda sonora original, ell va contractar un músic per fer la banda sonora original i no li va agradar el resultat, va agafar peces de música clàssica sense avisar en el músic i quan va anar a l'estrena va veure que no s'havia emprat cap de les seves peces. Va ser un cabreo bastant... Però jo ho puc entendre, no?
1: Bueno, Stanley Kubrick era un director molt particular, amb un caràcter molt particular i, bueno, se li han tingut coses molt, molt poc en compte per lo que ha estat ell.
2: Total.
1: Però... Sí.
2: No, que aquesta pel·lícula és sa mare de la ciència-ficció, directament.
1: I a mi el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula, o el que... Jo crec que el que li agradava també a Christopher Nolan era que, efectivament, és una pel·lícula que ens parla de l'univers o de l'exploració de l'espai des d'una dimensió diferent. Mai s'havia fet així. S'havia parlat dels invasors, de mons, de la ciència-ficció dels anys 50, però mai s'havia xerrat, diguéssim, des d'una perspectiva tan, o intentant que fos tan exacta o tan científica. Nolan, precisament, va tenir un assessor d'uns dels físics més importants del món per intentar reproduir el millor possible el que eren els viatges per l'espai, el que eren els forats negres, i en Kubrick fa el mateix. O sigui, fa una ciència-ficció molt propera a la ciència, més que a la ficció.
2: Totalment. Bé, de fet, Nolan tenia... Era famós, no?, com la imatge del forat negre en aquell moment d'Interestel·lar era la imatge més realista d'un forat negre que tenia accés a la humanitat, i aquesta imatge famosa del forn de microones. I, a més, en el cas de 2001, és que, és el que dèiem, xerram de la gran pel·lícula de ciència-ficció,
1: sí,
2: perquè totes les restes són filles seves. Totes. Mm-hmm. I també ho són des de lo temàtic, dels viatges per l'espai que deia en Mateu, possibilitats, efectivament, perquè estem en un futur llunyà, i també per, com a Matrix, un poc, aquesta por a la màquina només perquè és filla nostra, perquè és filla de la humanitat i, per tant, pot ser una traïdora, perquè
1: correcte,
2: és HAL, no?, aquest IBM...
0: Com a pel·lícula futurista, ara que han estrenat ja per acabar, resum, tenim 30 segonets, però la pel·lícula d'Avatar, la tercera part, Pandora, és a dir, tot aquest món també, no?, d'anar a un altre món, això seria una altra pel·lícula futurista, entraria, encaixaria?
2: Sí, sobretot la primera, crec que té aquesta part en el principi d'any 2154 i aquesta nau generacional de la humanitat que cerca un nou planeta, com és cas d'Interestel·lar, o de Wall-E, o de moltes
1: pel·lícules. Bueno, és que estem xerrant de James Cameron, que ja era un autor que ja en xerrava del futur amb la saga Terminator o amb Aliens, la segona d'Alien. Efectivament, és un director que té una sensibilitat important per la ciència-ficció i per xerrar del futur.
0: Idò, moltes gràcies, Sergio i Mateu, i mos escoltant la setmana que ve. Jo dir-li a tots els oients que demà tenim una entrevista amb els Reis Mags d'Orient. Voltros, de qui sou? De Melchior, Gaspar, Baltasar.
1: Baltasar,
0: el rei negre, sempre amb aquella riaia. Idò, res, que vos dugui moltes coses, els Reis.
1: Igualment.
2: Mos veiem en el futur.
0: Vinga, mos escoltant demà a les 9 en punt aquí, a IB3 Ràdio, a la Gran Vida. Vos deixam amb els companys d'informatius. Fins demà.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte, 11 de juliol. De cada pic, les farmàcies dels hospitals es reinventen, es modernitzen i van a l'avantguarda pel que fa a la dispensació. Hem vist farmàcies intel·ligents als hospitals públics d'Inca i de Manacor, però avui també vos contarem que la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari de Son Llàtzer permetrà millorar l'atenció de més de 150 pacients cada dia gràcies a unes instal·lacions ampliades i a un sistema robotitzat, sí, de dispensació de medicaments que reforça la seguretat dels tractaments i agilitza l'atenció farmacèutica. També tenen temps per fer una estoneta de ràdio pensant en la salut de la dona. La unitat d'atenció a la dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany compleix 2 anys des de la seva posada en marxa. En farem balanç sobre com ajuda a les dones, quines problemàtiques són les més demandades i com els sanitaris ajuden a posar-hi remei. Als estudis d'IBT Ràdio, a la segona part del programa, en l'entrevista principal, tindrem a 2 grans professionals sanitaris, com són Ramon García i Anna Sancha. Són el president sortint del Col·legi de Veterinaris i la presidenta entrant, ja que el manescal García deixa la presidència de la institució després de 24 anys de mandats. Li demanarem que ens faci un petit balanç i coneixerem els reptes de la nova presidenta. Recordem, sempre ho dèiem, a Vida Saludable, que els veterinaris són professionals de la salut, bàsics en epidèmies, perquè moltes malalties animals ens afecten, com el control de plagues, la qualitat dels processos de seguretat alimentària als restaurants, per posar només un parell d'exemples. Per tant, els veterinaris, com dèiem, són importants per la salut de les persones. Són algun dels temes en portada, així que no perdem un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencam l'informatiu sanitari contant que l'Hospital Universitari Son Espases ha reforçat el servei d'al·lergologia en la incorporació de la doctora